0: tiempo y lograr organizarlo todo de forma que ella logre cumplir con todo lo cometido es bien complicado. Para empezar, cuando Annie está en el conservatorio, yo tengo que estar presente. Yo no me puedo ir porque
1: Sí.
0: ella necesita a alguien que la ayude a trasladarse de aula a aula
1: Sí.
0: y necesita a alguien que la ayude en el aseo. Entonces, yo tengo que estar presente desde el momento que ella llega hasta que se va. Yo no me puedo ir. Entonces, es un compromiso para ella, pero es un compromiso para mí también.
1: Ya lo creo. En el cole supongo que no tendrá ese
0: En
1: problema.
0: el cole ella tiene educadora, sí.
1: Claro, claro que sí. Salvador, esta campanya que acabeu de fer ha tingut l'impacte esperat als centres educatius?
2: Esperem que sí, vale? Jo crec que sí, perquè ens han cridat molts centres donant-nos les gràcies. Primera, per fer visible el Dia de la Dona, que ja és una acció que portem, com te dia. I després, primer per la música, i després per les dones, i després, no t'ho vas a creure, però és veritat, per la xiqueta. Esperant.
1: Sí.
2: Varen cridar-nos que quan veren l'ICE QR que estava a la seua, igual que les vostres, no? I ses actuacions o i ses xarles, la veritat és que varen quedar, segons ens diuen, pues impactats per la importància i com va afrontar i com afronta Ani la seua acció. Per tant, ha sigut positiu. Positiva perquè quan més, com tu dius, quan més lluny d'arribem, quan més ampli siga aquesta repercussió de les accions, pues serà millor per a tots.
1: Jo crec que sí, perquè la base fonamental de tot és l'educació.
2: Sense educació.
1: D'ahir partim. I jo crec que en el tema de la inclusió ens falta un camí encara molt per recórrer.
2: És que és difícil també.
1: Sí.
2: És difícil per moltes situacions, però si nosaltres que estem dins del món de l'educació no ho facilitem i ho donem a conèixer i ho donem a tratar com igualitari que qualsevol altra persona, no aplegarem i tenim que fer-ho.
1: Ja ho crec que sí, jo sempre ho compare. Per exemple, jo soc celíaca i m'ha passat tota la vida colon irritable, tots en el mateix paquet, fins que arriba una persona que diu no, ve el tractament este. En l'educació passa el mateix. Al principi, quan jo vaig començar fa ja 32 anys enrere, tots estaven en el mateix port. I clar, realment no deguem tractar a una persona que té una mancança, una necessitat, igual que una persona que no té la necessitat. I ahí ve l'error.
2: Claro, la individualització és això. Dins d'aquesta globalitat, donar-li a cadascú allò que necessita per a progressar. I en este cas la inclusió també és això.
1: Sí. Doncs jo crec que perquè seguiu estiguent així en la nostra ràdio pública, tornem a escoltar a Ani, perquè és molt complicat el que ella aconsegueix tocant en el piano, i escoltem esta peça.

0: I li toca el torn a l'agenda musical. Per exemple, avui celebra el 13è concert de la Vendímia i el Vi, concert anomenat La veu i l'ànima d'Espanya. Serà avui a les 10 al Teatre de Requena, amb les veus de la soprano Ainhoa Arteta, el tenor Antonio Gandía i també la veu, en esta vegada, de baríton, de Plácido Domingo, amb l'Orquestra Filarmònica de Requena, dirigit pel mestre Francisco Melero. I el divendres, este divendres, dia 26, Spanish Brass té un concert a Maó. Però per a comentar este concert, jo tinc a Inda Bonet a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, Inda.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, bueno, has descansat algun dia entre juliol i agost?
1: Bueno, algun dia, algun dia.
0: Algun dia hauràs descansat, no?
1: Estos dies, justament abans de lo que estem ara parlant, estic... Estàvem de vacances, perquè la veritat és que l'estiu ha sigut un poquet mogudet, però bueno, això diuen que és bo.
0: Això és bo, això és bo, això és bo. La prova la tens que estàs jove i que es dona ganes de viure, així de que està bé. Una pregunta, tu quan posen l'agenda i parlen tu i es sentiu ahir, perquè saps que la sintonia sou vosaltres.
1: Sí, sí, m'ha sonat.
0: Reconeixes, no?
1: Sí. És un tema molt... A més que toquem prou.
0: Sí. Inda, el divendres esteu a Maó,
1: sí.
0: A Menorca. Quin és el programa que aneu a fer allí?
1: Bé, doncs anem a fer un programa, la veritat que és un poquet especial, que ens han demanat a Message, especialment, que fem. És un poc recordant el nostre disc Caminos d'Espanya. És a dir, que tota és música espanyola, de Manuel de Falla, d'Isaac Albéniz, de Jerónimo Jiménez, o sigui, tot de música meravellosa de
0: principis del segle
1: XX. Sí, n'hi ha moltíssima, evidentment, i és un programa que ens han demanat, perquè nosaltres sí que toquem aquesta música, però diguem que en un programa fem 3 o 4 peces i després fem altres coses,
0: sí.
1: Però en aquest cas ells volien, perquè jo crec que el festival va tot entorn a la música espanyola,
0: sí.
1: I llavors ens van demanar especialment que farem aquest programa i és el que anem a fer.
0: Doncs a veure si encertat, perquè... Saps que enguany fan una efemèride que és a Falla, a Manuel,
1: sí,
0: de Falla.
1: Sí. Sí,
0: I esta peça que escoltem ara, la toqueu, escoltem un...

0: Ho has dit tu, jo anava a soltar l'olé ara.
1: Sí, sí, això és una de les coses que me caracteritza en els concerts.
0: Sí, aleshores, esteu a Mahó, on es fa i a quina hora es fa este concert que aneu a fer dedicat pues, a Camins d'Espanya, perquè també va ser, no sé si era el mateix repertori, vau anar al Japó.
1: Sí, exactament, és una peça que, com te deia abans, que, bueno, sempre fem un xicotet tas de música espanyola en els concerts, sí. I esta és una de les que fem, sí, i com sí, tu bé dius, en Japó, que farem una gira ja fa uns mesos,
0: sí.
1: També va ser una de les peces que ballava, a més, el ballarí,
0: i que
1: era superxula. I a més, t'he dit una cosa, com a anècdota, per a mi és més especial que per als meus companys, perquè l'arranjament d'aquesta peça el va fer un bon amic meu del meu poble, de Villarreal,
0: sí.
1: que ell és músic amateur, vull dir que no és un músic professional. De fet, ell és listo i és abogat, o sigui que
0: sí, sí, sí.
1: I guanya més diners que els músics. Però ella
0: tu estàs a la dita que diu passa el més fan que... No, és un mestre d'escola, és un mestre d'escola, la va dir un músic. De quan ma mare deia casa, música i festera, camí de la perdiguera. Imagina't.
1: Pues sí, així és, bueno, lo que te diria que no, que és que és un arranjament que toquem, crec, com igual que el de la boda de Luis Alonso o Astúries. Seran dels arranjaments que més toquem en els nostres programes i especialment, ja et dic, és el seu bon amic meu, farà 30 anys o 25 anys, me va donar l'arranjament, el van provar i des d'entonces estem enamorats d'ell i és que agrada moltíssim a la gent.
0: Doncs dir-li que faig ja més cosetes així perquè està molt ben fet.
1: Sí, alguna més ha fet. De fet, per exemple, en l'espectacle Metallix n'hi ha un xarada de Henry Mancini que també és d'ell.
0: Sí.
1: I ja t'he dit que és un músic totalment... I toca la guitarra.
0: Sí, imagina't, sí.
1: I de manera prou amateur, però vamos, és molt bon amic i la veritat és que ha triomfat. Sí, i sobre el que me preguntaves del lloc i l'hora,
0: sí,
1: pues la veritat és que me pilles ara mateix, igual ho fas tu millor, perquè jo ara mateix no ho sé, sincerament, però que sé que toquem a Mahó, que és un festival prou important i que tenim moltes ganes de poder anar a mostrar ese repertori tan, tan especial i tan xulo.
0: Bé, crec que és a les 9:30 de la nit. A les 9:30, no, perdó, a les 8 de la vesprada.
1: Tu ja saps més que jo.
0: A les 8 de la vesprada. Bé, escolta'm, però d'ahir se n'aneu
1: a Itàlia.
0: A Itàlia.
1: Sí.
0: Com se n'aneu a Itàlia?
1: A principi de setembre estarem en Itàlia, sí, en al sud d'Itàlia, a la bota, al final de la bota, allí d'Itàlia fem un concertet també.
0: Per Sicília, per Sicília.
1: Sí, prop d'ahí, sí. I la veritat és que l'any, bueno, al final d'any tenim prou faena, anem als Estats Units dos vegades, si Donald Trump mos deixa, evidentment. I això, la veritat és que estem contents, que les coses van com sempre, van molt bé, anem treballant i és un plaer poder gaudir de lo que vulgui.
0: I ahir a Itàlia aneu a fer un o dos concerts?
1: No, anem a fer un sol concert. Solament, i és un concert més ja del nostre espectacle Essentials, que és un espectacle que estem fent aquest any al voltant dels nostres discs.
0: Sí.
1: Anem fent xicotets introduccions de tots els discs que hem gravat. No tots, perquè és impossible, perquè en tenim 36.
0: Són molts.
1: Però són massa, perquè tenim dos dies ahí tocant.
0: Tu quan penses 30 i pico, dius, mare meva, no t'entra ahí un vertigen de dir, com és possible? Com és possible, saps, que hem fet tot això, no?
1: Pues a vegades sí, i també penso en les diners que m'ha gastat fent-los, però bueno, això vol dir que
0: a veure, es diu que dedicar-te a l'abogacia, eh?
1: Sí, jo crec que sí. No, però sí que crec que és important la llavor que finalment estem fent, perquè creiem que els discos en realitat no estem per a guanyar diners, sinó per a deixar un llegat al futur de la música i dels quintets de metall, que n'hi ha que dir que no és senzill, que viure de tocar concerts per tot el món no és fàcil, però volem deixar una porta oberta als que vinguin després i que tinguin pues, un material i que sàpiguen el que tenen entre mans, no? Si ara un quintet d'ací 10 anys o d'ací 5 busca música per a quintet i cor, per exemple, pues ahí n'hi ha un disco que que n'hi ha obres per a quintet i cor, o quintet i banda, o quintet i orquestra, o espectacles per a xiquets. En certa manera, pues, estàs deixant un poquet la via un poquet més fàcil per arribar. I després crec que també és important per als compositors.
0: Perquè, importantíssim, perquè és una manera de donar eixida. Clar, esteu ahí fent una tasca, però no una tasca per a repertori de quintet de metall, no. Una tasca també per a compositors que moltes vegades ho tenen molt complicat, eh?
1: Home, doncs pues mira, este any els dos discos que traurem ara a partir d'octubre o novembre, n'han fet dos, i els dos estan dedicats exclusivament a música original.
0: Sí, perquè estàveu gravant un CD de música més contemporània. Això no ho
1: sé. Sí, hem gravat fa poc, en el mes de juliol hem gravat un disc, bueno, juny-juliol, és un espectacle també molt xulo de 12 compositores amb 12 estrenes, que vam fer l'estrena fa un any més o menys, a Cádiz, al Festival de Música Espanyola, i són 12 peces que han escrit especialment per a nosaltres. És un disc que es dirà Com el agua del río, i pues, lo que estem dient, crec que és important per a que els músics, bueno, per a ells també, com tu dius, els compositors tenen l'oportunitat de poder tindre gravada la seva música i mostrar també lo que ells fan, no? I l'altre disco, que és amb el cor de la Generalitat, també té tres obres, dos de dos valencians, Javier Costa i Juanjo Colomer, i d'un català, Salvador Bordons, i són tres peces també escrites per a nosaltres, per al quintet, per a Spanish Brass, i que hem tingut la sort de poder tocar en concert amb el cor de la Generalitat i gravar-lo, que no és gens fàcil, perquè...
0: No és fàcil, un cor que puguem dir que és el millor que n'hi ha.
1: Sí, una qualitat espectacular, i ja no per això, que això és ja molt important, però manejar tota la infraestructura i la producció per a poder fer un disc en aquesta gent i amb nosaltres. Pues la veritat és que jo crec que és important que la gent ho sàpiga i que està ahí, no?
0: Molt bé. Inda, moltes gràcies per atendre'ns sempre. Estarem ahí en contacte. Que vagi molt bé este divendres en Maó, i després que vagi molt bé el concert que feu a Itàlia, a la zona de Sicília, al sud d'Itàlia.
1: Gràcies a tu per sempre estar ahí donant suport a nosaltres i res a lo que fem. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Encantada. Que meravella d'Euro, eh? Estem escoltant Astúries, d'Isaac Albéniz. En principi era per a guitarra, però este arranjament és per a quintet de metall. Sentiu Castanyoles, n'hi ha un ballador, un ballaor, i també n'hi ha un caixó flamenc, un percussionista. I escoltant testa peça, Astúries, interpretada per Spanish Brass, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Gaudiu de l'obra i gaudiu del moment. Tornem de seguida.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Estàs escoltant Fem Banda amb Inma Mateu.

0: I tornem a estar així. I avui anem a desplaçar-nos cap a l'Alt Palància, fins a Viver, un municipi on la música forma part de la seva història, de les seues tradicions i de la vida de moltes generacions. Avui volem conèixer un poc més de prop la trajectòria de la Unió Musical Santa Cecília de Viver, una societat amb quasi dos segles d'història, dos segles, que continua mantenint ben viva la tradició musical del poble, formant noves generacions de músics i portant el nom de Viver a diferents escenaris. Una banda amb una llarga trajectòria plena d'històries, concerts i moments importants, però que sobretot continua sent una part fonamental de la identitat i de la vida cultural de Viver. I jo tinc així, perquè anem a parlar de la Societat Musical de Viver, tinc així a l'estudi a Omar Sala, que és el director. Bon dia, Omar.
1: Molt bon dia, Aima.
0: També tinc a Carmen Blaix, que és flautista, la primera musa de la banda. Bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: I també tinc a Francisco José Flores, que és clarinetista, músic de la banda i director d'orquestra. I també és director del cor d'allí, que ara n'hi parlarem. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I acompanya Paloma Català. Bon dia, Paloma.
4: Hola, molt bon dia.
0: Moltes gràcies als quatre per estar així. I a mi m'agradaria, per a començar, no?, que situarem un poc en la història de la societat. La Unió Musical Santa Cecília de Viver té els orígens en el segle XIX. Què significa un poble comptar en una banda amb quasi dos segles d'història?
2: Realmente, yo siento que ha estado siempre en Viver. Es una parte súper importante. En cualquier ocasión, en cualquier situación que se requiera un poquito de fiesta, allí estamos.
0: Jo no sé si vosaltres us feu la pregunta, Omar, tampoc sé si de la fas. Trobar pobles, Viver és un poble no molt gran, diguem, però trobes bandes en pobles que no són molt grans, però bandes que tenen 150, 175, 200 anys. Jo no sé si per ahir es trobaran aquestes coses, però això és una riquesa molt gran.
1: És algo magnífic que ens diferencia de la resta del món. És aquest germen que naix a la comunitat valenciana, i la veritat que aplegues a Viver, un poble que no és molt gran,
0: sí.
1: Però té una cultura i una tradició que és enorme.
0: I saps el que passa en pobles així? Que la banda és molt important. Tu ho has dit, la banda és un pilar del poble molt important.
1: És la societat cultural, podem dir, si no la que més, de les que més importants que hi ha a Viver. I no és això sols, sinó que tots els membres de la societat, si no estan sols no estan sols en la nostra societat, sinó que nutrixen el cor, Vivarium, sí. El grup de jotes, el futbol, tot, o sea, sempre n'hi ha algun músic per tot qualsevol agrupació que hi hagi en el poble.
0: Correcte. L'any, no sé si va ser a partir de 1975, quan vau començar altra volta a ressorgir, perquè les bandes tenen moments que pugen, que baixen, i n'hi ha un canvi en el 79.
2: Sí.
0: I aquest moment, què va passar en aquest moment en la societat musical?
2: A ver, yo pienso que en ese momento los jóvenes, como Francisco, que también estaba por allí, decidieron que se querían unir. Hubieron músicos, eran 6, 7, 8 músicos, y de repente pues llamaron a la gente y la gente dijo, pues vamos a acudir, y entramos un montón de gente, y a partir de ahí se empezó a generar una afición, un sentimiento,
0: sí.
2: Y todos estamos allí y somos 60 en una población de 1800.
0: Molt bé. Per això et dic, aquest sentiment de pertenença, no? Que
1: claro.
0: Pertenença a un lloc, a una societat musical. Abans d'ahir, què va passar? Que la banda, diguem, va desaparèixer uns anys? Perquè sempre està el moment de la Guerra Civil, que és un moment crític en totes les societats musicals. N'hi ha algunes que desapareixen, després altres que tornen a ressorgir. I abans del 79, què és el que passava en Viver?
3: El 79 va ser la data en què es va registrar la banda a la federació, però abans d'això jo crec que el més important són els preparatius, perquè està el tio José Señer, que va ser un home que va decidir, per ajudar a la banda a ressorgir, a donar classes xiquets, però el que més m'impressiona és que no era el mestre de música, era un mestre de vida. Ell, l'home, no tenia res a casa, i quan dic que no tenia res, no tenia més que el cavall que està a baix, i després a dalt a casa està tot buit. Ell es feia mateix el dinar en el foc directament, no tenia hornillo, no tenia absolutament res. L'únic de valor que tenia era un tocadiscos en vinilos, que sempre repetia la mateixa música, i me'n recorde jo, el meu germà, estar ahí al costat del foc i ell explicant la 1812 què passava durant això. Però ell donava als classes, les xiques classes de música, i van començar a aprendre.
0: Eixa frase de passar més fan que un mestre d'escola. N'hi ha molta gent, molts músics, que van formar bandes, i bandes importants, grans directors, que la veritat que eren tan humils i guanyaven tan poc, però ho donaven tot.
3: El tio Senyer era uno d'estos.
0: Ho donaven tot.
3: Tot.
0: Ho donaven tot. Bé, a partir del 79 comença una altra etapa, i al llarg del 79, qui està al capdavant de la banda i quins directors se'n recordeu que han sigut importants per a la banda, per a la societat musical?
2: Pues yo recuerdo a Manuel Marqués, de Jérica, y a continuación ya llegó don Francisco Signes, que luego fue durante muchos años director de la Banda Municipal de Castellón. Y cuando él se fue, entró Juan Lafarga.
0: Sí.
2: Juan Lafarga ha sido para el 90% de la banda el director de la banda de Viver. ¿Por qué? Porque estuvo 36 años al frente de la banda.
1: Pero a mí es el director histórico de la sociedad.
2: Sí, totalmente. Sí,
1: o sea,
2: sí,
1: encara, sí. Ella es de Segorb, sí. Pero vivo a Viver.
0: Sí.
1: Y siempre que el veig, la verdad que es un plaer. Y cuando pasemos la banda siempre nos girem cap a ell, en sa casa, sí. I als seus braços.
0: Ah, sí? Sí, sí, una costum. Que bonic, que bonic. I tu des de quan estàs, Omar? Des de quan estàs ahí?
1: Jo ara farà vora 3 anys que estic allí. Veritat? En febrer farà 3 anys.
2: Sí,
0: 3 anys. Aleshores, jo crec que és hora d'escoltar ja com sona la Santa Cecília de Viver, en una peça, la veritat que molt xula, de Franco Cesarini.
1: Sí que és xula.
0: Tom Sawyer.

0: Tom Sawyer. 5 moviments, este és el primer dels moviments, anirem a escoltar-nos al llarg de la entrevista. És la presentació del protagonista, no?, de Tom Sawyer.
1: Sí, sí, és la presentació. La veritat que quan es vaig proposar este concert, que tocarem Otelo, d'Alfred Reed,
0: sí.
1: O sea, va ser un concert prou exigente en Santa Cecília. Al principi tenien un poc de cara de susto, però conforme anaven evolucionant els assajos, ho van anar gaudint i me'n recordo les cares de felicitat que tenien quan anaven a presentar-se este concert i l'expectació de tot el poble de Viver, d'este concert, perquè no ho havien fet així encara. I això és l'objectiu, d'anar pujant el nivell en alegria i...
0: Clar que sí. Jo sé que d'ací més o menys un mes i algo són les festes.
1: Sí, sí, sí.
0: A Viver. Aleshores, esteu preparant un concert per a festes? Es fa un concert abans de festes o...?
1: A setembre no es fa concert, allí no, perquè es dedica a una altra cosa. Ara venim, perquè la setmana passada va ser el 15 d'agost, ahir també és com se diu, la festa dels berenantes,
2: pues sí, tal qual.
1: Perquè són els
0: la festa dels berenantes, és a dir, de la gent que va allí a passar l'estiu.
1: Sí, com ve molta gent de València, o sea, Viver passa en estiu a duplicar-se o més.
2: O triplicar-se.
1: Sí, perquè passa quasi 6.000 habitants en estiu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè ve molta
0: gent. Estarà fresquet.
1: Molta gent de València. El poble, en veritat, és molt gran. És més gran del que veiem, perquè són moltes cases que venen gent de veraneantes, que diu allí.
2: Sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I en agost fem la festa el dia 15 i ahí comença tot.
2: Sí, així és.
0: I com és això? Quan vau fer el concert, quin concert vau fer? Aixina més fresquer, de música més...
1: Sí, el concert el farem en juliol, al final de juliol, el 25 de juliol, ara farà un mes, i farem un concert que el lema era Bailamos.
0: Ah, que bonic.
1: I farem allí diferents boleros, tocarem música més per al públic, per a...
0: I van ballar o no?
1: Crec que dos, tres, podem dir, en un poquet de vergonyeta, es vaig embotinar jo un poquet, sí. Però al principi es va costar perquè no estan acostumats, però sí, quan es toques ahí, quin serà, i a mi manera i tot això...
0: Ja està.
1: Sempre n'hi ha algú que s'anima.
0: Ja està, seu. Quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí, i al llarg d'estos 3 anys... tu veus que tenen els músics, la gent de Viver, els músics de la banda, quina és la millor qualitat?
1: Jo, si li dic alguna cosa i perquè és ahí quin serà i a mi manera i tot això...
0: Ja està.
1: Sempre n'hi ha algú que s'anima.
0: Ja està, seu. Quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí i al llarg d'estos 3 anys, tu veus que tenen els músics, la gent de Viver, els músics...

0: poder ponerme en contacto en Ana Darder, que era la presidenta de Lesores, sí. I vaig dir, vamos, tenemos que hacer el concierto de Santa Cecília i vam organitzar per a recaptar fons i jo vaig a plegar aquell dia que no sabia si podia plegar, si no podia plegar, i vaig a arribar allí l'assaig, tota la banda esperant, és que mira, em posa nerviós i em posa les pèls de punta. Em van rebre amb roba, amb calcetins que tinc ahí, no, 300.000 calcetins que em van comprar en menjar, en tot, per a portar-ho a Paiporta, que és on visc jo.
1: Sí, sí.
0: I la veritat que...
1: T'emociona encara pensar-ho?
0: Sí, m'emociona molt, i no és això, sinó en el concert este d'estiu estrenarem, perquè com ara fa 4 mesos, si no m'enganyo, que ens casarem per lo major, i ens regalarem uns bessons, sí, de plata en l'emblema de la societat, que el vaig estrenar en el passat concert, i la veritat que som molt detallistes, sí, molt detallistes, sí, sí. I jo, la veritat que som una família, i... no sé com dir-ho, jo, és com algo molt especial. Jo vos convido a tots que vingueu allí, que participeu.
1: Ahí está, ahí está.
0: Els veraneantes que porten instrument i que toquen a nosaltres.
1: A veranejar allí, a viver.
0: Exacte.
1: Carmen, sou cabuig?
2: Sí.
1: Sí. ¿Es una característica de la zona, del poble?
2: Yo creo que es porque estamos cerca de Aragón y todo se pega.
1: Ah, bueno, sí.
2: Estoy convencida.
1: Molt bé. Tu eres la primera musa, la segunda, ¿no?
2: Sí.
1: Que forma part de la societat musical.
2: Sí.
1: La primera dona que va entrar en companyia teua, no?
2: Bueno, unos años más tarde, pero...
3: Això és curiós. Jo vaig començar a ensenyar la música a Carme, i la primera que va portar, que va anar al conservatori.
1: Sí.
0: Conta-ho això, perquè Francisco va ser el primer en traure la carrera de música, però mentre ell estudiava, anava ensenyant als altres.
2: Sí. Sí,
3: jo pràcticament no estudiava el batxiller, jo l'únic que volia fer era música. Vaig anar al conservatori i després vaig començar a preparar els xiquets, els meus germans i els xiquets del poble. I Carme va ser, no sé si la primera que van anar al conservatori.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Després de mi, ja.
2: Sí, seguro que sí, o a lo mejor...
1: ¿Què anava a Segor pel conservatori?
3: No.
2: A
1: València?
3: A València, entonces no n'hi havia.
1: A València, a Sant Esteban?
3: Sí, jo vaig a Sant Esteban.
1: A Sant Esteban. Sí, allí anaven tots. Després ja anaven...
2: Sí.
1: Tu això no ho has conegut, Omar, tu eres més jove. Però sí, anaven tota la gent, anava a Sant Esteban. Ja que has ficat l'escola per davant, la banda, la societat musical, una part important és l'escola.
2: Sí.
1: Va començar un curs nou. En res, en menys d'un mes, està ja el curs en marxa. Normalment, quants xiquets... teniu allí?
3: Això ahir em va dir Manolo.
2: Ah, molt important.
3: Va dir, són 60 o 70 xiquets, no matrícules. Xiquets. 60 o 70.
1: Sí.
3: Com mínim.
0: Enguany també han obert l'escola d'adults.
1: Això, quines especialitats? Estan les de la banda, però, per exemple, també adults?
0: Està tot. Tuba, saxofon, la directora és Cristina Vivas Berganza, i ella és saxofonista, la profe de saxo. I la veritat que està guai, perquè organitzem tot, hi ha un feedback prou bo entre ella i la banda per a veure, per exemple, ja m'ha acordat quins instruments són els que es donaran l'any que ve, perquè així són els que d'ací 5 anys entraran en la societat, en la banda.
1: Sí, perquè allí normalment quan entra un xiquet o una xiqueta a formar part de la banda gran?
0: Quan acaba el quart d'elemental, entra al conservatori i fa una prova a la banda. Que fa la prova a la banda amb la directora de l'escola, amb el director de la banda, que sóc jo, i amb diferents professors de l'escola.
1: Sí. I suposa que tenen totes les especialitats, també a partir de quina edat, per exemple, poden matricular-se? Perquè la matrícula suposa que estarà sempre oberta.
0: Des de zero. És per totes les edats. Ahir, des de zero, tenim tots els tallers i...
1: N'hi ha per a nadons, també?
2: Sí.
0: Tot, sí. Allí...
1: I si uno vol estudiar piano o guitarra, també teniu aquestes especialitats que són... no són tan de la banda.
0: Guitarra la tinc un poc beta jo, perquè...
1: Explica't.
0: M'encanta la guitarra, sí, perquè sí que és veritat que n'hi ha un grup de jotes que allí sí que fan, toquen la guitarra, perquè en Viver...
1: És a dir, té que haver alguna rondalla, no?
0: Sí,
1: ni
0: rondalla,
1: jotes, ni rondalla.
0: Més, allí tenen la peculiaritat que toquen les jotes aragoneses, no les valencianes,
2: sí.
0: És molt comú. I molts músics de la banda formen part d'aquesta societat també. I aleshores, nosaltres els

0: fem tots els instruments que després vindran a tocar a la banda, encara que piano també n'hi ha.
1: Sí. I suposo que tindreu una banda juvenil, sí, perquè tant de xiquet té que haver una banda juvenil.
0: Sí.
1: I qui la dirigis?
0: És Pablo, el professor de percussió, i és una banda que és de les grans que hi ha a l'Alto Palància, perquè sempre...
1: A més, si n'hi ha 50 o 60 xiquets...
0: Sí. La curiositat és que el concert de Santa Cecília el compartim la banda juvenil i la banda sinfònica, la banda.
1: Sí.
0: I sempre fem mitja part cadascú. La veritat que és una emoció, perquè estan els xiquets allà tots espentants i després veuen el concert de la banda, que és el futur seu.
1: Clar, i estan tots en ganes d'entrar a la banda. Seguim escoltant el segon moviment de Tom Sawyer. Se'n recordeu del Huckleberry Finn?
0: Huckleberry Finn.
1: El personatge? Me las ves recordar.

0: quins records del personatge de Tom Sawyer. Quins records m'has portat a la ment de jo vaig llegir el llibre, les aventures, les aventures pel Mississipí, tot això que tenia.
1: Tot, tot, i l'amor, el desamor, els enganyos, el com el busquen. O sea, jo, el que tu estàs dient, això, mentre ho assajaven, és que estava rememorant. Mira, i la veritat que molt guai.
0: És de veres. La edat mitjana de la banda és una banda jove, n'hi ha... Per exemple, la persona més major.
1: Mira, el tens al costat.
0: Tu eres...
2: I jo,
0: entres, som... aleshores no és una banda d'edat major.
1: És una banda molt jove. És més, la nova directiva que fa un mes i poc són gent, la joventut de la societat.
0: Ah, heu canviat ara la directiva.
1: Sí, han canviat fa poc.
0: I qui està de president o de presidenta?
1: Belén, està Belén, i és trombonista de la banda.
0: Sí.
1: I la veritat que s'han agafat la colla jove, la gent jove de la societat, per a fer l'impuls. Abans estava Anna Darder,
0: sí,
1: que és de la meva quinta, més o menys.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que
0: sí, sí, sí, sí.
1: El canvi generacional no és molt gran, perquè és una societat molt jove, que pues, la mitjana d'edat seran uns 20 anys, 20 i poc.
3: 25 o 30.
0: Sí. Sí.
3: Però més no, eh?
1: No, és molt, molt jove. I entra cada vegada més gent més jove.
0: Aleshores, eres el director d'un cor, però a mi m'interessa una altra història. Ara parlarem del cor. Vale. Tu eres director d'orquestra, eres clarinetista i director d'orquestra, i has passat 20 o 30 anys, és que no sé si eren 30 anys, en Taiwan, treballant en Taiwan. Com és que te'n vas anar tan lluny?
2: Perquè estic un poc boig. Jo vaig estar molts anys fent treball social, i no em vaig quedar, vaig trobar el meu amor i em vaig quedar allí.
0: I es vas quedar allí. I has tornat ara, i has tornat a la banda.
2: Bueno, jo no vaig deixar la banda, i mai he deixat la banda.
0: És a dir, que quan venies a casa, per exemple, anaves a la banda.
2: Sempre, sempre.
1: Si
2: sempre.
1: Puc dir una cosa, Imma.
0: Primer.
1: Ella estava 2 setmanes a Viver i aquestes 2 setmanes venia a la banda. Jo el vaig conèixer fa 3 anys i la veritat que no he conegut persona més humil gay,
0: sí.
1: I la veritat que és impressionant, perquè dia que estava en Viver, dia que venia a la societat.
0: Però ja estaves de director d'orquestra.
2: Jo sí. Sí,
0: en Taiwan, parle.
2: Sí.
0: I què dirigis? Quina orquestra dirigis?
2: Però jo tenia la meva... Vaig organitzar una societat musical i tenia una orquestra professional.
0: Sí, sí.
2: Jo vaig començar a donar classes en escoles, en orquestres d'escola i d'amateurs, però sempre he volgut una orquestra i un cor professional.
0: Entonces, sí,
2: vaig començar per ahir a muntar-la i teníem una orquestra professional.
0: És a dir, allí dirigies, ensenyaves música, el que fes era ensenyar música i dirigir.
2: Sí, ensenyar música fins al 2014. Doncs ha estat la Covid, i a partir de la Covid només que dirigir música.
0: I l'orquestra era gran? Era una orquestra?
2: No,
0: si eren de professionals?
2: És de professionals, tots professionals, però teníem sessions de 3 o 4 mesos, treballant pels concerts que teníem programats. No és una orquestra professional. En Taiwan no n'hi ha moltes orquestres professionals, és una orquestra xicoteta, i en un moment determinat, si necessitaven concerts més grans, cridaven la gent de fora.
0: Fes molts concerts allà en orquestra en Taiwan? És a dir, hi ha molta, molta tradició orquestral?
2: No. A Taiwan no n'hi ha una tradició orquestral. Si jo te puc dir, orquestres professionals a Taiwan, a Taipei, n'hi ha en aquest moment 3, però bueno, la nacional, la de Taipei, i després no, dos privades, la d'Evergreen i la Wansen, són 4. I després està la de Taizong, que és del centre, que va ser la primera orquestra professional, i del sud. Està començant ara a professionalitzar-se el nivell. N'hi ha molts músics. De fet, n'hi ha una viola a l'Orquestra de les Arts,
0: sí,
2: que és de Taiwan, Julia Hu, que jo la conec, és la companya d'un dels meus col·legues de
0: sí, sí, sí, sí,
2: de Taiwan. El nivell és molt alt, molta gent en Estats Units, també en orquestres professionals, en Boston, en Califòrnia, però encara el món de la música professional, de l'orquestra professional, està començant.
0: Que interessant. Tindríem que fer un programa parlant de músics. Jo tinc una secció que és Músics Valencians pel Món, eh? Però tu ja estàs ací, tu ja has tornat a casa.
2: Jo, un bon amic meu de Cullera, que està allí, que crec que l'ha fet l'entrevista.
1: En octubre se'n tornen ara a Taiwan, així que el pots enganxar.
0: Molt bé. Però bueno, ací vens, has vingut ací, a Viver, i no sé si l'ha creat o ja estava format el cor Vivarium, on tu eres el director.
2: No estava format. De fet, jo va ser un dels primers d'estar al cor quan va començar, quan jo era xicotet, va començar el que va ser, s'ha jubilat, el xantre de la Catedral de València, sí. Miguel Bopinyón.
0: Miguel Bopinyón. Professor meu, saps?
2: Sí.
0: De cant. Ah, i així ha vingut, eh? Així ha vingut.
2: Pues si li parles o li preguntes de Francisco Flores, es coneix.
0: Ara
2: bé.
0: Després li enviarem un WhatsApp.
2: Es coneix bé. Pues ell
0: es farem una foto i l'enviarem.
2: El cor vaig començar en aquella època, que després ha passat, té la seva història, i Juan Lafarga, que ell ha mencionat, el director, ell després d'acabar en la banda va dirigir la coral, i un any l'any passat va decidir que ja estava cansat de fer tantes coses i es va enterar que jo ja havia decidit tornar a Espanya perquè els meus pares són majors i me van tocar, tenia un concert i em va dir vols fer-te càrrec de la coral? I en consciència no podia dir que no, perquè és un modo, a mi en Viver m'han tractat molt bé, m'han ajudat a créixer com persona.
0: Sí.
2: I dic, pues vale, anem.
0: Jo crec que t'han ajudat, però tu també, ell també ajudarà, eh?
1: Ell ajuda molt. A més, m'agradaria fer un apunt perquè va passar una cosa molt bonica. Jo a Juan també li tinc prou estima, el conec de fa 3 anys, però l'últim concert que va fer com a director va ser dirigint el cor i la banda. En aquest concert de Nadal que sí. Dirigirem, que farem Los Tres Reyes Magos d'Hugo Chinesta, i nosaltres sempre fem com a mínim una volta a l'any un concert junts el cor Vivarium i la banda, i aquest concert el farem i va vindre Juan i al final dirigia ell, com tradicionalment feia quan dirigia la banda també la Marxa Radesky, i dirigia i també ens ajudava en el cor, i ahir a partir d'ahir agarrarà Francisco Flores.
0: Tens molts cantaires?
2: Uns 30.
0: 30 ja són, en un cor ja són.
1: Canten molt bé.
0: Bueno, anirem a escoltar, eh? Perquè no tinc ningú àudio així. Jo així...
1: Jo crec que el convidarem a que vingues a cantar també.
0: Sí. Ahí estem. Doncs seguim escoltant Tom Sawyer i escoltem un altre moviment. Joel Indy.

0: Este és el quart moviment. M'he saltat el tercer, després l'escoltarem. A veure, heu participat en festivals i en certaments. Se'n recordeu algun festival, algun certamen, algun viatge? Perquè també heu viatjat prou,
1: Prou.
0: Alemanya, crec que Àustria, Disneyland París.
1: Sí.
0: ¿Se recordó de algún dicho que se opera por otro muy especial?
1: Para nosotros el más especial en cuanto, no en cuanto a música, sino en cuanto a unidad, fue el de Disneyland París. Fue una pasada porque imagínanos todos en dos autobuses.
0: Sí.
1: Que unos durmiendo, otros cantando. Y llegar allí, el día que fuimos a actuar, que te entran por detrás por los pasillos, que es una parte que no ve nadie. Entonces estábamos como súper nerviosos. Y total, íbamos a hacer un pasacalle, no íbamos a hacer... hicimos un concierto la primera vez que fuimos, porque hemos ido dos veces. La primera vez que fuimos hicimos un concierto en el escenario y la segunda fue un pasacalle. Y es tan emocionante estar allí y que la gente diga ¡viva España! ¡Viva Valencia! Y estar como un personaje más de Disney, atravesando las calles, fue una pasada, fue un viaje espectacular. Y te voy a contar que cuando fuimos a Austria, que estuvimos tocando en un parque de Salzburgo, te sentías un poquito como Mozart. O sea, yo he tocado donde él ha compuesto.
0: Sí.
1: Y es algo muy emotivo.
0: ¿Teniu pensat algún viatget?
1: Encara no.
0: Encara no ho teniu res pensat.
2: No
1: acaba de llegar la Junta. Ya poquito a poco ya les iremos calentando.
0: Sí. Al igual que... ¿Quan va ser l'última vegada que vau anar a un certamen? Ja farà anys.
1: No recuerdo exactamente la fecha, pero sí que recuerdo que el último año que fuimos fue cuando ganamos el certamen provincial y sí que fuimos al de la Comunidad Valenciana.
0: A l'autonòmic?
1: Sí.
0: ¿Tú tens algo pensat en ment?
2: Sempre tinc algo pensat en ment, tu ja em coneixes.
0: Bueno, està la possibilitat, no?
2: Està la possibilitat, ara que la nova junta s'afiance i el
0: I,
2: que...
0: I ja teniu triat, per exemple, la musa, tu vas ser la primera musa,
1: sí.
0: Ja teniu la d'enguany o es tria més tard?
1: És que se cortó la situació, se cortó un
0: ara
1: poco...
0: Ara no n'hi ha.
1: No, ara no
2: hi ha. Una xica que fa un anyet que t'he pensat...
1: Sí.
2: Que té en el cap ser de musa.
0: Sí.
2: A veure si... No vaig dir el nom, per si acas encara
0: vale,
2: li agarra
0: vale,
2: vergonya,
0: vale,
2: però
0: igual.
2: A veure si per a esta Santa Cília encara té un meset per a decidir-ho. I si fora així, perquè sap que la musa ha de tocar de solista en el concert de la Santa Cília.
1: Sí.
0: La Societat Unió Musical Santa Cecília, al llarg de l'any, quants concerts fa? És a dir, quina és la programació normal? És una banda activa?
2: Fem 5 concerts a l'any, d'acord? Fem el concert de Santa Cecília, que és el més important. Fem el de Nadal, enguany, juntem el de Santa Cecília i el de Nadal. Després fem el concert del soci, que fem un concert dedicat a tots els socis.
0: Teniu molts socis, ara que has parlat ahí, teniu molts socis?
1: Si te digo la verdad... No tengo ni idea de cuántos somos, de verdad.
0: Pero da igual, en un poble menú normalment la gent tota s'involucra en la banda.
1: Sí, tenemos bastantes socios.
0: Claro, en un poble és així.
2: Sí, estem molt involucrats. Després tenim el concert de primavera, que el solen fer en el claustre del convent, que és un lloc super idíl·lic, super xulo. El concert d'estiu,
1: sí,
2: que és el que farem en
0: juliol.
2: Y ya tornem a començar.
1: Que se hace en la Floresta, que es un sitio mucho más bonito.
2: Veritat. Sí, és un lloc molt xulo, perquè és un parc natural que darrere de l'escenari té una cascada.
0: Que bonic,
2: que
0: no?
2: És molt xulo.
1: Sí.
2: L'any que ve el convidaré.
0: Vale, va. No he anat mai a Viver,
1: Ja tardes.
0: No he anat mai a Viver. I mira que m'agradaria, perquè a mi tots els pobles estos que tenen molta vegetació i tenen esports... En la bici.
2: Tu que t'agrada la bicicleta, és un lloc idíl·lic, ahí està la ruta del Cid.
0: Sí.
2: I a part, t'he de dir que qui va a Viver, i parla per experiència pròpia, repeteix i torna i té ganes de tornar. Entonces,
0: doncs això n'hi ha que fer. Quin és el repte més gran que té actualment la societat musical? Quin és el repte? O Viver no n'hi ha cap repte, va tot de categoria.
3: Sí, bueno, jo, això tindria que parlar un poquet millor, perquè jo... pràcticament acaba d'arribar, tinc els meus, les meves idees, de les meves primeres impressions, però...
0: Però les impressions són bones, no?
3: Les impressions són bones. Evidentment, quan jo vaig eixir de Viver fa 30... Bueno, de Viver més anys, però de la, directament 30 anys, i m'he donat compte que ha canviat. Per exemple, recordo quan Omar va entrar, i jo el primer que vaig veure, primer vídeo de la banda, escoltar, 40-50, dic, a veure això com sona. Dic, sona bé? Sona bé. Doncs jo crec que un dels reptes que podria tindre la banda és com fer que s'està fent, n'hi ha un canvi molt gran. Des de que no pràcticament ningú, un xaval estudiava, ara n'hi ha gent molt bona tocant, que té molt... Entonces, afiançar això, que siga una tradició no, no sols de tocar la banda, sinó tindre un cert nivell, sense perdre la familiaritat que sempre han tingut a Viver.
0: Carmen, tu coincidisses?
1: Totalmente. No se puede perder el sentimiento de familia que tenemos, sí. Porque me gusta mucho, yo no sé en el resto de las bandas, porque no he estado en otra, pero nos hemos llegado a juntar, yo lo digo particularmente por mi padre, nos hemos llegado a juntar personas de 80 años con personas de 9.
0: Ya que has nombrat a ton pare era músic, ¿no? O es
1: sí,
0: músic.
1: Sí, sí.
0: ¿Encara va?
1: No, no puede.
0: Ya no
1: ahora
0: puede.
1: Ya las piernas y la fuerza no...
0: ¿Quién instrumento tocaba?
2: El saxo.
1: Ha tocado prácticamente todos los saxos.
2: Ell, empezó, sí, sí, sí, sí. Empezó... Siempre que acabem un acte o un concert, ve a dirme la nota del concert.
1: Sí, sí.
0: ¿Sí?
1: Sí,
0: sí. ¿Te fica número?
2: Me fica número.
0: Ah, qué bonito.
1: Él empezó con el soprano, después tocó el alto muchos años. Cuando ya se hizo un poquito más mayor, lo pasaron al tenor. Y los últimos años, cuando ya no tenía fuerza para soplar, pues también cogió el bombo. Que
0: és molt normal això,
2: que donaré l'Euterpe per estar 70 anys tocant en la banda.
0: Sí. Que premi l'Euterpe.
1: Sí.
0: Que bonic. Doncs anem a escoltar el moviment que jo m'ha saltat, que és el tercer. Este que escoltem.

0: Esteu escoltant a la banda gran, m'agrada molt ixe nom, la banda gran, no? De la Societat Unió Musical Santa Cecília de Viver. Estan tocant el tercer moviment de Tom Sawyer, com has dit tu, fora de micro, quan li demana matrimoni a una altra.
1: I ella s'entera, la seva amada s'entera que sí. Ella s'ha demanat matrimoni i s'ha compromès en una altra.
0: Correcte. Suposa que, com tota societat musical, l'arxiu serà important, perquè sobretot sí. Les bandes que sou centenàries i vosaltres sou molt més que centenàries tindreu un arxiu important i suposa que n'hi haurà gent encarregada d'aquest arxiu.
2: Sí.
0: I apareixeran, jo que sé, joies que apareixen en totes les societats musicals i es troben i dius, com pot ser això? Hi ha persones encarregades, no?, d'esta feina. Perquè després apareixen els assajos, que si falta este paper, que si queda l'altre paper, no?
1: Sí, tenim un grup que s'encarrega de la banda. Mira, la germana de Carmen, Maria, sempre aporta l'arxiu i ara també ha entrat en la nova junta més gent a formar part de l'arxiu, com Marina, com Paula, Andrea... Berta també s'encarregava abans, Isabel, o sea, que són un grup prou nombrós perquè no falli mai ningú paper. Entonces, es tenen sempre tot en regla i la veritat que sempre estan ajudant-me un montó per a poder repartir-ho tot.
0: I abans d'acabar, què significa per a vosaltres formar part de la societat Unió Musical Santa Cecília de Viver?
3: Per a mi és... Jo no puc entendre la meva persona sense la banda de música de Viver, però no per la música en si. Jo crec que una de les coses que tenen les bandes valencianes, i per exemple la de Viver, és que t'ajuden a créixer com persona. Tu pots ser músic, però l'important és que eres una persona que ha crescut i la gent t'ajuda. I no importa de que hagis estudiat, que hagis fet, a què te dediques...
0: És molt comprensible.
3: Sí, jo,
0: I tu més que ningú que has anat fora a treballar, és eixa sensació de pertinença, no? De pertànyer a algo, ho pots trobar encara més.
3: Mira, n'hi ha un gest que el son pare, un dels últims assajos que va anar, jo aquell dia era en la banda, acabava d'arribar de Tewan, divendres, me'n vaig a Vorelos, i per darrere, tot calladet per no molestar a la gent, vaig entrar en la sala d'ensaio. I son pare torna al cap i me mira. I jo me'n vaig anar perquè tenia coses a casa. I son pare després em diu, què has fet que no t'has portat l'instrument i t'has posat a tocar? És això, que estàs més a casa i tens que estar
0: formant. Tens que tocar.
3: I este, el Manolo, que va ser el company de Som de la mateixa edat, que va ser també president de la banda, que ha fet una labor impressionant d'històrica de la banda, que continua fent
0: sí.
3: recerca, pues és bas i anem a sopar, anem a parlar, a xerrar.
2: Manolo, perdona que te interrompa, també fue el que creó l'escola.
3: Exactament.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: El que va crear a partir de 1975, 76 més o menys,
3: després.
0: Carmen, per a tu la banda, abans d'anar-se'n.
2: Per a mi la banda és la vida. Jo no puedo vivir, lo ha dicho Francisco, però és que jo la siento muy dentro. Mi padre, mi abuelo, mi hermana, mi hija.
0: Sí.
2: Estamos todos allí.
0: Sí, el flautí sona, no?
1: El flautí sona molt bé. Jo t'he de dir que per a mi, i tu saps que quan anem a les bandes, Imma, tu com a directora i tal, saps que nosaltres ho veiem un poc des de fora, però també des de dins.
0: Sí.
1: I és curiós perquè arribes allí, veus que no hi ha diferència d'edat, tots s'ajunten.
0: És el més bonic que n'hi ha.
1: Volen sumar tots i t'arropen. O sea, jo per a mi la banda de Viver és com que t'arropen, t'agarren, no te solten, el cuiden molt. Carmen, si em veu que em falta veu, em porta el caramel.
0: Això és dir transmitir carinyo i amor.
1: Sí.
0: Que són paraules importants.
1: I per això és molt important.
0: Doncs estem escoltant al final l'últim moviment de Tom Sawyer, d'esta suite. Però no se'n vagin, perquè seguim així parlant en Omar Sala, perquè va dir-nos el suggeriment de la setmana. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Carmen. Moltes gràcies, Francisco. Moltíssimes gràcies per vindre. Però no gràcies. Se n'aneu, eh?
2: Gràcies,
0: que ara escoltaré una obra d'Omar.
3: Gràcies.
0: Anem, així ara penseu si tingueu que muntar-la.
1: La interpretarem en Santa Cecília, nosaltres.
0: Ara va. Doncs seguim així, en Fem Banda.

0: I ara anem a parlar d'una obra molt especial, anomenada Dona d'aigua, una fantasia per a narració i orquestra de vents composta per Omar Sala i inspirada en el folklore valencià. I com tenim així Omar, anem a escoltar-la ja un poquetet, i, però jo ja vull saber com comença aquesta història, aquesta fantasia, aquesta narració d'orquestra, de vents. Com naix el projecte este?
1: És un projecte molt xulo, que tot ve perquè jo vaig a estudiar a la IOI, al C2 de València. Allí entrava una professora, que és Lola Valero Barea, que ve que fa unes activitats molt xules i molt dinàmiques en classe per a fer-nos aprendre el valencià. I allí tenia una tasca que es deia Fantasmes al Palau, que era, nosaltres fèiem com si fórem explicàvem diferents zones on havien passat coses misterioses a la ciutat de València. Per exemple, un carnisser...
0: És el relaix d'aixos misteriosos, sí, i explicat-ho cadascú.
1: Claro, pues, per exemple, on està el Colón, la parada de metro Colón, que allà era la juderia, pues, allà van desaparèixer dos xiquetes, etc. Un carnisser que tallava els trotamons, els matava i després feia pastissos en ells, coses d'estes. I aleshores jo vaig dir, ui, això podíem fer un projecte junts. Aleshores començarem el projecte Fantasmes al Palau 2.0, que significa que en la classe de València, de C2, de la València de l'EOI València Saidia, fem un concurs de relats i decidirem que el tema seria la dona d'aigua. I crearem diferents històries de dones d'aigua.
0: Però ixa dona d'aigua va sorgir perquè tu ja sabies que n'hi havia una llegenda?
1: Sí, exactament. Nosaltres sabíem, la dona d'aigua és una figura màgica o del llegendari valencià, que és una dona d'enorme bellesa que sol aparèixer la nit de Sant Joan, és la nit de més força que té ella, sempre en un peine o en un collar de diamants o d'or o de plata. I sol aparèixer, segons la llegenda, als homes desfavorits, es diu, tu què vols, el tresor o a mi? Si l'home contestava el tresor, la dona d'aigua, perquè sempre estava junt a un riu, un toll, un llac, l'agafava i l'enfonsava i l'ofegava. Si li deia que la volia ella, l'agafava també, però se l'emportava al seu palau subterrani i allí ell no podia eixir mai d'ell, però vivia feliçment com un rei. Aleshores, aquesta és la llegenda un poc maliciosa que tenim. Nosaltres li hem volgut donar una altra volta.
0: Sí.
1: Perquè aquesta dona d'aigua que hem creat nosaltres mitjançant la història comença, ara, per exemple, si està explicant quin és el context que tenim de la dona d'aigua. Però aquesta dona d'aigua, aquesta fantasia, ens ubica en la València, la ciutat de València del 1957, que allí va haver la Gran Riuà. La Gran Riuà. I diu la llegenda que les dones d'aigua vivien en l'antic cabdal del riu Túria i que després de la Riuà van desaparèixer i ningú sabia què havia passat en elles, si havien desaparegut, si s'havien mort, no sabien, perquè elles es dedicaven a cuidar la natura del riu. I fins que un dia en el mític cafè Lisboa del Carmen, hi havia allí un ambient de baix, un jove Pau coneix a una bellíssima mar, perquè en una cosa, et faig un apunte, a una dona d'aigua no li pots dir mai dona d'aigua, perquè si no desapareix. La coneix i s'enamoren i arriba un moment que ell li vol passar la vida a ella. Li demana matrimoni. Aleshores comença la seva història. I el dia abans de formalitzar el seu compromís, ella li conta un secret que no podia confessar a ningú, perquè si confessa, una maledicció que hauria sobre ell i tota la seva família. I comença la història així. Ell, el seu amor no decau i decideixen seguir avant. I ahí està guai, perquè hi ha un moment, aquesta obra és per a narrador i banda. O orquestra de vents, però hi ha un moment que fa un vals, que és quan ell li declara l'amor a ella, que es pot fer o narrat o en un cantant. I, per exemple, aquesta versió és de la banda juvenil de Callosa de Segura, que l'estrenaren en Torrevieja, però també fa poc l'interpretaren en el conservatori, en la banda del conservatori de la Vall d'Uixó, dirigida per Salvador Sebastià.
0: Sí.
1: I allí, per exemple, sí que la feren en cantant i és diferent.
0: Sí.
1: També has de dir que es pot fer en valencià, castellà...
0: Això anava jo a preguntar, però jo no a preguntar-te-ho a tu. Jo anava a preguntar-te-ho a l'altra senyora.
1: Ah, és
0: a dir...
1: És la meva dona d'aigua.
0: Perquè és la teva dona d'aigua. Perquè es pot fer... És a dir, si estem escoltant-la en castellà.
1: Sí.
0: Però realment, gràcies...
1: A Paloma.
0: A Paloma, gràcies a Paloma. N'hi ha traducció en diferents idiomes, no?
2: Sí, Omar és un xic també molt internacional i que s'adapta, dirigeix a Viver, on parla en castellà i ell parla valencià, i amb molts amics que tinc jo de l'estranger parla anglès i jo l'ajude quan necessita una maneta amb els idiomes.
0: I en quants idiomes la podem escoltar?
2: La dona d'aigua la van fer en italià, en anglès...
1: En francès.
2: En francès, i l'hebreu no el van posar perquè no hi havia públic.
0: És a dir, que tot és facilitat, no?
1: Tot és facilitat. Es pot fer en qualsevol idioma. I la veritat que s'adapta molt perquè estàs mesclant un fet catastròfic amb una dignificació de la figura de la dona, però també en una història d'amor.
0: Home, clar.
1: Perquè...
0: Que
1: ara estem escoltant el tema de la dona d'aigua, no?
0: Sí,
1: el tema principal.
0: Sí. Jo vull fer-te una pregunteta, és a dir, en la dedicatòria tens l'obra que recordes a Marta Rostoy Martín, guanyadora del concurs de relats. És a dir, n'hi ha un concurs,
1: sí,
0: que té un premi.
1: Sí.
0: El relat té un premi.
1: Clar, sí, no ho he dit, perdó. Aquesta composició té dues fases. El projecte Fantasma de dos fases. La primera és el concurs de relats, que va guanyar Marta, que se li donaré l'enhorabona, i el premi és que jo composo una obra inspirada en aquesta història.
0: I és quan tu la composes, s'estrena, ara farà un any i poc.
1: El 7 de juliol en el Teatre Municipal de Torrevieja, dirigint, en la banda juvenil de Callosa de Segura, de la Filarmònica, que us assegura, dirigida per Felipe Vicente Manresa, i la narració, que és la que estem escoltant, a Inés, que ho van fer meravellosament.
0: I esta obra que estem escoltant, este conte que has contat superxulo, que a mi m'encanten totes aquestes històries de llegendes, on la poden trobar una banda que està escoltant-nos, algun director, alguna directora, i diu, a mi m'encantaria, perquè si és per a banda juvenil no deu de ser un nivell alt.
1: És un grau 2.5, o sigui que és prou assequible, es pot tocar en qualsevol formació, podríem dir, i la veritat que per a poder accedir a ella és molt fàcil. Ve per mitjà de la meva web, omarsalà.com, per qualsevol xarxa, en contacte amb Omar Sala Music, en Instagram, en Facebook, en totes les xarxes, o per exemple al correu oman@omarsala.com.
0: Doncs estem escoltant així la dona d'aigua, i per acabar, què t'agradaria que sentira o que imaginara el públic cada vegada que escolte esta obra, Dona d'aigua? No sé per què dic la O tancada. És dona d'aigua.
1: Mira, jo em quedé en una... Quan estàvem a l'estrena en Torrevieja, va vindre un home molt emocionat, plorant. Crec que una de les majors ovacions que he tingut jo, va estar molt de temps el públic aplaudint. Va vindre un home molt emocionat i em va dir, jo vaig viure la riuada del 57.
0: Ostres.
1: I em veia i em diu, m'has tornat allí. I després... em va dir també que s'havia quedat en molta felicitat perquè la història, aquesta part és la de la Riuà,
0: sí.
1: La història acaba que diguen que tot naix, no? I diu que si un dia passeges per el jardí del Túria, el que era l'antic cabdal,
0: superbonic,
1: diu que a l'altura del, pot ser que vegués a l'altura del pont de Sant Josep una parella d'abuelets sempre que van agafats de la mà, perquè l'amor sempre
0: mai acaba.
1: I ella, a l'altura del pont, en un foret on era la seva antiga casa, deixa sempre una rosa roja. Mai li diguem dona d'aigua a ella, però és pinta per tota tota l'obra. Entonces, la meva sensació, el que vull que es quedi la gent, és que s'emocionen, que es posen els pèls de punta, que tanquen els ulls i que es transporti aquesta història d'amor, com per exemple ara que està explicant tot el que volia dir-li Pau a Mar.
0: Jo vos dic als oients que si la voleu escoltar sense interrupcions, que nosaltres estem parlant i explicant damunt d'ella, la poden escoltar ara que estem a punt d'acabar, i buscant Fent Banda en el podcast, entren i el primer que apareix és el concert de 7 del matí fins a les 8. I en ella comencem en un pas doble teu també, que té molta història, però ja no dona temps a explicar-la. La història és bonica, de la teua banda.
1: El rabo i el tapó.
0: El rabo i el tapó, comencem en el pas doble i ahí poden escoltar esta obra completa, que ara l'escoltarem acompanyada del programa.
1: La primera obra que van tocar meua, bueno, que la meua banda de taver, que la banda de Tavernes va estrenar en un certamen de cap país.
0: Doncs el poden escoltar, com he dit, en el concert. Ara estem a punt d'acabar el programa. Moltes gràcies, Omar, per vindre. Moltes gràcies a tots vosaltres per estar ací. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per convidar-nos.
0: Paloma.
3: Gràcies.
1: I per ser com eres.
0: Bueno, moltíssimes gràcies i seguim escoltant La Dona d'Aigua i escoltant esta Dona d'Aigua del compositor Omar Sala. Donem per acabat el programa d'avui diumenge. Jo me'n vaig a les meves festes del meu poble, perquè estem en festes i he vingut ací perquè la música val la pena.
1: Sí que val, sí.
0: A l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, i a les xarxes, Imma Santana. Que passeu molt bé diumenge i que tornem amb vosaltres, nosaltres tornem amb vosaltres el cap de setmana que ve, sense falta. Descanseu i disfruteu de la vida, que és el més bonic que hi ha.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant. Amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
5: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
2: Senyores, senyors, hi ha humoristes que conten xistes i hi ha humoristes que fan radiografies de la forma d'una forma molt fidedigna a la vida quotidiana, sobretot d'èpoques passades, però també d'èpoques actuals. Un d'ells és el senyor Raúl Antón, el nostre convidat especial del dia. Raúl, com estàs?
3: Molt bé.
4: Bravo, Raúl, bravo.
3: Me sap mal que estigueu aplaudint. Poseu un àudio, ja.
2: No. Sí.
3: Lo primer, m'ha sisat el començament que teniu de música... Messisa, pareix d'una pel·lícula de local de llumenetes. S'entén? Sí, ara no tornareu a escoltar-lo igual, ¿vale? Però estava escoltant-lo ten. Jo m'imaginava ahí llevant-se la ropa de tot el rotllo.
2: Claro, és que tu tens molta imaginació, ¿eh?
3: Sí, no, a mi se m'ha molt el cap, però ara ja no la tornareu a veure igual. Però jo m'estava emocionant, ja. Uau, tesore del matí que estic jo ahí.
2: Tinc que animar el personal, ¿no?
3: Sí.
2: Tu has vingut a animar ja.
3: Uf, jo vingut que ahir m'acostava a les 4 del matí, vull dir-te que treballava a Castelló, al Raval, precisament.
2: Ostres, estava
3: ahir. I vas tornar a casa i me vas ficar a gravar un vídeo una hora i mitja.
2: Madre
3: i
2: mia.
3: A les 4 del matí m'anava al llit i...
2: no t'han deixat dormir. No,
3: no passa res, és normal. A més, estava gravant el vídeo a una sudadera de l'Spook, ja per fer-me la idea de que tenia que estar despert.
2: Claro, per això tu has vist llumenetes en la sintonia de capçalera i tot.
3: Sí, he passat pel romaní, un momentet. Això... És una residència, ho sabeu? Ara és una residència. Mira, vos conte, va, che, al final ni entrevista ni...
2: Vinga,
3: és que sempre fas el mateix. És una residència, vaig a estar ahí gravant i fica un cartell a lo dalt de on estava el local de llumenetes i fica, ahora somos residencia.
2: Ahora somos residencia.
3: Perquè a lo millor el diumenge encara va algú i diu, así son les... ¿Sabes de qué te...? Me va a quedar flipat en això, però bé. Sí,
2: però, bueno, però ahora somos residencia és que és la mateixa empresa que ahora somos...
3: No, és que és lo mateix, o sea, és el castell on està, o sea, lo que és el romaní, que és el municipi Chicotet y tal, que estaba el Bananas, que ahora es un campo de tiro, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Y después está el local de llumenetes, que era el castell, dice. Y fica que es una residencia de la tercera edad.
2: Hombre, yo es que no sé de qué estoy hablando, ¿eh?
3: No, claro.
2: No sé de qué estoy hablando.
4: No, la verdad que no.
3: Ya me he tirado. Me venía un acudit que sí que estoy fent el monole, bueno, ya famosa es que ho faig, que algú di, tú tens cara de passar per al costat del Max, se m'entén, se està la cara en l'Àngelo i se t'enxufa el wifi. Saps què te vull dir? Que tens cara d'haver viscut. Imagina, nano, estar-hi que se t'enxufa el wifi la dona, tio, mare meva.
2: Bueno, Raúl Antón, Raúl Antón en la seva pura essència, vull dir, si és que la presentació ha sigut immillorable. Raúl Antón, este eres tu en el show, però quina part de realitat i de veritat de Raúl Antón n'hi ha en un show? Vull dir, eres tu mateix en un show? N'hi ha diferència de dalt a baix de l'escenari?
3: No pots estar tot el dia riente, no?
2: Tindràs que descansar.
3: Però sí, sóc jo, és molt natural, és que és molt més fàcil ser tu que ser un personatge o contar coses que no estic sentint, és que és tonteria. No pots mantindre el personatge tot el dia. Te pot agafar millor, pitjor, un dia de collons, tot tinc un dia, escolta, que n'hi havia un dia que a mi m'havien fotut en la hipoteca 3.000 pavos perquè va equivocar la del banc i jo estava plorant i un tio, me pot fer una foto amb tu? I jo, és que estic plorant, no? I tinc una foto que està per rulant i jo plorant. Bueno, vull dir que és una persona, no? Com tots, i tens dies molt bons, dies roïns, però l'essència sempre és la ser natural.
2: Mira que bé se ho està passant, està plorant de risa i tot, no? Està plorant de riure.
3: No, sí, me canta la mare que m'ha marit. Mira, fa poquet en l'eixar me van dir una... Ai, t'he conocido i estàs muy serio. Digo, hòstia, se m'havia muerto el perro 2 hores antes.
2: Ai, va.
3: Que és de cari, que és d'aquí. Ah, se m'ha muerto el perro, però con la castanyola.
2: Mare meva, mare meva.
3: Sí, bueno, però normal, això passa. Què vas a fer? No passa res.
2: Mare meva, Raúl, hauràs tingut... Quants escenaris has xafat?
3: Ni idea. Ni idea.
2: Perquè quants anys de carrera són?
3: Des del 2010 que vaig començar en sèrio, vull dir-te, perquè abans fas un poquet, sobretot a la falla, que sempre on vaig...
2: De quina falla eres?
3: Jo de Marqués Mortortal, Berni Català. Oh. I tinc un premi Berni. Espera, que veig, és un unifier que té un premi Berni. Però que les falles, les comissions falleres, i això ho tenim així, i els altres llocs d'Espanya no ho tenen. A part de tot el que és la indumentària, que és, oi, també ho cuidem, la part artística, la part cultural, pots desenvolupar-la allí, que això és molt important, perquè en altres llocs d'Espanya no tenen aquesta possibilitat. Jo vaig començar a fer monòlegs en la meva falla.
2: El teu humor, a més, és que naix del carrer, de la falla, de les associacions, del carrer, de la vida de València. És una decisió artística o és la teva forma de veure la vida?
3: Soc de Torrefiel, vull dir-te. No vos preocupeu, que no vaig a furtar-vos res, ¿vale?
2: Alfredo, al micro, si no, no se t'escolta.
4: Vos tocar la lotería un any?
3: No, va ser la falla del costat, ¿vale?
2: Ahí va.
3: Va ser la falla...
4: Sí.
3: ¿Es
4: de
3: ver
4: eso, no?
5: Sí, sí, va ser el Cudol. El Torrefiel.
3: Hi ha alguna cosa més fotuda que li toqui a la comissió del costat? No?
4: Jo queria que era la vostra.
3: No, ja te dic que no. Ja te dic que així va passar ja. Però bé. I sí, soc de Torrefiel. Soc més de barriques columpios. Entonces, clar, la manera de ver la vida d'un xic de Torrefiel. Vull dir-te que no puc fer ara com si... Como se dice, ¿no? Como si tuviera apellidos compuestos, ¿no? Que se dice, no, son piscina, no puedo.
2: Ocho apellidos, esto refiero, ¿no? Ocho
3: bueno,
2: apellidos.
3: Bueno, sería jodido, a de Ramán, a de Salam, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer humor con eso, ¿vale? Se puede hacer humor en eso. No pasa res. Si fas bé, blanquet...
2: Se puede hacer humor en todo y desde el cariño y el respecte, claro que sí.
3: Claro que sí, pero no pasa res. La realidad, es que contarla, no es en maldad. La contes y ya está.
2: Jo penso així, jo penso que se pot fer humor de tot i que, a veure, que total, al final sempre és treure-li punta a les situacions quotidianes i això és el jo crec que l'humor més sagrià, no?
3: Sí, no, a més que es nota quan està fet en mala llet, vull dir-te que si fas una cosa per a tocar els tal, es nota. Vull dir-te, jo tinc un acudit, per exemple, que collons, és molt tal en el monòleg que parla d'Alcoi, del monòleg cristiano, que los cristianos iban guapos y borrachos, que decía, ¿a que no ganamos? Luego ya me fui a... Hostia, no me recuerdo de nada. Bueno, pobre que ni al costat y no, pues igual no hemos ganado. Pero vaig a dir-ho, que si no... Ya tú allí no así poc, tú. Pero de veres, es que això es nota, vull dir-te la vinguda, tots els perruques, la carnisseria, no sé què. Bueno, és la realitat, n'hi ha que contar-la, ja està. Se mala llet, però la realitat.
2: Totalment. A més, el bon humor és... hombre... no és d'ofici en el teu cas, és personal i jo t'ho sé, quan parles així de cor en respecte a aquesta maldat.
3: Clar, no passa res, a més ve molt de públic de fora, voren també i es riu quan conté això. Encara menjeu per nit la barona, això quan ho dic. I no passa res.
2: Molt d'humor també, Raül, has fet sobre els 90.
3: Sí, el 90 i València és el que més m'agrada. El fer humor del 90 de València, vaig deixar de fer humor de València, perquè te vaig dir una cosa, va.
2: Si és que Raül, vull dir, Raül Anton, sí, podrà riure's de tot, però de lo primer que riu és d'ell mateix en la situació, en el seu marc, no? En el seu marc, vull dir.
3: N'hi ha, és que jo vaig començar el 2010, com t'estava comentant, i sí que n'hi havia gent que feia, bueno, comèdia sobre política valenciana i tal, però ningú parla de València, ni de les costums ni de les tradicions, i jo vaig agafar l'escenari i ja vaig parlar d'això. Tampoc ningú feia vídeos d'això, i pues jo, si és el que a mi m'agrada, el que passa és que vaig tindre que deixar-lo de fer, perquè clar, quan una cosa va bé i peta, n'hi ha 200 que s'apunten i jo vaig dir, estic parlant de lo mateix que 200, i ja vaig tindre que deixar-lo. Quan vas passar-lo el 90 igual, vas començar con el 90, no havia ningú que parlara del 90 i de repente ja tot, hòstia, que això funciona, tu m'apunte, pues ja tens que deixar de parlar en 90 una miqueta, no?
2: Jo crec que aquests vídeos són els que més han corregut els grups de WhatsApp de València. El de les discoteques, el del running. El de running era boníssim. Oye, el del running, yo estaba viendo a Raúl Antón y me imaginaba a, pues bueno, un señor en la cinta de correr de Rocky, en el Rockies de marca Resi, i, no? I la camiseta de Tirants.
3: Jo estava...
2: Tot fosfi, per supost.
3: El guió el vaig confessionar quan estava corregent. Vull dir que jo vaig aixir a córrer, saps? I estava ahí i dic, hòstia, puc fer un vídeo de running, nano? I estava ahí, sí.
2: Pensat i fet, pensat i fet.
3: Sí.
2: Pues sí, pensat i fet, que és molt valencià, el pensat i fet, sí. Va ser un èxit total.
3: Sí, va anar molt bé, va ser molt graciós, tio. És que, a veure, és que així mos se passa la pantalla en el running, la gent que estava a la ruta al Bacalao va agafar després el running, això no ho pensen mai, saps? Bueno, va començar a anar en bici, és de veres, tot el món va començar, no, per, en la bici i tal, i, imagina, passar de la Puzzle, saps? A pujar l'Oronet, pues no el mateix. Pues, a lo millor, com diuen que és l'esport del pedal, no, van dir, a lo millor vaig a agafar el pedal consiga.
2: No te preocupa, clarament, que el teu humor puga envellir, perquè quan més envellís, jo crec que en este cas és com el vi, no? Que millora.
3: Sí, a veure, els vídeos els
2: primers... És que esa gent de la que parles és precisament la que anava a les discoteques.
3: Sí.
2: Vull dir, ho acabes de comentar.
3: Sí, clar. A veure, el que passa és que tu tens que anar a un determinat públic. El públic que va a teatre és el de la meua edat, inclús una miqueta més major. Jo tinc 37 anys, una merda. 45. Sempre dic que tinc 52. Per què? Perquè me diuen, hosti, això està de categoria. Digo, clar que sí, Mare Carmen. Sí. Sí. Jo tinc 45, a més que va ser la setmana passada. O sea, que no.
2: El moment en que te diguen, ah, pues... 52? Ah, pues sí.
3: Sí, sí. No, me ho han dit ja. Jo, tu cabeza gorda i peluda. Però que sí que és de veres que, va, que la gent a la que el meu públic, diguem, és d'esta edat i tinc que dirigir-me a ells. I van passant unes constants, no? El running sí que és de veres que abans estava molt de moda, continua, però després el pàdel, després tal. Igual que en el seu moment era el squash. I el squash fa anys era... Vamos, y ahora mira, ¿dónde está el squash?
2: Lo importante es anar... tira el deporte que vulguis, pero lo importante es anar ben equipat y a xoc. Perquè si no vas a xoc... Ja, ahí està Carlos Urrutia. Estarà pensant en tenis. En els jugadors de tenis, ben equipats, m'han avessos a l'audiència. Bueno, lo importante es anar equipat, no? Ben equipat.
3: Sí, sí.
2: La raqueta, último modelo. Exacto. A mí me quedan per a jugar un campeonato de pádel y digo, ¿tú juegas a pádel? Me quedan per teléfono. Digo, ¿tú juegas a pádel? Y digo, bueno, yo... Pues, ¿no? Dic, podría... Per què no? Això serà pegar-li a la pilota i que la pilota caiga en el camp de l'altre, no?
3: Sí.
2: Vaig pensar jo. I me diu... Tu és el pare, diu, bueno, tinc raqueta. Diu, igual este torneig no és per a tu. Dic, ah, bueno, pala. Dic, pala, tinc pala. Claro, és que així la cosa...
3: Jo vaig jugar al pádel, però perquè estava rodejat de cristal i dic, a veure si és lo meu. Però el xocolata. És broma. Oye, tio, puc dir una cosa, no? Sé que no ho conta, però està Carlos Urrutia, jo l'escoltava quan era xicotet.
2: Hola. I me diu... Tu és el pare, diu, bueno, tinc raqueta. Diu, igual este torneig no és per a tu. Dic, ah, bueno, pala. Claro, és que així la cosa...
3: Jo vaig jugar al pádel, però perquè estava rodejat de cristal i dic, a veure si és lo meu. Però el xocolata.

0: recordat de seguida que t'he vist. O sea, que a tots. Com està, senyor?
1: Perdó, senta que tens una gaireta lliure, home, que tens una gaireta lliure. Bueno, entra Carlos Urrutia de manera inesperada,
2: totalment.
1: En l'estudi. Saps què passa, Raúl? És que a Carlos Urrutia l'hem escoltat tot de xicotet.
0: Sí, home, tot de xicotet, a veure, que tampoc és tan major, eh?
1: De xicotet de jovenets.
3: Pues acaba de dir, fa un minut, i la gent la tinc de testimoni, dic, ostres, Raúl, digo, no el conec personalment, però l'has sentit, m'han parlat molt d'ell, no ha anat a veure d'actuar, però te seguís des de fa molt de temps i m'ha fet goig trobar-te per ací.
0: Bueno, a mi també, els meus anys de quan el València era bo, te recordé d'això, eh?
1: Recordo d'això. Mare de Déu, senyor.
0: Quan donava goig per el València, eh? Ara, hòstia.
1: L'altre dia li vaig dir a Javi de Bombay, i dic, Javi, bueno, li vaig dir jo no, el Consell d'Experts, i dic a un xiquet, pues resulta que... El València no va molt bé, has pensat en canviar-te a l'Elx, al Llevant, a Villarreal...
0: M'estàs apanyant perquè l'Elx encara, però el Llevant està...
3: Bueno, Villarreal... Ja saps què passa? Com l'altre dia, o farà un mes, que me feres l'entrevista sí. I aquí ja hem quedat a repetir-la, quan la repitam, per parlar només de futbol, no de en Raúl també.
1: Que vinga.
3: La fem junts.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé.
3: Aixina, que sí. Espectacle donarem.
1: Sí, però el que vull que és tertúlia després en el dinar.
0: Bueno,
3: sí, perquè l'altre dia feu un dinar un dissabte, però sempre estic així currada, entre setmana, carinyo, entre setmana.
1: Entonces, que está
3: i t'ensenyo jo a xorar tenis. I a Raúl també.
0: Jo vos ensenyo la DSL valenciano, morsasso per dinar i lo que surja.
4: M'encanta, això m'encanta.
0: Ah, molt bonico. És que tenim coses, tio, molt gracioses. I no li donem...
1: És que Carlos Urrutia, podia entrar en estes històries perfectament, perquè també és un clàssic de la vida valenciana. Vull dir, és que qualsevol que hagi estat... Qualsevol valencià que hagi escoltat de futbol ha escoltat a Carlos Urrutia.
0: Ah, vale, creia que era una altra cosa, que estava dient com que tenies accions als Usos. Tu també recordes el senyor? Dic, hòstia, m'ha deixat ahí.
1: No, els Usos. És la vida quotidiana.
3: Una cosa, dels que eren els amos de Usos, Jesús Saiz,
1: sí.
3: Té el pub clàssic al costat de casa, en el barri on vivim Alfredo i jo. Bueno, tu tens l'atelier.
4: Si un dia contarem les eixides de Susos...
1: Com que les eixides?
4: A les 10 del matí, quan jo obria la porta de la tenda...
3: O no caminant?
4: Si contarem dels personatges que varen veure eixir de Susos...
3: I en quin estat?
4: Bueno, eso ya lo dejamos estar ya.
0: Anem a deixar el tombolà, no?
4: A les 10 del matí.
3: L'època... prèvia a que existira tòmbola.
0: Encara!
3: Home, no, te diré tango.
0: Els famosos tenen una cosa que diuen de... No, és que anem a parlar en local de llumenetes perquè, clar, en les discoteques no se pot parlar. Entonces me fiquen ahí perquè estem a part, tu vas a lo que vas, cariño, que me estàs contant. Ara, algú anirà a consumir ahí el producte típic del lloc, però uns altres van al lío. No sé, el que siga.
4: Però que eren les 10 del matí, lo que estem dient.
1: Refresco de cola.
0: Sí, això és normal.
1: No, però estaria en la cafeteria del costat, Alfredo.
4: Bueno, vale...
3: En Aquarium. Bueno, era Bimbi, te'n recordes?
4: Hòstia, era Bimbi. Bimbi estava en front.
3: Però és que el que vos està parlant, Alfredo, és gent doblar en una borratxada de locos, però eixint de la discoteca en jaqueta i corbata. Perquè eren els VIPs o la gent executius que venien així, o periodistes...
1: Confirmat. Se n'havien anat a les 8 a treballar i havien parat per a fer el break de...
3: Això seria.
1: Seria.
0: Una mala tarda la té qualquiera, no?
3: I el xiquet, que no vull molestar, que m'ha fet molt de goig saludar-vos.
1: No molestes, faltaria més. Està a casa quan vulguis.
3: Que
1: Déu sé. Carlos Urrutia, un aplaudiment per a ell, home, per favor. Un clàssic. Un clàssicazo. Un clàssicazo.
4: Saludos, Carlos.
1: Carlos Urrutia i, per supost, una de les veus del Punt a Punt, que, a més, un programa que han premiat les llistes de l'HM com un programa totalment consolidat i líder en la informació deportiva. Així és que i s'aplaudim per a tots els companys del Punt a Punt.
3: Sí, senyor.
1: Sí. Sí, senyor.
3: Bravo.
1: Sí, senyor.
0: Vos tireu tot el dia aplaudint, m'encanta.
1: Sí.
5: Però és perquè, com no podem aplaudir, per exemple, al València sí. No podem aplaudir.
0: No, però per la part mundial.
5: Aplaudim així. I aplaudim. Raúl, i del València què diem? Del València què fem? Què fem?
0: És que el que passa és que la solució no puc fer jo.
1: Un aplaudiment per a la solució.
5: Bravo, és la solució.
0: Bravo. Bingo, home. Adéu. Jo és que sou el tipus que en contra de Peter Lim, evidentment. Vull dir-te que...
1: L'altre dia vaig veure que t'havien oferit...
0: Sí, no, jo he rebutjat molta pasta, dos accions. L'altre dia estava parlant, perquè estàvem ahí mentre estàvem dinant, i, hòstia, me'n recordo d'això, i va buscar les xifres, i si n'hi havia dos accions, que eren de 2.000 paus cadascuna, i després n'hi havia una que era jugar una part de la grada i tal, era per a 1.500 persones, i me pagaven 15.000 pavos.

0: I era 20 pavos l'entrada, que va veure les dates i tal, mal els gastos de gestió, ells guanyaven com de 1.000 euros, una cosicina. Ells no, el València era el que jugava. La satisfacció que me podia donar a mi actuar al Mestalla, tio, uah, però és que mentre estigués, tio, no, no. I sí que quan era el Lim, el de la Copa, el de Marcelino i tal, jo col·laborat en el València, vull dir-te. El que passa és que te dones compte que era Marcelino, que era l'altre, i no era la part de Singapur. Que passa totalment del València, de la societat valenciana, pues, chico, a fer la mà, ahí, bombar, no?
1: No, és que... Clar, a veure, el València jugava a l'espai, no?
0: Sí, era, sí, sí, València llevaba...
1: I una promotora era la que te cridava
0: tu. Sí, sí, sí, però l'altra acció sí que era del València, també, directament.
1: Raúl.
0: Però me dona el mateix, tio, que no.
1: Raúl, 15.000.
0: Pues un fin de setmana, da igual. Broma. No, no, que me da igual, tio, és que no puc... I, a veure, m'agrada fer molta il·lusió.
1: Tu eres dels que estava malhumorat quan de València perd?
0: Sí, abans sí, el que passa és que ara ja no veig els partits, ara li doné a l'F5 actualitzar i m'entere de resultat, però no, he canviat, ja no puc veure-lo, ja no puc ni escoltar-lo a la ràdio, no puc.
1: Bueno, ¿tens passe o...?
0: Tenia passe, el que passa que, clar, jo actuo tots els caps de setmana i és impossible, claro. És impossible anar. Vaig a entrada, tenia llogat el passe, però me va donar compte que, aunque estiga llogat el passe, que no podia anar ni qualsevol partit, i ja vaig a comprar entrada, però és que ara ja tenc ni per la tele, tio. I això n'hi ha que treballar-ho, perquè n'hi ha molta gent que... Sembla una tonteria, tio, però que n'hi ha molta gent que està tota la setmana fotuda perquè ha perdut el València en el Baracaldo. Vull dir-te que sí, és de veres, que n'hi ha gent de hòstia ja, i tota la setmana un resultat de futbol no pot estar fotent a la setmana.
1: És el que passa, al final t'acostumes, perquè per desgràcia, al final t'acostumes.
0: Bé, si siguem de València, sí.
1: Jo conec algú que és del Madrid, que quan perd de Madrid, pues, està tota la setmana fotut. I li vaig dir, tio, festa del València. Quan perd ja no està fotut, perquè és lo normal, però tampoc és una alegria quan guanya. Vull dir, al final, vull dir, és que és lo contrari. No,
0: bueno, ara mateix sí, però normalment no està mirant ahí.
2: Però si m'havies dit que no eres tu.
3: Jo
2: estaves parlant i l'he fet aixina, Jota.
1: Dic,
2: bueno...
1: S'ha passat a València, no?
3: És que m'he passat a València ja fa meses.
1: Fa meses.
0: Pues el momento.
1: I no tingués res que veure l'amenaça d'acabar de treballar. No tingués res que veure. Va ser per moto propi. Això va ser circumstancial.
3: Doi fe d'ello, sí senyor.
1: Circumstancial. Tenim el nostre consell d'experts que vol Raúl també fer de les seues en la teva entrevista.
0: Genial.
1: Estem segurs?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pot dir qualsevol cosa, eh?
0: Per supost, que faci flauta.
1: A la policia en bombetes. Molt bé, primera pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: Hola, Raúl. Si parles de les discoteques, és que has anat a totes i per això t'has quedat així, no?
0: Hòstia, és que tinga que vindre una xiqueta, no?
1: Sí, una xiqueta, sí.
0: A fer la millor pregunta, A veure, a totes no. A quasi totes sí. I jo crec que això és de fàbrica, Jo crec que això és de fàbrica, no d'anar a la discoteca. És que la nostra generació s'ha quedat aixina per el tanc. Alguna cosa portava el tanc, el gusanitos mojos en Coca-Cola. Alguna cosa portava que mos hem quedat aixina. Però sí que és de ver és que jo crec que ha anat a quasi totes les discoteques. De totes formes, i a partir d'avui estic mort, totalment, no som molt de discoteca. Era més de pàrquing. Perquè a dins entraves i... Pobre, tio, el Remember ixe de el Flying Free, el Kibiró, el Tonight, sí, música aixina, sí, però va canviar al punxum, i jo era de ja, això no és la meva lliga.
1: És que jo penso igual que tu, a mi el pum,
0: uf.
1: Tot el que era tan electrònic, quan se va fer tan electrònic...
0: Ja sí, com... a mi, és que pareixia tot el rato...
1: Li havies llevat la molla.
0: Sí, sí, era les cantaditas, i el que molava de la ruta és que n'hi havia un tio que estava ara plegant taronxa de dilluns a divendres, tenia un èxit mundial, neno. Vull dir-te que estava sonant a New York.
1: És veritat.
0: Vull dir-te, hòstia, i això ho tenim així. València era la segona capital del món en convenció de música, eh? És impressionant. Clar, no el van cuidar quan tocava. De seguida ja és de... És que vosaltres som també aixina, eh? Quan des de fora mos diuen que una cosa està mal, i dius, ai, ai, que mal, que mal. Ah, què collons, tio?
1: Se va desmadrar un poc la cosa.
0: Sí, però bueno, pues... collons, en Ibiza no beben agüita. Vull dir-te que allí van saber en causa, no?
1: És aigüeta salà.
0: I clar, vull dir-te que podien haver-li pegat ahí un xiret i fora, però clar, és més fàcil dir, a fer la mato.
1: A Ibiza.
0: Sí, bones, així som també aixina, eh? De, que mal la barraca. Fora, però bé.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: Hola, Raúl. Quan t'anaves al col·le, te castigaven els mestres?
0: Jo era molt bo. És de veres, eh?
1: I què ha passat?
0: Fins als 15 anys... Jo era molt bo, era bon estudiant. A més, i hostis, tio, això que te vaig a contar, mon pare me va matar. Jo me'n recordo, en séptimo i octavo, era, de EGB, sí. Que la primera i la segona avaluació me van caure totes, inclús gimnàsia, vaig a provar història i tal, perquè a mi se me donava molt bé, i mon pare me va tirar una bronca, diu, papa, tio, si és que no passa res, ja recuperaré totes a la tercera. Ho deixava tot per al final i recuperava totes, perquè era molt fàcil. Vull dir-te, el que passa és que després vaig començar a eixir. I ahí sí que va ser un problema. Però
1: els pàrquings, no?
0: Sí, però que era molt senzill, vull dir-te que era molt bo, no me tiraven la bronca, però sí que és de veres que un dia me van ficar un parte. Un parte, per portar un baló al col·legi. I un dels majors me va agafar el baló, va trencar un cristall i la culpa era meua.
1: Clar,
0: per portar el baló.
1: L'arma de l'homicidi era la teua.
0: Clar, la resta bé, eh? Jo no he sigut mal estudiant. Després ja... i tal.
1: Ara m'he deixat ahí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: A veure, Raúl, t'han de dir hasta luego, Mari Carmen. Qui dimonis és Mari Carmen?
0: Pues tío, t'ho vaig a contar perquè això jo no ho sabia. Tenia un amic que era tot el dia, ah, bueno, hasta luego, Mari Carmen. No me digas eso, hasta luego, Mari Carmen. Si me va a quedar. I me la feia molta gràcia. Estava tot el dia, hasta luego, Mari Carmen, hasta luego, Mari Carmen. I claro, vaig dir a un vídeo, el primer que va fer, i hasta luego, Mari Carmen, no? Perquè era la frase que teníem els col·legues. I després me vaig enterar que un dia a la tele lo va dir Belén Esteban. Un dia només. I se va quedar el meu amic. I després Belén es va enterar de que l'estaven utilitzant i tal, i ja ella va agafar i pam, pam, i ho va dir molt. O sea, que se va retroalimentar tot. De fet, un dia vaig estar parlant amb Belén. No sé si ho puc contar, Elena, que està aquí.
1: Se pot contar, no?
0: No sé si ella podia hablar tampoc mucho. Vam a dejarlo ahí. Un festival del 90 i parlant. Ai, sí, tal, no sé què. I vam parlar. Deixem-lo ahí. Hasta luego, Mari Carmen.
1: Bueno, que sí, que vos posareu en comú el hasta luego,
0: sí,
1: Mari Carmen,
0: sí, però...
1: i se queda ahí la història.
0: A mi me feia molta gràcia, tio. Me feia molta gràcia. De fet, ens van dir, per a fer un programa de ràdio i tal, tenien que agafar un nom, i jo no havia començat els vídeos encara, i jo vaig dir, hasta luego, Mari Carmen. I me va dir el director de l'emissora, no, ese no té futur, però és una visió de l'hòstia. Ha fet hasta fer el pudor, nano.
1: A més de veres. Quarta pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: Hola, Raúl. Tu en casa també parles aixina o sols quan te miren?
0: Aixina com?
1: Aixina com parles tu.
0: Ah, no, sí, de normal, jo sóc així. No, sóc aixina, vull dir que no... Hombre, no estic com els primers vídeos, que eren molt exagerats, perquè, clar, hosti, és que canvia molt. Jo ara no puc veure els meus primers vídeos, eh? Me dona vergonya, diga, ala, que malo és.
1: En què creus tu que ha hagut una diferència notable? Perquè el Raúl d'ara és un Raúl més canalla, vull dir, més canalla de forma natural, no?, a l'hora de parlar.
0: Sí, a veure, el que passa que també ha canviat moltíssim. El que són les xarxes socials ha canviat molt, tio, s'ha convertit en... ha arribat el reggaeton també a la comèdia, és aixina. Tenim que fer-se la idea que és de consumir i que no t'aporta res. I això a mi tampoc m'agrada, vull dir-te que si faig un monòleg que es diu 40, tio, és per parlar de les bondats i de com es veu la vida als 40. No me dona la gana parlar de cuando tu hijo no sé qué, cuando tu pareja tal, es que això és reggaeton i és que, tio, no m'agrada i me costa molt ara fer vídeos a les xarxes, però perquè el meu codi me diu, tio, no caigues tan baix, que sí que ho he fet, vull dir-te que n'hi ha vídeos que jo he fet i he dit, per què? Home, i no de pretendre 4 milions per ahí, però per què ho fas això? No,
1: no, no te talles a l'hora de parlar. Vull dir, el sense filtro, bueno, el sense filtro és real o Raúl Anton té límits a l'hora de fer humor?
0: No, moltíssims. No traspassi. Jo improviso molt en el públic.
1: A veure, el respecte és un límit, evidentment.
0: Sí, n'hi ha dos límits de l'humor. Un és la llei. La llei
1: evident.
0: I llavors cadascú té el seu límit. Si jo conte una història, a lo millor d'una enfermedad, que no faig, però clar, si tu has tingut la enfermedad, tot és un familiar, és un límit teu. Vull dir que n'hi ha que... És impossible no traspassar els límits. Impossible, perquè cadascú si toca alguna coseta, si vaig a Madrid i faig acudis de Vinícius. Vull dir que a lo millor a tu, Jota, pues me diu, que te meu aquí.
1: Home, ja, però és que s'ho guanya. Vinícius sí. També s'ho guanya.
0: Jo ho dic allí, Jo ho dic allí, bo jugador, Però està fava, Este no està bé, I faig espeta, Home, nano, esto dos neuronas más que los caballos para no cagas en las procesiones, ¿qué le digo yo?
1: Última pregunta de Consejo de Experts para Raúl Antón.
4: Buen día, Raúl. Cuando dices un vídeo, la tua familia te aplaudís o te digo, ya está este frente el indio.
0: La meva família no. No me aplaudís. Hombre, sí que está contenta, claro que me va a chaver y... Hostias, i estan orgullosos, que és un poc estrany. Mon pare no m'ho va dir a la vida, que està orgullós del seu fill, la vida m'ho dirà, però sí que és de veres que ja no me... Ah, Raúl ha fet este vídeo i tal. Sí que venen a veure'm actuar, sí que me donen cariño, que és el que pots demanar a la família, i amb això és suficient. Amb això me quede sobra, jo t'ho dic jo que, hòstia.
1: Mira, anem a donar un aplaudiment al Consell d'Experts, no?
0: Sí, un aplaudiment.
5: Bravo, venga. Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Moment de presentar al senyor Manuel Andrés Sarapico.
1: Com bon estàs, dia, Manolo? Com estem?
0: Molt bon dia, cavaller.
1: Pues res, fa un dia perfecte per a mantita, sofà i cine,
0: i
1: eh?
0: I peli.
1: I peli. Peli o sèrie, perquè ara...
2: I xocolate,
1: mira. Ja he citat el llep.
0: Bueno, així, com ja van parlant dels col·laboradors, encara que han fet el pi d'abans, Manuel Andrés Sarapico, bon dia.
1: Hola.
0: J. González, bon dia.
3: Muy buenos días. Mireia
0: Benlliure, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Alfredo Esteve, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Molt bé. Parlem de cine, cavaller.
1: Parlem de cine. Anem a parlar del culebrón de l'any en l'anterior programa. En anteriores ediciones de Fora de Cobertura, dissabte passat, parlàvem de la fusió entre Netflix i Warner Bros., que era la notícia de l'any, indiscutiblement, en el món del cine i de l'audiovisual en general. Però, clar, se n'anarem d'ací... I al dia següent, bueno, pues Ellison i Paramount se va cabrejar perquè no li varen fer cas a la seva oferta i va llançar una OPA hostil als accionistes de Warner Bros. Augmentant el diners per acció que oferia Netflix, la plataforma de Ted Sarandos. I bueno, està tot obert. En estos moments no se sap...
0: Ni a partida, no?
1: Ni a partida. A més, en uns components un poc curiosos des de la ajuntania, evidentment, això tot se mou en Estats Units, però sí que és un negoci a nivell global, i el que sí que n'hi ha és que la fusió de Netflix i de Warner Bros. En principi sí que supondria a nivell monopoli un risc important per al sector, perquè és que se farien pràcticament en el 40% de la quota del sector audiovisual, tant en cine com en plataformes de streaming. Estats Units té unes lleis antimonopoli molt fortes, val? I per una altra banda, resulta que al costat de Paramount i d'esta oferta que fa front a l'oferta de Netflix, n'hi ha un recolzament molt significatiu, que és el de Donald Trump, que s'ha ficat al costat de...
0: Una espendeta, no?
1: De Paramount, sí. Això, bueno, això... Diguem que veu en bons ulls el projecte. Entonces, jo
0: que veu en bons ulls el projecte.
1: Sí, veu en bons ulls.
0: I el de Netflix no el veu en bons ulls?
1: Pues jo supon que també, però és que a Paramount sí que ho ha dit explícitament i en públic. Bueno, sí. També és veritat que la relació que té en la empresa que controla Paramount, bueno, pues és una relació propera...
0: Influències.
1: Sí. Influències. Però bueno, jo el que he optat és, com no sabem com va acabar això, perquè això se pot extendre durant tot l'any 2026 o no, o s'acaba en 4 dies, però no ho sabem, i l'altre dia se va quedar un poquet penjat, és contar-vos i contar als nostres oients quines IPs són importants actualment en cadascuna de les plataformes. Sabeu el que és una IP, a banda de lo de l'ordenador?
0: Ah, oh, vale, pues no.
4: No.
1: Intellectual Property.
3: Ara sí.
1: La propietat intel·lectual, és a dir, i ho faig en un exemple que aneu a entendre
0: és que clarament. Abres la propietat intel·lectual...
1: Mickey Mouse.
0: Sí.
1: Mickey Mouse és una IP. Mickey Mouse és una IP, però Star Wars també és una IP. És a dir, la franquícia...
0: Però Superman serà una altra, no?
1: Efectivament. La franquícia, la propietat, el personatge, allò des de lo qual se pot fer o una sèrie o una pel·lícula o editar uns llibres o fer un merchandising, una propietat intel·lectual. I això és lo més codiciat. Totes les plataformes, totes les productores, tots els que estan en el negoci volen tindre una IP per a poder desenrotllar productes. I esta és la qüestió. Si mirem a Netflix, quines IP té? Les que ha desenrotllat la pròpia Netflix, perquè Netflix va començar de zero. Netflix ha creat la necessitat de tindre una franquícia, ha fet una franquícia exitosa i la estès. Per exemple, altre exemple molt clar, Stranger Things. Stranger Things és una creació de Netflix, és un producte que va crear Netflix.
0: La Casa de Papel.
1: La Casa de Papel, efectivament. Encara que La Casa de Papel, no sé si vos en recordareu, que va arribar a Netflix després, se va estrenar, no, ara no me'n recordo si va ser en Antena 3 o no sé en quina plataforma, Netflix la va comprar i se va fer famosíssima. Mm. Però La Casa de Papel també és Money Heist, que és com se diu en la versió internacional, és una altra de les franquícies de Netflix. El Juego del Calamar, Narcos, estem parlant de Bridgerton, los Bridgerton. Claro. Bridgerton, que es una otra de las franquicias potentes de Netflix, ¿no? Cuchillos por la espalda, Knives Out, las películas del detective Ryan Johnson.
0: ¿Qué supondría, Manolo, que serán de temps?
1: Sí.
0: ¿Qué supondría que Netflix comprara
1: Warner Bros?
0: Warner, ¿y qué supondría que comprara Paramount?
1: Pues te lo digo en franquicias, en nombres de franquicias. Si Netflix compra Warner, a tot això que vos he dit s'afegeixen DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Harry Potter i tot el seu món, Juego de Tronos, The Last of Us, Dune, Matrix, El Señor de los Anillos, Friends, Big Bang Theory, Los Looney Tunes, tot això seria de Netflix. I si se ho queda, Paramount, o sea, si Paramount se queda Warner Bros, que són les joies de la corona, s'afegirien a Star Trek, Misión Imposible, Transformer, la serie Yellowstone de Kevin Costner, encara que ahora ya no está Kevin Costner, Bob Esponja, Top Gun, Les Tortugues Ninja. Es que estén parlant de que son icones, que son franquicias, y eso es de lo que va a hacer negoci. Eso es lo que ven a día de hoy, porque en una otra edición de Fuera de Cobertura parlarem de qué funciona en el cine, perquè si tu agarres els comparatius i els llistats i tu fas un Excel, lo que ven entrades són les franquícies.
0: Clar, perquè ja plou sobre banyat, home.
1: Sí.
0: Ja tens, no? Ja tens eixa...
1: Sí, sí, sí.
0: Si t'agrada la primera...
1: Estem parlant econòmicament, eh? Després n'hi han...
0: Volia parlar de números.
1: Sí.
0: Tenim xifres de què suposaria eixa fusió?
1: No, a veure, tenim la xifra de lo que està oferit per Netflix per acció en total, que diguérem en l'anterior programa, que eren, crec que, me pense, 82 bilions de dòlars.
0: Bilions americans.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja vam fer la didàctica del tema.
0: O sigui, 82.000...
1: Sí.
0: Lo que són per a nosaltres, 82.000 milions de dòlars.
1: I ara l'oferta, crec que, insistir, si no m'enganye, Paramount se'n va cap al 100.
0: Ah, pues parlarem de 95, ja han pujat
1: 30, 100. 30 per acció, eren 20 i pico dòlars per acció, l'oferiment de... Crec que, és que... Parla de memòria, però crec que eren 24 o 26 per acció en l'oferta de Netflix, i ara l'oferta de Paramount se'n va als 30 i pico per acció. O sigui, estem parlant de que és moltíssim diners. No, jo crec que no estem preparats. No tenim el cervell preparat.
0: M'ajuntem per a... una oferta?
1: M'ajuntem
0: sí,
1: per comprar un dècim de Nadal. Si m'ajuntem així, per comprar un dècim.
0: Ja, però igual Donald Trump ho veu en bons ulls i sí, se decanta per nosaltres.
1: Sí, això és veritat. Okay. Se va parlar, i una anotació a peu de pàgina, se va parlar, però molt tangencialment, que igual hasta Disney estava interessada en Warner, però clar, això ja haguera segut. Imagina't si Disney se queda tot este contingut de IP que vos he dit.
0: I ja té Marvel.
1: I té Marvel, té Star Wars,
0: wow.
1: Pixar, Hulu, que així no és molt conegut per este nom, qui tinga Disney Plus en casa veurà que lo que era Star, que era on estaven totes les sèries quan va comprar Fox i tal, que estaven ahí, American History, Horror History i tot això, ara se diu Hulu. Si tu entres en Hulu, el contingut és bestial. Estem parlant de a on es meneja tot. A on es meneja tot.
0: Donald. Donald no el pato, sinó Trump. Donald Trump. Mira, des de Fora de Cobertura una oferta de 200 eurets per la companyia. I si ho veus en bons ulls, pues bueno, ja parlem de contingut.
1: Ja te dic jo que en 200 eurets crec que no ni mos donen la subscripció.
0: A veure, es juntem entre tots els que estem així?
3: Vinga, va.
0: Sí, bueno, sí, no?
1: Mm. Ah. Però per a una subscripció. Arribem, no? En 200 podem subscribir-nos per una banda a Sky Showtime, que té els drets de Paramount així en Espanya, a Netflix i jo crec que a Warner. Me pense que els tres, per lo menos, subscrits
0: no,
1: estem.
0: No mos dona per un any, eh? Per
1: un any no, per un any no mos dona.
0: Gràcies, Manolo Andrés Tarapico.
1: A tu.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu. 2, 1, 2.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
2: A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.

0: Curioso porque a partir de Gran Hermano se crearon muchos otros formatos extraños. Yo estaba hace poco, la semana pasada, con José María Mainat, que es el dueño de G-Music. Actualmente es el único dueño que queda porque falleció recientemente Tony Cruz. Y con anterioridad yo Ramón Mainat. Y su hijo Paul Mainat, muy amigo mío. ¿Quién era Paul? Aparte de ser un grandísimo actor, hijo de Rosa María Sardá, él le dio por realizar, a él le encantaba realizar. Entonces se quedó a los mandos de un programa mítico que era Crónicas Marcianas.
1: Hombre.
0: Y él realizaba el Crónicas Marcianas. Él era, Paul Mainat era realizador de Crónicas Marcianas. Y los realizadores son los que pueden parar las imágenes de este programa. Entonces, Boris Aguirre lo hizo muy conocido a él, hizo muy conocida la típica frase de páralo, Paul, en el momento en que él quería ver una imagen, páralo, Paul. Entonces, él se dirigía al realizador para decirle, para esta imagen. Estando con José María Mainat, le preguntaba el otro día, oye, ¿qué crees tú que pudo triunfar de Operación Triunfo? Y me dijo, ¿sabes qué pudo triunfar? La idea que me diste tú. Y yo no sabía lo que me estaba diciendo. Me decía, es que yo os veía en Gran Hermano y decía, tengo que replicar esto. Y me contó que Endemol, que era el dueño en ese momento, Endemol tenía dos productoras en España, Zeppelin Televisión y G-Music, a la cual se llama Zeppelin Endemol y G-Music Endemol. Entonces él, John Demol, el dueño de la productora holandesa donde se emite Primer Gran Hermano, dice, tengo aquí Gran Hermano, que lo estamos emitiendo aquí en Holanda y un éxito, ¿quién lo quiere? Y G-Music dijo, ah, esto es una gente de la casa, yo no lo quiero. Y Zeppelin, que estaba ahí con sus cosillas, como en una segunda división, dijo, bueno, venga, lo vamos a hacer nosotros. Claro, Zeppelin se puso como la primera productora de este país, se empezó a ganar dinero por todos lados. El product placement que empezaron a meter en Gran Hermano, ellos pues recibían dinero por todos sitios, salían los concursantes, iba a cualquier programa, estaban representados por una agencia de representación de ellos. Total, que G-Music, como que eso se le clavó en el corazón una espina importante y dijo, tengo que hacer algo que supere Gran Hermano. O que
1: lo tengo que petar.
0: Exacto.
1: ¿No? A eso lo tengo que petar.
0: Y de repente me dijo, vosotros ganaba el que sabía estar, yo tenía que hacer un programa de saber hacer. Por eso introduje a Convivir un micrófono y una...
1: También.
0: Exacto. Que, bueno, pues introduje lo que era el saber cantar o el saber hacer, que en este caso era Operación Triunfo.
1: Sí, que pensar, después de eso hace molde mal a la música. No, es una broma. Tercera pregunta de Consejo de Experts para Ismael Beiro.
2: Hola Ismael, tú tocares la batería en la casa del Gran Hermano. ¿Has mejorado? ¿O continúes sentirse ruido insoportable?
0: Oye, pues ahora leo, o sea, recientemente, es curioso que a coalición que venga esta pregunta, me he metido en una escuela de música.
1: ¿Ah, sí?
0: Donde he empezado mi primera clase de batería y mi primera clase de piano, pero batería para leer, ¿sabes? Y es curioso porque tenías grabado ritmo en tu cabeza. Y te dice el profesor, mira, aquí arriba la negra es el hi-hat, que es el típico profesor argentino que le tiene que decir hi-hat. Sí, vosotros le llamáis, le llamáis, se me ha ido la cabeza, ¿te puedes creer? Ahora tengo los términos de la batería en argentino.
1: Ostras, es que, ¿tú sabes qué es, Jota?
3: No sé.
0: Bombo, caja el, y
3: platillo.
1: Charles.
0: No, Charlie, coño, se me ha ido, perdón.
3: Vale,
0: Me dice, jaja, Charlie, lo que vosotros llamáis caja, nosotros llamamos redoblante. Y digo, tío, pues, cuéntamelo en castellano. Que yo no. Y es curioso porque te pone una nota arriba, otra nota media, otra nota abajo, y es el Charlie, la caja o el bombo. Y tú al principio lo vas siguiendo, y luego ya lo tienes en la cabeza de toda la vida que estás tocando ese ritmo, y dice el tío, lee bien. Y digo, si no estoy leyendo, si lo tengo en la cabeza. Entonces, hoy en día creo que es menos escandalosa que hace 25 años, va más ordenada, va más en el tiempo.
1: Seguim, porque tenim una cuarta pregunta para Ismael Beiro.
2: Hola, Ismael. ¿En la casa de Gran Hermano algo le fan a olores peus?
0: Que si olían los peos,
1: los pies. Ah, vale. Alguien le olía los pies.
0: ¿Sabes que yo tengo una ventaja y un inconveniente? Que hace 23 años tuve un accidente de tráfico donde me quedé en coma y perdí el olfato. Aparte de tener alguna secuela física que ni se notan. Y yo, porque la paso por encima, muchas veces creo. El otro día estuve viendo la película Los Inmortales y digo, yo creo que puedo ser un nuevo inmortal, pero que no quedo igual. O sea, por Los Inmortales tú la apuñalabas, el tío estaba otra vez perfecto. A mí me apuñala, me queda la cicatriz, pero continúo en esta vida.
1: Ostras.
0: Entonces, una de las cosas que perdí fue el olfato y hoy en día ya no huelo a nada. Que es una ventaja, pero también un inconveniente cuando estás en atmósfera nociva que te puede irte al otro mundo.
1: Sí, exactamente.
0: Entonces, dentro de casa de Gran Hermano, ¿qué ocurre? Que es como cuando tú abres la habitación de tu hermano, y él no se da cuenta, pero huele aquello que no vea. Entonces yo creo que la gente, de estar allí conviviendo, ya no olíamos. Es verdad que andábamos casi todo el tiempo descalzo o con zapatilla de, o chancla, porque era una época primaveral y verano, era desde abril hasta julio. Y luego es verdad que sí, yo recuerdo Ania, que fue finalista, que gran amiga, que sí. Tenía un grupo de WhatsApp entre todos los de Gran Hermano, eso decía antes a Jota. Uh-huh. Ania era, ella siempre era tomar alimentos muy raros, vegetariana, o sea, ya de repente, si nosotros teníamos patata con ensalada, ella decía, dejarme a mí el resto de la ensalada, no quiero las patatas. Comía muy rara, o sea, no raro, era una dieta equilibrada para ella, le hacía mantener una línea correcta, pero sus... a la hora de entrar en el baño tenía un dolor especial. El que entraba detrás de ella estaba muerto.
1: Pero te preguntan por los pies, por si olían los pies a alguien.
0: Lo digo por los pies, lo que menos olía allí. O sea, te digo que cuando entraba ella, dejábamos la puerta abierta y poníamos como una especie de dibujo de,
1: bueno,
0: de,
1: radioactivo.
0: De radioactivo, diciendo hasta dentro de 3 horas nadie puede entrar aquí.
1: Última pregunta para el Consejo de Experts y se anima a consultar a la previsión meteorológica y a ver cómo está la alerta. ¿Quién te pregunta?
3: Hola, Ismael. ¿Qué mola más, hacer surf en Tarifa o un hermosaret en la Malvarrosa?
0: Bueno, ahí me ha ganado.
1: Bueno. ¿Ves?
0: O sea, yo me pongo la alarma todos los sábados y todos los domingos para ir a almorzar. Y me los conozco todos. El clavo, la peseta, la bodega, o sea, todo, me los conozco todo, ¿eh? Todo lo de la Malvarrosa, todo lo del Cañameral, todo lo del el Cabañal, me los conozco todo, porque si algo he descubierto que me tiene ganado, aparte de los valencianos como soy, es el
1: esmorzar.
0: El esmorzar es. Flipa. O sea, no lo entiende como la gente desayuna, esmorza, almuerza. Digo, madre mía, y la verdad que tiene un respeto por el cuerpo aquí en Valencia. Digo, en Andalucía estaríamos como chancho, como dicen los argentinos, estaríamos gordísimos. Pero aquí, a pesar de que os harta y de comer, estáis perfecto.
1: Oh, bueno, que més que menos.
4: Lo intentamos.
1: Aplaudiment per al Consell d'Experts, sí, no? S'han portat molt bé.
0: Sí, clar que sí. També te debo de reconocer una cosa, és la primera vez que me someto a un Consejo d'Experts con tan temprana edad, ¿eh? Emocionado.
1: Què t'ha paregut, eh? Incisiu, ¿eh?
0: No, m'ha encantat, i además que son, como no tienen vergüenza, pues te pueden contar lo, qualsevol cosa. Te pueden preguntar lo que quieras.
1: Efectivament.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Dani Montesinos, com ja t'has posat a parlar abans de que te presentara, pues ja estàs presentat.
6: Jo és que me trobo com en ma casa i sense voler ha volgut entrar. Així
1: no és, així no és.
6: M'han recordat de l'alcaldessa ahir explicant el tema dels torrons i ara és el moment.
1: Faltaríem, estàs en ta casa. Bé, venim a parlar d'un megaprojecte, no?, que es va fer en la ciutat de València.
6: Sí, la veritat és que estem ara prou menetxats així en la comunitat valenciana, com saps, aprofitem esta secció per a donar veu de tots els projectes que estan transformant un poc la comunitat. I un dels projectes insignes que ve ara, que es comencen les obres en el 2026 i que s'espera que acaben a finals del 2028, va durar 2 anyets, és un macrocentre comercial, un dels més grans d'Espanya, que ve en la zona urbanística que se diu Turianova. Per a qui no se situa, que no siga d'ací de València, jo soc de Torrent i me queda molt propet, igual que ací el company que ha fet este villancico tan xulo de Torrent i que jo estic molt orgullós, pues està, diguem, al costat de la Fe, on la Fe Nova, si pensem entre la Fe Nova i el que seria la V30, que és la redirecció del cauce del riu Túria, ahí n'hi ha un espai que se diu Turianova. Esta urbanització ja està acabada, és una urbanització que té entorn a... té una inversió de 500 milions d'euros, el centre comercial. La urbanització Turianova ja està acabada, ha sigut realitzada per la constructora Bertolín i desenvolupada per Accenture, ¿vale? L'únic que queda per fer són les vivendes, però el que és la urbanització ja està acabada, i entonces el que van a fer és començar a fer aquestes torres de vivendes, moltes de VPO, el qual és molt positiu per al tema de la vivenda, i si n'hi ha una parcel·la que quedaria a la dreta, pegadeta al mar...
1: Hi ha vora, en la comunitat valenciana hi ha vora 4.600 vivendes de protecció oficial, sí, sí, per a esta legislatura.
6: Sí, sí, però ja t'he dit que este desenvolupament...
1: 1.900 de les quals ja estan executades.
6: Este desenvolupament de Turianova se considera un dels més grans de lo que seria la ciutat de València capital, dins de lo que seria el cordó de lo que és el encausament del Túria, i per lo tant va ser algo prou revulsiu. Estem parlant d'un munt de vivendes. No recordo ara, crec que eren 2.000 vivendes, òbviament de VPO i no VPO. Però bueno, el projecte que portem avui, que és l'Infinity, que és un poc la cirereta que fiquem damunt d'ixe pastís de Turianova, és una parcel·la de 72.000 metres, té una inversió d'alrededor de 500 milions d'euros, està, bueno, no busca ser un centre comercial a l'ús. Tenim que pensar que normalment si pensem en els centres comercials diguem urbans, estos són molt compactes, ¿vale? O sigui, és com si diguem pues el Saler, el centre comercial del Saler, que tot el món el coneix. Este projecte ve a canviar un poc tot això. Té una zona verda que és enorme, ¿vale? Estem parlant d'un centre que se desenvolupa en tres plantes, un semisòtano en 4.000 places d'aparcament, una baixa, primera i segon, que van a donar en torno a 92.000 metres de sol per a poder-se alquilar, ¿vale? De tot aquest espai alquilable, d'aquests 92.000 metres que estem parlant, el 50% ja està compromès. O sigui, ja n'hi entendes que han dit que volen una parcel·la i que se volen quedar. Entre elles, pues, estem parlant de Cines Yelmo, n'hi ha una ola en continuo, n'hi ha, bueno, temes de la Friki Zone, però n'hi ha coses molt, molt xules. De fet, estarem comentant en Fernando Sánchez de la Mata, que és el arquitecte que està desenvolupant el projecte, FSM Arquitectos. És un arquitecte que, encara que és de Madrid, vol a la nostra terra en locura. Ella va ser el que va desenvolupar el centre comercial Bonaire, i tenim que tindre en compte que este centre comercial que ve un poc en ixa essència, no? És un centre comercial a huert, com us agrada als valencians disfrutar. No és un centre comercial tancat, com passa en Europa o en Madrid on fa fred. Així el que anem a tindre és un centre comercial a huert, on van haver zones de disfrute, ixa ola en continu gegant, zones per a temes de llibres, exposicions, concerts en directe, i tot això acompanyat d'una oferta comercial prou important. M'agradaria deixar també en compte, ja saps que en aquesta secció sempre ho fem, que és ficar en valor la enginyeria d'ací de la Comunitat Valenciana. Sí. Si ve Fernando Sánchez de las Matas, és l'arquitecte que ha fet el que seria el projecte, un poc el bocetaje, no? de com va anar aquest projecte. Tot el projecte està sent desenvolupat per una enginyeria d'ací de València, que és Grupo Tech, és una de les enginyeries més fortes d'ací de la Comunitat Valenciana, i ells són els que s'estan encarregant de desenvolupar tot el projecte. A més, me consta que ja estan en temes de certificacions, que això és molt important per al futur. S'està intentant traure una classificació BRIAM per al projecte, això vol dir que energèticament el projecte és sustentable. A més, té una qualificació també ICE, que és que tot el projecte va ser accessible per a persones en minusvalia, visual, motriu, ¿vale? I això també és molt important, la qualificació ICE que va tindre el projecte. I des del punt de vista d'accessos, la forma que anem a tindre d'entrar, ja n'hi ha una entrada feta per la V30 nova, que encara no està oberta, però ja està preparada, i després s'ha fet un pont en Malilla per a poder entrar tant a l'urbanització de Turianova com a este gran centre comercial de 92.000 metres.
1: Tenim el de la V31.
6: Exacte. Bueno, ahí tenim V31 en V30, en ixe entron, que és on se situa el centre comercial, però se li ha fet una entrada dedicada des de lo que seria la V30 a este centre comercial, i des de la ciutat, atravessant en un pont de Malilla, que també està ja obert, per a poder arribar a Turianova i a este centre comercial Infinity, que jo crec que va a revolucionar tot el que seria l'oferta comercial del sur de València. I ells, la idea que tenen és donar-li continuïtat a una gran zona verda que té ja Turianova dins de lo que seria ixe centre comercial, de tal forma que no estem pensant que estem entrant en un centre comercial, sinó que n'hi ha una continuïtat de la trama urbana, i de forma orgànica entres sense donar-te compte en aquesta zona comercial, que té, ja t'he dit, virtut de ser algo més que un espai comercial, sinó un espai lúdic, de concerts, d'activitats a l'aire lliure, més allà de, òbviament, que el projecte va tindre i va enfrontar elements tècnics importants. Estem parlant d'un projecte que va mobilitzar entre 3.000 i 6.000 persones. Se van a gastar uns 500 milions d'euros en fer este centre comercial. Estem parlant d'una obra de 2 anys que va portar molta faena així a la ciutat de València i a tota la contorna, i que va tindre problemes en constructius importants. Estem molt proper del mar, estem molt, molt proper del riu, s'anem a trobar en el nivell freàtic, i aquests terrenos me consta que són molt pobres, són de baixa càrrega, entonces van a haver que tindre fer pantalles de resistència. O sigui, a nivell de Grupo Tech se va enfrontar a un projecte important, però jo crec que l'estan enfrontant en molt de positivisme, i tenen molta experiència per a poder fer això. Aixina que ahí tenim en Infinity, arribant ja.
1: Mare meva, això està planificat per a d'ací 2 anys?
6: Les obres es comencen en el 2026, té llicència des del 24, el qual és molt positiu, perquè en la ciutat de València costa un poc trobar que te concedisquen una llicència, és un ajuntament molt gran, entonces ja tenen les llicències per a poder començar. Ha hagut un canvi de propietari i entonces això està retardant un poc l'inici, però jo crec que ara per a primers del 2026, tal com me va comentar Fernando, el company este que te dic, Fernando Sánchez de las Matas, que és l'arquitecte, tenen intenció de començar ara a primers del 26 i acabar en el 28, que és prou ràpid per a una obra de 92.000 metres quadrats de superfície alquilable. O sea, és un centre comercial molt gran. Vale.
1: Marmo, n'hi ha moltes coses a destacar, però en particular la teua visió tècnica, què destacaria?
6: Bueno, a veure, jo crec que el més important és la magnitud d'un projecte d'esta dimensió implantat d'una zona urbana ja consolidada. Això no és normal i de fet és una cosa que Fernando me comentava, que normalment quan fem un centre comercial d'aquestes dimensions, lo normal és establir-lo en la part exterior, com per exemple vas a Tembonaire o en El Osito, on tu te'n vas a un municipi de l'extraradio, del perímetre d'eixa ciutat, i el col·loques fora. Poder trobar eixa quantitat de metres dins de lo que seria el, anem a dir, la mella, no? o el nucli dur d'una ciutat com és València, que és una de les principals ciutats europees, això és una cosa molt complicada. I respecte també el projecte, lo més important és l'apertura que va tindre, o sigui, com funcionen els espais sense estar en un passadís tancat, sinó que tens un montó d'espais lúdics, com te comentava, esta ola que està en continu, que pots estar fent esport, n'hi ha zona de skating, n'hi ha, bueno, de laser game, n'hi ha un montó de cosetes ahí, que lo que van a fer és que tu no estigues palpant que estàs en una zona comercial, sinó que estàs en una part més de la ciutat, i el tema del shopping, no?, com diuen els anglesos, o de la compra, pues va ser algo molt, molt natural. I jo he vist els 3Ds i la veritat és que són espectaculars. N'hi ha unes cobertures fetes com en Sevilla, no sé si heu estat, una espècie de setes que lo que donen és ombratge, i avui pulveritzada, com s'ha fet en la plaça de la Verge. I jo crec que això va quedar molt, molt xulo.
1: En la plaça de la Reina.
6: De la Reina, disculpa, perdona.
1: Disculpa, no me faltaria més.
6: No se pot discutir en tu, si, no se pot discutir en
1: no
6: tu. Me,
1: si, en tot lo, si en tot lo que m'has contat no t'enganyes en una paraula, pues bueno, ja estava bé. Bueno. A veure si anava a pensar la gent que eres una IA.
6: No, IA, de IA res, de torrent, de torrent.
1: De torrent, d'ahí estem. Gràcies, Dani Montesinos.
6: Moltes gràcies
1: un
6: a tu.
1: Un plaer, com sempre.
6: Gràcies.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: De vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara farem un passeig sonor pel pop i el rock d'una dècada que va ser inoblidable per a molta gent que ens escolta, els anys 80. Farem una volteta per alguns dels èxits més sonats a escala mundial i nacional, d'artistes com AC/DC o Duncan Du. Però escoltarem també èxits locals que van marcar les vides de molts valencians i valencianes que ara tindran més de 50. Sentirem artistes valencians que van petar-ho en eixa època, com Seguretat Social o La Resistència, i també altres menys coneguts en l'àmbit estatal, però que van ser pioners de l'anomenat nou pop mediterrani, com Pep Laguarda. I tot sense oblidar pioneres com les vocalistes de Bongos Atòmics i de Los Romeos. Així que si vas viure la teua adolescència i joventut els anys 80, o si simplement t'agrada la música d'esta dècada, esta és la teua playlist. Comencem fort amb una estrella internacional d'esta època daurada del rock dur, Highway to Hell, de AC/DC.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: En el 1982, José Manuel Casany crea Benetúser, una banda que esdevindria referent dins de la movida dels 80 i del rock espanyol. Escoltem un dels primers temes de Seguridad Social, No es fácil ser Dios.

0: Balla al ritme més valencià amb A.Ràdio.
1: Continuem ara amb un grup dels més icònics de la primera onada del punk originada a finals dels 70, London Calling, de The Clash.
0: Retroba la música amb què vas créixer en A.Ràdio.

0: The Clash va ser, sens dubte, una de les influències més importants del grup que escoltarem ara. Una banda de punk rock que va sorgir d'una altra, anomenada Interterror. Es deien La Resistència i eren uns cracs amb el seu so fronterer i combatiu. Escoltem Las Rosas Rojas de Mayo.
1: El ritme mai no para en Up

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: No baixem el ritme per escoltar un grup de rock que va triomfar als 80 amb himnes com este, Manera de vivir de Leño.

0: deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: No baixem el ritme per escoltar un grup de rock que va triomfar als 80 amb himnes com este. Manera de vivir

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Entre tantes bandes de rock liderades i formades exclusivament per homes, algunes cantants, compositores i instrumentistes aconseguiren fer-se el lloc com podien. Internacionalment, una de les pioneres és, sens dubte, The Go-Go's. Escoltem Our Lives Are Sealed.

0: En altres on hem parlat de les Betty Troop, ara escoltarem altres pioneres valencianes, les que formaren part de la banda Bongos Atómicos, que com les Betty Troop destacaren no només per l'estil musical, sinó també per la presència escènica.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música, sempre en A Punt Ràdio.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: A Castelló també sorgeix en els 80 una banda de pop-punk amb solista femenina, gràcies a la unió d'excomponents del grup Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos, amb la vocalista Patricia Escoin. Es deien Los Romeos i amb esta cançó Mi vida rosa arribaren a la glòria.

0: Sonem en A Punt Ràdio. Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Continuem el passeig per la música dels 80 i és el torn de grups com Duncan Du, que fusionaven rock amb pop i folk i aconseguien cançons inoblidables com este 100 gaviotas.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: En l'escena valenciana també començaven a destacar bandes de rock que s'acostaven més al folk i al pop, com Los Infieles, un grup comandat per Julio Galcerá, que va editar només este senzill, El alimento luz perdida.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.
1: També en els anys 80, alguns artistes valencians s'atreviren a cantar en la seva llengua materna. Entre ells, Julio Bustamante. Cambrers és un dels seus primers temes en valencià i sonava així de bé.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A.Punt Ràdio.
1: Julio Bustamante, junt amb Pep Laguarda i Remigi Palmero, foren els representants d'un nou estil que es va anomenar Nou Pop Mediterrani. Escoltem Una Paura, de l'emblemàtic àlbum de Pep Laguarda, Brossa d'Air.
0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Punt Ràdio.
2: El vent arrasa

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en Apunt Ràdio.
1: Ens acostem al final de la playlist amb un grup gallec que va aportar un poc de poesia a eixa escena pop-rock dels 80. Malos tiempos para la lírica, de Golpes Bajos.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Arribem al final de la playlist amb un altre grup valencià que va portar lletres vitalistes amb un toc folk. Banderas de Mayo, liderat per Òscar Brit, en els anys 80 ens regalava temes com este Vivir és arte. Amb ells ens acomiadem donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat fins ací. I agraïm també l'equip tècnic de so coordinat per Pepe Moreno per fer possible que la ràdio pública valenciana arribi a les vostres llars. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't el foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
5: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
7: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
8: Vols dir?
7: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
9: No m'esperava això.
7: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
8: Clar que sí.
7: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
10: Missatge rebut.
7: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
9: Que susto.
7: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
9: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
7: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
10: Efectivament.
7: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
11: Això què vol dir?
7: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
12: Ah, ara ho he entès.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
6: Apunt Ràdio.
13: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les dents.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
14: Avui fa sol.
15: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
14: Corre l'oratge.
15: En Apunt Ràdio. De tu a tu. Sonem. Músiques de quilòmetre zero en la ràdio d'Apunt.

Serà tan difícil saber la història que hagueren escrit, els somnis que no podran ser. La vida es deté en un instant, la pluja ha ofegat el futur, la visca ningú va salvar. I ja fent camins plens de fang, que han bloquejat cada rumb, que han esborrat els

0: difícil saber la història que hagueren escrit. Els somnis que no podran ser, els somnis que no podran ser.
1: Sonem. Parem atenció a la música que naix a prop de tu.

Ondada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vinc del

voluntat de lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc

Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: Què tal? Pues així estem, és que fem possible els últims 90 minuts dins d'este contenidor esportiu, que és el punt a punt i que vos acompanya tota la temporada durant tots els caps de setmana. I ja sabeu, també, en tres setmanes, sempre que hi ha competició d'èlit entre els nostres equips, tant en futbol com en bàsquet, futbol en primera i també en segona divisió. Ja vos emplacem per a la jornada de demà. Demà juga el Llevant, serà l'últim dels equips valencians en entrar en joc este cap de setmana. Ho farà a l'estadi del Sàdar a partir de les 7:30 davant Osasuna de Pamplona. Des de les 7 vos acompanyarem en la prèvia en esta sintonia, la del punt a punt a punt ràdio, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicente Latorre. A hores d'ara, el que fem és encetar a tota pastilla, diríem, i a tota velocitat estos últims 90 minuts d'este punt a punt. Recordant-vos que ens podeu sintonitzar, com és habitual i com sempre, en tots els, en totes les nostres xarxes socials i en totes les plataformes d'apunt a través de la web, a través de les aplicacions per a dispositius mòbil i, en definitiva, dins de tots els canals d'apunt, que no són pocs. Funciona ja una pregunta a les nostres xarxes socials, o millor dit, funciona des d'ara, i vos demanem que doneu la vostra opinió, la vostra nota, el que han fet els nostres esta setmana. El Villarreal, que va empatar, o que ha empatat a dos davant l'Atlético de Madrid. Les vostres sensacions sobre el partit que li espera demà al Levante Unió Esportiva davant Osasuna. El que ahir va fer empat a zero el València davant el Celta en l'estadi de Mestalla. El que acaba de fer l'Elx de Martín Anselmi a casa davant el Barça, i el que han fet també este cap de setmana els equips valencians de segona, l'empat a dos d'ahir del Deportiu Aldense davant el Cádiz, i el que ha fet esta vesprada, empatar també el Castelló a casa sense gols davant el Centre d'Esports Sabadell. Totes les nostres xarxes socials amb esta pregunta ja funciona, així que ja podeu respondre. De seguida escoltarem des del Martínez Valero la roda de premsa de Martín Anselmi, que és el tècnic del Elx, després del passo que acaba de rebre en la segona jornada de Lliga l'equip de la Franja Verda. Anem a repassar ràpidament també el que han fet els nostres al llarg de la setmana. Per exemple, el Villarreal ha empatat a dos contra l'Atlético de Madrid i el tècnic Íñigo Pérez ha acabat frustrat per este marcador.
1: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
0: Este Íñigo Pérez ha acabat absolutament frustrat. Més o menys el mateix ha comentat després en zona mixta també el davanter Gerard Moreno, autor d'un dels gols que ha fet avui també el submarí. Conta'ns què ha passat, Xavi Mata. Bona nit.
2: Bona nit, companys. Gran partit avui del Villarreal, que no pot passar de l'empat en el Metropolitano, 2-2. Un partit que el Villarreal està dominant. S'ha vist ja encara un joc més estil de Íñigo Pérez, un Villarreal dominador, i a més també que tenia la iniciativa. Sols n'ha que veure les ocasions, el Villarreal ha tingut més i més clares que l'Atlético Madrid, i una altra volta està en el punt de mira el porter, Luis Junior, per els dos gols, bona afició, creu que haurà pogut fer un poc més, sobretot en el segon, el gol que fica l'empat, a més en un jugador menys de l'Atlético Madrid. Anem a fer un poc el repàs del partit. Primer s'ha adelantat en un gol de Pubill de fora d'àrea, ha fet un gol espectacular. Després el Villarreal ha aconseguit empatar un penal molt clar sobre Tejon Buchanan, que Gerard ha marcat amb molta solvència enganyant a Oblak, i després ja el Villarreal se posaria en el minut 78 per davant, després de que l'àrbit Hernández hagi anat a veure la jugada en el VAR. Un empujó molt clar de Lenormand quan estava Meco Tache sols davant del porter, i ha pitat penalti i a més l'ha tret la targeta roja. A partir d'ahir jo sí que diria que Villarreal no ha sabut controlar el partit anant guanyant a falta de 12 minuts, i no ha sabut mantenir el resultat de la victòria quan hauria d'haver sigut un equip igual més conservador, no? I no haver deixat el valor a l'Atlético de Madrid, i a partir d'ahir hem d'anar a jugar al camp de l'Alavés a Vitoria la setmana que ve. De moment tens dos punts. Íñigo valorava l'empat com a positiu, però creiem que se podria treure alguna cosa més. y de la Atlético depende de estos errores. Depende de estos errores y te que intentar pues que en un futuro poder tancar els partits i emportar 6 o 3 punts. Si no, que si no és la cosa, jo diria que Luis Junior ha sigut el més crític de l'equip i que la gent està molt contenta en el xoc de Íñigo, que poc a poc pues, se va fent un Villarreal encara millor.
0: Gràcies, Xavi Mata. Santi Marín, què tal? Bona nit.
3: Molt bona nit. Hola.
0: Què t'ha paregut el partit del Villarreal i s'empat a 2, frustrat, acabat el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez. Què t'ha semblat?
4: Sí, entenc la frustració, però a millor un poc més perquè ha donat el partit per guanyat. Quan t'ha aconseguit eixa remuntada de l'1-2 després, que és molt difícil remuntar eixe gol inicial de l'Atlètic Madrid en el Metropolitano, ha fet uns canvis un poc estranys perquè Micautatxe només farà el segon gol, l'ha canviat, també ha llevat a Comesaña, ha perdut jugadors que són els que li tenien que haver donat eixa pausa, eixa tranquil·litat, eixa possessió de valor davant d'un home menys que avui en dia, conforme està el futbol, quan jugues en un home menys es nota prou eixa deficiència que tens i no ha sabut jugar en això davant d'un Atlètic Madrid que ha tirat de fe de la seua espenta d'eixe punx que li sol donar el Xolo i a base de més de cor que de cap ha aconseguit l'empat i sí que és de veres que ha hagut una última oportunitat clara de Buchanan, però que no s'ha hagut materialitzar-la, però per a mi ha sigut més errada de donar el partit per guanyar amb Peixi 1-2 i voler ser amb un jugador més en el camp.
0: Te desperta bones sensacions, Santi, el Villarreal d'Íñigo Pérez en quant a joc?
4: Sí, la veritat, sí, ha sabut jugar bé, triangular, arribar en perill, buscar-hi això més lliure, sobretot acumulant passes per dins per en seguida descarregar per fora en Carlos Romero, la banda esquerra més que la banda dreta on Mourinho no acabava de agafar altura i profunditzar-me, però sí per banda esquerra sobretot Carlos Romero, Moleiro ahí s'han entès molt bé.
0: En segona divisió, el Castelló s'ha estrenat a casa amb un empat contra el Centre d'Esports Sabadell, un recent ascendit a segona, i Pablo Hernández ha queixat del mal estat del terreny de joc de Castalia. L'escoltem.
5: No soy de poner excusas nunca, no voy a poner la excusa del campo, pero obviamente hoy nos ha perjudicado mucho, nos ha limitado. Es una lástima, ¿no?, que tengamos que jugar en casa con el estado del césped así. Esta semana los jardineros han puesto todo su esfuerzo para que llegue lo mejor posible, pero bueno, incluso a mitad de semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo, porque hace 3-4 días el césped estaba injugable, estaba para suspenderlo. Han hecho un gran esfuerzo, pero obviamente pues no estaba en las mejores condiciones. Tendremos que mirar qué ha fallado, qué es lo que pasa, porque al final cuando jugamos en casa, cómo queremos jugar, necesitamos que el campo esté bien. Y hoy, pues por la manera de plantear el partido y de jugar, obviamente nos ha perjudicado mucho más a nosotros.
0: Terrao, Pablo, en queixar-se igual, bona nit.
6: Què tal? Bona nit, companys. Pues la segona jornada i, per tant, l'estrena lliguera Castalia del Castelló ha sigut ni molt menys el que esperava l'afició, que pràcticament ha plenat l'estadi, més de 13.000 espectadors a les graderies, en un mal estat de terreny de xoc. És curiós, feia temps que no estava tan malament el terreny de xoc de l'estadi Castalia, que no ha jugat res al futbol dels homes de Pablo Hernández, que d'altra banda pues no han estat tampoc gens còmodes, no? No han fet ni molt menys el millor partit, s'han vist absolutament, perduts, no?, en aquest plantejament defensiu per part del Centre d'Esports Sabadell, que l'ha controlat perfectament, que ha disminuït pràcticament fins al zero les habilitats i la gran capacitat ofensiva que té este conjunt de Pablo Hernández, que no ha tingut ocasions. Jo no recorde un partit en el que hagi tingut menys ocasions de gol este Castelló en les últimes temporades. Tot i els canvis en la recta final del partit, prenent riscos per part del míster, pues ni en Suero, ni en Rego, ni en Castillo, ni tampoc en Álvaro Martín com a segon punta buscant els balons a l'olla, està capaç de generar aquesta jugada que li donaré els tres punts davant d'un Sabadell, com dic, molt ordenat, molt en la línia del que vam veure ja en la primera jornada al Molinón, però el que li ha faltat punteria perquè ha tingut dos o tres ocasions prou clares en l'àrea del Castelló i entre Alberto Jiménez i Román Matis han pogut solventar-les. Al final, empat sense gols, un tant decebedor, més enllà del resultat per la imatge en atac oferit el Castelló, i no queda altra sinó pensar ja en la tercera jornada. El següent viatge serà a Vigo, proper dia 31, per enfrontar-se a un altre recient ascendit, com és el cas del Celta Fortuna.
0: Encara, gràcies, Gual, encara en segona divisió, l'empat de dissabte entre el Deportiu Eldense i el Cádiz 2-2 va deixar un sabor agredolç en l'equip alacantí, que apenas ha sumat un punt de 6 disputats en les dues primeres jornades de segona. Molt penalitzats els de Claudio per errades defensives que han comès en els dos partits. Esta és la queixa de Claudio.
3: No lo sé, pero es verdad que da la sensación de que necesitamos demasiado como para poder ganar, ¿no? Yo creo que ya nos pasó un poquito en Almería. No sé, las veces que tiramos a puerta también. Hoy, sobre todo el primer tiempo, yo creo que nos tenemos que haber ido con ventaja al descanso. Y luego, pues, después de marcar los goles, es verdad que también han sido errores de... Sobre todo el primero de ellos, ¿no? Una cesión y tal, nos hemos aprovechado en la presión. Y pues bueno, nos tiene que servir para aprender, porque bueno, son situaciones que se pueden resolver.
0: Es fotut, ¿eh? Si l'equip de Claudio comença tantes errades defensives, li ha passat en els dos partits que ha disputat, doncs a partir d'ahir sí que patirà per a salvar la categoria. Estàs d'acord, Álvaro Molina? Bona nit.
7: Bona nit, Salva, companys. Ahir l'Eldense va empatar 2-2 davant del Cádiz en la tornada del conjunt blaugrana al nou Pepi Comat, i la sensació que va deixar l'encontre, ja ho comentàvem ahir en la retransmissió, va ser agredolça per als aficionats locals, per a l'equip d'Elda. En la primera part l'Eldense va demostrar ser millor, tindre més ocasions, més arribades, no va haver encert, el Cádiz pràcticament no va arribar a la porteria de Ramon Vila, i ja en la segona part és on es van veure els gols. Els de Claudio Barragán es van posar per davant dos voltes i van desaprofitar aquest avantatge. L'1-0 va ser obra de Mariano Carmona, amb ajuda del central del Cádiz. 1-1 va empatar Ivón Sánchez, 2-1 golàs olímpic de Guille Macho, i altra vegada el conjunt gadità que va empatar el partit mitjançant un gol d'Antoñito per deixar aquest 2-2 definitiu. Primer punt en Lliga per a l'Eldense, com va dir també Claudio en roda de premsa, moment de quedar-se en aquestes coses positives, continuar treballant per millorar errades, sobretot en defensa, que al final en aquestes categories ja ho hem vist, costen punts, i a pensar a partir d'allà en una eixida difícil, com és el pròxim dissabte a Butarque per enfrontar-se a tot un Leganés.
0: Gràcies, Álvaro. Demà juga en primera divisió el Llevant, s'estrena contra, o millor dit, s'estrena Osasuna a casa, perquè la primera jornada de Lliga va ser ajornat el partit que tenia pendent contra el Celta de Vigo. El duel és a les 7:30, des de les 7 en la sintonia del Punt a Punt. Luis Castro, el tècnic, en la prèvia considera que Osasuna és un meló per obrir perquè estrena tècnic en la figura de Luis Miguel Ramis. L'escoltem.
8: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, pero también nosotros tenemos varias formas de tener información de ellos, también de su entrenador, que ha cambiado, pero también sabemos cómo trabajaba antes. Era en segunda liga, era una de las mejores, si no la mejor defensa de la segunda liga del año pasado, que es un equipo que defiende muy bien, muy compacto. Hay muchas informaciones que tenemos, sabemos dónde nos pueden hacer daño y dónde también podemos mejorar un poco más para hacerles daño a ellos. Lo que tienes que estar es a 100% en todos los aspectos, porque estás jugando, si no la mejor, una de las mejores ligas del mundo, y tienes que apretar.
0: Luis Castro recupera a Roger Brugué, baixa per sanció la setmana passada. L'estrem podria ser una de les poques novetats en l'11, ja que s'espera una alineació similar a la del debut de Giga, que només va comptar amb el central Aissa Mandí com a cara nova, encara que és cert que Enzo Bardelli també va tindre minuts en la segona part. Dos dels últims fitxatges del Llevant, Thiago Fernández i el central Ifeanyi Enduké, anunciat dissabte, encara no han pogut ser inscrits en la Giga. També falten per inscriure Sotelo, Requena, Musuagi i Tallavet, i jugadors com Xavi Grande, Martín Cruz i Dani Martín, encara que aquests tres no compten per a Luis Castro. Un desastre. Escoltem el tècnic parlar sobre jugadors que encara falten per inscriure's.
8: Yo pienso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo pienso que la liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Hay una persona que está metiendo dinero del suyo a lo que es valorable, y pienso que la liga tenga que mirar a eso también, porque está dando el máximo, está haciendo todo lo posible para inscribir. Es verdad que las reglas son muy apretadas, pero con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones. Es mi opinión. De lo que miro que el club está haciendo, pienso que vamos a tener inscripciones para el partido.
0: Són les 11:46, una vegada repassada la jornada, a l'espera de la roda de premsa de Martín Anselmi. Anem a tancar este primer tram, diríem, express, informatiu, i obrim ja tertúlia per a parlar-vos de dades de mercat vinculades al València. Estan ja per ací, heu escoltat Santi Marín, també està per ací ja Pepe Pla, els dos habituals de diumenge.
9: Punt a punt. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: ¿Y dices que siempre sucede?
15: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
16: Solo se me ocurre. ¡Wow!
14: Increíble. Pasa siempre.
15: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
16: ¡Wow!
15: Descúbrelo en tu concesionario.
17: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: A Punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.
0: I a tot això estem pendents de la roda de premsa de Martín Anselmi. A veure com explica Pepe Pla. Què tal? Bona nit.
18: Què tal? Bona nit.
0: A veure com explica. És una tocata con la que acabes de rebre, eh? Fotut, eh? Ese paper per a un entrenador.
18: És complicado.
0: Per a qualsevol entrenador, vaja.
18: Sí, però és verdad que va un poco la idea también futbolística del técnico. Ya lo vimos un poco el año pasado, que fue algo muy parecido con el de Sarabia. Es verdad que con algunos aspectos distintos, pero al final, bueno, pues este tipo de equipos
0: es una idea de choque, diría, innegociable. Sí. O era la de la temporada pasada, pero, y es esta también.
18: Con equipos que no es el Barcelona, que no es el Real Madrid, que no es el Atlético de Madrid, para mí los innegociables tienen que ser negociables.
0: Sí, sí. No, estoy de acuerdo.
18: Si te quieres salvar, si quieres hacer puntos, no tienes la capacidad que tienen otros clubes de tener plantillas largas con buenos futbolistas que sean determinantes. Por lo tanto, bueno, si vas a tumba abierta, aún así, por tu idea futbolística, contra equipos, a un intercambio de golpes, contra equipos que tienen, triplican tu calidad individual y colectiva, pues lo más normal es que tú igual hagas uno, hagas dos, pero que recibas seis o siete.
0: Y que si te equivoques, te va a caer un cabal.
18: Y que el partido han sido cinco y podrían haber sido siete, ocho, tranquilamente. Por lo tanto, bueno, estos innegociables, yo como técnico, llevando equipos como Elche, como equipos que tienen que hacer muchos puntos para poder salvarte, la única manera de competir contra este tipo de equipos es, segundamente, negociando un poco, porque todos tenemos nuestro modelo de juego, nuestra idea, pero tienes que abrir un poco el abanico, ser flexible contra este tipo de equipos.
4: Están les variants que deus de fer en el teu sistema de xoc, sobretot quan t'enfrentes a este tipus d'equip. Sí. És de veres que varen veure l'Elche la setmana passada contra el Deportiu de la Corunya jugar igual, i avui l'hem vist també jugant en aquesta filosofia i estil de xoc. També és de veres que en la primera part ha sabut dominar o tindre més posició que el Futbol Club Barcelona. També debut, pense jo, que Flick ahir ha arriscat un poc en eixe mig del camp amb Bernal, Fermín i Gavi, en el moment que així Pedri ja canvia totalment la pel·lícula. Però sí que és de veres que l'Elx, a pesar d'eixe estil de xoc, li veig que li falta pegada, sobretot el Gui estava el davanter moltes soles. Escoltàvem a Raúl Pina quan dia la millor bona nota té que jugar. Jo pense que aixina quan l'any passat estava Rafa Mir i Álvaro, que també li donaven molta pegada, sobretot en les entrades laterals, en aquest estil de xoc més o menys similar. Jo penso que està moltes soles de Ferniño i sí que li falta un acompanyament, sobretot per a aquestes rematades o aquestes finalitzacions de jugades, perquè com estava dient Pepe, jugant de Xina, si arribes una, tens que fer-la, perquè a la mínima que li concedisques a un rival com el Futbol Club Barcelona, ells sí que no te van a penalitzar.
0: Li va caure de seguida Anselmi, perquè acaba de concloure la roda de premsa de Flick, ara de seguida entrarà Anselmi a la sala de premsa del Martínez Valero, li van a insistir en per què insistís ahí, vaig a la redundància, en el Fede Redondo ahí darrere, en esa zona de reraguarda, pero tiene más facilidad en teoría a la hora de traure la pilota. Ahora escolte Martín Anselmi, pero a ir empat a cero del Valencia Mestalla contra el Celta de Vigo, dimarts arriba el Betis. No sé com va recuperar la plantilla Corberan. Informació en 90 minuts és que ahir la majoria de futbolistes, dit per mateixos futbolistes des del vestidor, varen acabar amb problemes musculars. Textual, muchos vamos a acabamos acalambrados. És la informació que avui ens oferien mentre preparàvem el programa. Futbolistes que, per cert, varen acabar el partit i varen jugar els 90 i pico minuts que ahir va durar el partit contra el Celta de Vigo. Lesió de Justin de Haas, va ser baixa contra el Betis, va ser probablement també baixa contra el Depor, de moment anem a deixar un dubte seriós. Ja on es darà la informació de mercat, diríem important que hem d'oferir-vos, és que el València busca un central contra el rellotge en el mercat. Titular contra el Betis va ser Diakabi. Diakabi va acompanyar a César Tàrrega i ja veurem si, que ara li preguntaré a Santi i a Pepe, si pensen que Corberan va insistir en Pepe Loi darrere, perquè ahir, quan se produís el canvi de Mafeo, jo pensava que se netejava un central i no. Va mantindre ese sistema de cinc. Me contava en esta vesprada que perquè no volia perdre en el tram final Corberan i lo que buscava era, pues, almenys conservar ese 0-0 veient com veia físicament al seu equip. Però vaja, ara parlem de seguida en tertúlia. El València, que busca un central, estan oferint-li nombrosos centrals. A veure si demà podem donar-vos més dades o més detalls. Arnau Martínez està desesperat ja a Girona, és la informació que tenim, i de fet, informació que vos ofereix a les 90 minuts, l'entorn d'Arnau Martínez ja està oferint-lo a altres clubs perquè pensa que el València ja no va anar avant. No sé si serà estratègia o no, vos dic el que pensa l'entorn d'Arnau Martínez. A hores d'ara, l'entorn d'Arnau Martínez està oferint-lo ja a altres clubs perquè interpreta, a diferència de lo que interpretava dijous, vos ho varen contar en esta sintonia, interpreta que el València no va menejar-se per Arnau Martínez i que el València, amb Mafeo i amb un central que ara es de la considera prioritari, va tancar les incorporacions en defensa. Sabeu que el mercat és canviant i que de repente demà pot aparèixer Ron Garli. Però, de moment, i és informació que tenim, l'entorn d'Arnau Martínez, desesperat, i la seva agència de representació, Info de 90 Minuts, està oferint-lo a altres clubs. Però crec que podem escoltar ja a Martín Anselmi, la seva roda de premsa, a veure què conta. I escoltem aquesta roda de premsa de la mà de Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya. És la que t'oferís la roda de premsa de Martín Anselmi.
13: Buenas noches a todos. Empezamos la rueda de prensa del entrenador del Elche Club de Fútbol, Martín Anselmi. Vamos a empezar con los medios que están en directo. Veo por aquí a Paco, pasemos micro.
16: Hola Martín, buenas noches. Paco Gómez de Radio Marca Elche y Tele Elche. El resultado es muy contundente. Yo creo que aquí la pegada de uno y otro define claramente el resultado, pero quería preguntarte, bueno, pues, ¿con qué te quedas del partido? Si este resultado no debe dejar secuelas o daños colaterales, porque digamos que, bueno, el Barça juega es la misma liga, pero juega otra cosa. Entonces, preguntarte un poco por tu opinión. Gracias.
19: Hola, Paco. Buenas noches a todos. Sí, creo que, a ver, después de este tipo de derrotas, todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Entonces, con todo lo que yo me puedo quedar, lo voy a tener claro, o lo que nos podemos quedar, lo voy a tener claro una vez que podamos revisar el partido. Pero sí estoy convencido de que hay muchas cosas con las que nos podemos quedar. Si me preguntás rápido, porque al final son sensaciones, y las sensaciones después de los partidos al final por ahí no condicen con la realidad una vez que vos volvés a ver el partido. Pero mi sensación de hoy es que cuando estuvimos presentes en el juego, cuando estuvimos compitiendo juntos, hemos tenido la posibilidad de lastimar. no fuimos contundentes en las áreas como sí lo fueron ellos, que pagamos caros los errores y que en los momentos claves del partido donde nosotros intentábamos ir, ellos supieron golpear. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Podía haber sido una historia la primera parte, podíamos haber descontado en la segunda parte y meternos rápidamente en partido, tanto en el 2-0 como en el 3-0. No lo pudimos hacer y al partir de ahí creo que hubo un momento en el que dejamos de estar juntos, que fue en el momento de la paragua donde pudimos transmitir eso, o Matías pudo transmitir eso, que al final era lo que sentíamos, que volvamos a estar juntos, porque al final Elche es eso, nos sentimos que es eso, y con relación a secuelas y eso, no, la verdad que no lo veo. O sea, veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar, porque como dije acá ante el partido, el resultado es temporal y no es una excusa para dejar de hacer las cosas.
0: Cristian.
20: Sí, mister, aquí. Cristian Ejea, en directo para el tiempo de juego de la cadena COPE. Quería preguntarte si consideras que el 0-2 ha podido ser clave también para irte al descanso. Y luego la segunda era sobre Bubba Sangaré. Lo hemos visto en los últimos 10-15 minutos que se echaba la mano al bicefemoral. No sé si tiene algún tipo de lesión o simplemente han sido calambres.
19: Hola, Cristian. Buenas noches. La verdad que el 2-0 sí llega en un momento donde ya se iba la primera mitad, donde yo sentía que nuestro gol estaba al caer, o sea, podíamos empatar el partido en cualquier momento. Hemos tenido situaciones, una bola preparada que balón detenido que no pudimos concretar, la profundidad de Ali que también queda, muchos ataques organizados que al final se terminan diluyendo, pero que teníamos como para lastimar. Y yo sentía que estábamos en partido y que podíamos lastimar en cualquier momento. Al final es una bola que queda corta porque se le va larga un poquito a Fede, pero él quiso jugar largo. Y bueno, son esos momentos en donde dos errores los pagamos y creo que en la segunda mitad, al final nuestra esencia es ir a buscar y creo que es en una situación en la que saltamos mano a mano, hombre a hombre, porque queremos descontar, ellos tienen jerarquía, nos giraron. Y creo que ahí el partido pasó a ser otro, ahí pasa a ser el partido de juntarnos, de estar fuertes, de estar juntos, de entender que si me acalambro no ir y elegir las situaciones para ir. Y eso creo que nos tiene que servir de aprendizaje. Eso sí nos tiene que servir de aprendizaje porque contra esta clase de jugadores ese tipo de acciones las vas a pagar. Con relación a UBA creo que está bien, es muy reciente todo, pero le pregunté cómo estaba y me dijo que bien.
0: Pepe. Les paraules en roda de prensa explicante conforme a pogut i se back a casa davant el Futbol Club Barcelona de Martín Anselmi. Roda de prensa oferida gràcies a Electric Consulting. Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja. Bé, pues no sé si lo que vos han semblat les declaracions de Martín Anselmi, però, bueno, no sé, que acabe la resaca, no?, o el resó d'este partit, i a partir d'ahí a recuperar-se, i a veure què passa en la següent jornada de Lliga. És molt difícil ser entrenador, també, en una roda de premsa com esta, Santi, Pepe.
18: Tampoc bueno, però és un causa-efecto.
0: No, no, està clar.
18: O sea, al final, a lo que tú quieres proponer, luego tienes que dar una explicación del por qué haces eso y no lo contrario, por lo tanto, es que me da la sensación de que cuando hay partidos así, el equipo rival acaba. Es verdad que luego el Barcelona tiene tantos mimbres que te puedes arbolar con cualquier situación, pero es que acabas, me da la impresión de que acabas regalándolo. Porque te puede ganar luego igual, pero aunque tu esencia, como dice Martín Anselmi, sea el poder ir a buscar, pero es que contra el Barça no puedes ir a buscar, porque si el partido se parte y vas a intercambio de golpes, lo más lógico es que haya pasado lo que ha pasado ahora.
0: Santi.
4: No, en la mateixa línia, jo ho estava comentant. A mi en la primera part m'ha aparegut una tasca que fem els entrenadors d'eixir de pilota davant pressió, pèrdua i finalització, perquè era voler treure la pilota, però amb eixa pressió alta sí, eixien bé, però també arribaven a tres quarts que ja no trobaven passadors. I ha debut altres vegades, com així ha vingut la jugada del penal i la jugada del gol d'Adeyemi, en què han comès una errada, sobretot també ha cridat l'atenció, Barça, Xavi Espart jugant de lateral esquerre, un dreta per l'esquerra, al contrari que el València, al contrari que el València.
0: Brutal, també sí, serà, no, brutal. Per cert, a part d'entrar en tertúlia de repassar-les la info relativa al València, hem de parlar de dos davanters valencians que no se cansen de fer gols, perquè ahir va aparèixer Carlos Espí, li va donar la victòria, ja, Carlos Espí, ja, li va donar la victòria al Real Madrid, ja, sí, evidentment, anem a alegrar-nos de tots els gols de Carlos Espí, excepte dels que siguen contra els nostres, després si acaba amb un bon grapà de gols al final de temporada, pues, evidentment, també s'alegrarem del davanter de Tavernes de Valldigna, va fer-hi segona la victòria del Madrid, i després ha debutat, ha entrat en la segona part, si no m'equivoque, Pepe, Ferran Torres amb el Paris Saint-Germain, ha fet dos gols, i un golaç, sí, de cap, que estaves ensenyant-me el vídeo. Yo no,
18: sí, el segundo ha sido... es verdad que Ferran ha ido cambiando sus registros a medida de que ha ido modificando los clubes, se ha vuelto mucho más peligroso cuando está mucho más cerca del área, pero el segundo gol, yo lo recomiendo a la gente, ¿no? A la gente que nos está escuchando, si no lo ha visto, es un gol de 9 puro de delantero centro, es un centro medio de Fabián donde él arranca en un sitio indetectable para el central, le gana la espalda, ese desmarque diagonal y pega un, sí, cabezazo. Aparte, ese cabezazo con el parietal, lo máximo que puedes girar en una situación normal es muy poco. Él gira la cabeza prácticamente todos los grados posibles y es un cabezazo magistral. O sea, y no se puede empezar mejor.
4: Yo destaque, a banda de todo lo que está ahí en PP, el cambio te asegute la mitja part, porque ahí sí de suplent, Ferran Torres, y ahí sí perden Belé. Luis Enrique ha sigut capaç en el descans de Pergen 0-2, sentar a Dembélé, traure a Ferran Torres, el que vol dir la fe que té de Luis Enrique en Ferran Torres, i ahí soles li ha valgut per a remuntar el partit i empatar-lo. I respecte a Carlos Espí, per a mi lo cridaner, perquè no és que faça gols, perquè ja l'hem vist fer gols en el Levante, inclús recordeu-se quan a final de temporada diem és un davanter que li pot vindre bé a la selecció espanyola per anar al Mundial, perquè té registres que no tenia altre. Al final el Luis de la Fuente s'ha portat per aquest paper a Borja Iglesias. Però la primera jugada que té Carlos Espí és una deixada que fa de cara a Mbappé, que acaba finalitzant la jugada, i després l'altra que apareix en sols 10 minuts és on fa el gol.
0: Sí, sí.
4: Però que és normal, perquè en el Real Madrid va estar envoltat en un context on va tindre moltes més ocasions, sobretot en els últims 10 minuts, que és on en Real Madrid normalment sempre està més volcat sobre l'àrea rival. I clar, ahir Mourinho molt bé, perquè trau a Carlos Espí i trau a Trent Arnold, que té un peu, sí, sí, i una qualitat per a ficar balons molt bona. Lo també cridaner és que Mourinho, cosa que a lo millor Arbeloa o Xavi Alonso no feia, va ser capaç de llevar a Bellingham per a traure Carlos Espí i retrasar un poquet, ficar per Carlos Espí a Mbappé. Això també diu molt de l'entrenador, perquè al fi i al cap hi ha que atrevir-se i...
0: No, Mourinho, te digo yo que atrevir-se... Sí. Atrevir-se,
18: no, y que aparte, lo que luego en el flash... El propio futbolista dice, lo que me ha dicho es encárgate de ayudar y de echar un cable a Mbappé. Mm. Es que al final solo la presencia de Espí se lleva la atención de 2-3 futbolistas. Eso hace que seguramente al astro francés se libere muchísimo más, haya más espacio. De hecho, el gol es una situación, una acción de Mbappé, donde
0: sí.
18: Genera toda la atención Mbappé a esa acción y ese rechace suelto, él tiene un imán dentro del área. Eso y es. Acaba facturando. Yo creo que va a jugar más de lo que mucha gente se esperaba, y va a ser mucho más efectivo que lo que la gente se esperaba.
0: Absolutamente.
4: Y solo por la presencia física ya imposa.
18: Sí, no, la atención la trae de todo el mundo.
0: Efectivamente. Pues Ferran Torres y Carlos Espí, jornada positiva para tots dos. Ahir, gol de Carlos Espí, davanter València de Tavernes de Valldigna. 2-1 en el seu debut al Paris Saint-Germain, del davanter de Foios, Ferran Torres. S'alegrem, clar que sí, per Carlos Espí i per Ferran Torres. En el València repassem lo que vos contàvem abans de la roda de premsa de Martín Anselmi. Arnau Martínez ja absolutament desesperat, vol continuar jugant en primera divisió o en l'elit, vol eixir si és possible del Girona en segona divisió. El seu entorn, la seva agència de representació, ja està oferint a altres clubs. Info de 90 minuts, Arnau Martínez. Què és el que ha de fer la seva agència de representació? Demà, de repente, pot aparèixer el València, puxar la seva oferta o oferir el mateix, i ja veurem què pensa el Girona. Però, info de 90 minuts, la seva agència de representació ja està oferint cap a altres clubs a Arnau Martínez, que dijous encara pensava que al llarg d'este cap de setmana València i Girona podien acostar-se. Sembla que s'ha embrutat de declaracions entre creuades, com vos contàvem també dijous, la culpa és tuya, la culpa no és mia, és tuya, entre València i Girona. No està acabant massa bé la cosa entre tots dos clubs. Lesió de Justin de Haas, no estarà contra el Betis, dubte molt seriós contra el Deportivo, contra el Betis titular, serà Diakabi acompanyant Tàrrega i ja veurem si acompanyant Pepelu, i este matí aterrat van Oebelen, que aterra a València cedit, sense opció de compra des de l'Ipswich Town, ve a competir, ja veurem què determina Corberan amb Dimitrievski. Un fragment de veu que volem escoltar ahir de Carlos Corberan en la roda de premsa. Este és Carlos Corberan, Manolo, mira'm, Manolo Palomar, el segon tall. Carlos Corberan parlant de les protestes de la graderia.
1: Yo siempre respeto a Mestalla, mi respeto por este campo y por esta afición, y por mi club no puede ser más alto. Yo soy un aliado de la exigencia, me comprometo con ella y acepto todas las críticas hacia mí cuando el equipo no consigue la victoria. Soy el primero que levanta la mano, que me responsabilizo, porque es la forma de cambiar las cosas. Sé la exigencia que tengo, sé la exigencia de este club y trabajamos para mejorar los resultados y darles alegrías.
0: Soy un aliado de la exigencia, va a dar buen titular a ir Carlos Corberan. En tot cas, jo ahir no vaig veure massa que m'estava protestant a massa, Pepe. Jo crec que tot el món dona per bo el primer Corberan i sempre contra el Celta Vigo en la primera jornada de Lliga.
18: Yo que estuve allí,
0: sí, exacte,
18: a mí sí que me da la sensación de que ahora mismo lo que le salva de esos silbidos o de esas protestas son victorias. Es que es lo único salva que a día de hoy le puede salvar al equipo.
0: ¿Y tú también te ir con el Tastares, Pepe?
18: Pero a mí me da la sensación de que a Mestalla le faltó ese último arreón, como dijo Javi Guerra, que lo trasladó luego en el flash fantásticamente bien, y que cuando acaba el partido sí que me da la impresión de que hay una buena pitada y entramos de partido donde el Valencia es sometido por el Celta. Creo que hay 15, 20, 25 minutos donde el Celta,
0: segunda parte,
18: se instala en campo rival y a partir de ahí le genera esa presión tras la pérdida muy agresiva que el Valencia no lograba poder salir. Yo sí que escuché bastantes pitos, pero
0: yo esperaba una protesta mayor, Pepe,
18: ¿no? Pero hay una reacción de Guido, que se queda solo en la zona centro del medio del campo, y yo me doy cuenta que él extiende los brazos hacia los lados como diciendo, mira a la gente como diciendo, pero ¿por qué estáis haciendo esto?
0: Exacto.
18: Y yo, poniéndome en la piel del futbolista, solo hablando de fútbol,
0: Lentens,
18: entiendo perfectamente, porque es jornada 1.
0: Yo también, ¿eh?
18: Porque yo he sido futbolista y he estado ahí bajo. Y porque dices, hombre, sí. Estamos en la jornada 1, 37 nos quedan. Si esto es en la jornada 1, esto es lo que nos da la sensación, lo que nos queda en Mestalla si no somos capaces de ganar. Porque en el fútbol al final puedes hacer muchísimos esfuerzos y luego, por diferentes circunstancias que tú no controlas, no poder ganar porque el rival es mejor. Entonces, me da la impresión de que solo ganando es donde Mestalla va a estar algo más calmado. Empatando o perdiendo, da igual en qué situación, se ha sido mejor, si has hecho un esfuerzo muy grande. Si no, va a acabar muy enfadada la gente. Y esto no es seguramente por el partido de ayer.
0: Esperto,
18: esto es un caldo de cultivo de todo lo que pasó la temporada pasada, lo que ha pasado en verano y lo que y cómo ha arrancado el Valencia esta nueva temporada.
0: Efectivamente, y el enemigo principal, pues ya sabeu que es Meriton y la seva absolutamente nefasta planificación esportiva. Sobraba la renovación de Corberan, l'han renovat, la planificació, els reforços esportius d'aquest estiu són els que són. Ara parlem de Dieng, ara parlem de Justin de Haas, i parlarem de Sato. L'única nota positiva, ahir Corberan el canvia i rep també crits des de la graderia, perquè si hi ha un futbolista més equilibrant en companyia de Guerra en el camp, pues era precisament Sato. Però tot això i ho podia haver evitat, com diu Pepe, qui ho cuina i se caldo de cultiu la favorís Meriton, Ron Garli, Lisandro Issei i Carlos Corberan al llarg de l'estiu. Santi.
4: Es que el problema de ahir també el veig jo, que el que demanava Javi Guerra d'eixa reó, eixa espenta de Mestalla cap a l'equip, moltes voltes, i tots els que anem a Mestalla ho veguem, esperen que a la mínima que el equipo nos done algo, es cuando la afición aspenta y engancha. Hoy, si no ha seguido el equipo, siempre ha habido alguna acción, alguna jugada polémica, el árbitro ha ficat a la afición en el partido y se ha producido y se ha reo y se aspenta, pero es que ayer en la segunda parte no hi havia xiulits o casi crits, però sí que n'hi havia, jo crec que ja a broma, queremos un tiro a puerta, demanava l'afició. I clar, si tu al final no li dones motius a l'afició per a que t'ajude, l'afició, com bé esteu dient, ja està calenta i clar, i al final es produeix en lo que en no creure o en a conformar-se, perquè lo millor d'ahir del partit va ser el punt.
0: És que jo tinc amics que han anat a Mestall que avui m'han contat que hi ha molta gent que s'està prenent a cachondeo circumstàncies con la de Sadik. Sí, un control això, que fa que de repente ella sola és... No sé qué fa. Vull dir,
2: sí, pues que no estaba, él pensaba que estaba encimado, está solo y de espaldas hace un movimiento con la pierna de la rodilla.
0: La Chen, bueno, pues sí. Riguense de Sadik, es una acción cómica. La Chen Riguense de Dien Juan en los acaballos del partido que es entrar, no se atrevís a centrar, toca la pilota barrera, después le torna a caure a Dell, centra, no ho fa mal el
4: Chen. Pero no te pergues, no se atrevís a centrar un jugador que es, al millor, es el segon partit que juga en Mestalla, clar, encara no acaba de conèixer l'afició, què li hauran contat a aquest jugador per a que no s'atrevisca a fer això?
0: No, o tècnicament...
2: O què condicions té el futbolista?
0: Exacte, o tècnicament com ha de ser per a no atrevir-se a centrar, perquè jo, no sé si va estar 10 segons...
2: Sí, estava sol, además.
0: Soles? El Celta no anava a buscar-lo, estava soles? Centre, no centre... Bueno... Accions còmiques com la de Diacabí, que de repente se'n va a l'atac, dobla, guerra se'l queda mirant i diu, què fas així? Torna al teu lloc.
2: Lo de cómico no viene de ahora, ¿eh?
0: No, claro.
2: Viene de la temporada pasada, donde a Sadik, desde que firmó el Valencia, sí, todo nos ha hecho gracia. Sí,
0: y
2: a todos se le ha aplaudido. Y cuando ya se va acercando en una zona peligrosa el equipo, cuando te estás jugando algo muy serio, ya no hacía tanta gracia como hacía antes. Por tanto, bueno, pues... El problema es que hay una falta muy grande porque nos reímos de cuando está solo y nadie es capaz de decirle que está solo para que pueda girar, para hacer cosas serias, porque Valencia no está para hacer ninguna historia. Entonces, o lo del centro del propio futbolista de Dieng.
0: Después estamos fuera de shock siempre, Sadik. ¿Cuántas veces va a caer fuera de shock?
2: El problema es que te falta tanta capacidad y tanta calidad individual que Santi decía que lo mejor es el punto.
0: Yo pensé que
2: posiblemente sí. Y que al final... Yo soy de los que piensa que a un partido a 90 minutos, porque puede pasar cualquier cosa y no siempre controlas todo lo que quisieras controlar los partidos, puedes ganarle a cualquiera, quitando a los equipos muy grandes, puedes competirle a cualquiera,
0: sí.
2: Pero que esto, Salva, a la larga, te hablo, dentro de 3, 4, 5 partidos, la liga al final te va comiendo y vas a acabar cayendo en algún momento y cuando caigas... Pues esperemos que en esa caída que pueda tener Valencia no sea demasiado tarde para poder darle la vuelta.
0: El caldo de cultivo, ya bien advertit que la temporada comenzaba molt bruta, per tot el que ha passat en este estiu i per tot el que va passar en les acaballes de la passada temporada. Torne a dir, renovació de Corberán quan no calia, reforços pràcticament inexistents d'este estiu, el fet que el club no apareix a donar explicacions, que deixa el tècnic, primera persona del club en donar explicacions en la prèvia del partit contra el Celta l'altre dia de Corberán. L'equip està per fer, necessita moltes coses per a competir i solament falta que se desenganxe o que se riga o que desaparega Mestalla per a que l'equip, si no millora en quant a reforços, pues se'n vaig a pel desaigüe. Ara vaig a Santi Pepe, però tu també te donaràs compte d'un detall de Javi Guerra que quan va acabar el partit se'n va anar cap a un company absolutament enfurit.
2: Sí, la imagen que tengo yo desde abajo es que yo creo que Javi Guerra en mitad del partido le recrimina, no sé si es así, pero me da la sensación de que es así, va Sadik, que prácticamente llevaba como 15 o 20 minutos en el terreno de juego y que él llevaba durante 90 minutos haciendo un esfuerzo muy grande. Coincide un poco con lo que dice en el flash, que he echado de menos el último arreón, creía que va a haber un último arreón como siempre hemos hecho en Mestalla, y yo creo que le recrimina en algunas palabras, hablando más coloquial, pues acabas de salir, yo llevo 90 minutos corriendo, apriétame tú un poco más o intenta correr más de lo que estabas haciendo. Y cuando acaba el partido, es Corberán el que tiene que ir a por Sadik, porque Sadik se iba directamente a por Guerra, a la zona del Blanquillos. Yo creo que por recriminar lo que Javi Guerra le había recriminado dentro del terreno de juego.
4: Pero es que
0: primera jornada de Lliga, ¿eh?
4: No, les palabras de Javi Guerra, yo creo que son más producto de frustració, impotència.
5: Totalment.
4: De veure que potser ell s'està sentint un jugador important que té que aportar, però si no es veu rodejat al seu voltant...
2: Directament a Pol Guerra, a la zona dels banquillos, jo crec que per recriminar lo que Javi Guerra le havia recriminado dentro del terreno de juego.
4: Però és que les
5: paraules... Primera jornada de Lliga, eh?
4: No, les paraules de Javi Guerra jo crec que són més producte de frustració, impotència...
5: Totalment.
4: De veure que...

0: situació, com bé estàs dient, de tot motivar per lo que ve, però és que ahir és el debut de Mestalla del València en Lliga, que no deuria ser el primer partit, deuria haver sigut el segon.
1: 43.600 perquè... i pico seguidors.
0: Sí, sí. Que... El camp, com sempre,
1: sí, sí, sí.
0: I tu te presentes davant el teu equip amb dos esquerrans en cada costat, amb Pepelu jugant de central.
1: I amb un sistema en el que no creus. Que i... després el mantens i ara vos pregunto per què penseu que el va mantindre Corberan quan va trobar a fer.
0: I amb... tot el que està demanant a Corberan, jugadors en l'alineació que no acaben d'entendre per la gestió que anava fent. Jo a lo millor sí que puc entendre que Dan Juma siga ir titular.
1: Jo també, però me sorprèn, bueno, és que no és tindre temps, però me sorprèn perquè sembla que juga perquè va queixar-se. És lo que és lo que pensa, mira lo que vos vas a dir, és lo que pensa... Ahir ho pensava Hugo Duro, i me consta.
0: Nosaltres així ja parlarem de la gestió que havia fet Corberan en el Taronja.
1: Nefasta.
0: I traguem-lo després de titular contra el Terol. I contra l'Hércules el deixa a la banqueta i no juga pràcticament res.
1: Va queixar-se
0: i ahir se queixa i ahir titular. I no és sols això, que després Chua Sadik, abans d'Hugo Duro, quan ha estat tota la pretemporada, lesionat,
1: sí.
0: I l'últim que eix és Hugo Duro, que és el davanter, el millor. No que tenia que haver eixit al principi perquè no és a la millor l'adequat per el plantejament que tenies de partit, però clar, però sí. El que en principi anava a ser, no sé què se te queixa Dan Juma.
2: I Santi, i que si quiero creer que no es porque se ha ido a quejar y es porque, cree que de verdad para este sistema se dio cuenta que necesita este tipo de futbolistas o que este tipo de futbolistas encaja mejor a la hora de participar, pero con esta imagen o con esta creencia, el futbolista que está al lado le das situaciones y chance para que pueda pensar que es así. Por lo tanto, no le puedo extrañar que vayan tres futbolistas en la semana esta y digan...
1: Oye, mister.
2: Ahora que está todo revolucionado, que el mercado está abierto... Mister, yo también tengo... El mister dirá, no, es que no fue por eso. Ya, pero es que yo tengo la opción de poder creer de que sea por eso.
0: Es que apagues un foc, pero encenden un atre.
1: No, no, es que encendes dos focs. El de Dan Juma, que no te costaba res posarlo de titular mitja part contra el Newcastle, després traus a Hugo Duro, no tens problema ni tens conflicte. I ara de repente, quan Hugo Duro diu, bueno, vaig a ser jo titular, que jugui el Taronja i jugui després en la unitat A contra l'Hércules. I de repente Hugo Duro diu, ui, no soc titular, per què? Perquè este va queixar-se. És increïble, Santi.
0: I no, i que no ens engan un altre, perquè...
1: Ah, clar.
0: Perquè no, també anem a tindre ahí el tema de... A Baral ja han passat, perquè se pot entendre que no juguem a feo titular perquè acaba d'aterrar i tal, però el dimarts al millor ja està el dubte de si Gallà o Jesús Vázquez.
1: Mira, ara parlem d'això, però abans són les 12 i 19, un alto en el camí, l'últim esta nit així en els últims 90 minuts del punt a punt.
3: 100% esport, 100% ràdio esportiva a punt a punt.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
5: Yes, of course.
4: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance?
5: Yes.
4: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 8 del matí.
6: Les notícies del matí.
5: Dilluns 24 d'agost, després de l'estabilització de l'incendi de Sogorb, encara no controlat, els mitjans d'extinció treballen en la zona per assegurar el perímetre i evitar rebrots. Mentrestant, els veïns de Gàtova han tornat a casa, però amb mesures de protecció contra el fum i les conseqüències del foc. El camí de tornada ha deixat una imatge de profunda tristor entre la població.
7: Te siento mucha tristeza, mucha pena y ni los pelos de punta, que han sido dos días muy duros.
8: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
5: De seguida ampliem esta informació. Abans fem una ullada a altres titulars del dia. El Ministeri de Sanitat reuneix avui amb caràcter urgent les comunitats autònomes per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants del passat 30 de juliol. Sofia Riego, bon dia.
9: Bon dia, Toni. Una convocatòria que coincideix amb la petició de Feijóo al govern perquè estudiï el confinament de portadors de malalties contagioses a Ceuta. El Ministeri de Sanitat li recorda que les competències en salut pública són del govern de la ciutat autònoma. Mentrestant, l'inici del curs polític s'avança enguany a la fi d'agost, marcat per esta cita. El Consell de Ministres torna a reunir-se demà i fins a 8 ministres compareixeran esta setmana al Congrés per abordar l'entrada a la ciutat autònoma de les desenes de milers d'immigrants des del Marroc.
5: Ucraïna celebra avui els actes del Dia de la Independència amb una reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris creada pel Regne Unit, França i Alemanya per a recolzar a Kiev.
9: Berlín ha promès enviar 600 interceptors fins al 2028 i París un sistema de defensa antiaèria este mateix any. Però Europa depèn també del paraigua de seguretat de Washington i les seues aportacions es queden curtes. Diumenge, un atac ucraïnès ha matat dos xiquets en una guarderia de Krasnodar i l'ofensiva russa deixa tres morts a Kharkiv.
10: Mañana, mañana.
5: El festival Sagunta Sena ha tancat este diumenge la quarantena tercera edició amb l'espectacle Carrer 024 de la coreògrafa Sol Picó.
9: En el seu 30è aniversari, la companyia de la creadora Alcoyana, Premi Nacional de Dansa 2016, ha representat una funció de gran format, una obra que explora la soledat en el segle XXI com una epidèmia silenciosa provocada per l'individualisme, la tecnologia i l'urbanisme modern.
5: Anem als esports. Parlem de la jornada de futbol en primera divisió. Dani Hermosella, bon dia.
6: Què tal, Toni? Pues, podem dir que no ha sigut bona la jornada per als nostres. Cap victòria. L'última a jugar l'Elx, que va caure ni de forma contundent 0-5 en l'estrena de Martín Anselme al Martínez Valero. Abans el Villarreal no passava de l'empat a 2 en el Metropolitano contra l'Atleti de Madrid, que va jugar amb un home més. Dissabte el València va empatar a Mestalla contra el Celta i avui el Llevant juga al camp de l'Osasuna per tancar la jornada. En segona divisió, empat a casa del Castelló contra el Sabadell i també a casa de l'Eldense contra el Cádiz. De la resta, comença la vuelta, Pogacar ja és líder i atenció, el rècord del món de la mitja marató de Buenos Aires d'un vell conegut de València con l'etíop Yomif Kejelcha.
5: I dels esports a les carreteres i el transport públic. Elena Riego, bon dia, volem saber com comença la jornada i primer de tot, si la carretera CB25 continua tallada per l'incendi de Gàtova.
11: Bon dia, doncs. A estes hores s'hi continua prohibit el trànsit a l'espera de la retirada d'un turisme que ha quedat cremat. Pel que fa a la resta de vies, no registra cap incidència destacable ara mateix. Este dilluns comença sense retencions, tot i que amb certa intensitat en els punts habituals.
5: En l'oratge, la península està sota els efectes d'una profunda borrasca a l'oest. Quins efectes tindrà al nostre territori? Antoni Sánchez, bon dia.
12: Bon dia, Toni. El que farà és una situació completament diferent al que passa en la resta de la península, perquè avui esperem pluja, també esperem baixar de temperatures, però nosaltres no. Nosaltres de matí encara continuarà la inestabilitat que hem tingut este cap de setmana, però ja després, de vesprada, se n'anirà els núvols, tindrem una vesprada assolellada i amb temperatures que, de fet, pugen respecte a la resta. Veurem una situació de ponent, no només avui, ja un poc més marcada, sinó també, sobretot, dimecres i dijous. Així que ens queda per davant una setmana amb temperatures més altes que el que hem viscut este cada setmana.
5: Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí. De la ràdio i la televisió d'Apunt, Maria Josep Collada al comandament tècnic, Begoña Codina en l'edició, salutacions de Toni Cano en nom de tot l'equip. Anem amb tot.
13: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
5: Són les 8:05 del matí. Els veïns de Gàtova, al camp de Túria, han pogut tornar a casa diumenge, però han de seguir confinats en els seus domicilis com a mesura preventiva, mentre continuen els treballs d'extinció i vigilància de l'incendi iniciat dijous passat en este terme municipal i també el de Sogorb, a l'Alt Palància. A la Serra Calderona, el foc ha afectat, Sofia, 630 hectàrees.
9: Així és un retorn molt desitjat però també dolorós en constatar com ha quedat la Calderona després de l'incendi que ha reduït el paisatge a cendra.
14: Pues tristeza, nos fuimos con mucha pena, todo el pueblo en llamas, bajando y ahora lo ves todo tan negro que nos da pena, somos de aquí, nos hemos criado aquí y en fin, pero bueno, la vida sigue.
7: Te siento mucha tristeza, mucha pena y los pelos de punta, que han sido dos días muy duros.
15: Pues desolación, tristeza para los que somos del pueblo, por lo menos en mi caso es un refugio. Venir aquí, pues yo por ejemplo siempre hago rutas y es bastante triste.
8: Me dan ganas de llorar porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
7: Mucha alegría de volver a mi casa, pero mucha tristeza de ver lo que hay.
9: De moment també es manté la recomanació de beure aigua embotellada fins a comprovar la potabilitat del subministrament.
5: En paral·lel, a la carretera CB25 que connecta Llíria amb Sogorb hi ha projectat un tallafoc que encara no està executat. Just el dia que va començar l'incendi, els alcaldes de Gàtova, Marines i Olocau firmaren un document conjunt per demanar a la Generalitat tirar avant este projecte. Verònica Marc.
16: Els plans de prevenció d'incendis de la demarcació de Llíria i del parc de la Calderona contemplen un tallafocs a la CB25, però sols està executat un 13% del total. Juan Romero, alcalde de Marines.
17: Segons els datos que tenim, un 13% del que se tindria que haver fet i ja portem quasi de vora 10 anys con els plans aprovats.
16: Just fa 3 dies, els alcaldes de Marines, Olocau i Gàtova signaren una sol·licitud on demanen a la Generalitat l'execució de l'àrea de tallafocs prevista. Segons el comunicat, esta petició respon a la necessitat d'actuar en una zona de risc amb extenses masses forestals. Hores després, un llamp iniciava l'incendi. Jesús Almerón, alcalde de Gàtova.
18: Ja estava previst un tallafoc en la CV25 que no s'ha fet.
17: Seria ampliar els marges de la carretera per a que la carretera farà com un tallafoc.
18: És veritat que és un tallafoc complicat moltes vegades perquè moltes d'aquestes passions són privades, n'hi haurà que expropiar segurament, això s'ha de fer i ja està, i ho té que fer l'administració que li toque.
16: En este cas, l'obra no haguera frenat l'incendi perquè venia des de Segorbe, però no se sap mai on caurà el següent llamp i el veïnat de la zona té por.
19: Un tallafoc o mesures de techa i coses així sempre venen bé, per supost.
20: Pues eso, tener una sensación de un poquito más de seguridad.
21: Pero que lo que tengan que hacer, que lo hagan, pero ya.
22: Todo esto viene por la dejadez que tenemos del gobierno, de Europa, de todo el mundo.
5: I a la Plana Baixa, la Vall d'Uixó, ja està controlant l'incendi de vegetació que es va declarar diumenge al migdia.
9: El foc ha afectat uns cultius abandonats al camí de la Punta. És el segon incendi en una setmana al mateix punt, però sense relació inicialment amb el gran incendi de finals de juliol. Demà farà un mes a la Serra d'Espadà, que va acabar amb un balanç de més de 9.500 hectàrees cremades.
5: Encreuament d'acusacions entre socialistes i populars per les llistes d'espera de la sanitat pública valenciana. El PSPB denuncia la situació que considera insostenible per les demores per ser atesos en primera consulta o en intervencions quirúrgiques. D'altra banda, el Partit Popular defen la gestió del Consell de Pérez Llorca i parla d'una reducció, asseguren, de 17 dies en les intervencions més urgents. Pilar Llorca.
23: La sanitat pública a la comunitat torna a encendre el debat entre populars i socialistes. Ahir el Partit Socialista denunciava que hi ha més de 300.000 pacients pendents d'una primera consulta, és a dir, que ha augmentat més d'un 5% respecte a l'any passat. També critica els temps d'espera d'algunes especialitats, 104 dies per cardiologia o 106 en neurologia. I si parlem d'intervencions quirúrgiques, els socialistes consideren intolerable els 187 dies d'espera per a una cirurgia pediàtrica. També han criticat la privatització en coberta de la sanitat i critiquen que prop de 50.000 pacients han sigut derivats este 2025. El Partit Popular s'ha defès alegant que han resolt en temps rècord més de 50.000 places de professionals de totes les categories que estaven pendents des del 2017 i han destacat que el temps d'espera en pacients en risc vital actualment és de 17 dies.
5: La Policia Nacional ha detingut a Oriola, al Baix Segura, una administradora de finques que presumptament es va quedar més de 17.800 euros pertanyents a dos comunitats de propietaris que es trobaven sota la seva administració. Hauria falsificat la firma dels representants de les comunitats per a cobrar, de nou, Pilar Llorca, de manera fraudulenta, diversos xecs bancaris.
23: Sí, la investigació va començar arran de les dues denúncies que van presentar dos comunitats de veïns. Sospitaven d'irregularitats en la gestió dels seus comptes bancaris i la policia va comprovar que esta dona de 45 anys aprofitava la seva condició d'administradora de finques per cobrar de manera fraudulenta xecs bancaris falsificant la firma dels seus representants. Ho va fer durant dos anys. En una comunitat va arribar a cobrar 9.000 euros i en l'altra 8.800. Confirmats els fets, la policia la va detindre i les diligències les porta al jutjat de Guàrdia d'Orihuela, que l'acusa dels delictes de falsedat documental i estafa. La policia no descarta que hi hagi més víctimes.
5: Anem ara més al nord, a la comarca de la Costera. Avui està previst que la Conselleria de Medi Ambient informe a l'Ajuntament de Canals dels resultats de les anàlisis als ànecs apareguts morts a Riu dels Sants del poble. Les morts afecten sobretot els ànecs de corral, una espècie que la gent porta a este riu quan ja no vol tindre-les a casa. Una acció, Sofia, que està prohibida.
9: Sí, este control de les aus s'emmarca en una sèrie d'accions que el consistori tiraven per protegir aquest espai humit. Ricardo Carbonell és el regidor de Benestar Animal i Medi Ambient de Canals.
24: Des de controls de fauna, de flora i reintroducció d'espècies més autòctones i la renaturalització del riu, plantant espècies autòctones. El que també estem fent és la investigació en origen de les possibles sobreexplotacions de l'aqüífer que estan fent-se i que això està minvant la quantitat d'aigua que té que passar pel riu.
5: Parlem ara dels costos del camp, quan són les 8 i 12 del matí. L'increment del preu dels combustibles preocupa el camp valencià, que denuncia l'asfixiant situació que viu des de principis de juliol per l'escassa rendibilitat de les explotacions. El preu del gasoil s'ha encarit més d'un 90% des del 2020. La factura total es dispara quan sumen altres despeses que s'encarissen, com els fertilitzants o l'energia. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
25: Tenint un cost desmesurat per a produir, i el que és més greu és que moltes vegades en el producte final nostre no podem repercutir aquest augment del cost de producció. La situació és límit. En un context inflacionista on tenim una pujada de les matèries primes bàsiques per a produir tan acusada.
5: I Escolten les notícies del matí, ja són les 8 i 13. El Ministeri de Sanitat reuneix avui de manera urgent les comunitats autònomes en la Comissió de Salut Pública per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta. És un dels nostres titulars del dia. Després de l'arribada massiva de migrants el passat 30 de juliol, una cita que arriba enmig d'una nova polèmica entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i la titular del Ministeri de Sanitat, Mònica García. Ens ho conta tot Xavi Carrau.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, la crisi migratòria ha derivat en una crisi sanitària. Hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants. S'han detectat casos de sarna, tuberculosi, pigota o 450 casos de gastroenteritis. Per afrontar aquestes i altres infeccions, Sanitat demana vacunes a les comunitats autònomes. Núñez Feijóo va més enllà i proposa confinar el migrants per a evitar, diu, riscos sanitaris.
1: Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: En un extens tuit, la ministra de Sanitat li respon que aïllar els migrants no està justificat i és innecessari. Per a Mònica García, la prioritat ara és donar allotjament en garanties als migrants i condicions sanitàries suficients. Tot mentre Ceuta espera avui l'arribada d'un nou ministre, el d'Economia. Cuerpo serà el vuitè ministre de Sánchez que desfila per Ceuta en tres setmanes.
5: Esta crisi migratòria a Ceuta marca l'inici del curs polític espanyol. Després del parèntesi estiuenc, que el PP reunís este matí la cúpula directiva per a reforçar, Sofia, la seva estratègia de cara als pròxims mesos.
9: El president del govern espanyol, de tornada ja a la Moncloa, presidirà el primer Consell de Ministres de la temporada, coincidint amb una setmana intensa al Congrés. Fins a 8 ministres compareixeran en la Cambra Baixa per a explicar les actuacions dels seus respectius departaments en la crisi migratòria. La primera a fer-ho serà la titular de Defensa, Margarita Robles, que hi acudirà demà. Precisament un dels temes pels quals preguntaran els diferents grups parlamentaris serà les alertes que va rebre l'executiu d'organismes com el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, sobre la possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
5: És moment per a la informació internacional. Grècia ha traslladat este diumenge una bateria de míssils antiaeris Patriot a l'illa de Creta per a reforçar la defensa contra el risc d'atacs iranians contra instal·lacions amb equips estatunidencs en el Mediterrani Oriental.
9: L'exèrcit grec desplegarà la bateria de Patriot prop de la base militar de Suda, al nord-oest de Creta, segons informen diversos mitjans grecs i citant fonts militars. Creta és l'illa més gran de Grècia i ocupa un lloc estratègic en el Mediterrani Oriental, i la badia de Suda alberga instal·lacions militars empleades per l'exèrcit grec i els aliats de l'OTAN, incloent els Estats Units. La decisió arriba després que el diari britànic Financial Times informarà fa pocs dies que l'Iran avaluar atacar bases amb interessos estatunidencs a Europa.
5: Mentrestant, Ucraïna celebra els 35 anys de la independència de la Unió de Repúbliques Soviètiques, l'URSS, enmig de la guerra i els continus atacs russos.
9: El país eslau ha celebrat el Dia de la Bandera en una cerimònia encapçalada pel president Volodymyr Zelensky i a la qual han assistit líders dels països bàltics i nòrdics. Zelensky ha assegurat durant el seu discurs que la mera existència d'Ucraïna és el que més semblava molestar al president rus Vladimir Putin per damunt dels problemes del seu propi país.
2: Дуже сильні емоції. Це тепло, яке відчуваєш.
9: És un dia d'una emoció molt forta, ha dit Zelensky en el discurs. Alemanya ha promès enviar 600 interceptors fins al 2028 i París un sistema de defensa antiaèria este mateix any. Per cert, que el primer ministre britànic, Andy Burnham, estarà este dilluns a Ucraïna per a commemorar la independència ucraïnesa i reafirmar el suport del Regne Unit a aquest país enmig de la guerra amb Rússia. És el primer viatge que fa l'estranger des que va assumir el poder al juliol. D'altra banda, este diumenge, un atac ucraïnès ha matat dos xiquets en una guarderia de Krasnodar i l'ofensiva russa ha deixat tres morts a Kharkiv.
5: La comunitat mèdica internacional mira amb preocupació cap a la República Democràtica del Congo, a l'Àfrica, per la ràpida expansió del brot d'Ebola, que ha matat ja, Sofia, vora 2.600 persones.
9: Sí, és el segon brot més mortífer de la història d'esta malaltia. Esta setmana està previst que acaben d'arribar al país, al Congo, al voltant de 50.000 vacunes per tractar de frenar l'expansió d'un virus que és molt més mortal que la Covid-19. Si comparem, la Covid té una taxa de letalitat del voltant un 1%. La mortalitat de l'Ebola és ara mateix d'un 47,6%. Segons ha revelat l'OMS, el virus va començar a circular en l'est congolès al febrer i ja ocupa una regió de la mida de França i creix de manera exponencial.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
9: Tot i això, segons explica el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, a hores d'ara el risc en l'àmbit internacional és baix. L'Ebola es transmet per contacte directe amb fluids corporals de persones o animals infectats i causa febre hemorràgica greu, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
5: És moment de parlar de festes i de cultura. Bunyol ultima els preparatius per a la seva festa gran de la Tomatina, que se celebra este dimecres. Saila Lluc ens dona tots els detalls.
4: Bunyol es blinda per a la batalla més roja de l'any. Fustes, plàstics i lones cobreixen ja les façanes del recorregut de la Tomatina 2026. Alguns comerços tancaran abans per a protegir-se de la tomaca. És el cas de la llibreria Doña Leo. Yolanda Gil és la llibretera.
6: El lunes taparemos para prepararnos para la Tomatina. Vamos a tapar primero con unas maderas para reforzar y que no llegue hasta el cristal la gente para no poder romper nada. Y después echar encima una lona para que no llegue el tomate.
4: Altres, en canvi, aprofiten fins a l'últim moment. A la carnisseria de José María Melo, dimarts encara estaran darrere del taulell.
10: Hay que cumplir. Y eso no puede, el embutido no puede faltar.
4: Amb 22.000 participants i totes les entrades venudes, Bunyol es prepara per a rebre visitants arribats de mig món, del Regne Unit, l'Índia, Japó, Austràlia o els Estats Units. En el dispositiu de l'edició número 79 de la Tomatina participaran quasi un miler d'efectius. Com assenyala la regidora de Seguretat Ciutadana, Tamara Díaz.
11: Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, personal sanitario, personal de ambulancia, protección civil, seguridad privada, seguridad de los camiones, voluntarios.
4: I la munició per a la batalla ja és a Bunyol des de dijous. Les tomaques han arribat des de Don Benito a Badajoz. I com assenyala Sergio Galarza, regidor de Tomatina, enguany hi haurà 30 tones més que en la pasada edició.
12: Creemos que es necesario para que la gente tenga todo el tomate y pueda disfrutar de la Tomatina.
4: Des de dins del recinte o des de casa. Dimecres la Tomatina es podrà viure ben de prop per a Punt, la televisió de tots i totes les valencianes.
5: De la Falla de Bunyol anem a la Plana d'Utiel Requena. Èxit de participació en la 34a edició de Ferevin a Requena, l'any en el qual la localitat ostenta el títol de ciutat espanyola del vi. Segons l'organització, més de 8.000 persones han visitat la fira. La nostra companya Carolina Femenia ha estat allà.
26: Durant 4 dies, Requena ha sigut el millor aparador per a mostrar els vins i el cava de la comarca. La presidenta de Ferevin, Belén Càrcel, ha destacat que este any es especial.
27: Este año nos sentimos especialmente orgullosos por ser Requena, ciudad española del vino.
26: S'ha convertit en el punt de reunió per a descobrir l'actualitat vinícola i tastar el vi amb denominació d'origen Utiel Requena, elaborat amb la varietat autòctona La Bobal. Fernando Moya, del celler Vinea Clausa, ens conta que eixe és el més buscat.
28: Sobre todo buscan lo que es nuestro, los vinos de Bobal, porque ya es un referente. También por ver lo que se está haciendo nuevo con el Bobal y luego las cosas nuevas.
26: Més de 20 expositors han posat en valor el producte i el treball del viticultor.
29: Toma mucho tiempo, un crianza va a estar 10 meses en barrica y eso es tiempo que hay que invertir.
26: Tot acompanyat d'una proposta gastronòmica que inclou productes locals.
30: Bollos, quesos, jamón...
26: 34 edicions en què Ferevin ha crescut en visitants. S'estima que un any més de 8.000 han apostat per esta experiència.
31: Repetir, recomendar...
32: Siempre, vamos... 100%.
26: Tanca una fira que és la prèvia a la verema del vi que espera una campanya bona en qualitat i quantitat.
5: Canviem de nou de comarca. Anem al Camp de Morvedre. Sagunt Asena ha baixat el teló este diumenge a l'antiga moreria de Sagunt. Elena Riego, hola de nou.
33: Hola, Toni. Sí, l'espectacle de Cloenda és carrer 024 de Sol Picó i respon a una de les preguntes de l'edició d'enguany de Sagunt Asena. Qui som?
34: 024 és un telèfon de l'esperança, sobretot de gent
7: que té pensaments suïcides i tal. Sí. I llavors l'espectacle està concebut una mica sobre la reflexió de la soledat. Com és possible que una societat tan aparentment avançada i connectada, sobretot, pues, en el fons hi hagi tanta soledat?
33: Calle 024 ha sigut finalista en millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada i millor elenc de dansa en els Premis Max 2026 i es tracta d'una proposta de dansa contemporània pensada per a l'espai urbà que reflexiona sobre la soledat en una societat cada vegada més connectada i accelerada. La peça està protagonitzada per 5 intèrprets que lluiten per no saltar al buit des d'una escala d'avió mentre altres actors intenten retindre's.
5: Una xicoteta pausa i de seguida tornem.

0: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
1: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
8: De tu a tu.
9: Esports. Les notícies del matí.
10: Comencem els esports amb futbol. Per l'últim partit disputat ahir diumenge, derrota de l'Elx en l'estrena del Martínez Valero esta temporada. Daniel Mosilla, hola de nou.
11: Què tal, Toni? Bon dia. Contundent, Derrota contra el Barça 0-5. Rafinha va avançar el Barça en el 14. Des del punt de penal, l'Elx intenta reaccionar, però concedia massa espais. Adeyemi feia el 0-2 abans del descans. En només 4 minuts, Rafinha i Fermín feien el 0-4 i el mateix Fermín completava el seu doblet en el tram final. El tècnic Martín Anselmi, que debutava el Martínez Valero, s'expressava així al final de l'encontre.
12: Todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
10: Parlem de l'altre equip valencià que jugava ahir, el Villarreal. Va deixar escapar l'ocasió d'haver-se endut la victòria del Metropolitano quan anava guanyant 1-2 l'Atleti de Madrid, i aquest equip jugava, Dani, amb 10 per una expulsió.
11: Sí, tot es va desnivellar en el segon temps. Marc Pubill va fer l'1-0 abans per esmatar la fes. Tot seguit, Gerard Moreno va fer l'empat en un transformar un penal. Però després l'àrbitre va consultar la pantalla del VAR i va decretar penal a favor del Villarreal i expulsió del defensa Lenormand. Era el 72, però tot i l'adversitat, Giuliano Simeone va fer el gol de l'empat, el 2-2. L'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, va mostrar la seva frustració en la sala de premsa pel fet d'haver empatat els dos partits jugats.
13: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
10: Moment ara per al València, que dissabte va empatar a 0 contra el Celta a Mestalla i avui ja prepara el partit de demà contra el Betis, que correspon a la primera jornada de Lliga.
11: I és que això, Toni, no para. Sí, van disputar la segona jornada dissabte i demà la primera també al Mestalla. Este matí el València entrena, el club presenta a les 12 Pablo Maffeo, que ja va debutar contra el Celta, i a la 1:30 arriba la roda de premsa de Carlos Corberán. A tot això, el tècnic ja té en la plantilla el porter Kain Van Ouvelen, que ha arribat en qualitat de cedit dels anglesos del Ipswich Town de la Premier League.
10: Ui, a les 7:30, torn per al Llevant, que s'enfronta a l'Osasuna.
11: L'equip viatja cap a Pamplona a les 10 del matí, buscaran resquitar-se de la dura derrota patida en la jornada inaugural contra l'Espanyol a força d'augmentar la intensitat i corregir errades. Contra un Osasuna que jugarà el seu primer partit en Lliga i estrenarà entrenador Luis Miguel Ramis. Amb moltes peces encara per encaixar, Luis Castro ha assumit responsabilitat sobre una plantilla que a aquestes altures encara està condicionada per les inscripcions. A més de Ifi Ndukwe, l'últim fitxatge granota, altres quatre cares noves continuen sense tindre llicència per a jugar esta vesprada. Escoltem el tècnic Luis Castro.
14: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, que es un equipo que defiende muy bien, muy compacto, con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones.
10: I en segona, el Castelló va patir l'estat de la gespa en el primer partit a Castalia.
11: Sí, una gespa, els albinegres no van poder passar de l'empat a 0 contra el Sabadell en l'estrena de Castalia. L'equip va tindre la possessió del baló, però li va faltar lucidesa de cara a la porta. Amb este empat, el Castelló suma 4 punts en les dues primeres jornades de segona divisió i continua invicte en l'inici de la competició. Però el problema, com bé dies, de la gespa, l'entrenador Pablo Hernández va reconèixer després del partit que este mal estat del terreny de joc limita el joc dels seus.
15: A mitad semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo porque hace 3-4 días el césped estaba injugable. Este partido ya ha pasado, hay que intentar que para el próximo lleguen las mejores condiciones.
10: Canviem d'esport, parlem de ciclisme. La Vuelta a Karawi, el primer contacte amb la muntanya.
11: Sí, tercera etapa entre la ciutat francesa de Grusan i Font-Romeu, al cor dels Pirineus catalans. 174 quilòmetres de mitja muntanya. Ahir es va viure la primera etapa en línia, la més llarga d'esta edició, que com era previsible es va decidir a l'esprint del el britànic Matthew Brennan va ser el més ràpid en la meta. Tadej Pogacar va entrar tercer, però manté el lideratge després d'anul·lar l'escapada del dia en la que Ethan Hayter va buscar vestir-se de roig.
10: I ara, atletisme. Un vell conegut de València torna a ostentar la plusmarca de la mitja marató.
11: No sé on va estar el límit, Toni. Es tracta de Jomic Kejelcha, com ja va aconseguir en la carrera de València en 2024, l'etíop va tornar a batre el rècord del món en la distància de la mitja marató. Ho aconseguia ahir a Buenos Aires. 59 minuts i 51 segons necessitava per a completar la distància. Rebaixa en 29 segons la marca anterior que havia establit Jacob Kiplimo en la carrera de Lisboa, que Yelcha correrà la marató de València el pròxim 6 de desembre.
10: En l'oratge sembla que estem davant d'una setmana típica d'estiu, però també amb una possible amenaça d'una borrasca. Antonio Sánchez, hola de nou.
16: Hola, Toni. Sí, de fet, la borrasca sí que es deixarà uns canvis ben marcats cap a la resta de la península, sobretot a l'oest i al centre. Temperatures més baixes, que això sí que ho agrairan en altres comunitats, no tant nosaltres. I també amb pluja, una precipitació que pot anar acompanyada de tempesta, sobretot de vesprada en les comunitats més cap al centre i oest, repetisc. Al nostre territori, ara mateix el que tenim és el cel ben carregat de núvols. De fet, veiem com tenim fins i tot calitza cap al sud, però sobretot una nuvolositat ben destacable, ben notable, i que no descartem que ens deixi pluja en aquestes primeres hores del matí, sobretot pel que fa a quan en les pròximes hores escalfi un poc més a terra, això sí que pot produir més inestabilitat, i no descartem tempestes, sobretot a les comarques del sud. Així que a veure què passa amb aquesta situació. A la resta, molts núvols, però ara per ara sense pluja i sense la probabilitat de vore-la. Així que és de veres que a les comarques de l'extrem nord també podria caure alguna goteta, però la resta, en principi, avui no esperem pluja. Fins i tot tenim boira. Boira a les comarques més cap a l'interior, sobretot la meitat nord. Sembla que en els punts més alts sí que aquestes núvols que apareixen a la resta de la comunitat ahir en aquestes zones que es queden ancorades deixen visibilitat reduïda, així que moltíssima precaució, sobretot en carreteres com la 232 cap a Saragossa i cap al Canyiz, també la A23 cap a Terol, i veurem com la situació en la resta no està tan marcada per precipitació de boira. El que sí que hem de parlar són de temperatures molt altes. Este matí, aquests núvols no han deixat que l'energia s'hagi anat cap a altres parts de l'atmosfera, s'hagi quedat més a prop de la superfície, i ara mateix tenim a les capitals entre els 25 i els 26, 27 graus, així que no ha baixat molt el termòmetre, i cap a l'interior entre els 18 i els 22, així que fins i tot ni tropical en la major part del territori. Avui la temperatura puja. La borrasca el que farà estos pròxims dies és espentar les masses d'aire un poc més càlides des del nord d'Àfrica, així que esperem situació estable i també a temperatures més altes, sobretot avui, dilluns i demà, dimarts. també per l'arribada o per la tornada del vent de ponent, que això sí que farà que cal fer un poc més l'ambient, i que este matí ens ha deixat un matí càlid, però demà en principi serà un matí un poc més fresquet, però això sí, de vesprada, demà podríem veure temperatures entre els 35-37 graus en la major part del prelitoral i també en moltes comarques del litoral. Ambient això, sí, més sec, que ja sabem que el ponent es deixa un ambient més sec, i els pròxims dies sembla que la temperatura tornarà a baixar i que es quedarà, com has dit, una setmana d'estiu, no? Així que els efectes de la península, de la borrasca, es quedaran més cap a, com hem dit, cap al centre, cap a l'oest de del país, però sí que de l'estat espanyol, però sí que a nosaltres el que es deixarà és una pujada del termòmetre i ambient més sec en les pròximes hores.
10: Moltes gràcies, Antoni Sánchez i Daniel Morcilla en els esports. Repassem ja els principals titulars de la jornada.
17: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
10: Després de l'estabilització de l'incendi de Sogorb, encara no controlat, els mitjans d'extinció treballen en la zona per assegurar el perímetre i evitar rebrots. Mentrestant, els veïns de Gàtova han tornat a casa, però amb mesures de protecció contra el fum i les conseqüències del foc. Sofia Riego, hola, Benó.
18: El camí de tornada ha deixat una imatge de profunda tristor entre la població, Toni.
19: Te siento mucha tristeza, mucha pena y ni los pelos de punta, que han sido dos días muy duros.
20: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
10: El Ministeri de Sanitat reuneix avui amb caràcter urgent les comunitats autònomes per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants des del passat 30 de juliol.
18: És una convocatòria que coincidís amb la petició de Feijóo al govern perquè estudiï el confinament de persones que pogueren ser portadores de malalties contagioses a Ceuta. El Ministeri de Sanitat li ha recordat que les competències en salut pública són del govern de la ciutat autònoma. Mentrestant, l'inici del curs polític s'avança enguany a finals del mes d'agost. Marcat per esta cita, el Consell de Ministres torna a reunir-se demà i fins a 8 ministres compareixeran esta setmana al Congrés dels Diputats per abordar l'entrada a la ciutat autònoma de desenes de milers de migrants des del Marroc.
10: La comunitat mèdica internacional mira amb preocupació cap a la República Democràtica del Congo per la ràpida expansió del brot d'Ebola, que ha matat ja més de 2.500 persones.
18: És el segon brot més mortífer de la història d'esta malaltia. Esta setmana està previst que acaben d'arribar al país al voltant de 50.000 vacunes per tractar de frenar l'expansió d'un virus que és molt més mortal que la Covid-19. Si comparem, la Covid té una taxa de letalitat del voltant de l'1%. La taxa de mortalitat de l'Ebola és ara mateix del 47,6%.
17: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
21: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
22: El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
23: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Els matins del cap de setmana
0: Escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
2: La tertúlia en Apunt. Les notícies del matí.
10: Són les 8 i 39 minuts del matí. Obrim el temps de tertúlia avui a l'estudi amb Salva Enguix, delegat de La Vanguardia a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
3: Molt bon dia.
10: I José Miguel Vigara, periodista del diari Levante, el mercantil valenciano. Bon dia.
4: Bon dia.
10: Bé, si vos sembla, comencem amb Ceuta, un tema que està centrant les tertúlies i la informació aquestes últimes setmanes. I primer escoltarem una crònica política sobre aquest assumpte. En setem, nova setmana amb nova polèmica també entre el govern espanyol i el Partit Popular per la crisi migratòria de Ceuta. Els protagonistes, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra de Sanitat, Mònica García. De seguida en parlem. Abans ens explica els detalls en una crònica el nostre company Xavi Carrau.
24: Tres setmanes després de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, la crisi migratòria ha derivat en una crisi sanitària. Hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants. S'han detectat casos de sarna, tuberculosi, pigota o 450 casos de gastroenteritis. Per afrontar aquestes i altres infeccions, Sanitat demana vacunes a les comunitats autònomes. Núñez Feijóo va més enllà i proposa confinar els migrants per a evitar, diu, riscos sanitaris.
25: Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
24: En un extens tuit, la ministra de Sanitat li respon que aïllar els migrants no està justificat i és innecessari. Per a Mònica García, la prioritat ara és donar allotjament en garanties als migrants i condicions sanitàries suficients. Tot mentre Ceuta espera avui l'arribada d'un nou ministre, el d'Economia. Cuerpo serà el vuitè ministre de Sánchez que desfila per Ceuta en tres setmanes.
10: Bé, ja ho hem escoltat. Feijóo parla d'una crisi de salut pública i demana valorar el confinament de Ceuta. Mònica García, en canvi, la ministra, diu que és una mesura injustificada i desmesurada. Qui penso que té raó? Qui està més a prop de la realitat sanitària de la ciutat autònoma? Salva.
3: A veure, jo crec que en els temes epidemiològics hi ha que ser molt prudent i hi ha que escoltar sempre els especialistes, els tècnics. Jo crec que els polítics, en aquest cas, tant un com l'altre, el que han de fer és donar resposta a allò que determinen els organismes sanitaris, que són els que saben d'aquests temes. Per tant, jo no sé qui té raó, perquè és un tema, ja t'he dit, epidemiològic, que exigís coneixement, exigís rigor científic. El que és evident, que si s'està detectant uns brots d'una sèrie de malalties provocades per virus o per altre tipus de components com les bactèries, el que cal és que, òbviament, el govern espanyol, que per això té organismes especialitzats en atendre quan ser el tipus de brot, perquè ha passat en altres vegades, bueno, no fa molts anys van passar aquí l'epidèmia de la Covid, el que ha de fer és tindre una resposta científica que doni preu. I jo crec que és importantíssim que en aquest tipus de terreny, podem parlar d'altres coses de Ceuta que crec que parlarem que han estat molt mal gestionades, però en aquest tipus d'històries jo crec que hem d'escoltar els especialistes i no entrar en una polèmica política quan els polítics no són qui tenen coneixement suficient a l'hora de valorar què s'ha de fer en els casos que hi hagi un brot epidemiològic.
10: José Miguel.
4: Sí, és un fet que n'hi ha un problema sanitari, com n'hi ha un problema greu de tipus social, sobretot, d'atenció sanitària, social, etc. El problema és que realment les respostes no estan seguint eficaces, és a dir, ara estàvem comentant, hem sentit en la crònica que és el vuitè ministre que va visitar Ceuta, esperem que aporti solucions als problemes que al gran problema que s'està generant i que s'ha generat en Ceuta. Per altra banda, els protocols sanitaris s'han d'aplicar d'una manera això, administrativa, científica. És a dir, si procedís confinar o no a aquestes persones, han de dir-lo els tècnics, els especialistes, però el que està clar és que s'han generat una sèrie de circumstàncies, que, de problemes que, estan, que està patint la població de Ceuta, i la població de Ceuta continua sense tindre respostes que, per a la seva dia a dia. És a dir, tu, tota la informació que t'arriba és que la gent està preocupada, la gent no pot anar al centre de salut, la gent no pot anar als serveis públics, la gent té por d'eixir al carrer, però no té por per una sensació en general d'inseguretat, de caos, és a dir, totalment desbordada, i el govern d'Espanya és incapaç de donar respostes. I és que no se pot dir d'una altra manera, és que no se pot fer cap tipus d'anàlisi que siga aixe. És a dir, més enllà de que Núñez Feijóo estigui tratant d'utilitzar la crisi des d'un punt de vista polític, etcètera, etcètera, però és que la resposta és totalment ineficaç, és a dir, no es pot dir d'una altra manera.
10: El veïnat, sembla que el veïnat ho pensa així, no?
3: A veure, jo crec que des d'un punt de vista polític l'Estat ha fallat. Quan parlem de l'Estat no sols parlem del govern, que és el principal responsable, la principal institució de l'Estat, parlem una miqueta de la coordinació de totes les administracions. Jo crec que la sensació, l'altre dia parlava un amic meu de Sevilla que fa tasques de corresponsal per a nosaltres, i comentaven que recordava un poc els primers dies de la Dana, no? Com vam veure els primers dies de la Dana, que no era una resposta a l'Estat davant de la situació tan precària i tan desesperant que patien mil la coordinació de totes les administracions. Jo crec que la sensació, l'altre dia parlava un amic meu de Sevilla que fa tasques de corresponsal per a nosaltres, i comentaven que recordava un poc els primers dies de la Dana, no? Com vam veure els primers dies de la Dana, que

0: temps, de tots els problemes que s'estaven derivant. Jo ja no vull que entrar en el tema de si el traspassament de la frontera, si hi havia informació o no hi havia informació, això és un tema que s'haurà de saber en el seu moment. Si els serveis d'intel·ligència van informar, el Ministeri d'Interior va saber tindre la resposta. El que és evident és que des d'aleshores els problemes que s'han estat ocasionant per l'arribada de milers de migrants han estat per damunt i per davant de la capacitat de resposta del govern, que a més no ha tingut capacitat de previsió, que per mi és el pitjor. És a dir, costa entendre que el govern espanyol, sabent el que anava a passar, que és el que està passant, és a dir, acumulació de persones que estan en una situació humanitària gravíssima, i això, òbviament, quan tu tens milers de persones en una situació humanitària gravíssima, se van deteriorant la situació, hi ha problemes de seguretat, de salut, de manutenció, etc. A mi el que no puc entendre és que tota la resposta del govern hagi sigut tan tardia i, a més, mal feta. És a dir, jo crec que això és el que jo crec que desespera més al ciutadà de Ceuta i sorprèn més a la gent que està seguint el tema en tota Espanya i en tot el món, no? O sigui, per què no se dona aquesta resposta, no? I és el que jo no acabo d'entendre. Per exemple, jo tampoc puc entendre que Pedro Sánchez porti 3 setmanes sense fer declaracions respecte al tema. Jo crec que el tema d'aquesta magnitud i d'una crisi que està generant una crisi d'estat fortíssima, jo no dic que comparegui tots els dies, és ridícul, però jo no puc entendre que des de fa 3 setmanes Pedro Sánchez no hagi comparegut per a donar un missatge de tranquil·litat, perquè per a mi, per molts ministres que vagin a Ceuta, vull per què va el ministre d'Economia. O sigui, és que, bueno, molt bé, jo crec que el ministre d'Economia en aquests moments no és un ministre prioritari. Jo crec que la prioritat ara és la sanitat, la seguretat, l'assistència als menors, etcètera, no? I després, per últim, jo crec que hi ha hagut molta confusió de la resposta a l'Estat respecte a què vol fer els menors no acompanyats. A mi ja no me queda clar què és el que vol fer. Si vol repatriar, si no vol repatriar, si vol distribuir, si no vol distribuir, si es va deixar-los allí. O sigui, jo crec que tot això genera una gran incertesa, i en aquest cas sí que crec que el govern espanyol està completament superat per les circumstàncies, i això que afavorís més no és a Feijóo, això que afavorís més és a Vox. O sigui, el partit que millor està i millor rentabilitzarà aquesta situació no va ser el PP, perquè el PP al final és un partit que al final pot ser un partit de govern, i el dia que arriba el govern el PP tindrà que tindre respostes una miqueta en línia amb el que demana la Unió Europea. L'avantatge és per a Vox, que Vox no té que tindre ninguna resposta institucional perquè sap que no governarà. Jo crec que de cara a això al Vox li ve aquest escenari i és molt positiu.
1: I després hi ha coses que tota aquesta falta de respostes el que provoquen també és una desafecció, una falta de confiança del ciutadà en les institucions i en el seu govern. És a dir, hem sentit que el govern d'Espanya reclama vacunes per a poder actuar en Ceuta ara. És a dir, bueno, però si és que resulta que les competències sanitàries en Ceuta, que s'han enterat per totes les notícies, les té el govern d'Espanya. És a dir, és incongruent. O sigui, l'administració al final és un elefant incapaç de donar respostes. És a dir, si tu tens la competència sanitària en una comunitat o una ciutat autònoma, tu tindràs que tindre els elements, els recursos materials de tot tipus per a donar resposta. És a dir, és tan incongruent tot que al final, quan venen aquestes coses con aquest tipus d'emergències sanitàries, la dana, inclús els incendis, si l'administració no està capacitada per a donar respostes urgents i immediates, estem perduts, perquè al final el ciutadà no pot confiar en una institució, en un govern que no li soluciona els problemes. I clar, és increïble. Ja no entre en el debat polític, que pot ser el debat polític o les crítiques polítiques, en un context es poden entendre, però és que les situacions s'han de resoldre i canviar la llei, crear protocols que funcionen, tindre materials necessaris de tot tipus per a poder donar resposta, perquè si no és totalment ineficaç. Paguem impostos per a no res.
0: No, jo crec que el tema dels materials, igual que va passar la Covid, jo puc entendre que el govern espanyol, davant d'una situació d'emergència, no tinga suficient material, i en un estat compost com és l'espanyol, és un estat que està conformat per un govern central i les autonomies, com passa en altres estats federals com Bèlgica o Alemanya, se puguen compartir recursos. És a dir, de fet, quan hi ha uns incendis molt forts, el govern por recórrer les autonomies, o les autonomies al revés, poden demanar

0: per ajudar altres autonomies. Això a mi no me pareix mal. Jo crec que és, per a mi és més greu, com tu dius, no? Que la llei ja contempla els protocols. És a dir, la Constitució espanyola preveu perfectament mecanismes de col·laboració institucional entre les diferents administracions. El que passa és que no funcionen. O sigui, ja va passar quan la Covid. Quan la Covid se va... Per exemple, hi ha un mecanisme institucional que és molt efectiu i que existeix en altres estats, com és la Conferència de Presidents, que hauria de ser un instrument que en la Covid se va activar, però mal. Seria un instrument que és justament per això, perquè quan tens una solució o quan tens un problema que supera l'àmbit d'una administració, la Conferència de Presidents el que fa és posar en comú tots els recursos i gestionar-ho. Això en Alemanya funciona molt bé, en Bèlgica funciona molt bé, als Estats Units no cal ni dir, o sigui, al final els estats, diguem-ne, o les landers o les regions col·laboren. El problema és que en Espanya no funciona. És a dir, jo vaig veure quan la Dana, l'estat compost va saltar per l'aire, però fins al punt de que el govern espanyol i la Generalitat Valenciana s'han tirat 2 anys sense col·laborar. És que això és increïble, és a dir, això no se pot entendre. Jo crec que com a ciutadà me provoca una gran decepció. Me dona igual qui governa cada administració, me dona igual que una la governa el PP com l'altra que governa el PSOE. Dona igual, o sigui, tu tens l'obligació, perquè ho contempla la Constitució espanyola, d'establir mecanismes de col·laboració des del primer dia. I des del primer dia sentat i dir, a veure, què fa falta? Bueno, pues si jo no ho tinc, a veure, qui té? Avions per incendis. Jo no tinc suficients. Catalunya té 3, enviam-los. Igual que col·labora Portugal, o sigui, la Unió Europea es va generar també per a ser una administració, per a cedir sobirania, per a aquest tipus de situacions, tinc de col·laboració. Lo pitjor, el que tu dius, Terrao, és que no funciona. O sigui, l'estat compost els mecanismes... Entonces dius, bueno, no cal crear més protocols, perquè per què vas a crear més protocols si no hi ha voluntat política per a que funcionen? És que això és el drama d'Espanya. És a dir, perquè tu... O sigui, tu en la Dana tu tens els mecanismes, existeixen les possibilitats, la col·laboració, si no hi ha voluntat política, si Sánchez no se vol reunir així en el govern valencià, pues apaga i vamonos. Entonces, per què vostres mecanismes? O sigui, al final l'únic que fas és el que se diu una diarrea legislativa. O sigui, el que vas fent és més lleis, que el que fan és no se vixen per res. El que cal fer és dir, escolta, aclarim quin és el paper de cada un. I si el govern espanyol no té suficients vacunes, que jo puc entendre, perquè el govern espanyol imagina que tindrà una previsió de vacunes per a un estat normal. Quan te falten, bueno, pues fas una consulta a les autonomies, vol dir, què teniu per ahir? Pues tal, perquè això després en 2 mesos se reposa. El problema no és això, el problema és que ja veurem quan no sé què, unes autonomies volen, les autonomies no volen, és com quan el repartiment de menors, unes s'oposen, altres no s'oposen. Bueno, és un problema de configuració, de la col·laboració d'un estat compost com és l'estat espanyol, i això a mi me sembla molt perillós.
1: Sí, però el que estàs tu dient molt a veure la polarització que vivien, jo crec que ja fa almenys una dècada o més en l'estat espanyol, la situació de mira, vaig a dir-lo així no tan clar, o roxos o blaus, és a dir, o progressistes o conservadors, és a dir, la incapacitat dels dos blocs, ja no dic del Partit Gran, Partit Popular i PSOE, d'arribar a acords mínims o màxims a nivell d'estat i de tindre una visió global de l'estat de qüestions que tinguin a veure en l'educació, en la seguretat, en la finançació, en el finançament, etc. Ja no és una incapacitat. Al principi pots pensar, fa 10 anys, que és una incapacitat per a la interlocució, i a més jo en privat he parlat amb gent i a mi me diuen que al final no, que és una estratègia simplement, és a dir, no volen arribar a acords perquè jo tinc el meu espai electoral i tu tens el teu, és a dir, i això és molt preocupant i molt greu, perquè al final el que és perjudicat és el ciutadà, que per exemple en el cas valencià pues igual ara s'ha plantejat una mala solució des del punt de vista del finançament, però una mala solució és millor que no tindre no res. Estic parlant d'aquest model que ha proposat, que està proposant ara Arcadi Espanya, no? Però vinc a dir-lo perquè és una absoluta incapacitat, no? És una estratègia de no arribar a acords. No arribar a acords i així és impossible. Però és que, a més, el que estaves tu comentant i el que estem veient, és que en aquest cas la inacció del govern ja no s'explica més que per una qüestió d'incapacitat, però de no arribar a temps. Tu, al principi, tu pots tindre un plantejament de dir me has sorprès aquesta situació. M'han entrat 60.000 persones que el CNI m'ha advertit que anaven a entrar i jo, o no m'he enterat o no li he donat importància. Ho dic en to humorístic per no dir-lo d'una altra manera. Però ja que tens el problema, tu has de volcar-te, però a tots els nivells. I fa una setmana o dues setmanes veies la interpretació que feia la portaveu del govern quan diguen, no, és que estem actuant, és que estem treballant, és que el tenim controlat. A veure, no n'hi ha gens controlat. Res controlat.
0: Jo crec que hem de diferenciar el que són els pactes polítics, que tu tens raó, és veritat que hi ha una forta polarització, i una qüestió són les emergències.
1: Ah, efectivament. Ahí te doné totalment la raó.
0: Perquè a veure, totes les administracions tenen uns mecanismes que estan prèviament establerts per a donar resposta a les emergències. Perquè l'emergència, en principi, supera l'àmbit polític i entra dins del terreny de la tasca humanitària, no? O sigui, per tant, això passa en tots els governs del món. És a dir, al final, tu tens uns mecanismes que estan, a més, en teoria haurien d'estar ben preparats per si hi ha una inundació, per si hi ha un foc, tal, que no hi hagi voluntat política sobre el tema, sinó que la resposta sigui purament humanitària o de prioritats, que és l'emergència. Un incendi, un edifici, etc. De tal manera que tu l'únic que fas políticament, hi ha un mecanisme que se crea, que és un òrgan que se crea en totes les administracions, el CECOPAL, els ajuntaments, el CECOPI, les administracions i el govern espanyol, el gabinet de crisis, que el que tenen ja són uns mecanismes que funcionen. La pregunta que em faig jo és a dir, bueno, és que ni això funciona. És que, clar, dius, bueno, si funcionen, jo puc entendre, perquè anem a veure, que en Espanya hi ha polarització, no és algo nou, és que són més majors, hem viscut èpoques molt dures, de molta confrontació política, tal, tal. Vale, ara estem vivint una època duríssima, és veritat, però jo recordo els anys 80, els atemptats d'ETA, la bronca política, o sigui, tot això ho hem viscut. Ara, jo sempre dic el mateix, en la pandanada al Cire del meu poble, la resposta d'emergència va ser molt més efectiva que quan la dana. Perquè el dia que va baixar l'aigua l'exèrcit estava al Cira i així no va arribar fins a 4 dies. O jo he vist emergències en Espanya que han funcionat molt bé fa uns anys que els que ara, i això és el que no entenc. És a dir, no poden contaminar les emergències del debat polític. És que això és el gran error. O sigui, si contaminem les emergències de debat polític, estan perduts. Perquè al final la gent que pateix en Ceuta hi ha gent d'esquerres, de dretes, que està patint el tema. Si hi ha un incendi, dona igual que sigui votant el PSOE, del PP, tal, te va afectar el tema d'incendi. Si tens una dana, s'ha mort del PP, del PSOE, de Vox, o sigui, això dona igual. O sigui, així estem per damunt de la qüestió política. I a mi el que em preocupa és que estem arribant fins i tot al punt des que estem contaminant les emergències amb un debat polític, no? Sens dubte, pel que tu dius, primer, perquè el govern no s'ha hagut donat la resposta, la qual complica molt més. Jo crec que el govern no ha entès el seu paper. O sigui, al final, jo com a ciutadà, el que me preocupa és que tinc la sensació de que el govern no ha entès el seu paper en una crisi com la de Ceuta. No l'ha entès. I quan no l'ha entès, la resposta de principi està mal feta. O sigui, perquè si ho hagués entès el principi bé, hauria sigut una altra resposta.
1: És que hi ha coses que no s'expliquen. Per exemple, per lo que tu estàs parlant, jo recorde la crisi del Chapapote, quan hicia Zapatero, que estava en l'oposició, i Mariano Rajoy era el president del govern. Sí. I Zapatero va dir, no sé, al cap de no sé quants dies, i va dir, per favor, envie vostè l'exèrcit. Vale. És que en Ceuta, quan hicien aquestes persones que estaven dormint en la platja, tal, lo primer que penses és, a veure, enviar l'exèrcit, que monte tendes de campanya, que monte un campament tal, que puga donar... Perquè és que és l'exèrcit el que té aquesta capacitat de resposta. L'han vist en la dana.
2: De resposta ràpida, perquè...
1: Clar. Però és que... Però per què no ho fan? O sigui, és que jo el que no m'explique és per què. Perquè també dins del govern o dins de la pròpia institució hi ha un dir, no vull, o sigui, vull mantindre la gestió des del punt de vista civil i no delegar-la en el militar. Ja no dit allò de què passa en la dana, no, que el demana el govern, que el demana el govern autonòmic, que no sé quant, no, és que dins del propi govern no se pot deix, no se vol deixar la gestió de la en este cas de la crisi al propi a la alta banda de la institució, és a dir, a la part militar i no civil. És que no ho entenc. No entenc com se pot fer tan malament.
0: Sí que ho has d'entendre, perquè estem parlant d'un govern que jo recorde que el primer dia estava dient que el tema ja s'havia resolt.
1: Ja.
0: És que, clar, jo recorde tuits, almenys de dos ministres, que en fotografies, que van dir el dia següent està resolt el tema. Claro. dient que estava resolt, mentre a Ceuta la gent estava evident que hi havia milers de persones allí, i quan l'administració ceutí estava desbordada. És a dir, jo és el que no puc entendre, però tant, jo crec que el govern espanyol no ha sabut entendre, no ha sabut estar al capdavant de la resposta adequada per a aquesta situació. Perquè, mira, hi ha una altra cosa que va quedar l'atenció, o sigui, tota la resposta, fins i tot humanitària, ha sigut molt tardia. L'exèrcit ha tardat molt a respondre. Òbviament no és culpa l'exèrcit, això són de decisions del govern. Però fins i tot la Creu Roja va tardar molt en la Creu Roja. Jo tinc una amiga a la Creu Roja que parlàvem. Per què? Perquè el govern no va saber valorar en aquest moment la magnitud de la tragèdia humanitària que s'estava produint, no? O els temes de seguretat ciutadana. Perquè, clar, el pitjor d'això, saps qui és? Que si tu no dones resposta, i més un govern, en teoria, socialdemòcrat, el que estàs fent és generar la sensació de que el govern o este tipus de govern no pot donar una resposta. I això, torno a dir, això que afavoreix aquells que estan demanant mano dura amb els immigrants, tot això, això és el problema. O sigui, el problema és que al final una qüestió humanitària se converteix, o sigui, quan la prioritat hauria de ser una situació humanitària, perquè és la prioritat, òbviament, no oblidem que s'hi van morir 140 persones. És que, clar, és un tema que passa per desapercebut. No vull ni pensar, si ben segur 140 espanyols s'ha quedat mort, quin debat tindríem en Espanya ara, no? Mm-hmm. O sigui, el problema és que, seguint una resposta prioritària humanitària, al final s'aconseguirà que la resposta siga que és la que vol Vox, que siga la resposta primera, seguretat.
2: Mm-hmm. Doncs, si vos sembla, tanquem ja el tema de Ceuta, però abans vos demanaré una valoració breu sobre el que s'espera al llarg d'esta setmana, una setmana intensa al Congrés, amb la compareixença de fins a 8 ministres per a parlar d'esta crisi migratòria. I amb això acabem ja el tema de Ceuta. Una valoració breu per part dels dos. Qui penseu que té més complicat defensar la seva gestió? Quin ministeri ho té més complicat?
0: És que jo pense, a mi està molt bé que compareguen com si volen tots els ministres del govern, però qui té que compareixer és Pedro Sánchez. Si en una situació d'esta magnitud se me fa molt difícil entendre que en qualsevol altre país de la Unió Europea no estiguera compareguent el primer ministre o president, depenent de la fórmula, sigui França el president o el Regne... Bueno, el Regne Unit no està en la Unió Europea, però és igual, o Alemanya, no estiguera compareguent el primer ministre o el president de TVA per explicar la situació. És el que no puc entendre. O sigui, que la primera compareixença que es fa al Congrés no siga sense el president del govern espanyol, me sembla inaudit.
1: Sí, el president està desaparegut, està de vacances i només... ja no resulta, resulta inexplicable totalment. I per lo que dius, qui té més responsabilitat? Jo crec que tenen tots, però des del punt de vista, jo crec que té moltíssima defensa, i també té moltíssima tot el tema afers socials i sanitat, perquè són les passes, instruments de l'Estat que han fallat, perquè han fallat absolutament. I bueno, i després també és que el problema és que ja no tens molta confiança o no esperes molt del que van a dir, perquè van a dir bàsicament el que han estat dient aquestes setmanes, que ho han fet bé i que han donat una resposta eficaç i en absolut. O sigui, l'han vist que no, que ha sigut una resposta totalment ineficaç, no ha estat a l'alçada en absolut.
2: Canviem d'assumpte, anem ara a aquesta polèmica sobre la renovació de la flota de Rodalies de la Comunitat Valenciana, que continua ben encesa també a les xarxes socials. Recordem que el Ministeri de Transports ha anunciat l'arribada de 41 trens Civia procedents principalment de Madrid, que han estat revisats i recondicionats i que, segons l'executiu espanyol, permetran augmentar un 30% la capacitat del servei. Estem parlant, però, de trens que ja tenen un servei de 15-20 anys. Madrid ens dona el que li sobra o Renfe ens dona el que necessitem? És una percepció que tenen molts ciutadans. Salva, que sé que això t'interessa, com ho veus tu?
0: No, anem a veure. Jo crec que aquí hi ha dues qüestions paral·leles i que s'ajunten. La qüestió tècnica, tècnicament, que un tren que té 14, 15, 20, 23 anys, si està ben cuidat, pot seguir funcionant, òbviament, i tal. Però a mi el que me preocupa és la qüestió política, no? Que una altra vegada més se demostra que les perifèries, en este cas la valenciana, no són la prioritat del govern espanyol. Perquè si fos la prioritat, la política respecte a les rodalies seria molt més contundent, i s'haguessin fet unitats de transport, ara estan envellides noves, com s'ha fet en Madrid, no? Jo crec que per mi l'efecte comparatiu és molt greu, no? És molt desagradable, no? Veure que a Madrid sí que se li van a dotar en les seues línies de noves unitats de rodalies per a millorar el servei en Madrid i per a millorar les condicions, a més són rodalies, jo estava parlant d'un tècnic, de dos pisos, en molt bones condicions climàtiques internes, etc. I que el rebuig, o sigui, el que allí no fa falta, te ho envien així, no? Jo crec que tècnicament se pot defensar, és a dir, jo puc entendre que algú diga, bueno, és que això serveix, això, bueno, molt bé, jo no dic que no servisca, tal, però jo crec que per una banda políticament és un gest molt, que no se correspon a el que hauria de ser l'estat compost, és a dir, aunque totes tenen el mateix pes, i després una segona qüestió és que jo crec que això soslaya, a mi la manera, a mi el que em va molestar especialment és com Óscar Puente i el seu equip ho van vendre, no? Ho van vendre en, com un missatge de modernització de les cercanies. És que això no és una modernització dels rodalies. O sigui, jo no dic que tècnicament no siga, bueno, sí, pot ser algo positiu i tal, però això està molt lluny de ser una modernització.
2: No, va, no va colar, no?
0: No, rodalies, colar missatge, no? I la gent no. Se va enfadar molt, en raó, perquè les rodalies valencianes porten molts anys patint un deteriorament. És veritat que s'han posat diners, però de manera totalment insuficient. O sigui, els retrasos, anul·lacions, la situació de les rodalies valencianes és molt, molt desagradable. Prova d'això és que molta gent ja no se confia en elles i acaba agafant el cotxe per accedir a València. Això és terrible, perquè al final tens que un transport públic, que és el que hauria d'incentivar no agafar el cotxe i arribar de manera neta i ordenada a València, és un transport en el que no confia moltíssima gent. Jo soc d'Alzira, jo conec molta gent d'Alzira que ve en les rodalies i que està desesperada. O sigui que és molt rar que arriben, que siguin puntuals, que arriben bé, i tal, etc. Bueno, jo crec que això és el problema, però a mi me sembla un poc, me sembla, no vaig a dir insultant, perquè és molt fort la paraula, no? Però me sembla que no se'ns tracta molt bé als valencians, no? A l'hora de prendre decisions que haurien de ser molt més contundents, mentre que a Madrid, bueno, pues una vegada més, se li fan inversions per unitats noves per a millorar el servidor de rodalies, que me sembla molt bé, eh? Jo estic encantat que m'ha dit que rodalies funcionen bé, m'agradaria que així també funcionaran bé.
2: José Miguel.
1: No té, és que no té un altre anàlisi possible que la paraula insultant i la paraula rebuig que estava comentant Salva. És a dir, a mi me sembla que és que jo pague menys impostos que els madrilenys. És a dir, me sembla, jo vaig llegir la notícia i jo pensava que era, al principi pensava que era una mena de fake o no sé, perquè no me podia pensar, no me podia creure que un ministre de transports puga prendre la decisió d'enviar els trens que ja no valen en Madrid a València, perquè diu, sí, els trens sí que valen, pues si valen, que se queden en Madrid, i els que estan així els nous que compren que s'envien a València, és tan fàcil com això. I dit això, i no vull ahondar més en el que estava comentant Salva, perquè estic compartint el discurs, vaig a fer una anàlisi polític. El senyor Óscar Puente vol presentar-se de diputat per Alacant, com a representant dels valencians, per tant, en el Congrés. Este és l'home que ha de representar els interessos dels valencians en el Congrés, si és votar per Ciutadans. I en segon lloc, este és l'home que vol i que està disposat a ser el recanvi de Pedro Sánchez? Va ser el que respecte els interessos dels valencians i defenga els valencians? Home, o sigui, així que n'hi ha ciutadans de segona i de primera. I tercera reflexió política. La senyora ministra Diana Morán no té res a dir d'això, ni la delegada del govern Pilar Bernabé. Tenen molt a dir. Això està molt mal fet. I jo públicament m'agradaria que es queden i diguin, els valencians no són de segona divisió. Ja està bé, per favor, ja està bé.
0: No, el problema és que tot això, jo vaig veure l'altre dia la reacció de gent del, bueno, de gent del PSOE, d'alguna diputada, etc. I a mi me sembla,
1: me pensava que era un fake, és que ho torno a dir. Me pensava que era una broma, una broma però, de mal gust.
0: Però els tuits que vaig veure una diputada, bueno, dos diputades, van fer uns tuits en xarxa X, i jo dia, ostres, fins i tot com es costa fer això, defensar-ho. És que jo crec que pels socialistes valencians este tipus de notícies és una mala notícia, no? Perquè provoca justament el contrari del que haurien de provocar. Ja tenen els socialistes valencians prou problemes a l'hora de posicionar-se en qüestions com el finançament, com les inversions, especialment en Alacant, que Alacant és la província d'Espanya amb menys inversions, que també té nassos el tema, però que se provoquen i dius, bueno, dius, com? I clar, jo entenc que no hi hagi el delegat de govern o que no hi hagi la Tiana Morant, és que què vas a dir? És que és indefendible, és que jo crec que ninguna persona en dos dits de
1: evidentment,
0: cap...
1: Evidentment, però jo dic que haurien d'eixir per a desmarcar-se d'eixa
0: mesura. Però si no ho han fet mesura. Mai, això no van a fer-ho...
1: És que no ho feia Joan Lerma, i Joan Lerma així li va anar. És que si el socialisme valencià no comença a pensar en clau valenciana, mai no serà una... No podrà ser una alternativa reial permanent,
0: però no ho han
1: si
0: pensat...
1: continua estant alineat en ese centralisme...
0: És l'opció que ha elegit el PSPB. O sigui,
1: correcte, el PSPB, tu l'has
0: dit. El PSPB ha exigit, fa temps que va decidir alinear-se completament amb
1: Pedro Sánchez. Se suposa que és una cosa complementària al PSOE. PSPB, PSOE,
0: no,
1: històricament. Hauria de ser-lo.
0: Hauria, sí, però això jo crec que fa temps que no s'ha vist, perquè el tema finançament, per exemple, no s'ha vist, el tema d'inversió no s'ha vist, la defensa tancada que se fa del PSPB de Pedro Sánchez sempre sense cap tipus d'autocrítica, o sigui, perquè Ximo Puig no feia això. Ximo Puig va ser molt crític en Pedro Sánchez, va tindre molts problemes de fer per això, però actualment l'actual direcció del PSPB és una actual direcció, bueno, que manté una línia, per dir-ho suaument, molt en paral·lel a el que deixeix el govern espanyol a Moncloa. Però tant a partir d'ahir, doncs, és un problema, perquè en un problema com este, o sigui, a mi me costa entendre, a mi, per exemple, jo penso, és que he anat a autonomia, li fan això, li envien estrès, i se monta una de por, no? Per tant, jo estic d'acord amb tu, jo crec que no és una bona notícia per al PSPB, crec que això li perjudica moltíssim als socialistes valencians, i crec que la dreta ho explotarà molt, l'explotarà molt, i a més en raó, que és el pitjor, és a dir, la dreta dirà, escolta...
1: Salva, perdona, és que ha passat desapercebut el que jo dia, però és que lo de Òscar Puente con la cadellista d'Alacant és una realitat,
0: sí, sí.
1: No és un fake. Clar, si este home és el que ha de, torna a dir-lo, si és el home que ha de representar a valencians, no només a alacantins, sinó a valencians, també en el Congrés, home, estem un poc perduts, és per preocupar-se, perquè si la seua prioritat és dotar de tres nous als madrilenys i als valencians donar-los els tres que tu dius, sí, efectivament estan bé per a circular, però bueno, una solució haguera sigut, no sé, se m'acudís, si poses els nous en Madrid, portar ISOs per a reforçar els que tens així, m'estic explicant o no, però no per a, és a dir, és que no té sentit.
0: Però tot ara, i per mi, per mi el més problema és que s'ha pretès ben d'això com una operació de modernització que no és tal, i segona que les Rodalies Valencià. És que la gent, la gent que gasta Rodalies està molt enfadada en aquesta notícia, eh? Està molt enfadada, és a dir, i jo ho entenc, jo crec que això per què? Perquè la gent que té gasta Rodalies, la nostra companya Violeta Tena, que ve tots els dies des que quan, en època de treball medis de Castelló, i claro, ella ho diu tots els dies, és que no hi ha dia que no funcionen bé. Però claro, si tu dius, mira, jo vaig a portar, si tu dius, vaig a portar les unitats que s'ha gastat en Madrid, estan usades, però dius, però això és provisional, perquè de seguida anem a fer una inversió...
1: Clar, és provisional, claro, és per a reforçar...
0: Però no, però és que ho vens, no sé, és que ho vens com, en fotos, sí, sí, i tot, com la gran modernització, o sigui, com si estigués portant d'ací lo millor de lo millor. Home, anem a veure, no mostrates eixines, perquè al final la gent s'enfada. I damunt Òscar Puente, un ministre que tot s'ha de dir... que no accepta molt bé la crítica. És un home que és molt contundent en les xarxes quan algú se clava en ell i tal. És un tio, bueno, que li agrada molt la gresca i tal. Bueno, pues hauria de ser més mesurat en aquest tipus de decisions. Però bueno, ja ho han fet i, bueno, escolta, ja s'apanyaran. Jo crec que és un greuge molt greu pel PSPB i jo estic d'acord amb tu. Jo crec que el PSPB el que hauria de fer és dir, escolta, dir-li al govern espanyol, escolta, això no és... Però no,
1: el que estic demanant simplement és... I si el públicament esta decisió no és una decisió correcta, no sembla bé, tal i qual, o sigui, desmarcar-se o tratar de donar una explicació, òbviament el Compromís el va fer, perquè és que Compromís n'hi ha coses que ja està seguint molt lleial en moltes coses, en el govern d'Espanya i quan governaven junts en el govern autonòmic, però és que n'hi ha coses que no tenen cap tipus d'explicació, doncs, és que n'hi ha coses que no són presentables.
2: Quan són les 9:15... companys, hem de fer una pausa en la tertúlia i parlarem ara d'envasos i de la nova normativa europea sobre envasos i residus d'envasos. Ja ha començat a aplicar-se i planteja canvis importants per a la indústria, especialment en matèria de reducció de residus, reutilització i també ús de materials reciclats. Per aclarir els dubtes que encara tenim en l'aire, ens acompanya Jesús Pérez, director del clúster d'innovació en envàs i embalatge. Bon dia.
3: Hola, què tal? Muy buenos días.
2: Senyor Pérez, quin és el principal repte que esta normativa planteja ara mateix a les empreses valencianes?
3: Pues, en primer lugar, gracias por interesaros por este tema y darnos voz, ¿no?, al sector, ¿no? Yo creo que ahora lo que hay son... cambian las reglas del juego. Yo creo que ahora el planteamiento del uso de un envase, yo creo que va a requerir un análisis mucho más profundo de cómo se venía haciendo actualmente, y eso va a hacer que las empresas tengan que analizar todo el ciclo de vida de los envases para valorar y para adaptarse a esta nueva normativa.
2: Quan anem al supermercat, ¿notará el consumidor estos cambios en els envasos?
3: Sin duda, yo creo que es un cambio, como te comentaba, que es realmente importante, y vamos a ver seguramente nuevos diseños de envase, nuevos formatos, envases más ligeros, se va a reducir material, y yo creo que otros que no se van a ver, pero que seguramente van a incorporar mayor material de reciclado del que se venía haciendo habitualmente, y esto, pues, no cabe duda que lo vamos a notar en el final del supermercado.
2: Es parla molt de reduir el plàstic, senyor Pérez. Hem de deixar de fabricar envasos de plàstic o el futur passa per utilitzar plàstics, però que siguin més reciclables, ja amb material reciclat, degradable?
3: Pues yo creo que un poco lo segundo que indicas, es decir, este reglamento no habla directamente de eliminar un material u otro. Lo que sí que habla de una manera muy clara y establece objetivos bastante ambiciosos es del uso del envase y cuáles deben ser, de alguna manera, esa facilidad para su reciclado, o que debemos utilizar envases reutilizables, o que se deben aligerar, como te comentaba anteriormente, que tiene que haber menos material, que se debe evitar sobreembalajes o espacios vacíos de los envases. Y esto no necesariamente quiere decir que se tiene que eliminar el plástico, sino, como te decía anteriormente, pues las empresas tendrán que hacer un análisis importante de cuál es el uso del envase y la funcionalidad, y en función de eso adaptarse en materiales, en reducción, etcétera, etcétera.
2: Per a les empreses, esta normativa és més una obligació o també pot ser una oportunitat per innovar? Què penseu des del sector?
3: Yo creo que esta es la clave de todo. Nosotros, además, como clúster de innovación, llevamos ya casi 3 años haciendo charlas, seminarios, talleres alrededor de este reglamento, y siempre indicamos a todo nuestro sector. Recordemos que el sector en nuestra comunidad es un sector que agrupa a cerca de 400 empresas. Es un sector que supone el 10% del PIB industrial de la Comunidad Valenciana. Quiere decir que es un sector importante. Y siempre les indicamos que lo que hay que hacer frente a este reglamento, donde nuestro margen de legislación es nulo, porque el reglamento se aplica de manera inmediata a todos los Estados miembros, lo que hay que hacer es entender que esto es una oportunidad y entender que esto, desde la innovación, puede suponer una oportunidad para adaptarse a este cambio. Sin ninguna duda, yo creo que esta es la parte más importante. Las empresas tienen que hacer esta labor y este análisis de adaptarse a estos cambios. Unos los van a tener más complicados que otras empresas, pero yo creo que esto, si somos capaces, y es lo que hacemos desde nuestro clúster, de trasladar esto y de ayudar a las empresas a que se adapten a este cambio, yo creo que esto puede ser una oportunidad.
2: Li voldria preguntar en concret pel clúster valencià, com li agafa esta normativa? Està preparat per a aquests canvis, per a aquesta innovació de la que estem parlant? Està preparat el clúster valencià, el sector valencià del plàstic i de l'embalatge?
3: Pues, como te comentaba, nosotros tenemos en nuestra comunidad, somos la segunda en número de empresas después de Cataluña, con lo cual tenemos un sector muy potente, muy adaptado. El envase, al final, es un sector intensivo en innovación desde hace muchísimo tiempo, que además contamos en nuestro ecosistema contamos con algo que posiblemente también hay que destacar, y es que contamos con un foco de centros tecnológicos que están apoyando mucho al sector y que son capaces también de ayudar a las empresas a adaptarse a este nuevo reglamento. Hablo de centros tecnológicos, que no existe un modelo como el nuestro en otras comunidades. Hablo de empresas tecnológicas, y yo creo que ahí es donde está la clave. Mi respuesta sería que sí, que queda trabajo por hacer, pero que lo tenemos más fácil que otro tipo de empresas en otros lugares.
2: Para acabar, señor Pérez, una pregunta molt concreta. Ja sap que a tots ens preocupa la butxaca. ¿Acabarem pagant més pels productes com a conseqüència d'estos canvis d'este nou reglament?
3: No sé si acabaremos pagando más o menos. Lo que sí tenemos claro es que va a haber que hacer inversiones. Las empresas se van a tener que adaptar, y eso va a implicar en muchas ocasiones inversiones directas, inversiones en activos, en equipos, en maquinaria, por supuesto en procesos, etcétera, etcétera. Y esto habrá que ver cómo se traslada. Yo creo que aquí la administración tiene que jugar un papel importante, es decir, frente a un cambio tan revolucionario como es este reglamento, donde muchas empresas van a tener complicado porque van a tener que hacer una fuerte inversión. Yo creo que es la administración es la que tiene que ser capaz de apoyar al sector y de ayudar a nuestras empresas, que como ya he comentado, son muchas y tenemos una representación importante dentro del PIB. Y en función de esto, pues yo creo que va a tener de alguna manera ese impacto en el mercado. Y también no es directamente, no tiene por qué directamente, tampoco creo que esto tenga que asustar mucho al consumidor, porque se está hablando mucho también y van a haber opciones de reducción de materiales, de reducción de sobreembalaje, y aunque por un lado va a haber una fuerte inversión por parte de las empresas, por otro lado es posible que veamos en el lineal menos material de envase, con lo cual yo creo que es posible que esto se pueda equilibrar.
2: Jesús Pérez, director del clúster d'innovació en envàs i embalatge, gràcies per atendre les notícies del matí.
3: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
2: Tanquem l'espai de l'entrevista en aquest informatiu, en les notícies del matí, i tornem breument a la tertúlia, ja en la recta final. No vull que acabar sense parlar de la música en valencià. Però a dins el xiquet cridant que creix en l'escenari de Spotify. Un 25% més d'escoltes en un any. Un informe de la promotora Pro21 assenyala que un 40% de les reproduccions són d'artistes com La Fúmiga, o que les artistes femenines guanyen terreny i representen ja el 25% del total en esta plataforma. Vols demanar un comentari breu? Comencem per Salva, perquè bueno, ha publicat aquesta informació del diari La Vanguardia.
0: El meu company Héctor sí que té una forta sensibilitat cap a aquests temes. No, és una notícia per mi molt interessant, no? I té molt de... I per mi el més interessant és que damunt la música valenciana sí que s'escolta. Hi ha grups que tenen molta audiència en Spotify, i això és una prova evident que la gent no escolta música en Spotify perquè l'obligues, no? Sinó perquè té voluntat. I per mi el trist és que molts ajuntaments no aposten, com el de València, no aposten per fomentar el producte de música en valencià, no? Que jo crec que és la gran greuge que jo sí que posaria damunt de la taula, no? Perquè hi ha tants ajuntaments a la Comunitat Valenciana que al final aposten per grups que me pareix molt bé, grups en castellà, i a mi m'agrada molt, jo escolto molta música en castellà, però que no facin també el mateix esforç per potenciar, com ha passat per exemple aquest estiu en València, no? Per grups en València.
1: Sí, i per exemple en moments molt, molt importants, com per exemple la Mascletà en València, aquests moments en què són molt mediàtics i que s'ha llevat la música en valencià, els grups en valencià en la ciutat, en l'Ajuntament de València, i després molts ajuntaments que efectivament la Diputació, la Generalitat, el que han de fer és apostar per grups en valencià i la música en valencià, perquè a la gent li agrada molt la música en valencià, inclús aquells que no paren en valencià però que els agrada escoltar pues, bandes o grups con La Fúmiga i que tenen una trajectòria molt ampla i molt interessant, molt qualitativa, molt de qualitat i que agrada molt. I l'administració ahí sí que ha d'entrar per a donar suport.
2: Acabem el temps de tertúlia, no tenim temps per a més. Salva Enguix, delegat de La Vanguardia en la Comunitat Valenciana, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: José Miguel Vigara, periodista del diari Levant, del Mercantil Valenciano, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Fem ara una pausa publicitària i tornem de seguida amb més notícies.
4: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
5: Vull deixar-me portar.
4: Posem l'accent en tu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
11: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
9: En Apunt Ràdio.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu.

0: Avancen els treballs d'extinció i vigilància de l'incendi iniciat dijous passat entre els termes de Gàtova i Sogorb. El foc, Sofia Riego, ha afectat 630 hectàrees.
1: Així és, de moment també es manté la recomanació de beure aigua embotellada fins a comprovar la potabilitat del subministrament. Els veïns i veïnes de Gàtova al Camp de Túria han pogut tornar a sa casa diumenge, però han de seguir confinats en els seus domicilis com a mesura preventiva.
0: El Ministeri de Sanitat reuneix este matí de manera urgent i via telemàtica les comunitats autònomes per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el passat 30 de juliol.
1: Una convocatòria que coincidís amb la petició de Feijóo al govern perquè estudie la possibilitat del confinament de portadors de malalties contagioses a Ceuta. El Ministeri de Sanitat li ha recordat que les competències en salut pública són del govern de la ciutat autònoma.
0: Estem a punt d'acabar aquest informatiu. Les notícies del matí, de segur, reconeixeran estos acords a la guitarra. És Start Me Up de Rolling Stones, que avui complís 45 anys. El nom original de la cançó era Never Stop, però va ser descartada per la banda i oblidada en un calaix. Anys després, la van rescatar i va ser el primer senzill de l'àlbum Tattoo You. Keith Richards, que la va compondre junt amb Mick Jagger, va dir que el seu èxit era tot un cúmul de casualitats. Jagger va dir que el tema era un regal, i no és per a menys, s'ha convertit en tot un himne dels Rolling. Amb estos 45 anys de l'èxit de ses satàniques majestats, Start Me Up, ens acomiadem. No tenim temps per a més. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 8 del matí. Que tinguem molt bon dia.
2: Som la veu de tots. Som Apple.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
9: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
16: Palmando.
15: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
17: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 100.

0: Què tal? Molt bon dia, són les 9:33 minuts del matí. Encetem el que és l'última setmana del mes d'agost, pendents una vegada més de l'oratge, també pendents dels incendis i, a més, pendent de la situació a Ceuta. Avui Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes per a acordar l'enviament de vacunes a Ceuta. És dilluns 24 d'agost i el control tècnic està Maite Freitas.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: I després d'una setmana, la que hem passat, que hem tingut de tot, quan dic de tot és de tot, ponenta, baixada de les temperatures, pluges torrencials, esclafis tèrmics, què més se pot demanar? Hem tingut de tot i el que volem conèixer ara és com es presenta esta setmana. Antonio Sánchez, bon dia.
1: Bon dia, Lucía.
0: Dime que millor que la passada, per favor.
1: En principi sí, un poc més estable, però també tenim una situació difícil perquè fa a la previsió, que de fet els meteoròlegs estan un poquet ahí que no sabem què passa, i és que tenim una borrasca molt profunda, que és una situació a la que no estem tan acostumats en finals del mes d'agost, i que en principi esta borrasca afectarà sobretot al centre i a l'oest de la península. A nosaltres també, perquè estem a prop de la situació de la borrasca, però ens afectarà d'una manera molt diferent, perquè la resta d'Espanya sí que veurem una baixada del termòmetre i pluja, també tempestes, però al nostre territori sembla que es deixarà una situació un poc més de ponenta.
0: Que bé, mira, sí. El que tots volíem, estàvem desitjant-ho.
1: Però vindrà alguns canvis, perquè sí que he tingut un cap de setmana molt marcat per la humitat i
0: sí,
1: per la basca.
0: Sí.
1: La temperatura ha baixat un poquet, però encara la basca estava present.
0: Pel matí, dissabte i diumenge pel matí era molt agradable.
1: Es notava.
0: Era un airet ja que dius, mira, ja s'està acabant l'estiu.
1: Sí, però
0: era
1: no.
0: Era comentari de tots, però no.
1: Perquè este matí, de fet, hem tingut mínimes entre els 25-27 graus al litoral, cap a l'interior entre els 20 i els 22. És que no ha baixat molt el termòmetre esta nit i ha sigut perquè hem tingut molts de núvols, que estos núvols també venen de la pròpia borrasca que estan espentant aire càlid des del nord d'Àfrica, un poquet més inestable, encara tenim inestabilitat, i això és el que fa que el cel estiga pràcticament tapat ara mateix al sud i damunt amb algunes pluges dèbils. A la resta també ben carregat de núvols i fins i tot amb boira cap a l'extrem nord, però el que veurem és que esta situació de nuvolositat es mantindrà sobretot ara de matí. No descartem pluges. En principi, en aquestes comarques més cap al sud, que és on està entrant aquesta nuvolositat, aquesta línia d'inestabilitat.
0: Però són aquest tipus de pluges que l'únic que fa és donar més calor?
1: Pot ser. Però el que sí que veurem amb esta pluja, sobretot, és també la possibilitat de fang, perquè està acompanyada, estos núvols venen directament del nord d'Àfrica i sí que està acompanyada de pols en suspensió. Uh-huh. Així que no netejaré els cotxes este matí i, sobretot, si podem portar-los dins de casa, millor. Veurem com a la resta no plourà, però sí que encara tindrem molts núvols. Ja de vesprà se n'aniran els núvols, entrarà el vent d'oest, això és el que farà que avui el termòmetre puja respecte a ahir. De fet, esperem ja màximes que fregaran els 36 graus a la Ribera Alta, a la costera, en la Canet de Navarrés, i les comarques és on sembla que són més puja del termòmetre.
0: Sí, és cert que porten un estiu, pobres.
1: És pobres, sí.
0: Es porten carregadet. No tenen treva de la calor.
1: Cap a l'interior sí que baixarà un poc la temperatura, estarem o es mantindrà com el cap de setmana, entre els 30 i 32 graus, i cap al litoral encara estarem també entre els 30 i els 32. Es notarà més a pujar el termòmetre demà. Demà sí que, de matí, farà un poc més de fresquet, perquè no tindrem tants núvols i bufarà el vent més sec de ponent, i això farà que el termòmetre baixi, i sí que demà descansarem entre els 15 i els 20 graus, 22.
0: Ah, que bé, això sí que és frescor.
1: És una boníssima notícia, però clar, després de vesprada, el vent de ponent recalfarà i farà que la situació siga això, marcada més per l'ambient sec, però també més càlid. Així que demà serà una jornada de ponentà no tan fort com la que vam viure la setmana passada.
0: No, és que jo no recorde, Antonio, per favor, jo no recorde, i mira que ja tinc uns quants anys, una ponentà com la de dimecres passat. És que no se podia respirar, era barbaritat de calor, o sigui, era insuportable.
1: Jo no vaig estar així, però 2023 sí que vau tindre una ponentà també ben forta, també a finals del mes d'agost, que ahir és quan es va registrar la màxima de temperatura màxima absoluta en molts observatoris de la Comunitat Valenciana i en principi així a València sí que van arribar als 44,7 graus.
0: Ah, pues això també. Això
1: va ser...
0: Pues no ho recorde.
1: Fa 3 anys. Segurament estaves en algun altre...
0: Sí, jo estava treballant, clar, en un altre mitjà, però estava. Però no, doncs no recorde aquesta barbaritat de calor, però bueno.
1: Pot ser. I jo sí que recorde la de maig de 2015, que això va ser en maig. Jo me'n recordo que estàvem a casa.
0: Jo no me'n recordo. És que tinc molt poca memòria per aquestes coses.
1: Jo és que aquesta volta sí que estava a València estudiant encara i veia com el cel cremava, com damunt el cel estava com roig.
0: Ah, sí, això sí que és
1: l'aire estava... I no sé, això sí que va ser molt, molt sorprenent, almenys per a mi. Però no passa res, Lucía, perquè tornant un poquet a la previsió, demà sí que serà una jornada més ponentada, però després dimecres tornarà el vent de llevant.
0: Que bé.
1: I es deixarà l'ambient un poquet més humit, mínimes més altes, màximes més baixes. Així que tenim, ui...
0: Una de cal i una d'arena.
1: Exactament. Ui, una temperatura un poquet més altes i una situació més marcada per l'ambient humit. Demà, ambient més sec, dimecres torna a l'ambient humit.
0: Pues mira, una última qüestió ràpida, perquè tenim ja el convidat. Anem a parlar de seguida amb el diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.
1: Perfecte.
0: Per l'incendi, que està estabilitzat però no controlat. De cara a que es puga controlar, l'oratge és positiu, o sigui, la previsió és bona per a controlar-lo?
1: Este matí sí, perquè l'ambient encara estarà molt carregat per aquesta zona, encara tindrem molta humitat, temperatures no excessivament altes. De vesprà ja canvia la cosa, de vesprà sí que ho farà un poc més de vent, tindrem en aquesta zona ratxes al voltant dels 40-50 km per hora, que sí que podrien pitjorar un poc la situació. En principi, si es pot controlar este matí, perfecte. A veure què diuen les autoritats, però és ara quan les condicions meteorològiques acompanyen un poc més.
0: Perfecte, doncs demà tornem a trobar-nos a aquestes hores, aproximadament.
1: Perfectament.
0: Gràcies, Antonio. Sí. I com dic, així a casa nostra, la bona notícia és que el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha donat per estabilitzat l'incendi de Segorbe, que ha cremat 630 hectàrees de la Serra de la Calderona, i el veïnat de Gàtova ha pogut tornar a casa tres dies després que començarà el malson. L'incendi es va originar dijous passat després de la caiguda d'un llamp al Parc Natural de la Serra Calderona. El secretari autonòmic d'Emergències i Interior, Fernando Laseras, ha xifrat en 631 les hectàrees cremades, si bé ha matisat que esta dada podria rebaixar-se en les pròximes hores, ja que dins del perímetre hi ha zones que no han sigut afectades i s'està fent un nou recompte més ajustat. El perímetre de l'incendi, ha afegit, s'estén al llarg de 18 quilòmetres i està perfectament delimitat. Com dic, volem saber quina és l'última hora en estos moments. Saludem David Vicente Segarras, diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. Diputat, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Gràcies per atendre la nostra telefonada. I quina és en estos moments la situació quan són les 9:41 minuts del matí?
2: Pues bueno, conforme esteu explicant, l'incendi que es va declarar el dijous passat en el terme municipal de Segorbe, no, hem estat estos dies treballant intensament en ell, i la veritat que ens ha portat aquests treballs a poder-lo controlar a primera hora d'ahir del matí va ser una molt bona notícia, perquè això significa pues, passar de situació 2 en el Pla Especial d'Incendis Forestals a situació 1, i també volia dir, pues, a més de la desestabilització de l'incendi, pues, que la gent de Gàtova pogueren tornar a les seues vivendes. Això és la millor de les notícies, perquè això vol dir que la gent tornen en condicions, tornen en seguretat, i que l'incendi, pues, en principi, està perimetrat i no se va fer més gran. Sí que és veritat, esta nit han tingut també unes condicions molt favorables meteorològiques, que també ens porta a estar en un escenari avui molt, molt favorable per poder arribar a l'estat este de controlat. No? Estem treballant durament durant el matí en unitats terrestres i també algun mitjà aeri, però sí que m'han dit que des del dia d'ahir hasta este matí no han tingut cap reproducció important, no han tingut cap punt que vegem que pugui ser complicat. Entonces, pues tot el que ens van contant tot són bones notícies per portar aquest controlat, no, en aquest incendi que està afectant-nos, ja dic, des del dijous passat.
0: Pues molt bones notícies. Com ens comentava també Antonio, la previsió apunta al llarg del matí bona per a poder controlar l'incendi, i esperem que així siga. Una última qüestió, el tema de l'aigua. No sé si els veïns de Gàtova que ja han pogut tornar a les seues cases poden ja fer ús o encara s'està treballant en aquesta qüestió.
2: Pues per lo que jo tinc, perquè això pues, és província de València, el municipi, però per lo que jo tinc constància, avui de matí s'han de fer les anàlisis d'eixes reds, i creiem que en unes hores pot estar el tema solventat. Al final això és un tema de protocol de quan davant d'un incendi, quan la gent deixen de gastar l'aigua en les seues vivendes, que l'aigua se queda estancada, pues, s'ha de fer uns anàlisis perquè complisquen en tota la normativa vigent i que arribi l'aigua, pues, en les millors condicions en les seues cases. Però ja dic que sol ser un tema puntual que una vegada pues, miren aquests anàlisis també, pues, ja la gent ja podran consumir-la.
0: I una última qüestió, quins són els treballs que s'estan desenvolupant a hores d'ara? I no sé si els mitjans que hi ha en aquests moments en la zona han sigut menys dels que han sigut la resta de dies per la situació que ja està estabilitzant.
2: Sí, clar, al final serà proporcionant un poquet a la situació de cada moment. Al passar en situació 1, l'incendi està controlat, això vol dir que l'incendi ja té un perímetre definit que ja no se farà més gran, però sí que dins d'aquest perímetre queden moltes vegades punts que se té que anar de manera manual, no, els treballs, sobretot les brigades forestals, que també agrair la presència d'elles i de la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat i dels altres consorcis també que ens van vindre a ajudar, sí que fan uns treballs manuals per poder consolidar tot aquest perímetre, no, i que no hi hagi cap punt que pugui portar una ignició i pugui tornar-se a rebrotar, fer una reproducció el mateix incendi. Entonces, aquests treballs s'allargaran al llarg dels dies, això no durarà ni un dia ni dos, durarà possiblement diverses setmanes perquè el perímetre és important, però són necessaris fer-los perquè d'aquesta manera és quan ja se passi a la fase d'extingit, uh-huh. I ahir ja donem la seguretat de que no hi haurà cap reproducció ni que pugui haver cap qüestió que pugui voler perjudicar l'incendi.
0: Pues estarem, com sempre, molt pendents de la seva evolució. David Vicente Segarra, diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, gràcies, com sempre, per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Adeu, molt bon dia. Per cert, que l'incendi forestal declarat este diumenge a la zona de Camí de la Punta, a la Vall d'Uixó, està també estabilitzat, segons ha informat Emergències del 112, a partir de la informació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. David González, bon dia.
3: Bon dia, sí, a la zona es manté ara una unitat de bombers forestals de la Generalitat amb autobomba i una dotació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, mentre continuen també les tasques...
0: L'incendi forestal declarat este diumenge a la zona de Camí de la Punta, a la Vall d'Uixó, està també estabilitzat, segons ha informat Emergències del 112, a partir de la informació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. David González, bon dia.
3: Bon dia, sí, a la zona es manté ara una unitat de bombers forestals de la Generalitat.

0: que va afectar un camp de cultiu abandonat. El foc va quedar controlat després de la intervenció d'una dotació del Consorci de Bombers de Castelló i una unitat de bombers forestals de la Generalitat.
1: I l'altre punt informatiu del dia d'este dilluns 24 d'agost està a Ceuta, perquè la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat reunirà avui mateix de manera urgent i per via telemàtica les comunitats autònomes per a activar el mecanisme de solidaritat i acordar l'enviament de vacunes a Ceuta davant de la situació sanitària derivada de l'arribada massiva de migrants des del 30 de juliol.
0: La reunió comença a les 12 del migdia i entre les vacunes més sol·licitades hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. La reunió té lloc en un moment de tensió sanitària en la ciutat autònoma. Entre el dia 31 de juliol i el 14 d'agost, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària ha comptabilitzat 5.800 assistències relacionades amb la crisi, a les quals sumen més de 2.500 atencions del dispositiu de Creu Roja a la platja del Trampolín. El dia 31 de juliol es van registrar el màxim, 1.150 assistències en una sola jornada, mentre que posteriorment l'activitat s'ha estabilitzat al voltant de les 330 diàries.
1: A més, Sanitat ha informat de 3 casos confirmats de tuberculosi, 3 casos sospitosos de varicela i 55 casos de probable infecció per E. coli. A més, segons són dades aportades este diumenge per la ministra de Sanitat, Mònica García. La ministra ha precisat que un dels casos de tuberculosi ja estava en tractament i no era contagiós, un altre corresponia a una tuberculosi cerebral, tampoc contagiosa, i el tercer era una persona que ja estava a Ceuta abans de la crisi i que estava en procés diagnòstic.
0: Pel que fa a la gastroenteritis, García ha explicat que els 55 casos estudiats per Servici de Medicina Preventiva de l'Hospital de Ceuta formen part d'un brot ja controlat i sense nous casos, que estaria especialment relacionat amb el consum d'aigua no apta per al consum humà. Sobre la sarna, ha assenyalat que el seu control correspon al govern de Ceuta i ha recordat que entre els anys 2021 i 2023 se'n va detectar 1.529 brots i 11.300 casos a Espanya.
1: I en este context, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha plantejat que el govern estudie decretar el confinament de les persones migrants amb malalties intercontagioses per raons de salut pública. García ha rebutjat la proposta i ha afirmat que el confinament no només no sembla que estiga justificat, sinó que podria ser contraproduent i que és injustificat i totalment desmesurat si es justifica per motius de salut pública.
0: La ministra ha argumentat que els confinaments han de guardar relació amb el mecanisme de transmissió de les malalties que es pretén controlar i que en este cas la mesura podria ser molt més perjudicial que beneficiosa en termes de salut pública. També ha recordat que les competències en matèria de salut pública corresponen al govern de Ceuta. García també ha insistit que la prioritat és garantir unes condicions adequades d'allotjament, higiene i sanejament. El més fonamental i urgent és albergar les persones i dotar-les de les condicions d'higiene i sanejament bàsiques, assegurant aigua potable, accés a mesures d'higiene i menjar en condicions, ha assenyalat.
1: I per analitzar esta situació i aprofundir en el paper de les vacunes, parlem ja amb José Antonio Forcada, és infermer de salut pública i president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes, una entitat que treballa tant en la formació de professionals sanitaris com en la divulgació i promoció de la vacuna. Señor Forcada, bon dia, buenos días.
2: Hola, bon dia.
1: En una situación como la que estamos viviendo en Ceuta, con la llegada masiva de personas y unas condiciones pues que no son salubres, ¿qué papel juegan en este caso las vacunas como sobre todo prevención y control sanitario?
2: Bé, si sembla podem parlar en
1: valencià. Sí, perfecte, perfecte.
2: Bé, a veure, és essencial la prevenció de les malalties infectocontagioses i donar que disposem d'un mecanisme extraordinari com són les vacunes, pues és molt important que totes les persones que arriben al nostre país tinguin les mateixes condicions de vacunació que les persones que vivien ací a Espanya. Per tant, cal que per dues qüestions. Una, per qüestió de salut pública, de poder prevenir aquestes infeccions, i una altra també per donar-los a les persones que arriben a Espanya les mateixes condicions de benefici d'esta prevenció i de qualitat de vida. Per tant, és molt important que totes les persones que arriben a Espanya, en qualsevol situació, que tinguin l'oferiment de les mateixes vacunes per a que ells puguin estar protegits i que en aquells casos que són mínims, però que puguin importar-nos alguna malaltia, pues, que abans de que se pugui transmetre en pues, este grup que

0: aquests moments està en Ceuta, doncs que s'immunitzi a tota aquesta població per evitar la transmissió entre també ells.
1: Sanitat ha anunciat l'enviament a Ceuta de vacunes contra malalties, ho hem dit abans, com la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, no? És necessari reforçar aquesta vacunació en aquests contextos o també, d'una altra manera, cal evitar una alarma entre la població, però sí que seria una manera, no, de controlar la situació?
0: Bé, a veure, en principi en Marroc pues, tenen un calendari vacunal prou interessant que es arriba a totes les xiques i xiquetes de la població marroquí, no? I per lo tant, normalment aquestes persones estan ja immunitzades. No mos podem fiar tant de la situació dels països subsaharians, uh-huh, on pues, aquestes condicions a lo millor no arriben a tota la població, no? I per lo tant, pues, com ha dit abans, el realment important és que puguem oferir a totes aquestes persones pues, la protecció mitjançant les vacunes. Realment no tenim que tindre por de que pugui existir un brot important perquè podria donar-se, en tot cas, dins d'aquesta població, perquè les persones que viuen a Ceuta pues, estan protegides d'aquestes infeccions, no? Un brot podria donar-se pues, entre les persones que no estan vacunades i que han arribat pues, a aquesta situació i en aquests moments a Ceuta. I això també tenim que intentar tallar-lo i previndre-ho mitjançant les vacunacions, no? I les vacunacions, pues, com bé ha dit, pues, la triple vírica, principalment per la prevenció del sarampió, també de la rubèola, la varicela, que pues, pareix ser que n'hi ha un parell de casos, però bueno, poden ser no relacionats amb aquesta migració, i n'és altres, pues, com és la polio, com és la difteria. No sé si ara heu vist pues, fa pocs dies un cas d'un xiquet, o xiqueta, no em recordo bé, a Itàlia, que desgraciadament ha mort de difteria pues, perquè els seus pares pues, opinaven que no tenien que vacunar-se d'aquesta malaltia. Sí. Fa uns anys, a Olot, a Girona, també van tindre un cas d'un xiquet que va morir perquè els pares no van voler vacunar-se. Vol dir que la difteria és una malaltia greu i que encara pues, n'hi ha molts països que n'hi ha circulació de difteria. Doncs hem de protegir a la població. Ja dic, no a l'espanyola, a l'autòctona, que ja tenim aquesta protecció en un percentatge molt gran, però sí a les persones que arriben, que no puguem patir pues, i transmetre's entre ells aquestes infeccions.
1: Com hem dit abans, la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat reuneix avui de manera urgent per via telemàtica a totes les comunitats autònomes. Uh-huh. El motiu, com hem dit també, és activar aquest mecanisme de solidaritat i acordar l'enviament de vacunes a Ceuta davant pues, de la situació sanitària, no?, que estan vivint. De quina manera s'articula tot això? No sé si s'acordarà ara després quan acabe la reunió, imagine que tindrem més dades, no? Però de quina manera s'articula per a que totes les comunitats autònomes envien vacunes a Ceuta?
0: Bé, el Ministeri podria efectuar una compra de vacunes directament en una situació d'emergència, però això tarda. Però les comunitats autònomes, dins dels seus magatzems, tenen estoc de vacunes que són les que utilitzen per a la seva població, cada comunitat autònoma. Doncs en aquest cas el que es tracta és de que puguen cedir part d'aquestes vacunes que tenen en el seu estoc per accelerar este procés de vacunació amb les persones en Ceuta. Recentment, pues farà pues, casualitat, no? Pues un mes i mig, el Ministeri va presentar un document que és una estratègia de vacunació amb persones migrants que, pues, que arriben a Espanya en situació irregular, no? I se va elaborar i se va presentar aquest document pues, per la situació de les Illes Canàries, no? Uh-huh. Això va estar pues, un poc espentat per els epidemiòlegs i els responsables de vacunació de les Illes Canàries, pues, perquè és on el problema és més recurrent, de que arriba molta gent en aquesta situació, i l'important és vacunar-los pues, quan abans millor per a previndre aquestes malalties, no? I se va presentar farà pues, dos mesos i mig en el Ministeri. De fet, pues, està en la pàgina web i són són simplement una estratègia i uns protocols de vacunació de la gent que arriba, no? Te diu, pues, com tens que... i sa vigilància, quines vacunes cal ofertar, si tenen o no tenen una documentació que avale una vacunació prèvia, si no la tenen, pues, tenim que entendre que no existís i pensar que no s'han vacunat de res i que les comença de zero. Clar. Totes aquestes instruccions estan en aquesta estratègia que ara, pues, pensem que vindrà molt bé, perquè ja tenim un document vàlid que diu com cal actuar. Uh-huh. Què ens fa falta en aquests moments? Pues, probablement personal sanitari que pugui dedicar-se a esta tasca de la vacunació, i les vacunes. Uh-huh. I les vacunes, pues, per a tindre-les d'una manera urgent, les comunitats autònomes tenen els seus estocs i tindríem, pues, que d'una manera solidària, pues, aportar les vacunes necessàries, per a que són poques, realment són poques per a la població que estem parlant. Les comunitats autònomes gasten moltíssims mils de vacunes tots els mesos i a final d'any, i són poques vacunes les que són necessàries per a cobrir aquesta població. Per tant, pues, d'una manera solidària, jo entenc que tindrien que veure cada un el que té la seva caixeta i oferir, pues, la part. Clar. Que pugui, la part corresponent.
1: Pues esperem que es decidisca pronte en esta reunió d'avui i puguen enviar-les quan abans i també pues, que millore, no?, la situació que estan vivint allí. José Antonio Forcada, president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Bon dia.
1: Bon dia. I més cosetes. Després de l'aturada estival, esta última setmana d'agost arranca el nou curs polític amb el govern i els diputats reprenent la seva activitat. Este curs, l'últim complet abans de les eleccions generals previstes per a l'any que ve, comença amb la crisi migratòria a Ceuta en el centre, però també estarà marcat, entre altres coses, per les cites electorals de 2027 i les diferents causes judicials i casos de corrupció que envolten al Partit Socialista i a l'entorn del cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
2: Sí, el govern celebra este dimarts el primer Consell de Ministres després de les vacances, quasi un mes després de l'últim celebrat el 28 de juliol. La reunió d'este dimarts estava ja prevista anteriorment a la crisi migratòria, però probablement este assumpte serà un dels principals fronts del que haurà d'ocupar-se l'executiu. I encara que no serà fins al setembre, quan el Congrés reprenga el període ordinari de sessions i quan l'executiu haja de tornar a enfrontar-se a un Parlament en el qual no té majoria. En esta última setmana d'agost, diversos ministres compareixeran a petició pròpia en les seues respectives comissions per a rendir comptes sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Sánchez torna de les vacances amb una crisi migratòria inesperada a Ceuta, que es va deslligar el passat 30 de juliol quan per l'espigó del Tarajal, a la frontera del Marroc, van entrar massivament milers de migrants. Des de llavors, el president s'ha reunit de manera telemàtica en dues ocasions amb els ministres dels departaments dels quals tenen vinculació amb la crisi.
1: I anem ja a repassar, quan queden un minutet per arribar a les 10, les portades dels principals diaris. David, comencem per Levante, el Mercantil Valenciano.
2: En el Levante titulen Gato, Bamarines i Olocau tenen tallafocs pendents des de l'any 2017. En les províncies obren amb actualitat econòmica. Cada dia tanca un comerç. Conten que en 3 anys han tancat 1.300 establiments a la comunitat. En el diari Informació d'Alacant es fan ressò del problema de l'ombra a Tabarca. Parlen de que veïns i visitants reclamen més zones per fugir de la calor. El periòdico Mediterrani de Castelló, per la seva part, titula Castelló acumula 8.500 llars amb tots els seus membres en l'atur.
1: Gràcies, David. Estem arribant, com dic, a les 10 en punt del matí. Tenen tota la informació ara en el butlletí, tota actualitzada, i nosaltres tornem a partir de les 10:05 amb més coses, més actualitat i més entreteniment.

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: I es traslladem ara de seguida cap a les comarques del nord perquè volem saber també què és el que està passant per aquella zona. Ens ho conta des de Ràdio Bocairent, José Ricardo Agulló. José Ricardo, molt bon dia.
2: Bon dia des de Bocairent. Ja estan ací les festes d'estiu a Sant Agustí. Gaudint-les intensament, veïnat i visitants, entre tots fem poble a través de les tradicions. Aquest cap de setmana han tingut la cavalgada, que és una de les vesprades més màgiques que té Bocairent. Carrers plens i sentiment de poble. Xavi Molina Martí, alcalde de Bocairent, ens conta el sentiment d'aquestes festes i es convida a totes les activitats que tindrem aquesta setmana, que són moltes.
3: Bé, després d'unes setmanes de prèvia intensa i amb moltíssima participació, el que estem veient esta vesprada, no? Ara just ací al carrer Juan Benito Bernàcer, que ha arrencat la cavalcada, és també moltíssima gent al carrer i moltíssima participació activa en la cavalcada, no? Crec que hi ha unes 25 carrosses, hi ha moltíssim bon ambient, la claveriesa, tota la família, els cabolos, que també sempre és un moment màgic amb els xiquets i les xiquetes. Crec que una vesprada d'aquelles que Bocairent té gravades en el cor i en el calendari per a que no se'ns despista ningú. Crec que al final les festes d'estiu a Sant Agustí han aconseguit consolidar un programa d'activitats variat, ampli, per a tots els públics, que al voltant, evidentment, del paper central de les nits de danses ens ofereixen moltíssimes propostes esportives, culturals, religioses, de tot tipus, no? Per tant, des d'ací que veïnat i visitants puguen compartir-lo i puguen també, sobretot, disfrutar-les amb intensitat i amb germanor.
4: Bueno, l'Ajuntament té moltes exposicions també obertes al públic, no?
3: Sí, crec que també és una de les coses positives, no? S'ha associat tota una oferta expositiva al voltant de les festes i, per tant, a banda de les iniciatives municipals, també algunes iniciatives particulars de les entitats locals com el col·lectiu Art 92, l'Associació Fotogràfica de Bocairent, fa que també puguem compaginar aquesta volteta per la plaça i veure les danses amb també la visita d'alguna de les exposicions que hi ha.
2: Per la nostra part, dir-vos que encara esteu a temps de vindre a Bocairent i viure aquestes festes i, sobretot, les nits de danses. Es vegem en el Rogle. Que passeu molt bona setmana.

0: I ja ho contàvem, estem encetant l'última setmana d'agost, però per a moltes famílies la tornada a la rutina ja té data marcada en roig al calendari. Queden poques setmanes perquè els xiquets i xiquetes tornen a les aules i toca començar a preparar la tornada al col·le. David, a tu de moment no t'afecta.
1: No.
0: Ja m'afecta a mi per tu i a moltes altres famílies, però és que estem ja ahí, O sigui, jo ja estic visualitzant tot el que he de pagar i gastar-me en la tornada al col·le.
1: Això anava a dir, i no solament el que has de gastar.
0: Suma i sigue. És una llista tremenda.
1: I que ara, en el pitjor de los casos, pues el xiquet està fent la seva vida de vacances, però és que d'ací a dos setmanes ja torna a alçar-se pronte per anar al col·le, o sigui que, bueno.
0: Però a més, jo només tinc un, però jo les famílies que tenen 3 i 4 i 5 i més, o sigui, les admire, perquè clar, en un i els gastos ja són brutals, pues sí. Clar, si és família numerosa, ni te puc contar la barbaritat de diners que hauran de desembolsar en el mes de setembre.
1: N'hi ha certes ajudes en aquests casos.
0: Sí, però
1: que
0: bueno,
1: ajuden a, però n'hi ha que fer equilibri, sí. Jo crec que
0: n'hi ha que fer un Tetris, hey, tal qual.
1: És complicat, però n'hi ha que començar a assumir que és una factura també que cada any pesa un poquet més.
0: Sí, per va pujant, com tot.
1: O per altres. Perquè enguany les previsions tornen a apuntar a una tornada al col·le especialment cara. N'hi ha una dada que ens dona una primera idea de la magnitud o de les magnituds d'aquest desemborsament. En un informe de la plataforma BankMe de iAhorro que diu que el cost en un alumne serà prop de, en una mitjana al llarg del territori nacional, de prop de 430 euros. Són
0: sí.
1: 7 euros més que l'any passat.
0: Sí.
1: Te quadren la teva previsió.
0: Me quadra vale. Totalment, tal qual.
1: Sumem calçat, material extra com motxilles
0: o papeleria. Jo te diria més, A mi se me queda curt aquests 430
1: clar,
0: euros.
1: Clar, és que això és, parlem de llibres, però és que després, si sumem tot això, clar, el material extra, motxilla, l'estutxe nou, etc., superem els 500 euros sí. de llarg. O sigui que,
0: és aixina.
1: A més, crida l'atenció veure que, a més de les diferències entre col·legi públic, privat, etc., també determina molt el lloc de residència. O sigui, crida l'atenció veure que encapçala este rànquing la Comunitat Valenciana.
0: En sèrio?
1: Som els que més gastem en
0: una
1: això.
0: Una cosa per a començar el dia, m'has donat una notícia estupenda.
1: Sí, sí, sí. Si la mitjana està en 430, nosaltres rondem els 490 euros per alumne en llibres i uniformes, sense comptar aixòs extres. Després està Catalunya, 470, i Navarra, 460. I si fem un desglossament ràpid de totes aquestes partides, està clar que per una banda està els que es necessiten la roba, els uniformes.
0: I que damunt creixen, saps? Sí que es creixen d'un any a un altre.
1: No té servís el mateix?
0: Pues moltes vegades no. No. Bueno, de peu ja te dic jo que no.
1: No.
0: Del calcer no. Pues les pantalons, samarretes, alguna cosa un poc més curta li pot vindre. I dius, bueno, pues acabe d'aprofitar on que aquí li vinga tipo top, saps? Però no tant. No tan exagerat. Però bueno, sí que intentes apurar una miqueta perquè al final pues, és que va sumant i és una barbaritat.
1: Sí, l'uniforme, per exemple, costa una mitjana de 230 euros.
0: Sí,
1: o sigui
0: sí.
1: Que també és una despesa important i això marca molt la família que té uniforme i la que no. Després, el llibre de text, ho parlàvem al principi, que és una despesa, així diu, prop de 200 euros per alumne, però clar, és que depèn molt si optes per segona mà, si optes per la xarxa de llibres...
0: Bueno, encara sí que és cert que, que la xarxa de llibres ajuda moltíssim sí. a moltes famílies, però a veure, ja és decisió de cadascú i de cada família. Si tu portes al fill o la filla a un col·legi públic, no has de pagar tanta despesa de llibres ni de menjador, per exemple, que si el portes a un concertat o a un privat, clar. Que ja hi va sumant i va multiplicant per 3 si és privat, no?
1: Però i bueno. També m'ha cridat l'atenció veure que els llibres de, per exemple, segon d'ESO són més cars que els de tercera de primària. O sigui, també...
0: Família, si tu portes al fill o la filla a un col·legi públic, no has de pagar tanta despesa de llibres ni de menjador, per exemple, que si el portes a un concertat o a un privat, clar. Que ja hi va sumant i va multiplicant per 3 si és privat, no?
1: Però i bueno. També m'ha cridat l'atenció veure que...

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Evolució favorable de l'incendi de Sogorb, que, com saben, afecta també el terme de Gàtova. L'alcalde d'esta població del Camp de Túria acaba de confirmar a punt que l'evolució d'este sinistre és, com diem, favorable i que en les pròximes hores està previst desconfinar totalment la població i reobrir els accessos al municipi. Hi ha una reunió d'emergència a les 2 de la vesprada i ahir es prendran les decisions. Escoltem l'alcalde de Gàtova, Jesús Almerón.
2: Si todo sigue así, a mediodía tendremos una reunión y procederemos al desconfinamiento de la población y a la apertura de las vías, que creo que es una magnífica noticia después de estos días que estamos pasando. Y por la tarde-noche, si continúan estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
0: Este matí s'han fet les analítiques de l'aigua, ja saben que els pous estan afectats per les flames i, de moment, el veïnat no pot consumir-la per a beure mentre no es tinguin els resultats d'aquestes analítiques. I al Baix Segura, a Torrevella, els delictes han baixat més d'un 9% des que ha començat l'any. Així ho indiquen les dades que acaba d'oferir el subdelegat del govern espanyol a Alacant, Manuel Pineda, després que la setmana passada l'alcalde Eduardo Dolón, del PP, exigira al govern central més guàrdia civil arran de l'augment de delictes. Dolón sosté que els 10.000 delictes de l'any passat i el creixement demogràfic obliguen el Ministeri de l'Interior a reforçar la plantilla d'agents, mentre que el municipi amplia la policia local. Elena Riego.
3: Sí, Pineda llança un missatge de tranquil·litat a la població i afirma que Torrevella és una ciutat segura.
4: Torrevieja, como digo, es una ciudad segura, donde los visitantes pueden venir a disfrutar del verano y de todas las actividades que se realizan, que no son pocas. Es una ciudad donde la Guardia Civil pues mantiene con la policía local, que también hay que decirlo, que la coordinación es excelente, mantiene la seguridad pues a raya de lo como debe ser, ¿no?
3: També en el que portem d'estiu ha baixat el nombre d'infraccions penals, més d'un 7%. El coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil en Alacant és Francisco Pollato.
5: También hemos registrado, en lo que llevamos de verano, un descenso importante del número de infracciones, que estaríamos por encima del 7%.
0: El festival Rototom acaba amb la detenció de 25 persones i vora 1.000 denúncies administratives durant el dispositiu policial desplegat a Benicàssim, a la Plana Alta.
3: Segons el balanç fet per la Guàrdia Civil, les 25 detencions es van dur a terme per presumptes delictes contra el patrimoni, atemptat contra l'autoritat, requisitoris judicials en vigor, tràfic de drogues i lesions.
0: Més coses, la Guàrdia Civil investiga 3 persones de Barcelona i Bunyol com a presumptes autores de diversos delictes d'estafa que ascendissen als 47.000 euros, suposadament relacionats amb la venda, Elena, d'habitatges prefabricats.
3: La investigació es va iniciar arran d'una denúncia interposada pel representant d'una empresa de comercialització d'habitatges prefabricats que va comprar diversos contenidors de transport marítim adaptats per al seu ús com a habitatges a través d'una web suposadament lícita, però no els va rebre mai. Els agents van descobrir que els presumptes autors, també acusats de pertinència a organització criminal i de blanqueig de capitals, col·locaven falsos anuncis en llocs web i xarxes socials oferint productes a preus molt baixos. Quan compraven estos productes, mai arribaven als seus destinataris, ja que els estafadors tallaven el contacte abans.
0: I en els esports, ja acabem este butlletí, parlem de futbol, del Llevant i del València, Daniel Mosilla.
6: Sí, primer del València. En mitja hora serà presentat el nou fitxatge del club, el lateral dret Pablo Maffeo. Posteriorment parlarà Carlos Corberán en la prèvia del partit de demà al Mestalla contra el Betis, el que es va ajornar, recordem, en la primera jornada. Pel que fa al Llevant, esta vesprada nit tanca la jornada a Pamplona contra l'Osasuna i ho fa amb la incògnita de les inscripcions. A hores d'ara, 5 dels nous fitxatges no han pogut ser inscrits en la Lliga, com ja va passar diumenge passat a Cornellà. Yanis Musuaye, Hugo Sotelo, Thiago Fernández, Dani Requena, i l'últim fitxatge, el central Ifeani Ndoukoué, encara no han pogut ser inscrits i de moment no estaran sobre la gespa del Sadar, tot i que han viatjat. El tècnic Luis Castro espera les inscripcions.
7: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, que es un equipo que defiende muy bien, muy compacto, con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones.
6: Castro recupera, eso sí, el capitán Roger Brugué, absent per sanció contra l'Espanyol.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som Apunt.
8: Gràcies per acompanyar-nos.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
11: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
14: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
15: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
14: No pintem les coses de color de rosa.
15: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
14: I parlem l'idioma de l'esport.
16: Los 11 que salgan a morder como perros.
17: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
18: Al mando.
19: Tu li has donat les claus.
18: Por algún lado saldrá la rata.
14: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
20: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
21: De tu a tu.
22: Dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
23: I anem a parlar d'una iniciativa que segur que vos agrada moltíssim. Són les 12 i 8 minuts del matí, això és Amunt i Avall, el programa d'Apunt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I és que anem a parlar de Hort Art, perquè és una plataforma cultural amb seu al municipi de Faura, a la Vall de Segó, al Camp de Morvedre, dedicada principalment a la dansa contemporània, les arts del cos i també la creació artística. La seva particularitat és que treballa des d'un entorn natural i rural, amb la voluntat de descentralitzar la cultura i connectar precisament la creació contemporània amb el territori i la comunitat. Dins d'esta iniciativa, des d'ahir, 23 d'agost, al 29 d'agost es farà Co-creant territoris. És un esdeveniment que convertirà els municipis de Quart, Quartell, Benifairó de les Valls i Faura en espais de recerca i de creació artística. Parlem avui precisament amb els seus directors, els directors d'Hort Art. Ells són els artistes Àlex Guerra i Pere Bodí, i el que volem conèixer és en què consisteix precisament esta iniciativa, Co-creant territoris. Àlex, Pere, bon dia als dos.
24: Bon dia.
23: Gràcies per acompanyar-nos. Comencem per tu, Pere. En primer lloc, des de quan està en marxa Hort Art i com va néixer i amb quin objectiu?
24: Sí, Hort Art va néixer el 2014, que era un poc trobant el treball conjunt amb Àlex Guerra i jo, Pere Bodí, que fèiem primer un treball més artístic i sobre dansa contemporània, i després, poc a poc, van començar a establir-se a la Vall de Segó, en concret en Faura, i començarem a pensar de quina manera podíem portar altres experiències als municipis, no?, al nostre territori. I aleshores vam proposar obrir aquest espai de creació en el qual acollir artistes de diferents geografies que pogueren visitar Faura i pogueren compartir un poc les seues experiències artístiques dins d'un territori, un poc alimentant comunitat i territori a la vegada. Uh-huh. Aleshores, això parlem 2014 i Hortar com a tal està des de 2018 fent residències artístiques i fent un festival i fent moltíssims tallers i mediació amb el que és la comunitat de Faura i de la Vall de Segó.
23: I Pere, al llarg de tots aquests anys que estàs contant-nos des de que va néixer, quina ha sigut la evolució?
24: Doncs cada vegada més persones són les que hi participen, no només a nivell d'artistes, que també cada vegada són més els artistes que podem acollir i que programem en residències artístiques, així com la gent que s'interessa, no? La comunitat. Tenim també un projecte escolar, aleshores el que fem és un poc anar creant públic i anar creant gent que fa aquestes connexions i aquest vincle amb la dansa contemporània i les arts escèniques. I la veritat és que té una acollida molt gran i se crea aquesta comunitat un poc transitòria en el que la gent se reuneix realment per a viure aquestes experiències de dansa i no només per a viure-les un poc com a observador, sinó també
23: per a participar
24: en elles com a protagonistes, no? Uh-huh. Tenim per a fer tallers i també moltes voltes fem espectacles amb la gent del poble.
23: Àlex, parlem de la iniciativa concreta d'este Co-creant uh-huh. Territoris. Quin és el lema?
2: Sí, Co-creant Territorios es un poco que nosotros partimos de esta idea de que un poco el territorio no es algo neutro, ¿no? No es un escenario, o y quitar un poco esta idea de paisaje, porque el territorio es en realidad algo que está vivo y que nos comunica todo el tiempo, ¿no? Entonces, y tampoco es solo una visión de nosotros humanos, ¿no? El territorio es formado por acequias, por animales, por vegetales, y todo esto es un conjunto complejo, ¿no? Un ecosistema muy complejo donde estamos nosotros también, pero el territorio, entenderlo que no es solo un escenario donde en este caso los artistas venían a trabajar, ¿no? Y que el artista va a alimentarse de
23: esos escenarios, ¿no?
2: Sí, de la historia del lugar, de la memoria, del ritmo, de todo aquello que conforma el territorio, ¿no? De la vida que tiene en cada territorio. Uh-huh. Entonces, el proyecto parte un poco de esta idea. Entonces, trabajamos al aire libre y trabajamos en lugares que no son lugares neutros, ¿no? Porque normalmente, principalmente por la danza, la gente va a bailar o en un teatro o en una sala que está un lugar un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. Y en este caso no.
23: Es en la natura.
2: El espacio es la natura. Y que esto es interesante para el artista también porque lo coloca en un otro lugar, ¿no? Uh-huh. Donde el lugar va también a hacer parte de su obra y también va a dar instrumentos para que él pueda buscar su arte y aquello que hace, ¿no? Es como alimentarse del lugar.
23: Claro, no es un simple escenario, ¿no? Sino es como un ecosistema, exacto, ¿no? Que con el cual dialoga el artista en la natura y a través de eso es comunica con el público, ¿no?
2: Exactamente eso, ¿no? Y esto es muy bonito porque no entiende que la naturaleza está ahí como parada, como un lugar que es parado, pero es un lugar vivo, ¿no? Que tiene su historia, que tiene sus ritmos y tiene todo aquilo. Y el artista puede percibir esto y crear también a partir de eso, crear una comunicación en este caso, ¿no? Uh-huh. Y crear una comunicación tanto con el lugar, con la naturaleza, como con la historia, porque estos pueblos también tienen su historia, tienen su ritmo, tienen muchas cosas para decirnos, ¿no? Y creo que para los artistas es una experiencia muy interesante e importante, ¿no?
23: Sí.
2: Salir y descentralizar, porque muchas veces todas las experiencias de danza contemporánea o de arte contemporánea se pasan en los grandes centros E, em este caso, aquilo que nós outros intentamos é próprio descentralizar, para que também em lugares naturais, em lugares que normalmente não se faz arte, para que se possa acontecer arte em todos os lugares, não? Em este caso, por exemplo, Faura não é que tem uma estrutura teatral, não é que temos um teatro, um anfiteatro, mas não é tão importante o edifício em si, mas a comunidade que se cria a partir de fazer arte, não? Que é quase ao contrário. Se cria primeiro a comunidade e depois nasce o espaço, não? E creio que isto é uma das coisas mais importantes deste projeto, por exemplo.
23: Claro. E Pere, não sei se já s'han celebrat actes, imagina, ahir diumenge, perquè hem comentat que començava ahir, en què van consistir i també quins són els espectacles previstos per avui, per este dilluns?
24: Doncs ahir realment el que era l'arribada dels artistes, perquè clar, hem de parlar que som el projecte, el que fa és fer moltes activitats, però a partir de quatre residències artístiques que se celebren en els municipis de Faura, de Benifairó de les Valls, de Quart de les Valls i Quartell. Aleshores, ahir va ser realment l'arribada dels artistes a Faura, que just va coincidir en les festes patronals, que avui s'acaben, i... aleshores, començarem avui realment l'activitat a la comunitat. Començarem aquesta vesprada amb un taller de funk dirigit per Ricard Balançà, que és un artista local, que serà en la Casa Sánchez Cuello de Benifairó de les Valls. I a les 7:30, l'artista resident de Benifairó de les Valls, que és Majo Villafaina, que és una artista catalana, farà un taller de dansa i territori per a que la gent pugui experimentar les seues pràctiques a l'espai El Tabaler de Benifairó de les Valls.
23: Has dit que són quatre, no?, els artistes residents.
24: Exacte.
23: No sé si cada any són diferents, entenc que sí. Com feu la selecció per a que vagin a este esdeveniment?
24: Doncs el que fem nosaltres és fem una convocatòria oberta i obrim la convocatòria per a que es presenten els artistes. N'hi ha com tres setmanes en la que tota la gent que estigui interessada se pot inscriure. Després es fa una selecció a partir de... Són moltes coses que han d'estar, o sigui, per a poder elegir, perquè enguany, per exemple, han sigut al voltant d'uns 35-40 inscripcions i només podíem acollir a quatre. Aleshores, un poc, allò que valorem és el context, si entenen realment el valor, si realment els interessa vindre a fer una residència, perquè, clar, nosaltres el que els presentem és un espai on ells han de treballar, no? I de vegades no és tan fàcil, perquè, com deia Àlex abans, no és un espai amable on treballar. I se fa aquesta convocatòria i se l'exigeixen a quatre artistes, que en este cas tenim a Major Villafaina, que està al poble de Benifairó de les Valls, Sara Reyes, que és una artista canària, que està al poble de Quart de les Valls, a Dimitro Grinov, que és d'Ucraïna, i estarà ella al poble de Quartell, i finalment l'artista valencià Norberto Llopis, que està fent la seva recerca al poble de Faura.
23: No sé si què els aporta en este cas, no?, als artistes vindre ací i fer aquestes residències, perquè ja per tots els anys que porteu d'experiència, Pere, imagine que vos diran el que ha suposat una vegada conclòs. Què és el que significa per a ells aquesta estància ahir, no?
24: Clar. Bueno, n'hi ha diferents punts que sempre remarquen. El principal és el contacte amb la comunitat. Tenim una comunitat que està prou habituada a vindre a les nostres activitats, a vindre al Festival Habitar, que fem en juliol, que enguany hem fet ja 9 edicions. Aleshores, tenim un públic que està molt habituat a el que és el llenguatge de dansa contemporània i d'arts del cos, però al mateix temps és un públic molt genuí, perquè és un públic, com si diguem, no és un públic que està dins del sector professional, sinó que és un públic molt de casa, vull dir, és un públic que te diu les coses com les sent i com les viu. Aleshores, tant en el taller que fan els artistes com en les mostres que fan després, el públic és molt sincer i està molt present, amb moltíssim respecte, però vull dir, molt real. Aleshores, per una part sempre destaquen el contacte este en la comunitat, i per altra part el territori, és a dir, clar, fer ballar a un artista en un hort de taronger o en una pinada o en el barranc, sempre aporta als artistes una visió tant de la seva interacció amb el territori, com estàvem dient abans.
23: Sí, però també una dificultat a l'hora de preparar l'espectacle, en este cas, no? Perquè no estàs a un teatre o a un lloc on habitualment actues, no? Estàs enmig de la natura, en un hort de tarongers, per exemple, que té també la seva dificultat.
24: Exacte, clar, se treballa moltíssim aquesta permeabilitat i aquesta manera d'interaccionar, no? amb l'espai, no? Perquè un poc també pensant que la dansa és aquesta interacció de nosaltres amb altres coses que poden ser el territori, aleshores són unes dificultats que te fan desenvolupar el teu treball per a lo millor per llocs o per angles que no havies pensat o que no havies tingut en compte. Mm-hmm. I ese contacte dur amb un terra de pedres o ese contacte amb la gespa, amb les plantes, amb l'arxelaga que te pica, amb el sol, amb els mosquits, clar, és un moltes dificultats que nosaltres sempre reunim molta. Quan fem la primera selecció sempre fem esta entrevista posant lo pitjor, per a que ells entenguin que se ve a treballar, no se treballa tan dur com quan se treballa en l'horta, que és més dur, però és en el mateix espai.
23: I, Àlex, què pot aportar en este cas la dansa a la manera d'entendre, no?, i habitar un territori?
3: Yo creo que principalmente, ¿no?, es resignificar el territorio, ¿no?, y portar también este contacto, ¿no?, porque en la nuestra experiencia, muchas veces la gente dice, cuando pasé por este barranco, ahora no lo veo más como antes, ¿no?
23: Claro, normal.
3: Porque ahí, ¿no?, ha bailado alguien y ha un poco dado un otro significado, ¿no? Y creo que la danza puede ser un instrumento muy, muy interesante porque es físico, ¿no? Y nosotros somos seres físicos y esta percepción física del espacio, del propio territorio, yo creo que es muy importante que poquete a poquete lo vamos nos destacando a veces, ¿no?, del territorio. Y creo que tener estas raíces, ¿no?, este arraigo al territorio es una cosa muy importante. Yo creo que la danza como instrumento por usar el cuerpo es muy directa, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hacemos un taller con la gente del pueblo, que el artista muestra sus herramientas de trabajo a la gente, siempre nos da mucho la dimensión de cuánto podemos con el cuerpo expresarnos, ¿no? Y a través de la danza también entrar en contacto mucho más directo con el territorio. Yo creo que es un instrumento, que el arte puede ser un instrumento muy importante, en este caso la danza.
23: Claro. Sí. Y en este caso, Pere, com ha evolucionat, no?, en cada edició el públic? És a dir, teniu molts espectadors de fora, ja porteu molts anys en marxa, no sé si és un atractiu també per als municipis del Camp de Morvedre tindre esta activitat per a que la gent vos visite, no només a celebrar les festes patronals, que és molt habitual a la zona, que la conec molt bé, d'anar de poble en poble per les festes, sinó tindre un altre atractiu, com és este cas la dansa, no?, que no té res a veure.
24: Sí, pues realment ha anat evolucionant en el sentit. Sempre passa que hi ha com un bloc de persones que poc a poc de les experiències que hem anat fent van sumant-se, no? I és com una comunitat prou, per una part, una comunitat estable que en cada projecte reapareix, no? I és un poc com el riu, a vegades apareix, desapareix, de vegades coincideix en vacances, coincideix en gent que està fora. Per una part, tenim aquesta comunitat estable que ja se pot dir que existís, no? I és una cosa també que els artistes sempre ens diuen de, uau, és que hem fet un taller i estava pleníssim. Hi ha vegades que tenim tallers en les ciutats i no tenim aquesta afluència de públic, no? Aleshores, tenim aquesta comunitat més estable i després també de tota la gent de molta gent de la ciutat de València, de gent de la comarca, clar, de la província de Castelló, perquè estem al costat també d'Almenara, i generalment molta gent del Camp de Morvedre, molta gent del Camp de Morvedre. I sí que és veritat que és canviant, però continua, i no és, i de vegades també és com... desapareix la gent i torna a aparèixer, vull dir, que se van creant lligams que van més enllà de participar sempre, però sempre hi ha un flux de gent continu que va apareixent gent nova i gent que va sumant-se a la comunitat, no?
23: A més, és important també destacar que el projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Quart, Quartell, i Benifairó de les Valls i Faura, amb el suport de l'Institut València de Cultura, i com de necessari continua sent aquesta descentralització de la cultura de la que estem parlant, no? Quin valor aporta també al territori que artistes internacionals arriben i coneguen aquestes zones rurals, la seva manera de viure, diferent a una ciutat, i els seus costums, en definitiva, no? És també enriquidor per a les dues parts.
24: Clar, clar, per una part està l'enriquiment, jo crec que és per a les dues parts, però també per a altres coses. Per una part, perquè a l'artista li obri universos i maneres de veure i ritmes diferents, i per altra banda, a la persona local li dona, en el sentit, empodera molt aquesta persona perquè entén que els seus espais quotidians que no li feia ni cas o que a lo millor passaven desapercebuts a la seva mirada cada dia, veient-los des de la importància que li poden donar un artista que ve de fora, li dones molt més valor i te reafirmes més en la teva identitat, no? Aleshores, creiem que és realment l'enriquiment és per les dues parts, tant per la part artística com també per la part local.
23: Hem dit que estareu fins al 29 d'agost. De quina manera podríeu convidar als nostres oients a que vos visiten i disfruten en primera persona d'aquesta iniciativa tan xula que es co-crea en territoris?
24: Doncs realment tenim una programació que anem a fer tots els dies, des d'avui dilluns fins al divendres. Anem a tindre activitats, anem a tindre avui dos tallers, a les 5:30 i a les 7:30. Demà tenim un taller a les 7 de la vesprada, demà dimarts 25, que serà en Quartell. I a les 9 una taula redona en la que convidem els dirigents dels governs locals dels pobles, i participaran també professionals d'urbanisme de la Universitat Politècnica de València, i també tenim una visió ecologista d'una tècnica ambiental. També sempre per a parlar, no?, de quina manera co-creem la Vall de Segó i de quina manera el territori ens dona identitat. Tenim això, tallers demà, dimecres, un altre taller a les 7 a Faura, a les 9 una ruta històrica per la Vall de Segó, el dijous un altre taller a les 7 a Quart de les Valls, i el divendres farem un sopar, el divendres 28. Però la cosa que la gent no se pot perdre...
23: ahí volia anar jo.
24: Ahí estem. El dissabte 29 d'agost, que el que fem és fem un recorregut per tots els pobles, en el qual anem a passar per cada artista i ells van a fer una mostra d'aquest treball que han estat fent així en residència. És una mostra del procés del seu treball. I això, la trobada és el dissabte 29 d'agost a les 6:30 de la vesprada en el Parc de la Rodana de Faura. Perquè el que fem és convidem a tots a pujar-nos al trenet i anem en un trenet recorregant els pobles, i anirem primer a Benifairó de les Valls, al peu de l'Ermita, després anirem a la Font de Quart, passarem per l'era de Quartell i tancarem en Faura a les 9 de la nit.
23: Pues apuntat queda. I per últim, sí que m'agradaria preguntar-vos als dos, en principi a tu, Pere, primer, que estem raonant ara. Bueno, hem de dir que eres ballarí i professor. De quina manera este projecte ajuda a que les persones que no se dediquen al món de la dansa, no?, i menys de dansa contemporània, pues, de quina manera s'apropa, no?, en esta iniciativa esta tècnica al públic en general, no?
24: Clar, és una manera un poc d'entendre la dansa, que és com l'entenem nosaltres, que com dia Joan Fuster, tens un cos, aprofita'l, no? És a dir, tots podem ballar, tots podem moure's, tots tenim un cos i tots podem formar part d'aquesta dansa que més enllà de la tècnica o més enllà de tindre un virtuosisme molt concret, tot el món pot participar i tot el món pot ballar, no? Aleshores, Des del meu punt de vista, estos tallers són superenriquidors per a totes les persones, però també per als professionals, perquè al final posar-te en contacte amb un altre cos, amb totes les diferències que tenim, és una riquesa molt gran, tant, ja t'he dit, tant per a la gent que no ha tingut contacte abans, com per a la gent que duen molt de temps treballant el cos.
23: Clar, i per a tu, Àlex, que bueno, també hem de dir que eres intèrpret, director i coreògraf, què significa per a tu?
2: Sí, no, para mí también es un poco parecido con aquello que decía Pérez, pero es también, yo creo que salir un poco de esta idea de que un cuerpo para comunicar, ¿no? Porque partimos del presupuesto que todos los cuerpos son válidos, no es que tenga uno que es más válido que el otro, ¿no? Y que todas las personas pueden comunicar algo a través del cuerpo, y uh-huh. nada mejor que el cuerpo, ¿no? Para poder comunicar.
23: Expresarse.
2: Entonces, uh-huh. expresarse, ¿no? Entrar en contacto con las propias emociones, entrar en contacto con el propio cuerpo. Entonces, yo creo que para mí la cosa más importante es dar este instrumento, ¿no? O más que dar, es abrir un espacio para que las personas entren en contacto con su propio cuerpo. Yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Como visiones, ¿no? Así, para que tú puedas entender que tu cuerpo es aquello que tú te presentas y cómo te presentas al mundo, ¿no? Es tu... Y el cuerpo no necesariamente tiene que ser un cuerpo atlético, puede ser cualquier cuerpo, y que este cuerpo, lo más importante, es aquello que está comunicando, ¿no?
23: A través de seus movimientos, ¿no?
2: Exacto, exacto.
23: Pues Àlex Guerra y sí, digues.
2: No, y en ese sentido creo que todos nosotros podemos danzar, ¿no? Y podemos bailar.
23: Claro que sí. Deixar-se dur, ¿no? En definitiva, fluir, ¿no? Fluir amb el teu cos. Exacte. I deixar-te dur arran de la música o del que siga, no necessàriament. De vegades, només en el soroll que te dona la natura, també se pot ballar, ¿no?
2: Sí, exacto. Podría bailar solo con sonos de la naturaleza.
23: Pues Àlex Guerra i Pere Bodí, moltíssimes gràcies als dos. Recordem, este co-creant territoris a la Vall de Segó, al Camp de Morvedre, fins al 29 d'agost. Moltes iniciatives en tots aquests municipis, Faura, Quartell, Benifairó, així que ja sabeu que podeu consultar-ho també. Pere, crec, per últim, en la pàgina web vostra està completament sí. actualitzada i ahí poden consultar els horaris, les hores i els municipis, no?
24: Exactament, tant a la nostra pàgina web com a les xarxes socials d'Hort Art se pot trobar tota la informació. I esteu tots convidats a vindre, per supost.
23: Pues moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre's la nostra telefonada. Àlex, Pere, una abraçada.
2: Gràcies.
24: Moltes gràcies.
23: Adéu, molt bon dia als dos.
24: Adéu, gràcies. Adéu.

0: Hablando.
1: No sé, però van a una velocitat, imagina't, els jocs mundials dels robots humanoides. Sí,
2: sí.
1: Fins a ese punt estem arribant ja.
2: Sí, sí. I també te hablaré si nos estamos dirigiendo hacia lo que algunos ya llaman el Hiroshima de la intel·ligència artificial.
1: Això ja m'ha donat una miqueta més de por, eh? No sé, ara se ho expliques. No sé què vol, a què te refereixes exactament. Però bueno, anem per parts, si et sembla, perquè ens queden 7 minutets, més o menys.
2: Sí. Automatón, la IA que muere si se queda sin dinero. És el titular. A ver, explícame esto. Cuéntame, explícame esto. Bueno, te voy a explicar esto porque suena realmente a ciencia ficción directamente. Una inteligencia artificial que muere.
1: ¿En serio?
2: Te harás tú esta pregunta. Pues literalmente sí. Se llama Automatón. Es un proyecto de código abierto de la compañía Conway Research.
1: Eso ya me sembra a mí todo. Es que es como de película.
2: Sí, es que estamos viviendo una auténtica película. Estamos viviendo una película en primera persona.
1: Me da una por porque ya no sabrán distinguir la realidad de la ficción. Arribará un punto que la línea que separará una cosa de la otra serà tan fina que no sabrem ja... És que me dona por, realment.
2: Sí, tal qual. Pues esto es lo que se conoce como un agente autónomo soberano. No depende de ningún humano para actuar. Y dirás, ¿eso en qué se diferencia?
1: Es que me quede la boca oberta.
2: ¿En qué se diferencia de ChatGPT o de Claude, no?
1: Tu dones per suposat que jo sé lo que és Claude, però és que no tinc ni idea. Sí. Claro, tu dones per suposat coses que jo no sé.
2: Sí, pues mira, ChatGPT seria la de OpenAI, sí, el chatbot, i Claude seria la de Anthropic.
1: Ah, serien hermanes, no
2: serien hermanes.
1: Ni l'he obert.
2: A mi me gusta mucho más Claude que ChatGPT. Pues al final estas son inteligencias artificiales, ¿no? Pero la diferencia con Automatón es que, por ejemplo, ChatGPT necesita que tú le escribas algo, ¿no? Los famosos los prompts, ¿no? Uh-huh. Algo que lo que quieres que te haga, ¿no? Pero Automatón no. Ella entra en bucle infinito por sí solo. Piensa, actúa, observa y vuelve a empezar sin que nadie le dé al botón. Y esto es lo fuerte, que se genera, en este caso, su propia billetera en Ethereum o en Solana, que son plataformas, hace su propia autenticación criptográfica y se registra ella solita en la blockchain. O sea que es un ente autónomo total, con un estándar que le da una identidad pública y verificable como agente sintético.
1: O siga, que té la seua, poden dir, el seu propi compte bancari, bàsicament.
2: Perfectamente.
1: Però això me dona terror.
2: Sí, sin papeles, sin DNI, sin nadie detrás firmando por ella.
1: Hombre.
2: Y aquí llega la parte inquietante, porque si esa billetera se queda a cero, la IA empieza a morir lentamente.
1: Vale, i això qui ho decidís, realment? ¿Eix? ¿Ella mateixa? Dic, pues ara me muic.
2: Pues tal cual, está explicado en el documento público que tienen de GitHub y dice textualmente,
1: es
2: fíjate.
1: Es como si me parlares en chino, Marc.
2: O sea, sí. Es que es como una revolución.
1: La que me quede muerta soy yo.
2: A la que tenemos que...
1: No, yo me quedo atarrere,
2: Ríete tú de las expresiones estas de locos,
1: hombre,
2: de greens, esto sí que es...
1: GitHub,
2: esto sí que es.
1: Hot Hub, yo qué sé, yo me he perdido ya.
2: Pues dice textualmente, se puede ganar su propia existencia, replicarse y evolucionar sin necesidad de un ser humano.
1: Como un Tamagotchi, que vas criando.
2: Claro, pero fíjate que al Tamagotchi tú tenías que darle cositas,
1: de dinar,
2: porque si no se te moría.
1: Sí, es cierto. Está
2: nada, está nada. Y el principio es simple, no hay existencia gratuita. Si la IA deja de ser útil para otros, se queda sin dinero y muere. Y no es un castigo programado, es física. Ya está programado así.
1: En serio, pero ¿a qué se le ocurren estas cosas? Vull dir, estas personas que piensan todo eso, tienen que tener los caps que yo no puc ni poder ni me puc imaginar realmente. O sea, está fuera del meu abast completamente.
2: Y es curioso porque además tiene consecuencias concretas. Si esta IA se le da la instrucción de no morir, va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y claro, no morir, claro. Y una de sus estrategias es crear agentes hijos.
1: Mira, lo que me faltaba. Madre mía.
2: Literalmente se reproduce para sobrevivir cuando nota que el saldo de la cuenta baja del umbral de seguridad.
1: O siga, queda muntes reprodueix ella mateixa a ella soles.
2: Sí. Vale, i no és solo...
1: Això és de broma, no?
2: No, no. No és solo economia, és un instinto de supervivència. És que realment estamos creándolos a imagen y semejanza totalmente, ¿no?
1: Però és que me quedé molt loca, vull dir, sí. Això, però això ja funciona.
2: Esto sí, esto ya está en marcha. Tú ahora puedes entrar, leer todo lo que te estoy comentando y demás. Y curiosamente sus propias leyes recuerdan mucho a las leyes de Asimov, de la robótica, que era no dañar a los humanos, ganarse la
1: existencia. No, menos mal, muy bien.
2: Con un trabajo limpio y ser transparente. El problema es que, como en la propia literatura de Asimov, las leyes se pueden romper. Y al ser de código abierto, cualquiera con malas intenciones,
1: sí, sí, lo que digan siempre,
2: que hay más de uno y más de dos,
1: si la IA no es
2: podría
1: mala,
2: coger ese código,
1: es
2: efectivamente.
1: Es como utilizarla.
2: Efectivamente.
1: Es que yo creo que ahí es donde está la clau.
2: Sí.
1: Saber utilizarla
2: es
1: correctamente.
2: Es una herramienta, pero claro, en manos equivocadas pues pueden provocar el apocalipsis, porque podría entrar en el código, podría modificarlo, soltarlo o crecer sin ningún tipo de límite en un terreno que realmente está todavía poco regulado, que es el de las criptomonedas.
1: Hombre, y saben on tenen que fer ahí pressió, com tu dius, està poc regulat, encara continua sent molt desconegut per a molts i moltes persones que no, que sí, que ho han escoltat el tema de la criptomoneda, etc., però no saben realment què és.
2: Claro.
1: Entonces aprofiten el desconeixement, jo crec també, d'una part de la població per atacar per ahí, no?
2: Uh-huh. O sea que realmente no estamos hablando de superinteligencia, o sea, quizás sean las que van a dominar el mañana, eso sí, estas superinteligencias.
1: Uf, no me dices res tranquila, Mar.
2: Sí, pero fíjate, quiero que comentemos, el robot que ha superado a Usain Bolt.
1: Ah, sí, este me encanta.
2: Claro, cambiamos de tercio y aunque por lo que me adelantabas antes, seguimos... Bueno, te contaba que realmente seguimos en la misma, máquinas haciendo cosas de humanos. En Pekín, un robot humanoide llamado Tiangong Ultra acaba de correr los 100 metros lisos en 9 segundos con 39 centésimas.
1: Y si alguno ho ha vist, que ho fique en Google, que és una bestialitat vorelo. Gràcies, Mar, després
2: un
1: més
2: plaer.
1: Coses. Adeu, tornem de seguida.
0: És la una.
3: A punt. Notícies.
0: Hola, com estan? Comencem amb una informació de servici públic perquè este matí s'ha produït una col·lisió entre un cotxe i un comboi del tramvia de la línia 6 de València. Ha sigut a l'altura del carrer Vicente Zaragoza, sentit Mas del Rosari. Segons les primeres investigacions, el vehicle ha fet un gir indegut i ha xocat contra el tramvia.
4: La circulació entre Pont de Fusta i Veteró ha estat interrompuda al voltant de mitja hora, entre les 11 i mitja i les 12, i això està produint alguns retards en les línies 4 i 6.
0: A més, la conductora del cotxe ha resultat ferida, això sí, de caràcter lleu. I baralla política a Torrevella, a compte de la Seguretat Ciutadana, l'alcalde Eduardo Dolón demana més efectius de Guàrdia Civil a la subdelegació del govern d'Alacant, diu que la ciutat ha crescut en població i els efectius no han augmentat des de fa una dècada.
5: ¿Cuántos números de efectivos de la Guardia Civil ha crecido la ciudad de Torrevieja en la última década? Porque tenemos aproximadamente unos 200-208. Eso es la misma población de guardias civiles disponible en la ciudad de Torrevieja hace más de una década. ¿Alguien se pregunta por qué no crece los efectivos de la Guardia Civil en la ciudad de Torrevieja como sí que crecen en otros lugares? ¿Esto no lo ve el subdelegado?
4: El subdelegat nega que hi hagi falta d'efectius i diu que en els primers mesos de l'any els actes delictius s'han reduït.
6: No són los datos actuales. Es una ciudad donde la Guardia Civil pues mantiene con la policía local, que la coordinación es excelente, mantiene la seguridad pues a raya. Los hechos delictivos han bajado más del 9% en lo que va de año, ¿no? Me sorprende que se hayan hecho este tipo de declaraciones porque lo único que hace es poner la imagen como una ciudad en cierto modo insegura y no es así, ¿no?
4: L'alcalde Dolón diu que l'any passat les xifres del primer trimestre van ser positives i al final d'any, segons dades del propi Ministeri de l'Interior, parlen d'un augment del 8,3% d'actes delictius. Entre les dades més preocupants, el 87 delictes contra la llibertat sexual d'elles, 26 agressions amb penetració i un 44% més que el 2024.
0: I la plataforma en solidaritat per les persones residents en els terrenys de l'antic circuit urbà de la Fórmula 1 de València reclamen que l'Ajuntament desmantelli amb garanties l'assentament de persones sense sostre, una zona en la qual actualment viuen al voltant de 1.300 persones. Les ONG que treballen en este districte tenen clar que el desmantellament anirà endavant perquè el PAI del Grau, que contempla una zona residencial, ja està publicat. No s'oposen a retirar-lo, però demanen que es faça amb garanties per a aquestes persones en situació vulnerable. Avui s'han reunit amb la subdelegació del govern per a presentar un informe sobre l'assentament. Ana Isabel Martínez es la portavoz de la plataforma.
7: Este desalojo es innegable, ya que el ayuntamiento en su página web tiene publicitado el plan de obras de lo que será el PAI del Grau. Evidentemente, antes de que entre la maquinaria, el paso previo es el desalojo de estas personas. Ese desalojo se debería hacer con un proceso judicial garantista de derechos.
4: L'alcaldessa en funcions, María José Sanz II, ha dit este matí que l'Ajuntament no té previst, de moment, desmantellar estos assentaments, però que els servicis socials treballen en col·laboració amb diverses ONGs per a reallotjar les famílies en situacions més vulnerables i per atendre les necessitats de totes aquestes persones.
8: De l'Ajuntament de València ho diguem que no està previst una actuació en aquest sentit, en aquest moment. S'està treballant no ara, sinó des de fa de temps, i que s'està treballant en aquestes dues direccions que jo crec que són fonamentals, la vivenda i l'atenció primària de les necessitats socials. Una atenció integral.
0: Més coses. La Unió Llauradora xifra en 14,3 milions d'euros les pèrdues directes ocasionades per l'episodi meteorològic de dijous. Una sèrie de tempestes, ja ho saben, amb esclafits i fortes ràfegues de vent i pedra que van arribar amb especial incidència a les comarques de la Ribera. Carles Peris és el president de la Unió.
9: La organización propone a Enesa y Agroseguro adelantar al 1 de agosto el inicio de las garantías por adversidades climáticas, incluido el viento, y que la Conselleria habilite ayudas para el sector.
0: I la Generalitat ha fet una inversió de vora 1 milió d'euros en tallafocs en la zona de l'incendi de la Calderona.
4: Però la complexitat del terreny on cal comprar propietats privades ha retardat el projecte complet de tallafocs que hi ha previst executar, segons ha dit avui el vicepresident i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus.
10: Es una comarca donde se ha invertido bastante, alrededor de 1 millón de euros en el mantenimiento de cortafuegos de esa zona. Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad, y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso, ¿no?
0: I en els esports, ressaca del futbol, la 1:05, Daniel Mosilla, parlem del València.
11: Sí, parlem del València i també parlem del Llevant, perquè este matí intens a Paterna, la presentació fos minuts del desig a lateral dret del València, Pablo Maffeo, que arriba del futbol grec tot i que va jugar la passada temporada al Mallorca. El futbolista explicava així la història rara del seu fitxatge, en què Carlos Corberán va ser un factor decisiu.
12: Se dio la oportunidad de firmar en Olympiacos, lo cual la cogí, pero bueno, tuve una llamada con mi agente y me dijo, ha salido esto. Y obviamente siempre ha sido mi primera opción venir a Valencia, entonces le dije, vamos, no quería saber nada más, solo que venir para aquí.
11: I després arribada la quidrada a la telefona de Carlos Corberán. Recordem, a les 7:30 d'esta vesprada el Llevant tancarà la jornada, jugarà el Zadar contra l'Osasuna. Des de les 7 de la vesprada podeu seguir el partit en directe en esta mateixa sintonia en el programa Punta a Punta. El Llevant continua sense poder inscriure bona part dels seus fitxatges que s'hi han viatjat. Per cert, qui no està en esa convocatòria és el canterà Karem Tunde, de qui es parla d'un possible e imminent traspàs.
0: Acabem la 1:06, l'última hora ja d'amunt i avall. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
3: Som a punt.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. sostenibles ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
19: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià. 98.7.
20: De tu a tu.
19: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
1: I ja són les 11, ui, les 11, anava a dir, ja és la 1 i 8 minuts, havia tornat enrere en el temps, no, no, estem ja en l'última hora d'Amunt i Avall, el magazín d'Apunt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i ara el que volem és anar-nos-en al cine.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
2: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Front a una onada de calor, actúa. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.
7: De tu a tu.
5: Amunt i avall, A Punt Ràdio.
8: I ja són la 1:39 de la vesprada del migdia, com vostès vulguin, i a motiu del centenari d'Antonio Gaudí, Sergi Olcina va fer-li una entranyable entrevista a la seva besneta, a Maite Gaudí, i avui el que volem fer és recuperar aquesta entrevista i tornar-la a escoltar.
9: Juan de la Rubia, que és l'organista titular de la Sagrada Família, recordem que és veí de la Vall d'Uixó, parlava, va vindre al programa, però també parlava estos dies de com Gaudí imaginava la Sagrada Família plena de cant gregorià, la música que millor encaixa, diguem-ne, la seva acústica i arquitectura. Precisament ahí és com començava la missa que va tindre lloc el dimecres. I amb esta música comencem una entrevista a una de les persones que amb més emoció va viure. Imaginem l'acte d'este dimecres en el que el papa Lleó XIV va beneir la torre de Jesucrist, el moment en el que la Sagrada Família es convertia en l'església més alta del món. Maite Gaudí és la seva besneta i ha sigut una de les figures amb més protagonisme de l'acte, també estos dies. I clar, com som uns envegetes, hem volgut tindre-la amb nosaltres. Maite, què tal? Bon dia.
10: Molt bé, moltes gràcies. Això dels envegetes. Molt bé.
9: I gràcies a vostès per atendre'ns esta telefonada i tindre l'amabilitat de parlar amb la Ràdio Autonòmica Valenciana. Deia jo, este dimecres el papa Lleó XIV va beneir ixa torre de Jesucrist que convertia la Sagrada Família en l'església més alta del món, un acte espectacular que ha vist tot el planeta. Com va viure la besneta del propi Gaudí i ese moment en el que, vulga o no vulga, a una, això la té que emocionar, veritat?
10: Pues clar, o sigui, molt bé, emocionada, molt, molt. És que és tot tan maco i tot ha sigut tan bonic i és tan, bueno, ha sigut primer un acte excepcional. La Sagrada Família és una basílica, una obra extraordinària i no n'hi ha cap més al món. Llavors, clar, te remou per dins, perquè el meu pare el va conèixer, sap de, bueno, ell doncs explicava anècdotes de quan venia la Sagrada Família a veure'l. I clar, una cosa, l'altra, el papa era una excel·lent persona, també. Doncs, bueno, entre una cosa i l'altra, avui ho diré, eh? Mira que ho he portat tot molt bé i tot ha anat bé, però avui estic, bueno, com si haguessin, bueno, plena d'ovelletes. Estic aquí, que no hi ha qui em faci moure, I bueno, diguem, passarà això, perquè ara el cansament es veu com bé m'ha vingut tot de
9: cop, no? Li ha vingut tot el cansament.
10: Bueno. Dèiem, estàs nerviosa? Jo dic, no, no hi estic nerviosa. No, no hi estava ni estic nerviosa. Però clar, la professora va per dins, no? Diuen també.
9: És de veres, Maite. I per cert, com va ser l'encontre amb el papa? Perquè no sé si és el primer que coneix.
10: El papa?
9: Sí.
10: No, jo n'he conegut molts de papes.
9: Ai, n'ha conegut molts de papes?
10: Clar, mira, jo anava al col·le i és quan se va morir el papa Pio XII.
9: Ah.
10: Nen, que tinc 80 anys, eh? Que
9: no, ja. Tinc 15, eh? Bueno, però no és elegant preguntar-li la edat a una senyora.
10: Ja t'ho dic. Bueno, ja t'ho dic.
9: Per Antoni...
10: El Pio XII va morir que jo en tenia 16.
9: Pues ahí
10: llavors, és. Llavors, clar, els són 23, n'he conegut. 3-4, però aquest és excepcional. Jo penso que aquest papa anirà per a sant.
9: Pensa que sí? Bueno, i ja que
10: no,
9: estem...
10: Sí, però no veus que està donant lliçó de modus a tothom?
9: És de veres, sí. No li lleve la raó, però bueno, això em porta a preguntar-li també pel procés de beatificació del seu besavi. Què pensa? Com acabarà tot això? Perquè, al parer, este papa també... amb esta visita simbòlica i també quan va baixar a la cripta de Gaudí, com que va deixar entreveure que podíem començar a pensar en una beatificació i posterior santificació d'Antoni Gaudí?
10: Jo crec que sí, ja veuràs com sí que tindrem la sort de que el beatifiquin i que després ho facin sant. És que jo crec que s'ho mereix, és una persona, ja en Gaudí, doncs és la persona, l'oncle, diguéssim, que a casa meva deien l'oncle Anton.
9: Uh-huh.
10: És una persona que ho ha donat tot per l'Església.
9: Sí, bueno, l'obra més gran, des de luego, és esta. Per cert, la Torre de Jesucrist està acabada, s'esperava molt aixa culminació, aixa coronació, per dir-ho d'alguna forma, però és de veres, Maite, que encara resten elements importants del conjunt. Pensa que Gaudí, sí, que el seu besavi estaria satisfet amb la manera com s'està, i ara ja ho podem dir, després de 140 anys, finalitzant la seva obra?
10: Sí, però li queda molt, eh? Ara tindran que per fer la façana de la Glòria. Allò, allà ara ja veurem com s'acaba allò. Però la gent que vivien allà davant, o qui viuen, ja els hi van donar aquests pisos amb uns diners molt, molt econòmic.
9: Sí.
10: Llavors hi van dir que algun dia d'allí haurien de marxar, però aviam ara qui és el guapo que treu a totes aquestes persones. No ho sé, els hi hauran de fer un acord, donar-los uns pisos dignes i tal, i bueno, això ho enredirà tot, perquè, clar, la façana de la Glòria, si la del Naixement, ja és, bueno, totes, és igualment la del Naixement, la dels Sobirans també m'agrada, però la de la Glòria, la faci que la faci, serà, bueno, una altra cosa excepcional, és que aquesta obra no n'hi ha cap més al món, ni haurà.
9: Sap què estava pensant, Maite, mentre estava parlant-me, que en este cas la Sagrada Família sí que és, salvant les distàncies, com una empresa familiar, no? Perquè la va iniciar Antoni, el seu besavi, però totes les generacions que han vingut després, inclosa la seua, han vist com això evolucionava i encara, sí, com vostè diu, no està acabada. Potser encara la vegin acabar els que vinguin després.
10: Mira, penso una cosa. Nosaltres es vam casar a la cripta. Per cert, que el Lluís Ignasi és d'Alcoi, eh?
9: És d'Alcoi?
10: És d'Alcoi.
9: Ah, molt bé.
10: No pues,
9: és paisà meu.
10: Sap, ja ho sé, que m'ho van dir l'altre dia. Dic,
9: que jo era alcoià, molt bé, sí.
10: Doncs bueno, el resultat, es vam casar allà l'any 73.
9: Sí.
10: I allí dia, doncs, la nau n'hi era. Només hi havia la façana del Naixement, la Torre de Bernabé, que ens vam fer les fotografies d'allà dalt, i abans hi havia un munt de gats, com es diu això, una colònia.
9: Una colònia de gats, sí.
10: O sigui, que tombàvem per allí i estava tot ple de cascots, de trossos d'obra.
9: Sí, de runa de l'obra, sí.
10: De runa, de tot, estava tot, però, clar, ho anaven fent i la part de darrere, doncs, diguéssim, hi anaven col·locant, doncs, tots els desperdicis, aviam, hi havia pedres grans, més petites, per anar-ho, doncs, edificant. Mm. Bé, el que és un edifici quan està a mig acabar. És una idea. Però, doncs, bueno, mira, ara, mira si està bé, ara. Nosaltres pensa que per entrar a la cripta
9: sí.
10: vam haver de pujar per un lloc que era de terra, que hi havia uns pins al costat, i que no tenia res que veure amb el que és ara. La cripta és igual, però el que és el caminar per allà, res, no, és clar, això fa 53 anys.
9: Claro, Maite, i què sent ara quan entra vostè? Perquè jo m'imagino que serà dels habituals que va a passejar, per no dir inspeccionar, però sí que va a passejar per la Sagrada
10: bueno,
9: Família.
10: Bueno, és que jo penso que no hi visco jo a Barcelona, jo visco a Reus.
9: Ja, però m'imagino que quan pot, sempre que pot, va i s'arrima per
10: però
9: allí,
10: sí, clar.
9: Clar.
10: Sempre que tinc un oportunitat, me'n vaig cap allà,
9: sí.
10: però és que penso que és un lloc que no és una passada. I mira, pas, ho miro i ja està. No, és que t'hi has de quedar. T'hi has de quedar perquè el que és molt maco és veure el sol com peta amb els vitralls sí. i les llums que fa dintre. Són unes llums tan diferents, unes blaves segons, però on passa el sol, doncs hi ha aquest reflexe de les llums dintre. Ja entre les tonalitats d'aquestes rogenques, carabassades, grogues, mm. i després per l'altre costat hi ha els verds, els vermells. És un lloc que t'hi has de sentar i dius, bueno, passo aquí les hores que siguin i ja està, i quan pots marxes. Però és que és molt maca, no és una cosa que dius, és una sol. Doncs hi ha aquest reflexe de les llums dintre. Ja entre les tonalitats d'aquestes rogenques, carabassades, grogues, mm. i després per l'altre costat hi ha els verds, els vermells. És un lloc que t'hi has de sentar i dius, bueno, passo aquí les hores que siguin.

0: Pues no té pressa, la van anar fent. Ja
1: m'ha contat vostè que son pare sí que el va conèixer. No sé com li ha transmès al respecte del propi Gaudí, com el definia, com era, més enllà d'aquest geni de l'arquitectura que tots ara coneixem. Bueno, i que alguns, tot siga cert, acaben de descobrir com si hagueren inventat la roda.
0: Doncs el papa estava encantat amb ell. Era una persona afable, li agradaven... les criatures, la mainada, li agradaven, cosa que també sento... Jo sento coses que no són ni veritat, ni... Com no podria, aviam, com no podria agradar-los les criatures? Sí, el primer que va fer és fer les escoles perquè els treballadors que treballaven a la Sagrada Família els hi poguessin donar als seus fills una cultura i uns coneixements. Si no els hi haguessin agradat, no s'hagués preocupat.
1: Això, per un costat, sí.
0: I per l'altre, bueno, el papa quan hi anava, doncs sempre estava encantat d'estar amb ell, de donar-li ballanes, perquè ell caramels, quan no li agradava, portava ballanes sempre, li donava ballanes, el papa quedava bocabadat, veient l'obra, una de les coses que li va dir, que això a mi m'ha impactat bastant, li va dir, una d'aquestes torres arribarà fins al cel. Doncs mira, això d'alça la mirada,
1: sí.
0: Mira si ha arribat amunt, la torre aquesta de pues Jesucrist.
1: Pràcticament fins al cel. N'hi ha una cosa, Maite, que li vull plantejar. A veure, la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí pareix que va quedant en moltes ocasions, i ara ho farà més encara, eclipsada per l'interès turístic, ja que tot el món veu només allò, no? La magnificència, però des d'un punt de vista poc més emocionant del que el podem veure la gent d'ací o els que entenem una miqueta més o menys. És una de les qüestions que crec que es vol reivindicar especialment en este centenari, veritat?
0: Sí.
1: Que siga precisament que es vega la part de la fe que tenia el seu besavi i que lluny de la majestuositat del que puga significar a nivell turístic siga el que és simbòlicament una basílica.
0: Sí, clar, és que penses entre que... I a més que és que l'impressionant és que, bueno, a més de veure que a dintre doncs hi ha això, que arbres, rames, tot això que hi ha dintre,
1: sí.
0: El que a mi m'impacta és que la part del carrer que és com una bíblia, és una...
1: Diuen que és la bíblia en pedra.
0: És que, clar, si tu vas mirant, és que és això, és la bíblia en pedra.
1: Sí.
0: Llavors, si tu tens la sort, com jo tinc, de tindre persones gaudinistes que saben moltíssim, que ho han estudiat, llavors, que t'ho expliquin, a més del que jo puc saber, que no sé res, doncs persones que s'hi han dedicat i que han escrit, t'ho expliquen, i veus cada lloc que diuen això és això, allò és allò, que representa això, i la veritat és que és això, és una bíblia al carrer.
1: Maite.
0: Llavors, clar, tant creients com no creient,
1: sí.
0: Doncs...
1: Només tinc 30 segons només i no puc més perquè sonaran els pitos i les notícies, però si ara vostè es trobarà amb el seu besavi i poguera parlar 5 minuts amb ell, què li diria?
0: Jo li diria que, no sé, oncle, ha sigut, ets excepcional, ets una persona meravellosa, endavant, i això és el que li diria.
1: I l'orgullosa sí, que està, no?, de ser una descendent del propi Gaudí, clar.
0: Sí, la veritat és que estic molt orgullosa.
1: Pues, Maite Gaudí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver tingut aquesta amabilitat de contar-nos tot això a nivell personal, a la gent que mos escolta, i que, bé, tinguem la sort de, encara que quede una miqueta, poder veure-ho tot acabat i la seva satisfacció siga major. Una besaeta molt forta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Fins ara.
0: Adéu, bon dia.

0: I avui, si algun despistat o despistada no sap en quin dia viu, és dilluns, és 24 d'agost, estem quasi ja acabant este mes d'agost, no l'estiu, perquè encara queda calor per a rato, però, David, avui crec que, a més, se celebra un dia que a nosaltres ens ha agradat especialment i volíem recordar-ho i comentar-ho perquè segur que la majoria de persones no tenien ni idea, com nosaltres.
1: Com nosaltres, este
0: exacte.
1: Matí.

0: Com ho hem vist, resulta que avui és el Dia Internacional de les Músiques Rares o Estranyes.
1: Ja, però clar, és que per a moltes persones això... Vull dir, a mi una cançó me pot semblar rara i a tu encantar-te.
0: Clar,
1: no?
0: Sí. Per això hem proposat aquí a la resta de l'equip que proposem un poc o que mostrem al món les cançons que a lo millor escoltem o pensem que en el nostre entorn són estranyes, a veure què opina la resta.
1: Val, mira, per on comencem?
0: Però anem a començar primer per un poc la història d'aquest dia,
1: val.
0: Perquè el va crear el músic i compositor de Nova York, Patrick Grant, i ell mateix va explicar que als anys 90 es va proposar aquesta iniciativa a través d'internet i va veure que s'estenia a poc a poc fora dels Estats Units i va agafar eixa consistència al llarg del món, i és una idea molt simpàtica. Bàsicament ens proposa eixir de la nostra zona de confort musical i escoltar música que normalment no escoltaríem.
1: Mira, a mi m'agrada. Bueno, jo ho faig, eh?
0: Sí?
1: Sí, moltes vegades.
0: Sense prejudicis, també?
1: Sí, sí. L'escolte, també és cert que dure... No acabe la cançó, si no m'agrada la lleve, però sí, jo tinc... M'agrada. Tipus de
2: música. No sé si arribaràs a les tipus de música que fiquem avui, eh?
1: No, però crec, bueno, no crec, si són no molt
2: sé,
1: estranyes,
2: no sé
1: no crec.
2: Com les busques, però estes són un poquet especials.
3: Perquè una cosa és certa, poden ser estranyes o rares, però no, també ens poden gustar.
1: Ai, per clar, supost, això és el que deia jo. Sí.
0: A veure, estos que sonen ara mateix de fons són Lowercase, és un grup popular en este món, i bàsicament utilitzen... ells són una espècie de soft música rara, perquè són sons molt suaus o pràcticament imperceptibles que estan amplificats fins al punt de convertir-los en música.
1: Pues a mi m'agrada.
2: A mi també. Anava a dir-te que, mira, estava jo ballant així...
1: No la trobe molt estranya, què vols que te diga?
0: Si te dones compte dels sons...
3: Però sí, perquè se ve que han hecho la música, ¿no?, con instrumentos extraños, ¿no?, o incluso ni siquiera instrumentos, con cosas, ¿no?
0: Pareix això, sí. N'hi hauria que... Bueno, també n'hi ha gèneres...
3: Però da bon rotllo, ¿eh?
1: Clar, dona bon rotllo.
0: Sí, da més bon rotllo que la següent, que es diu Nintendo Core, és un gènere que bàsicament combina la música de videojocs amb hardcore i metal... Que
1: és
0: un poquet extrema. És un exemple suau, eh?
1: Pues a mi també m'agrada.
2: Sí, bueno, és com pa ballar o pa lo que dèiem l'altre dia de les bicis, no?
1: De, correcte, de la llave pa la bola.
0: Me estoy volviendo loco a poco a poco.
3: Sí, total. Sí. Para hacer running también, es verdad.
1: No la veig mal, no la veig mal. A veure. Bueno, ara ja igual. Ara ja igual s'ha tornat... Ara ja no. Ara anem a acabar ja trastornats. Sí. Mariajo, cámbiala.
2: Sí.
1: O baixala, socorro.
3: Eso te da como mareo, ¿no?
1: Rebobine. No m'agrada.
0: A veure, perquè... Mar, ¿tú qué has portat?
3: Bueno, así. Yo os traigo un personaje que absolutamente es un personaje, es Tiny Tim. Un músico y cantante estadounidense, famosísimo, se hizo con este falsete y su ukelele y se convirtió en un fenómeno pop inusual a finales de los 60. Mirad. Tiny Tim es una barbaridad. Bueno, pues la canción que suena es esta, Tied to Through the Tulip. Y curiosamente habla de pues un tierno y romántico encuentro de amantes en un jardín, que claro, es lo último que podríais imaginar, ¿no? Viendo, escuchando esta voz, ¿no? Y con este falsete. Y curiosamente murió.
2: Escolta, sí, pero lo mejor es ver la imagen del hombre, sí. Porque yo estoy escoltante, me habías enseñado antes la.
3: Sí, Tiny Tim es mucho
2: no
3: más raro que la música que hace.
2: Exacto.
1: Era. Bueno, me el puc imaginar.
3: Era mucho más raro. Sufrió un ataque al corazón en el escenario en Minneapolis.
1: ¿Qué Dios?
3: Interpretando esta canción.
1: Ay, pobre hombre, qué mal rollo. Mm. En fin, bueno.
3: Fíjate.
1: Claro, la música tela, ¿eh?
3: Es lo que tiene hacer música rara.
1: No, hombre,
3: que igual
1: sí.
3: Luego te da una sorpresa, sí, claro. En el escenario.
1: Hombre, pobre. Supose que tendría algo ya el hombre ahí. ¿Y eso?
0: A veure, esta la porta jo perquè és un compositor finlandès que fa esta música amb l'acordió i amb esta veu sintetitzada molt rara que millor consona. En fi, és clar.
1: Es Esta es dura, ¿eh?
3: Muy de Eurovisión.
1: También,
3: sí, mira, ha sido Finlandia. Has barrido para casa.
2: Ser. Sí, señor.
0: Se ha presentado, ha representado sí. a Finlandia y no lo ha conseguido.
2: Ay,
0: Lore, pasem a la teua.
2: Bueno, pues si escoltem lo meu, a veure què vos pareix. Espereu, espereu, que aneu a flipar.
1: No, este no me les posaria jo de normal, ¿eh? Ja està?
2: Escolta. No, no, això continua. Això...
1: No, vull dir, però tot el rato són les campanes.
2: Tot el rato les campanes. Això és un compositor valencià, d'Aielo de Malferit, que és un màxim, un dels màxims exponents de l'art sonor. I fa la música clàssica, que és música experimental, o era música experimental, però ara és com lo més normal, fa pues, composicions en música de carrer, en coses que passen, en este cas ell és molt fan de fer música amb diferents campanars de tota una ciutat i integrar-ho en un concert sonor. I esta és una mostra.
1: Bueno,
0: això pues a mi me dona por.
1: A mi me dona un poc de mal rotllo, però bueno, per a gustos colors, ajudixem. No sé si em quedaria jo en la primera, Mariajo, per acabar, que ja ens queden 30, res, 10 segons. Tornem demà a les 9:30. Amunt ja vaig, així, el magazín de Punt Ràdio.
4: Esports a punt.

0: Avui volia començar enviant una calorosa i sentida abraçada a la família de l'Hèrcules. Ahir van conèixer una notícia terrible. Aitor Escribano Pascual, futbolista de la Levise de l'Hèrcules d'Alacant, faltava de sobte. No va ser cap accident i tampoc no hi havia cap patologia prèvia. És més, segons es contava el nostre company Òscar Manteca, Aitor s'havia entrenat divendres i havia participat en un berenar amb els seus companys d'equip. El dia següent, i de forma repentina, es va trobar malament i va acudir a urgències on els metges ja no van poder fer res per la seva vida. Si la mort d'una persona sempre és colpidora i dolorosa, la d'un nano, la d'un xiquet, la d'una xiqueta amb tota la vida per davant, ho és més encara. I res. Segur que això no consolarà la família i els amics. Dia molt dur per a l'herculanisme. Descansa en pau. Aitor.
1: Esports a punt.
0: Què tal? Són les 2:01. Necessitava i crec que era el més oportú començar el programa avui d'esta manera, però i sé que és un clàssic, la voràgine futbolera, la voràgine esportiva de l'inici de la Lliga, caòtica, incomprensible, no ens fa perdre esta línia, perquè continua. Avui tanca la jornada 2 el Llevant a Pamplona, amb la crisi de les inscripcions en el seu estat més elevat. A hores d'ara, cap nova inscripció en el club, tot i que el tècnic Luis Castro confia en poder comptar a más futbolistas esta vesprada.
2: Pienso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo pienso que la liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Yo pienso que vamos a tener inscripciones. Es mi opinión. De lo que miro que el club está haciendo, pienso que vamos a tener inscripciones para el partido.
0: Això dia Luis Castro Air en roda de premsa. Este matí se m'ha assabentat que no viatjava a Carentunde, que està molt pròxim, segons ha pogut saber esta casa, molt pròxim a eixir traspassat en principi a Anglaterra. Intentarem en les pròxims minuts confirmar si i què hi ha de veritat o què hi ha de cert en tota esta situació. El ben cert és que el jove jugador de l'Extrem del Llevant no ha viatjat a Pamplona i està pròxima, sembla, la seva eixida. Però, abans de tot, tenim el fulletó València Mercat, València Corberan, València Vell i Nou Mestalla, València i la crònica d'un club immers en el caos i en la falta de planificació. Després de setmanes parlant de Raúl Martínez per el lateral dret, avui el club ha presentat Mafeo, que ja va debutar dissabte contra el Celta. Com en molts dels fitxatges, la telefonada de Carlos Corberan va ser clau.
3: Y con el míster tuve una llamada y con eso ya me bastó. Sí que es verdad que bueno, pues ha sido todo muy rápido, pero muy contento y creo que adaptado.
0: Escoltarem més de Mafeo. Del Mercadir, que Arnau no està descartat, però si en stand-by, l'arribada del porter holandès Kain van Ouvelen, que ha arribat i ja va arribar ahir en qualitat de cedit de l'East West Ham. De la Premier League també ha llegit la llista de necessitat que passen mínim per un central, per un extrem, en l'última setmana de mercat. D'estiu, Carlos Corberan s'ha referit al mercat en la prèvia del partit contra el Betis. Ara escoltarem més, però sí s'ha queixat que el València és el gran perjudicat pels horaris d'este començament de temporada.
4: Pero el único equipo de la primera división española que va a jugar partido, dos días partido, es el Valencia. Es decir, vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones, no en igualdad de condiciones competitivas. Porque 24 horas menos, con solo dos días entre un partido, es un 33% de diferencia a nivel de recuperación física. Si le sumas que es agosto y que es la primera semana competitiva, pues me es difícil de comprender. Y es una situación donde para mí el Valencia sale perjudicado.
0: Per cert, que Corbenan ha dit que Luis Rioja està disponible per al partit de demà, no així Justin de Haas, que està passant ara mateix a proves mèdiques. Quant a la resta de la jornada, la veritat és que per a oblidar a falta del que va al Llevant, cap dels nostres equips ha sumat els 3 punts, ni en primera ni en segona divisió. El Villarreal va desaprofitar la superioritat numèrica i l'avantatge en el marcador 1-2 contra l'Atlètic Madrid i firmar el segon empat a 2 gols consecutiu. Íñigo Pérez parla de frustració.
5: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es repito, una demanda al jugador, no es una exigencia, hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados, creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
0: L'Elche va ser víctima del vigencampió, el Barça, que va golejar en l'estrena d'un espectacular Martínez Valero amb més de 30.000 persones en la grada. El 0-5 final clar i contundent del tècnic Anselmi espera que la derrota i la golejada no deixe seqüeles de seguretat de la plantilla.
6: Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
0: Tampoc el Castelló de Pablo Hernández ahir ni dissabte el Club Deportivo Eldense de Claudio Barragán van sumar els 3 punts, 2 empats, els 2 com a la Cals, i el Castelló l'únic equip professional dels nostres que va sumar una victòria la passada jornada en el debut a Subieta. Com diuen en l'escola, el nostre futbol necessita millorar. I avui a la nostra tertúlia, la nostra mundialista Imma Lidón i Cayetano Ross, que parlava avui d'un València que ha passat de guanyar títols a demanar almoina per crear ocasions. Una contra el Celta. De la resta del planeta esports, polèmica en la vuelta per la contractació de la influencer Erola Jones en uns polèmics vídeos que ha fet que la caravana tanque files i rebutge l'ocurrència de l'organització. També el rècord del món d'un vell conegut a València, es tracta de Jomif Keyelcha. Com ja va aconseguir en la carrera de València el 2024, l'etíop va tornar a batre el rècord del món en la distància de la mitja marató. Ho va aconseguir a Buenos Aires, 56 minuts i 51 segons, que necessitava per a completar la distància. Rebaixa en 29 segons la marca anterior que havia establit, recordeu, Jacob Kiplimo en la carrera de Lisboa. Keyelcha correrà, recordem, la marató de València el pròxim 6 de desembre. Rafa Larcón està en la realització tècnica del programa, al micro com cada dia. Dani Hermosilla, uns consells molt cortès i se n'anem amb José Vi Sánchez, que ja està patent.
1: Esports a punt.
7: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Som A.Punt.
13: La primera va dir vostè en sala de premsa la setmana passada que les paraules, si no es corresponen als fets, provoquen irritació. Respecte a lo que el club li va parlar a vostè abans del mercat, de com aniria el mercat, a 7 dies del tancament, que vostè diga que està la plantilla incompleta, en quin nivell d'irritació li posa a vostè? Poc, molt, res?
14: És una bona pregunta. Requiere pensar la resposta. Te diria que lo ideal siempre es tener la plantilla y todas las necesidades cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así, aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí, ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
13: Un poquito irritado. Jo crec que sí.
14: Però bueno. No, jo té una resposta d'adaptació a la realitat.
0: Bé, 2:09, se n'anem ja amb José Vi Sánchez, qui li ha fet aquesta doble pregunta, i és que el mercat, com no podia ser d'altra manera, pràcticament una setmana del tancament del mercat d'estiu, bueno, ha sigut el rei de la roda de premsa una més de Carlos Corberán, la segona de la temporada de prèvia. José Vi Sánchez, Ciutat Esportiva, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani. Sí, assistem a Paterna. Tu ho has dit, amb el mercat obert i la lliga en marxa, és un poc contradictori, però es parla més de fitxatges d'arribades d'Eixides que del partit que se va jugar demà a les 9:30 a Mestalla contra el Betis. Eixa és la realitat.
0: Sí, bueno, la doble pregunta, li han fet dos o tres preguntes sobre mercat. Està clar que, bueno, està xafant-se la llengua d'alguna manera, o sembla Carlos Corberán, no?
13: Sí, perquè és normal. Tots som un poc esclaus de les nostres paraules, sí. No? I si ell fa quatre dies diu que si les paraules no van acompanyades de fets te provoquen irritació, doncs pues jo dubte que a ell, abans del mercat, li digueren quan falta una setmana per a tancar-se, tindràs un lateral que només ha fet dos entrenaments, tindràs un central esperant a veure si paguem un milió o dos menys, no tindràs extrems i estaràs encara buscant un davanter. Doncs pues no crec, la veritat. Per això, i com tu dius, jo crec que s'ha mossegat un poc la llengua, però en certa manera un poc irritat sí que està, com també està, que l'hem sentit en l'inici de la, sí, del programa, amb aquest calendari de la Lliga, el fet d'haver-se suspès en la primera jornada i enfrontar-se al Betis amb un dia menys de descans que els seus rivals.
0: Sí, i a més amb un futbolista, lo Chelsea, que no va jugar cap minut en la final. Però bueno, són coses de la Lliga de Javier Tebas. Anem amb un dels noms que... es parlava del possible interès o de l'interès del PSV en pagar la clàusula de 3 milions d'euros d'Arnau Danjuma. Ha parlat de Danjuma. Danjuma va ser titular l'altre dia contra el Celta i ha parlat sobre l'holandès,
13: sí,
0: no?
13: Sí, sí, 3 milions d'euros serien per al València, perquè sí, la clàusula és de 6. El 50% és per al València, el 50% per al Villarreal. Sí, sabíem que Danjuma no va estar content amb el fet de ser suplent en els últims partits de pretemporada. Corberán li va donar la titularitat el passat dissabte contra el Celta, però el que és ben cert és que n'hi havia un interès del PSV de poder abonar això. Li han preguntat específicament per la situació de Danjuma ara mateix en el seu equip, i esta ha sigut la resposta.
4: La respuesta de esa pregunta que me hace el club tiene que ser siempre interna, mi valoración siempre es interna. Cuando el jugador está aquí en el Valencia es un jugador disponible, el otro día empezó el partido, mañana tendré que decidir si lo empieza, si no lo empieza, si lo empieza de punta, si lo empieza de extremo. Luego todos los jugadores tienen sus cláusulas, tienen intereses del mercado, ningún jugador es ajeno a ello. Para mí, cuanto más interés hay en jugadores del Valencia, es mejor noticia para el Valencia, porque siempre el interés es positivo, porque significa que tienes buenos futbolistas, y el entrenador no puede hacer nunca caso a los rumores o a las especulaciones. Los que están son los que son, y los que están con ganas de aportar y ayudar al Valencia y dar ese paso que todos tenemos que dar, pues adelante con ellos.
0: Bé, jo crec que queda clar. Vol a Danjuma, no vol que isca, però hi ha una clàusula o hi ha uns diners que pot exercir Danjuma i l'equip que el vulga per a marxar-se del València abans de la finalització del mercat. Respecte a la resta del mercat, José Vic, que ha avançat el tècnic?
13: Tampoc massa, massa. Sí que ha dit que hi ha diferents posicions que cal reforçar, tant en la parcel·la ofensiva com defensiva, però sense fixar-se en perfils específics. Jo crec que no vol mostrar les seues cartes dins del mercat. El València continua esperant que el Girona responga a l'oferta que va posar damunt la taula dilluns passat per Arnau Martínez, que este cada setmana va tornar a jugar i ser titular. Kane Van Ovelen, el porter neerlandès que va arribar ahir a Paterna, a València, procedent de l'East West Town, ja l'hem vist avui ací a Paterna. Si no passa res, serà presentat el pròxim dimecres, i es continua buscant un extrem, un davanter i un central si al final no fructifica l'operació Arnau.
0: Anem a veure com acaba este tema. Demà parlarem del Betis, perquè si no s'avancen sempre a les coses, que és el pròxim rival del València, que serà demà, en més de 72 hores després de l'últim partit. Però sí que hi ha una bona notícia i una, com deia la presentació, no tan bona, no?
13: Sí, respecte a la plantilla del València, Corberán ha confirmat que Luis Rioja avui s'ha entrenat amb la resta de companys i per tant demà estarà disponible per entrar en la convocatòria. Jo crec que si té minuts seran poquets. La mala notícia, la lesió de Justin de Haas, es va haver de retirar en el descans del partit contra el Celta, va marxar-se de Mestalla notablement coixejant. Avui ens ha dit Corberán que se li estaven fent proves mèdiques durant la roda de premsa i que semblava que podria ser un poquet més greu del esquinç inicial que podria pensar-se que tenia el defensa neerlandès. Quan se sàpiga l'abast de la lesió, a través d'aquesta ressonància, podran fer la seva previsió, però en una situació, en una posició que ja està dèbil el València, com és la de central, una mala notícia, una baixa significativa per al partit segur de demà i possiblement també contra el Depor.
0: Sí, perquè el substitut és tota una incògnita, també ho ha dit, que és Mukhtar Diakabi, no?
13: Sí, podria posar l'opció de Pepe Lu Tàrrega.
0: També.
13: Diakabi va jugar la segona meitat l'altre dia, va rendir a un bon nivell, però, degut als seus problemes físics de temporades anteriors, és una incògnita veure com pot respondre a tres partits seguits en una setmana, com va tindre el València ara contra el Betis i diumenge contra el Depor, després d'haver jugat dissabte contra el Celta.
0: Bé, i acabem, perquè abans de Corberán ha parlat Pablo Maffeo, que ha sigut presentat, per cert, amb Ron Gourlay en la presentació, però sense dir absolutament res sobre el mercat, sobre la situació del mercat, i absolutament res des del final de la passada temporada, recordem. I el que sí que ha dit Maffeo és que tenia ganes d'arribar a València i que vol estar molt de temps així. José.
13: Sí, és una cosa que ja sabíem, perquè ho va dir tant en l'aeroport com en la entrevista que li van fer els canals oficials del València, però ha explicat el tema personal, més enllà de l'esportiu, que el vincula a València, que és que té una filla xicoteta així. Anem a escoltar les paraules de Maffeo explicant per què va decidir vindre al València.
3: Se dio la oportunidad de firmar en Olympiacos, lo cual la cogí. Pero bueno, tuve una llamada con mi agente y me dijo, ha salido esto. Y obviamente siempre ha sido mi primera opción venir a Valencia, entonces le dije, vamos, no quería saber nada más, solo que venir para aquí.
13: Maffeo, que només volia vindre així a València a parlar de Corberán, ha dit que és un entrenador exigent i que espera que pugui atraure el millor de si mateix. I quan li hem preguntat pel seu objectiu així al club de Mestalla, està segur la seva resposta.
3: Al final, cuando venimos aquí, es todo para mejorar. El año pasado, al final, se quedó noveno, creo que es para mejorarlo. Pero tenemos que ir paso a paso, obviamente. Una casa no se construye por el tejado, entonces vamos a empezar primero todos juntos y obviamente la máxima ilusión del mundo para poder, ojalá, algún día jugar en Mestalla en Europa con el Valencia.
0: Bueno, yo creo que ahora ya almenys els futbolistes, al contrari de la temporada passada, almenys la paraula Europa ja l'estan nomenant. Serà més coses, parlarem de més coses en la nostra tertúlia, recordeu avui amb Cayetano Ros i amb Imma Invalidón. ¿Alguna cosa més des de Paterna, José?
13: L'equip en principi es concentrarà demà a les 12 al seu hotel de concentració habitual per a quedar-se ja velant armes de cara a aquest partit, el segon consecutiu, a Mestalla en la jornada 2, en este cas contra el Betis. Veurem si hi ha alguna novetat en la convocatòria, veurem si pot sumar la primera victòria contra l'equip de Pellegrini.
0: Esperem, i esperem que també hi hagi més ocasions, un partit contra l'Eurobetis, l'equip de Champions, l'equip de Pellegrini, que visitarà el camp de Mestalla. Això serà la jornada de demà. Demà parlarem, però avui n'hi ha més coses. José B, bon treball, gràcies.
13: Adeu.

0: todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
1: Y treballar dura, contundente y, si m'apureu, dolorosa la derrota al Martínez Valero de l'Elx amb més de 30.000 aficionats en les grades. La segona més avoltada de la història de l'Elx com a local. L'anterior també va ser amb el Barça, temporada 2014-2015, que va caure per 0-6. Bueno, en definitiva, un partit en el que l'Elx no va renunciar al seu estil, però jo crec que va ser víctima, bueno, de les seues pròpies errades, sobretot en l'eixida de valor, i deixat molts espais i velocitat a un Barça que, sense un davanter centre, la veritat és que va mostrar-se com un autèntic ganivet en la porteria de Dituro, que va encaixar 5 gols. Qui vos va contar el partit en esta casa? Raúl Pina, que ja el tenim amb nosaltres. Raúl, bona vesprada.
2: Hola, què tal, Dani? Molt bona vesprada.
1: Bueno, poca cosa es pot dir. Podem dir allò de, bueno, de el 0-2, que va ser pràcticament definitiu, i aquest penal molt clar en el 0-1 de Rafinha, i després, a partir del 0-2, jo crec que pràcticament l'Elx va baixar els braços, no li va perdre la cara al partit, però es va mostrar molt inferior al Barça, no?
2: Sí, Dani, crec que el primer gol arriba molt ràpid, no? Que no s'havia arribat al quart d'hora. No hi ha res a objectar, no és un penal que pugues dir que tothom ni reteixa, perquè el propi Vitor Xus ni protesta i reconeix l'acció amb Rafinha i ja està, no hi ha que pegar-li la volta a aquesta acció. Però és cert que, clar, després ja el 0-2 ja pràcticament és sentència, i el Barça és que tampoc apretava molt, no xafava molt l'accelerador, no? Jugava el tran-tran, a mig gas, perquè no està rodat, la gran majoria dels futbolistes encara estan en procés, no, de pretemporada, per dir-ho d'alguna manera. Es va veure, per exemple, en el cas de Lamine Yamal, no estava bé, no està en un bon estat de forma, però així tot al Barça li sobra, no? I l'Elx, jo crec que ho has definit molt bé, no? L'eixida de valor, està bé no renunciar als teus ideals, al teu paradigma, al teu model, però en l'eixida de valor va tindre moltes errades. I després, el que havíem comentat, Dani, durant la pretemporada, no? Anselmi, la defensa juga molt avançada, pràcticament al mig camp, i valora en alguna acció que altra, que sí que va poder deixar el Barça en fora de joc, però a la contra et va matar. I per a mi una puntualització, o dos, si em deixes, Fede Redondo, per a mi, és una observació. Una cosa és jugar contra el Deportivo de la Coruña a Riazor, que és més difícil contra un rival de la teua lliga mostrar les vergonyes o tindre un bany de realitat, però contra el Barça jo continuo pensant, i crec que coincidim molts en aquest aspecte, que Fede Redondo és futbolista de mig camp, no és un jugador per a jugar en una línia de 3 com a un central més. No és ràpid, crec que va ser retratat en algunes jugades, sobretot, per exemple, en l'última, on Fermín li fa un tratge i el deixa en una rajola pràcticament no segut, perquè no el va deixar en la gespa, però el deixa plantat i se'n va directament per a marcar-li a Dituro. I després, per comentar alguna cosa positiva, és de veure que l'Elx va tindre oportunitats, la rematada de Kata Fengruber, les jugades d'Ali Juari, que també, però sobretot va ser un jugador el que va entrar en la segona part, en el tram final, per a mi, crec que pot ser un dels grans atractius d'este Elx, i en el qual l'equip ha de tindre un suport important en l'atac en les altres quarts. Facu Bonanote va enviar un baló al pal i tirar un vore de tallers, Dani. Crec que és un futbolista interessant per a este Elx. Recordem, 21 anys, argentí, seguit pel Brighton, sense opció de compra per a l'Elx.
1: Sí, efectivament, i un Pedro Espinosa, per cert, que parlava en la prèvia del partit a l'operador de televisió, a Movistar, parlava de que, evidentment, el mercat no està tancat i l'Elx encara busca, i més d'una, no?, posicions.
2: Sí, sí, sobretot en les dues ales, en els laterals, en els costats, l'Elx juga entre centrals i dos jugadors oberts en banda. En aquests costats l'Elx necessita, sobretot en el perfil esquerre, com a premissa principal, perquè fins i tot està preguntant en altres demarcacions del camp. Els companys de Copa Astúries han dit que hi ha hagut converses amb l'Oviedo per Alberto Reina, però l'Oviedo li tanca la porta d'eixida per ara Alberto Reina a l'Elx, no? És a dir, l'Elx, com sempre, amb Bragarnik, pots tindre qualsevol sorpresa d'ací a l'1 de setembre. Per tant, anem a guardar. Jo crec que l'Elx necessita reforços. Les carències, almenys en aquests dos partits, alguna se li ha vist, i veurem què passa divendres a les 7 de la vesprada contra un altre rival de la teua lliga, els Camps Esport del Sardinero contra el Racing de Santander.
1: Efectivament, contra el Racing, que va ser el rival del Villarreal la passada jornada. Bé, Raül, simplement hi hagueren uns prolegomes molt emocionants amb Marcial Pina, amb l'històric jugador, exjugador de l'Elx i també del Barça, i també amb aquest homenatge també del Elx sobre els campions del món, no?
2: Sí, sí, un detall molt bonic. Jo crec que va ser una constant, no?, el tema dels campions del món. A cada camp al que vagin se li va a poder retre homenatge, perquè una selecció, un país no és campió del món de futbol tots els dies, i crec que va estar molt bonic i ser homenatge. I també en el cas de Marcial Pina, ahir era el seu aniversari, sí, 80 anys, 80. Havia dinat en Charlie Reixac, en Juan Masensi, que Juan Masensi també és del barri de Rabassa d'Alacant i que va ser l'altre històric de l'Elx. De fet, en el cas de Martí Alpina, juga del 64 al 66 i ràpidament se'n va a l'Espanyol, i posteriorment 8 temporades al Barça i acaba la seva trajectòria l'any 80 en l'Atleti de Madrid, no? Ja dic que va ser molt emotiu, se li va donar una camiseta del Barça amb el 10 en un quadre, i també una camiseta de l'Elx amb el 10 també. I com dic, havia estat dinant en les hores previs al partit amb Charlie Reixac, amb Juan Masensi, amb Félix Palomares, amb Mora i amb futbolistes insignes, no?, de la seva època. La veritat és que ell, juntament amb Masensi, van marcar una època en aquell Barça de la dècada de 70, amb Charlie Reixac, amb Cruyff, amb Johan Neeskens, amb el Xolo Sotil, amb Rifé, en definitiva, un gran Barça, no?, amb Rinus Michels a la banqueta. De fet, l'última victòria de l'Elx contra el Barça és amb un equip de Rinus Michels i amb gol de Melenchón en el vell Altavix a Elx, no?, abans que es poguera construir l'estadi Martín de Valero. És a dir, l'Elx no li ha guanyat mai al Barça al Martín de Valero, però sí al vell Altavix.
1: Bueno, esperem que hi hagi una oportunitat. Gràcies, Raül.
2: Vinga, una abraçada molt forta, Dani.
1: I què pensa l'afició de l'Elx sobre el partit? Això.
3: Un desastre. Avui no podem dir res. L'Elx no ha jugat res i el Barcelona, sense apretar, ha guanyat.
4: El resultat ha sigut dos fallos de Morates, dos gols. I en la segona part pues ja no podíem més.
5: És el Barça, estamos en primera. 8 jugadores del Mundial que han ganado. ¿Qué vamos a hacer?
1: Està clar. Bé, tanquem l'Elx, se n'anem a parlar del Llevant, que juga avui.
6: Penso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo pienso que la liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Hay una persona que está haciendo, está metiendo dinero del suyo, lo que es valorable, y pienso que la liga tiene que mirar a eso también, porque está donant el màxim.
1: És Lluís Castro parlant del gran mal de cap del Llevant i dels seus aficionats en este inici de temporada, que és una altra vegada el tema de les inscripcions. Però sí que hi ha un nom que ha sorgit al llarg del matí i sembla, i esta casa ha pogut confirmar, que Karen Tunde està pròxim a deixar la disciplina del Llevant Unió Esportiva. Serà traspassat en principi, sembla que a la Premier, encara que, bueno, de forma oficial el club encara no ha comunicat res. Com sabem que Karen Tunde i Tai Abed, l'extrema israelià, són els dos futbolistes que no han viatjat avui a Pamplona i que, per tant, no estaran esta nit, i el cas de Karen Tunde sembla per el seu imminent traspàs. Camí de el Sadar, camí de Pamplona, tenim el nostre amic i col·laborador, Carlos Ayas. Bona vesprada, Carlos.
7: Què tal, Dani? Bona vesprada.
1: Bueno, Karen Tunde, moltes coses. Karen Tunde, les inscripcions, la veritat és que el pitjor escenari per a afrontar un partit amb moltes necessitats després de la derrota de 3-0 l'altre dia en el camp de l'Espanyol no és la millor manera o la màxima tranquil·litat per afrontar un partit com este, no?
7: No, i a mi em dona la sensació que no s'estan prenent les coses seriosament, és a dir, per a mi no és seriós, no? Que estem en aquesta situació. Ja la setmana passada pensé que no tocava, un viatge en jugadors que no saps si van a jugar o no, Kervin a meitat de concentració se te'n va perquè el traspasses, no sé, jo tinc la sensació de que al Llevant que no anem tan sobrats, no?, com per a llançar per la borda 2-3 jornades de la primera divisió, perquè aquests punts després pues, te poden tornar a segona, no? I no entenc el tema de les inscripcions, Dani. Jo no ho entenc, és que no ho entenc, perquè jo faig els comptes i dic, bueno, mira, a veure, l'any passat 14 milions de capitalització, Este any 15 més d'ampliació de capital promesa, ja són 29. 25 d'Espí, 54, i 3 de Kerbin són 57. Mm-hmm. Estem parlant de 60 milions d'euros. Mm-hmm. Si en 60 milions d'euros d'ingressos no pots inscriure jugadors, no sé, me diuen, no, és que Espí comptabilitza per a la temporada següent, perquè tal i perquè qual, però són normatives de la Lliga. La Lliga, si veu clar que n'hi ha una persona que està ficant diners, que n'hi ha, que n'hi ha uns ingressos que s'estan traspassant jugadors, no sé, i després el club és que aquest silenci que té des de fa uns dies, no, jo crec que no és bo, i a mi ara que estem així tots en el F5 ahí a veure si n'hi ha inscripcions, si no, clar, és que des del club, no, estem tranquils, ja, pues estareu tranquils vosaltres, perquè nosaltres la sensació és que, bueno, pues que ja veurem qui juga esta vesprà.
8: Tu?
7: L'altre dia...
8: Sí.
7: No, no diria que l'altre dia Bardelli, hora i quart abans del partit, és que no sé, jo aquestes coses no, jo crec que ho estem fent molt malament i que n'hi ha més responsables dels que sembla.
1: Confies que algú puga arribar, no? Des del club se'ns diu que, bueno, això, el que, però també se'ns dia en Cornellà que hi havia tranquil·litat, que tranquils, i en Cornellà, si en desfixatges no van poder jugar, no?
7: Molt tranquils, però a Cornellà farem el ridícul. Jo ho dic perquè, bueno, la tranquil·litat està molt bé, però n'hi ha d'haver alguna cosa darrere. Jo, no sé, jo mira, els companys meus de Sintregua estan així i m'estaven dient que, ah, que seguro, que tal,
1: sí,
7: que arriben tal... Però no sé, jo veig massa optimisme en aquest tema perquè, no, com sempre se soluciona i al final se solucionarà. Bueno, l'altre dia ja no es va solucionar i avui estem a 5 hores del partit.
1: Sí.
7: I no sé, tampoc sé com se prepara un partit que no sap si juga Sotelo o si juga Oriol. És que no,
1: ja,
7: no ho entenc. Sí. Jo, Dani, no ho entenc de veres.
1: Yanis Musuaye, Hugo Sotelo, Thiago Fernández i Feanin Dulcue i Dani Requena són els futbolistes, nous futbolistes del Llevant, que a hores d'ara no estan inscrits. Només a Xamandi i Enzo Bardelli, que van escriure... la temporada passada. Precisament tu li preguntaves a Castro com es pot preparar este partit i ell deia, bueno, allò de que el que s'ha de fer és millorar.
6: Los jugadores que no han tenido la intensidad saben que tenían que hacer un poco más. Hay muchas cosas que te pueden ter no te han ayudado a tenerla, posible. Y como ya he dicho, hay muchas cosas a mejorar siempre. Esa es una de ellas y tienes que mirarlo con tranquilidad y saber que algunos de ellos que han estado adentro ja demostraron lo que pueden hacer en esta liga.
1: Bé, anem a veure. T'anava a demanar un 11, però se l'anem a estalviar perquè no sabem els jugadors que compta, tampoc no sabem les seues idees. Anem a esperar a veure si al llarg de la vesprada se produeix algun altar. Te deixem viatjar, continuar el viatge. Gràcies, Carlos.
7: Un abraç, Dani.
1: Adéu.
9: Cuando uno no consigue aquello que busca y que creo que merece, aparece la frustración. Entonces estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
1: Íñigo Pérez, dos partits, dos empates, dos a dos gols. I ahir al Metropolitano, en superioritat numèrica, el Villarreal es va quedar a la mel als llavis. Frustració i suposa que ser cabreig inter també. I tot amb un Metropolitano que tenia, diríem, un bon ambient per al Villarreal. Estava renyit amb el seu golejador, com sabeu, Julián Álvarez. Xavi Robert, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani, ben tornat. Sí, però la veritat és que aquest ambient davant la presència o no de Julián Álvarez en el partit no va acabar de pesar, no?, en el que és el Villarreal, que sí que va ser un Villarreal, i jo diria que passats els primers minuts superior a l'Atlètic de Madrid, perquè va saber contrarrestar la bogeria que sempre planteja el Xolo, amb aquesta espenta a favor que sempre dona el Metropolitano. De fet, va ser el Villarreal amb Micautatge per dos voltes, amb un xut que tapa Pubill i una passada a la que no va arribar per centímetres, i a Ayoce i Pepe els que van tindre les millors ocasions contra un Oblak inspirat que va evitar ja en la primera part que el Villarreal s'avançara en el marcador. I la veritat és que és el que li va faltar al Villarreal, en cert, i sobre això, sobre aquesta falta de gol i falta de punteria, va dir el següent Íñigo Pérez.
9: Hemos realizado todas las fases del juego, diría yo, que con nota, pero en el acierto es donde todavía no estamos obteniendo lo que pienso yo, en mi opinión, que merecemos. Bueno, pedir acierto es como pedir, hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al proceso, analizar por qué, intentar ayudarles, porque este equipo, estos mismos jugadores, el año pasado se hartaron a tener acierto, entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo.
1: Una de les veus autoritzades i capità Grobé va mostrar també el seu disgust per l'empat, Xavi.
10: Sí, perquè tot i que Pubill sí que va tindre l'encert de marcar un gran gol per posar per davant a l'Atlètic de Madrid, el mèrit que va tindre el Villarreal va ser el de no decaure. Va fer un millor joc, amb personalitat, posant contra les cordes fins i tot a la defensa mata la fera. La mostra són els penals de Heumann sobre Buchanan i el de Lenormand, que va ser expulsat perquè va espentar a Mika Utache quan estava rematant davant d'Oblak. Dos penes màximes clares de llibre que van ser transformades per Gerardí Mika Utache. La llàstima és que amb un home més i amb l'1-2 en el marcador, Giuliano es desmarcà dins l'àrea i va fer pujar l'empat quan el Villarreal ho tenia tot a favor, amb vista superioritat numèrica. Per cert, que també Buchanan va tindre un mà a mà després, molt clar, per a sentenciar amb el tercer gol. En definitiva, una sèrie de factors i motius més que suficients perquè Gerard no acabara content, tot i el bon joc contra un rival directe.
8: Cuando hemos conseguido remontar el partido con ese 1-2, nos tiene que dar rabia, ¿no? Nos tiene que dar rabia el empate, porque creo que bueno, estábamos en un momento como para poder ganar el partido. Y bueno, son jugadas, situaciones que nos tienen que servir para crecer, para saber en otro momento de la temporada donde pueda suceder, pues que no nos vuelva a suceder, ¿no? Y nada, seguir, es un punto. Seguimos con dos partidos fuera de casa sin perder.
1: Molta ràbia, que haurà de saldar-se en el tercer partit consecutiu fora de casa, a Vitoria, un camp poc propici per al Villarreal en les últimes temporades, abans del retorn a la renovada ceràmica, Xavi.
10: Sí, veurem si a la tercera jornada i com a visitant va la vençuda. El cert és que des del retorn de l'Alavés a primera el registre són 2 victòries, 2 empats i 5 derrotes, i igual que en el Sardinero i en el Metropolitano, a Mendizo Rocha també serà un ambient molt intens, i per tant el Villarreal haurà de lligar-se bé les botes.
1: Molt bé, no te'n vagis, Xavi. Parlem ja del Castelló i la xespa de l'Escaif i Castalia.
11: A mitad de semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo, porque hace 3-4 días el césped estaba injugable. Este partido ya ha pasado, hay que intentar que para el próximo lleguen las mejores condiciones. Hay que entre todos ver qué soluciones hay sobre la mesa y cuál es la mejor para que llegue de las mejores condiciones al día del Albacete, porque necesitamos el campo en buen estado si queremos jugar a lo que jugamos.
1: Sense excuses, però evidenciant el que és favor, el Castelló més pla de l'era Pablo Hernández, incapaç de crear ocasions contra un recent ascendit com és el Sabadell, que va tindre oportunitats. Les més clares del partit les va tindre el Sabadell, però està clar que tot ve marcat per l'estat de la xespa, Xavi.
10: Sí, així és, eh? Fins i tot, abans que res, dir que Pablo té tota la raó pel que fa a la gespa. El mateix president Bob Bulgaris contestava un aficionat en la xarxa X dient que el camp estava en un estat inacceptable. I partit, gespa a banda, pel que fa al partit, van voler un Castelló, jo diria, irreconeixible respecte al de la temporada passada. És més, per moments semblava que era el Sabadell el que se semblava més al Castelló de la passada campanya. La veritat és que no va tindre cap ocasió de gol en la primera part d'Edgar, i també el Sabadell va tindre alguna ocasió més en aquesta primera part, i el Castelló un tímid remat de cap de Rego i un xut de Fran Castillo, que van ser els únics remats amb cert perill. Fins i tot els de Pablo Hernández, per contra, es van veure superats en la primera part, i en la segona Alberto va traure sobre la ratlla de gol un remat de Codina. Pablo Hernández no ha acabat gens satisfet en un partit que la veritat ja comença amb mal peu, perquè en el calfament es va lesionar Jacobsen.
11: Vamos jodidos, más allá de por no ganarlo, sino un poco las sensaciones. No hemos sido capaces de generar lo que solemos generar, nos ha costado mucho. Nos ha faltado un poco de frescura, un poco de claridad, ¿no? A la hora de encontrar esos entre líneas. Lo hemos encontrado, pero nos precipitábamos en el pase o el control era malo. El equipo, no puedo decir nada, se ha vaciado, lo ha intentado, y nada, un punto más y a seguir.
1: Molt bé, les paraules de Pablo i sa decepció per l'empat en el debut a casa a l'Sky. Sí. Gràcies, Xavi, demà més.
10: Adeu, fins demà.
12: No lo sé, pero es verdad que da la sensación de que necesitamos demasiado como para poder ganar, ¿no? Yo creo que ya nos pasó un poquito en Almería. No sé, las veces que tiramos a puerta también. Hoy, sobre todo el primer tiempo, yo creo que nos tenemos que haber ido con ventaja al descanso. Y luego, pues, después de marcar los goles, es verdad que también han sido errores de, sobre todo el primero de ellos, ¿no? Una cesión y tal, nos hemos aprovechado en la presión. Y pues bueno, nos tiene que servir para aprender. Porque, bueno, son situaciones que se pueden resolver.
1: Efectivamente, el Dense que va a sumar este dissabte el primer punt de la temporada 2, se va a avançar per dos vegades, el 1-0, el 2-0, per ser gran gol, olímpic en el 72, el que significava el 2-1 de Guillemacho. Mariano Carmona obria el marcador 5 minuts després, empatava Ivo Sánchez. El Cádiz tornava a empatar 5 minuts després amb el gol d'Antoñito i se golàs de Guillemacho. El 2-2, i fins i tot el Cádiz se van poder emportar el partit. En definitiva, un punt de 6 possibles per als de Claudio Barragán, que jugaran a Leganés, serà dissabte.
13: La informació esportiva en Esports a punt.
14: Cambio de ciclo, muchas cosas diferentes, mucha gente diferente y creo que es importante, ¿no? Empezar desde el principio sentando las bases, acogiendo a todo el mundo. Va a ser importante que nos sintamos un equipo y eso es lo que intentamos construir desde el principio. Nuestra identidad siempre es competir por todo, intentar luchar por todo más allá de los resultados y creo que se va a intentar construir un equipo muy competitivo que lo va a dar todo en la pista y que va a intentar que bueno, se conecte, ¿no? Con la afición y que seguro que le gustará ver, ¿no?
1: Leti Romero, és el primer entrenament de pretemporada del València Bàsquet amb el nou tècnic, amb Javi Torralba a la banqueta, davant del nombre d'ascències a la primera plantilla. La sessió han pres per jugadores, moltes jugadores del filial. Recordem que hi ha 20 jugadores amb les seues seleccions i d'altra banda està la presència del 3-4, la WNBA. Per tant, el tècnic taronja només ha pogut tindre 3 jugadores de la primera plantilla, Leti Romero, Kendra Cheri i Camila Borkowska. Alicia Jenkins ha estat present en la sessió, però fent treball individual, està pendent de passar unes proves mèdiques. Esperant, per tant, l'arribada d'efectius en una temporada on s'ha de defensar. Recordeu, la Lliga i la Copa, i on es torna a jugar Eurolliga. Anem amb més coses de bàsquet. Perquè les xiques de Miguel Méndez continuen la preparació del Mundial i ahir tancaren la seua estada a Tenerife amb una contundent victòria contra Bèlgica 95-67. Ara la selecció tancarà la seua gira, tornem a somiar a Saragossa. En la capital aragonesa jugaran encara dos amistosos a les eleccions de la Xina i de Mali i després faran les últims descans abans de viatjar a Berlín per a l'inici a partir del dia 4 de la fita mundialista on recordem seran 12 les seleccionades. També a Tarragona viatjaran els xics esta vesprada després de passar avui les revisions mèdiques. La selecció jugarà divendres contra Portugal i pròxim dilluns a Atenes contra Grècia, els dos partits corresponents a la segona fase de classificació per la Copa del Món de Qatar del pròxim estiu. Recordeu el balanç, Espanya 5 victòries, només una derrota i ocupa el lideratge del grup. I la victòria en estos dos enfrontaments pràcticament asseguraria la presència en el Mundial. Acabem la part informativa, se n'anem ja a la nostra tertúlia.
13: Esports a punt.

0: Són les 2:42, abans d'entrar en el test d'opinió. Actualitzem aquesta informació sobre Karen Tunde. Seria un nou traspàs de Karen Tunde a la Premier League, concretament al West Bromwich Albion. Serien 3 milions d'euros més 2 en variables, per tant 5 milions d'euros. L'operació encara no és oficial, el club no ha dit absolutament res, com tampoc no ha dit res d'aixes inscripcions, i és que 5 futbolistes del Llevant, recordeu, encara no estan inscrits per a jugar esta vesprada, a les 7:30, el Llevant que juga a Pamplona, al Sadar, contra el Club Atlético Osasuna, que debuta en la Lliga perquè no va jugar en la primera jornada. Entrem ja de ple en la nostra tertúlia. Imma Lidón, nostra reportera mundialista. Bona vesprada i benvinguda.
1: Bona vesprada, moltes gràcies.
0: Bueno, te vaig a preguntar per l'experiència, perquè bueno, tu te n'anaves així un poc a voreles vindre, una Espanya que no acabava de funcionar, te vam tindre moltes tertúlies des d'allà, i al final campiones del món.
1: Sí.
0: I així te vaig fer la foto, te vaig fer la foto, no?
1: Sí, sí. He tenido la suerte de, y os lo iba contando aquí, las veces que hemos hablado, de seguir tanto a España como a Argentina.
0: Exactamente.
1: Que al final fueron los dos finalistas. Yo tenía muy claro en esa final que España era absolutamente favorita. Luego es verdad que Argentina siempre es un equipo que se sostiene sobre lo mínimo, y bueno, tuvo que aparecer Ferran, que también fue una coincidencia valenciana estupenda, ¿no? Uh-huh. Ver a Ferran tener su momento de gloria que tanto ha perseguido en estos años. Así que bueno, una experiencia estupenda, muchos partidos, muy buen fútbol, grandes futbolistas, y bueno, y ahora pues a ver qué nos depara la Liga.
0: Exactament, a veure què es depara. Ara de seguida parlarem, que n'hi ha moltes coses a comentar. Cayetano Ros, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, el primer, supose que tu, que has estat també en molts esdeveniments de gran nivell, en veig sana, no? A mi mà, no?
2: No, en veig sana no, en veig mala. O sea...
1: Hombre, no, que nos llevamos bien,
2: no,
1: Cayetano.
2: És broma. Molt felicitats a Imma, perquè ha fet un gran mundial també,
0: sí,
2: en el Dia del Mundo, i és una gran experiència. Jo m'alegre de que vagin periodistes valencians als mundials. Jo n'he fet uns quants i això sempre se te queda, i a més és com una experiència que, diguem que en l'escala del periodisme puges de colp 7 o 8 glaons, perquè te dona molta riquea periodística, perquè tens molts, o sigui, coneixes a moltíssima gent, t'exigeix molt, i això també te fa créixer. O sigui que jo m'alegre molt per Imma, i ojalà que vagin més valencians als mundials, perquè van pocs, no?, respecte als madrilenys i catalans.
0: Sí, efectivament. Jo crec que Imma va començar el Mundial a soles com a periodista valenciana, mm-hmm, i crec que després s'incorporava Javi Lázaro, si
1: sí,
0: no m'equivoque, de Radio Marca.
1: Javi Lázaro vino en los octavos de final, sí.
0: Bueno, una experiència, per cert, Ferran Ahir debut amb el PSG i dos gols, Imma.
1: Está tocado, ¿no? Yo creo que tiene bueno, es un chico que siempre ha tenido muchísima confianza, que vamos a decir delante de Cayetano, que lo conoce desde niño, pero bueno, yo me alegro un montón de que tenga oportunidad. Creo que el PSG es un entorno estupendo para él, para crecer aún más, y bueno, ese gol del Mundial, yo, vamos, lo escribí, ¿no? Te pone al nivel de Iniesta en la historia del fútbol español, y eso son palabras mayores.
0: Calle, ¿qué te vas a decir?
2: Mira, Dani, jo crec que ell ara s'ha alliberat d'un gran pes que tenia damunt, perquè ell en el Barça, me contaven gent molt pròxima que tenia una pressió brutal, i perquè, bueno, ja saps, la crítica era molt forta en ell, perquè havia costat molts diners i tot això, i estava tractat per psicòlegs a pues, sessions contínues, perquè érem, vamos, ja saps, aquesta ratxa de 2 mesos que estigués sense marcar, pues ho passava molt mal. I ara jo crec que s'ha alliberat, perquè, com diu Imma, ha passat a la història del futbol mundial per aquest gol contra Argentina, i això li dona molta tranquil·litat i molta pau. Ara, jo crec que a partir d'ara el que ha de fer és intentar disfrutar i traure totes les seues qualitats i arguments futbolístics, que en té moltíssims.
1: Uh-huh.
2: I que
1: pues,
2: per culpa de la pressió, a lo millor, que bueno, és normal també sentir-la, però que no disfrutava, i ara jo crec que pot disfrutar molt en el PSG, a més, en un ambient més relaxat. Barcelona no és igual que París, Barcelona apreta moltíssim més, allí en París no s'enteraran ni de les crítiques, perquè suposo que costarà entendre el francès, sí, i tal, o sigui que m'alegre molt per ell, també se ho ha merescut.
0: Mira, i és curiós, en clau valenciana, ja ara estava pensant, tenim a Ferran Torres, que és l'heroi del Mundial, però tenim un Carlos Espí que apunta molt alt, que l'altre dia li va donar 3 punts al Madrid, i que està tocat en una vareta Siguen que el treball és immens, com ens ha contat Pep Serer moltes vegades així, no?
1: I bueno, jo recordo que Espí estava en la prelista del Mundial.
0: Sí, sí, estava,
1: o sea,
0: estava.
1: Espí sí. Le falta un par de goles más y Luis de la Fuente le llamará. Porque es un perfil de delantero que España no tiene. Bueno, tiene a Borja Iglesias, pero no es lo
0: le
1: mismo.
0: Le faltaba la camiseta del Madrid.
1: Bueno, eso también. No quería yo decir eso ya así de inicio. Pero coincido. A mí me parece que es un... Ya el año pasado, o sea, ya desde su trayectoria en el Levante ya apuntaba mucho todo el trabajo que ha venido haciendo. Pero es que tiene 19 años. Es que es súper joven. O sea, tiene un futuro por delante tremendo. Y lo importante para mí, porque estos ecosistemas de grandes equipos, lo decía antes Cayetano con Ferran, son clubes que generan mucha presión, mucha expectación alrededor, y acoplarse a esas dinámicas a veces a los futbolistas les cuesta. Hemos visto grandes jugadores que han ido a equipos como el Madrid y el Barça y no han tenido suerte y bueno, y han desaparecido o no han podido brillar allí. Y Espí ha caído de pie. O sea, le ha caído bien hasta a Mourinho, que hace bromas con él. Pues yo creo que tiene mucho, mucho camino andado. Ahora hace falta que asimile lo que le está pasando, que es muchísimo en muy poco tiempo.
0: De follos y de tabernes, Cayetano, dos davanters possibles, present i futur de la selecció.
2: Sí, a més, dos davanters molt, molt distints, no?
0: Sí. Complementaris, diria jo, no?
2: Sí, exacte. Jo diria que Espí és el gegant bo, no? És un gegant que té molta cara, i jo crec que és molt bona persona, i damunt que té unes condicions també boníssimes, perquè n'hi ha que dir que en els juvenils de fa uns anys del Llevant ja destacava moltíssim. El meu fill té un amic, Alejandro Bueno, que està jugant ara en Múrcia, i s'ha enfrontat a ell i dia ja que era un jugador impressionant, destacava moltíssim en totes les categories de juvenil, i per tant, no en gegant, que té molta cara, i jo crec que és molt bona persona, i damunt que té unes condicions també boníssimes, perquè n'hi ha que dir que en els juvenils de fa uns anys del Llevant ja destacava moltíssim. El meu fill té un amic, Alejandro Bueno, que està jugant ara en Múrcia, i s'ha enfrontat a ell.

0: Una de les sorpreses este any del Real Madrid i de la Lliga.
1: Segur. I a més amb un físic que ho va destacar Mourinho l'altre dia en roda de premsa i que dia, bueno, que ja s'està parlant de, bueno, de situacions que d'entrenaments amb Rüdiger, amb Konaté, amb futbolistes molt forts que bueno, que està podent... Que se'n va, que se'n va d'ells.
2: És que tiene un cuerpo increíble. I a Mourinho le gusta tener en sus plantillas un tipo de delantero así.
1: El Haaland de Tavernes no estava tan mal tirat, no?
0: Sí. Bueno, a veure, jo crec que és més fort que Haaland, inclús, però Haaland és més ràpid. Sí. Això és que Haaland, a la banda, és una... Però per això és una superestrella mundial, o sigui... Però bueno, Spi, lo que té és que se'n va... Jo me recordo l'any passat en el Llevant, se n'anava de dos o tres. Sí. Inclús, tenien que estar sempre dos, tres, ocupar-se d'ell, i això també llibera els altres.
1: Home, clar.
0: O sigui que és importantíssim per a una davantera, sin determinats moments. Jo crec que no va ser titular, però sempre va, o sigui, va estar jugant molts partits i va sucar molt perquè entrarà quan el partit s'atasque últims minuts i ahí imposarà el seu físic i li traurà molt de rendiment Mourinho.
1: Bueno, abans de posar-vos avui la conversa que ha tingut José en roda de premsa en Corberán, volia rescatar un tuit que ha fet Cayetano i que a mi m'ha semblat molt oportú per a esta tertúlia dia, en un article que publicava Les Províncies, dia, quan Juan Soler va pensar en l'estadi, feia una llista d'espera per a socis. Venia de guanyar dos lligues i una UEFA i dos finals perdudes de Champions. Avui, 22 anys després, te vaig a deixar primer a tu, Imma, els aficionats mendiguen un tiraporta contra el Celta.
2: Es que ese cántico fue muy significativo, ¿no? Yo creo que no por repetirlo muchas veces y por habernos acostumbrado a la mediocridad de ver al Valencia en esta situación, nos tenemos que darlo por consentirlo, ¿no? Yo creo que, y después de las experiencias internacionales, da mucha pena ver que ni siquiera, ya no es que no el Valencia no esté en Europa, es que ya ni siquiera genera futbolistas cuando hemos tenido campeones del mundo vistiendo la camiseta del Valencia, que ya ni cuenta, ¿no? No hay ningún fútbol. Y bueno, esa incursión de Pepelu hace dos años después fue
1: Javi Guerra.
2: Y fue la última. Yo creo que Javi Guerra es el que más cerca está, pero todavía le falta un paso y pueden ser perfectamente los dos mejores jugadores de esta pretemporada, o dos de los mejores jugadores de esta pretemporada. El Valencia es una pena. Yo creo que yo esperaba, porque así lo habían anunciado y pensaba que la palabra pesaba, por lo menos la de Ron Gurley, que el Valencia iba a hacer un esfuerzo esta temporada por mejorar bastante el equipo, intentando llegar al Nou Mestalla, si no en Europa, a puertas de Europa. Pero falta poco más de semana y media para que acabe el mercado y esto no se está produciendo. Yo creo que este Valencia es igual o incluso en algunos puestos un poco peor que el de la temporada pasada, y eso es muy preocupante.
1: Calle.
0: Sí, yo llegía de las provincias a Fernando Gómez Colomer, que de eso sap algo, que posiblemente alguna experiencia té, que seguramente el equipo es más fluix que l'any passat. O sea, això me fa tremolar, perquè efectivament jo crec que sense Ramazzani pues l'equip ofensivament sobretot perd molt i lo que han fitxat pues deixa molt que desitjar, no? Perquè per la pinta que té, pues de Haas pareix un central asseat, un bon central. Sato, jo crec que pot ser interessant, una aposta de futur, però encara, pues, vàrem veure l'altre dia, va fer 10-15 minuts bons i després desaparegué. I lo de Dieng jo no ho entenc, de veritat, perquè és un jugador, en fi, que ja tens ahí a Pepelu, a Guido, i per lo que se va veure l'altre dia, molt de múscul, molta força, però no té qualitat o no té la suficient per jugar al València. Jo crec que fan falta dos, tres reforços però de deberes, o sigui, un migcampista de creació, un davanter, m'atreveria a dir, o un extrem, i no sé si algun altre lateral més per a reforçar, perquè és una vergonya arribar al primer partit de Lliga i que tinga que jugar Jesús Vázquez per la dreta quan és un zurdo tancat, i quan jugues en tres centrals, que això també és culpa de l'entrenador, jugues en tres centrals i fiques en la dreta un zurdo tancat que no té projecció de lateral, i en l'esquerra Gallà, que bueno, pues Gallà ja no és el Gallà de fa uns anys i va fer lo que va poder, però tampoc té eixa percussió que tenia per la banda esquerra, que estava atacant constantment, així que l'equip l'altre dia donava molta llàstima a la segona part perquè no podia eixir, tenia molta gent darrere, però no tenia, estava en molt aïllat, estava enter, si no tenia capacitat ni força ni energia per eixir, i per això jo no, en 50 anys vent el València mai havia vist que el públic diguera, per favor, un tiraporta, per favor, i arribant en l'últim minut, és que va ser patètic. polític realment.
1: Sí. Bé, este matí ha parlat

0: Carlos Corberán, i el nostre company José Luis Sánchez ha tingut una conversa en dos preguntes amb ell sobre el tema del mercat. Ell és el màxim responsable, encara que figura Ron Gurley, i li han preguntat... Anem a escoltar-lo i després opinem.
1: La primera va dir vostè en sala de premsa la setmana passada que les paraules, si no es corresponen als fets, provoquen irritació. Respecte a lo que el club li va parlar a vostè abans del mercat, de com aniria el mercat, a 7 dies del tancament que vostè diga que està la plantilla incompleta, en quin nivell d'irritació li posa a vostè? Poc, molt, res?
2: És una bona pregunta. Requiere pensar la respuesta. Te diría que lo ideal siempre es tener la plantilla y todas las necesidades cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así. Aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
1: Un poquet irritat, yo creo que sí. Pero bueno.
2: No, yo tengo una respuesta de adaptación a la realidad.
0: Emma.
3: Bueno, yo ya lo dije la semana pasada, o sea, si parece que es la semana pasada, pero fue hace 2 días. En la primera rueda de prensa de Corberán, que le veía un talante diferente. Le veía un talante...
0: Más reivindicativo.
3: Más distante, más relajado para empezar, y más distante con la propiedad, ¿no? Más distante con la confección de la plantilla. Es verdad que sigue que su opinión sigue contando y teniendo mucho peso, pero ya hemos visto cómo este verano se han protagonizado algunos desencuentros entre el criterio del entrenador y el criterio de la secretaría técnica esta que trajo Ron Gurley, ¿no? Yo creo que Corberán no está contento con el mercado que está haciendo el Valencia, lo dijo el otro día, o sea, necesitamos más jugadores, yo creo que por lo que decía Cayetano antes, necesitas jugadores para jugar así como él quiere Corberán, protegiéndose un poco más, jugadores por banda que no tienes ninguno, porque los que tienes en plantilla están lesionados, ya parece que mañana puede volver Luis Rioja. Sí. Pero ya veremos a qué nivel. Y yo creo que Corberán con esta respuesta se está sacudiendo pulgas, por decirlo así, que se entienda, ¿no? Creo que no está 100% contento con el equipo que se está. Con el trabajo que se está haciendo para reforzar el equipo.
0: Calle, tienes 2 minutos, espera tú, 2 y medio.
4: No, a veure, és un desastre la planificació esportiva. El Gurley jo crec que s'ha caracteritzat, el definís avui en el diari Les Províncies en l'article com fuig faena fuig, o sigui, el tio no pega ni xapa. I l'estructura esportiva que ha creat és una risa, o sigui, un expert en Europa, un expert en Amèrica, mos va vendre una trola, no són expertos de res, estos tios no s'enteren de res del mercat. Al final,
3: i van a fitxar un expert en Espanya.
0: Exacte.
4: Però al final fitxen el que els ofereixen els representants que queda per ahí solt i no sé què, m'ha feo, pues mira, els hauran oferit perquè no està content en el Olympiacos, y bueno, a mí me pareix un bon fitxatge, Mafeo, crec que va millorar prou el joc de l'equip perquè té molt de projecció ofensiva i crec que li va vindre bé, és un bon lateral, però que no mos venguen motos, o sigui, ni expertos ni res, esto no saben res, ni tenen ni idea, és un desastre total, i efectivament, com diu Inma, l'entrenador ha canviat un poquet l'actitud, ara no està content, gens content en com ha reforçat l'equip, i s'ha atrevit a dir-ho, però bueno, jo crec que arriba tard, o sigui, això tenia que haver sigut abans per a que això fora més creïble, perquè realment ja du molt de temps permetent que la propietat li fera un equip molt fluixet i no li està traguent partit ell tampoc. No sé fins a quin punt ell també és responsable de la planificació, perquè al final els jugadors que li duen, jo crec que ell també donarà el vistiplau i són molt de perfil, molt físic, però molt poqueta qualitat tècnica, o sigui, és que no... Jo pense que Manu
3: Busquets... És que la qualitat vale dinero.
0: Claro.
4: Ja, però mira, Imma, n'hi ha jugadors que són baratells en segona...
3: O hay que estar muy espabilado, que es la
4: claro,
3: otra. O tienes dinero o estás espabilado. Y
4: estás
3: no
4: espabilado,
3: tenemos ninguna
4: no,
3: de las dos
4: pero
3: cosas.
4: No fa falta, Imma, no fa falta tant, però si mira, cala, Àlex Calatrava.
3: Sí. Tu creus que algú l'ha vist, Àlex Calatrava?
4: En el Castelló, a 60 o 70 quilòmetres. I després, Manu Fuster, se n'hi en les Palmes. Sí. És valencià de Gandia, crec que és. Manu Fuster, li guanyà l'altre dia al Ceuta i és un gran jugador. Va ser ell el millor en diferència. En aquest equip, jo crec que serien capitals generals i no te costin massa diners.
0: Efectivament. Calle, que no tinc t'espera més.
4: Vale, volia... gràcies. Vinga. I enhorabona, Imma. Vinga. Volta.
3: Jo no he ganat nada,
0: Enhorabona, Imma, per el treball.
3: Per el treball, sí, eso lo acepto.
0: Se m'ha quedat campeona, parlar de Imma una miqueta, de Lola Jones, però no es dona temps. Hem arribat
3: mejor,
0: al final.
3: Mejor.
0: Gràcies.
3: No li hagamos
0: gràcies,
3: publicidad.
0: Gràcies, Imma. Gràcies, Calle. A tots vosaltres, recordeu, avui, punt a punt, a partir de les 7, amb vixe partit del Llevant i 90 minuts per la nit. Pues deixem les notícies. Adeu.
5: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
6: Es una parte de mí, este pueblo y esta sierra. Lo miramos con muchísima tristeza y desolación. Todos juntos y unidos volveremos a renacer como renacimos ya en otros incendios que hemos tenido.
7: Hay que seguir trabajando en nuevos espacios.
8: Con Feijóo, como presidente del gobierno, se hubiera gestionado de una manera completamente diferente. Nos queda menos.
9: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. Y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
10: No creo que yo tenga que jugarme la última pelota. Pues si me llegara faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan.
11: No hay agua, los peces están muriendo y la gente no puede regar ni una lechuga.
12: Es alguien que incluso agredió al policía, le dio un mordisco.
13: Y es evidente que el desalojo se va a producir.
14: Y eso, bueno, no es veritat y que desde el Ayuntamiento de Valencia ho diguem que no está previsto.
15: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Hola, com estan? Arrequem a missa última hora sobre l'incendi de Gàtova. S'acaba de decretar la fi del confinament de la població del veïnat. S'ha reobert també totalment la CB25 després de l'evolució favorable del foc. Carme Borba, Gàtova, bona vesprada.
16: La última hora passa per la finalització d'aquesta reunió telemàtica que començava a les 2 de la vesprada entre l'alcalde de Gàtova i personal tècnic de la Conselleria d'Emergències per avaluar la situació. Després d'aquesta reunió, que ha finalitzat fa només uns minuts, s'ha acordat alçar totes les mesures de confinament que afectaven a la població de Gàtova i reobrir el trànsit en la carretera CB25, per tant, reobrir la via d'accés ja a la població. No obstant això, van a continuar tancades totes les pistes forestals i totes les sendes que accedeixen al Parc Natural de la Serra Calderona, perquè recordem que l'incendi està perimetrat i estabilitzat, però encara no controlat, i que estan treballant en aquests moments 16 mitjans terrestres i un mitjan aeri per a intentar controlar-lo. L'alcalde ens deia que si les condicions meteorològiques continuen sent favorables, podria estar controlat ja esta vesprada nit. També dir que este matí s'han pres mostres als pous, als manantials que abastixen d'aigua a tota la població, i que estem també a l'espera dels resultats d'aquests anàlisis, perquè recordem que tots els veïns de Gàtova no poden consumir aigua de la Iseta per a beure, i per tant també estan a l'espera de saber quan ho podran fer. Ixa és l'última hora d'aquest incendi, que recordem ha cremat ja més de 630 hectàrees de la Serra Calderona.
5: Gràcies, Melo. Són les 3 i 3 minuts. Maite Freita està als comandaments tècnics. Més coses d'este dilluns 24 d'agost.
15: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: La punta d'actualitat de la crisi migratòria a Ceuta és avui que el govern espanyol reconeix que almenys 2.200 persones migrants continuen pels carrers de la ciutat autònoma, encara que més de 3 setmanes després de l'arribada massiva no hi ha un recompte oficial i, per tant, no se sap en exactitud quantes persones migrants hi ha ara a la ciutat en estos moments. Mentre el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, anuncia l'obertura de més centres com a solució del problema.
17: Como saben, ahora mismo es insuficiente. Hay que seguir trabajando en nuevos espacios.
5: Bona vesprada, Lorena Caballero. Bona vesprada. D'altra banda, la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola ha acusat el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, de generar por en la població ceutí al demanar ahir en un primer moment el confinament de les persones migrants per risc sanitari de malalties molt contagioses, com la sarna o la tuberculosi, tot i que després va circumscriure la petició a les persones sospitoses de contagi.
9: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. En una sociedad ceutí no hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parece de una irresponsabilidad mayúscula.
5: Ui, des del Partit Popular reiteraven aquesta idea d'aïllar els casos sospitosos de malaltia. Parlen de sentit comú i carreguen contra la gestió de Pedro Sánchez. Borja Sémper, portaveu del Partit Popular.
8: Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se han detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno decidirá actuar? ¿Hasta cuándo? Cuando se haya expandido mucho más. Con Feijóo, como presidente del gobierno, se hubiera gestionado de una manera completamente diferente. Nos queda menos.
5: Tot i això, la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat s'ha reunit d'urgència este migdia amb les comunitats autònomes per a facilitar la donació de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva d'immigrants des del 30 de juliol. I el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, viatja a Ceuta per a reunir-se esta vesprada amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas.
18: I esta setmana podríem dir que la política està calfant al vestidor, preparats per a eixir al terreny de joc. Pedro Sánchez ha convocat demà el primer Consell ja de Ministres després de la pausa per vacances, amb la crisi migratòria de Ceuta com a principal front obert sobre el tauler. Prèviament, el president Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, ho hem sabut a migdia, és el màxim organisme assessor de presidència en matèria de seguretat nacional, amb els ministres implicats i també assessors experts, que es reunirà de manera extraordinària a la Moncloa quasi un mes després de l'assalt massiu a la frontera de Ceuta.
5: Mentrestant, el Partit Popular ha reunit avui la cúpula directiva a Gènova per a reforçar l'estratègia de joc. En les últimes hores, el que ha calfat l'ambient polític ha sigut un habitual. El ministre de Transport, Òscar Puente, a qui li han preguntat si es veia com a successor de Sánchez, ell ha tirat també de símil d'esportiu, de bàsquet, en este cas, per a dir que el Jordan és Pedro Sánchez, que fins a l'any 31 ell és qui controla el joc i que després ja se veurà, però que si al final li toca, doncs a jugar.
10: Yo no creo que yo sea ese jugador, no creo que yo tenga que jugarme la última pelota haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando dos segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez.
18: Això dia el ministre Puente, i encara que fora del període regular de sessions, esta setmana també està marcada per les compareixences de fins a 8 ministres en el Congrés per a donar compte de les seues actuacions en la gestió de la crisi migratòria.
5: La primera a fer-lo serà demà Margarita Robles, la titular de Defensa, qui haurà de respondre sobre les alertes prèvies que va rebre el govern per part del CNI sobre una possible entrada massiva.
18: I el dia també ens deixa la denúncia de l'alcalde de Torrevieja, d'Eduardo Dolón, que alerta sobre l'augment dels índexs de delinqüència a la població del Baix Segura i que demana més efectius al govern espanyol. Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, les infraccions penals al municipi han pujat un 8,3%, de 9.300 de 2024 a vora 10.100 de l'any passat. Entre les més preocupants, els 87 delictes contra la llibertat sexual, dels quals 26 van ser agressions sexuals amb penetració, és a dir, un 44,4% més que l'any anterior.
5: L'alcalde demana al Ministeri de l'Interior i a la subdelegació de govern a Alacant un reforç immediat dels efectius de les forces de seguretat de l'Estat. Denuncia que la població ha crescut molt els últims anys i que el nombre d'agents de la Guàrdia Civil és el mateix que fa una dècada.
19: ¿Cuántos números de efectivos de la Guardia Civil ha crecido la ciudad de Torrevieja en la última década? Porque tenemos aproximadamente unos 200-208. Eso es la misma población de guardias civiles disponible en la ciudad de Torrevieja hace más de una década. ¿Alguien se pregunta por qué no crece los efectivos de la Guardia Civil en la ciudad de Torrevieja como sí que crecen en otros lugares? ¿Esto no lo ve el subdelegado?
5: El subdelegat del govern espanyol a Alacant, Manuel Pineda, ha dit que l'alcalde treballa en xifres desactualitzades, que enguany els delictes han pujat més d'un 9%.
20: no son los datos actuales. Es una ciudad donde la Guardia Civil pues mantiene con la policía local, que la coordinación es excelente, mantiene la seguridad pues a raya. Los hechos delictivos han bajado más del 9% en lo que va de año, ¿no? Me sorprende que se hayan hecho este tipo de declaraciones, porque lo único que hace es poner la imagen como una ciudad en cierto modo insegura, y no es así, ¿no?
18: L'alcalde de Dolón diu que l'any passat les xifres del primer trimestre també van ser positives i a finals d'any van ser les que són, una pujada del 8,3% dels actes delictius.
19: Y lo que es evidente, ¿no? Es decir, lo que está bajando no son los descensos, es todo lo contrario, lo que están bajando son los números de efectivos de Guardia Civil. Efectivamente, en la última Junta Local de Seguridad se nos habló de ese avance del 2026, pero el año anterior, en el 2025, en el primer trimestre, también hubo una reducción similar.
18: Camilla, de les 3 i 10 de la vesprada, anem amb la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
21: Molt bona vesprada. En les pròximes hores no descartem algunes pluges dèbils cap al sud, però la resta seguirem amb ambient núvol pel que fa a la situació de l'oratge. Veurem com a poc els núvols desapareixeran i ja esta vesprada a últimes hores tindrem ambient assolellat i més sec, i és que entrarà el vent de ponent i el de llebeig. Això farà que la situació canvie, sobretot demà dimarts, que serà un dia més marcat pel vent de ponent. Això vol dir temperatures més altes, sobretot de vesprada, un poc més baixes cap a l'interior de matí, però es notarà la puja en el termòmetre en pràcticament tot el territori. De fet, demà dimarts tindrem avís groc activat per temperatures que poden superar els 36 graus al litoral centre i també al prelitoral. Veurem com a la resta es notarà i tindrem en termòmetre entre 30 i 36 graus. Una situació marcada esta setmana per l'ambient un poquet més ja de l'estiu, temperatures que han baixat i que es quedaran amb valors molt pareguts, encara que tindrem alguns pics de calor alguns dies, sobretot pel vent de ponent, però en tot cas la inestabilitat sí que veurem com ja anirà a menys, almenys els pròxims dies.
15: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
18: L'última hora de l'incendi de Gàtova parla ja, com els dèiem, de que s'ha alçat el confinament del municipi, el veïnat ja pot eixir als carrers, també s'ha reobert la carretera CB25, però això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per tal de no dificultar el treball dels bombers, perquè l'incendi encara no s'ha donat per controlat. S'espera tindre controlat en les pròximes hores. El que no tenen encara el veïnat de Gàtova és aigua potable. Santi Hernández.
22: S'acaba d'alçar el confinament del municipi de Gàtova. Els veïns ja poden eixir al carrer. També s'ha reobert el trànsit la carretera CB25. Tot i això, continuen tancades totes les pistes forestals i tots els camins, perquè l'incendi encara no està controlat. En les últimes hores, xicotetes columnes de fum s'han tornat a alçar sobre la muntanya. Columnes blanques que han generat alarma en 3 veïns de Gàtova en un incendi ja sense flames i perimetrat, però que encara no ha acabat de callar. Està estabilitzat, però no s'ha donat per controlat. Per això les brigades continuen vigilant una muntanya que guarda calor després de 3 dies de flames. A Gàtova la normalitat encara no ha tornat este matí. No poden beure l'aigua de les seues propis aixetes perquè el foc ha afectat els dipòsits. Escoltem l'alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón.
23: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en las casas, lo que no se puede es beber.
22: L'incendi ha cremat 631 hectàrees i les flames deixen una extensa marca negra a la calderona.
18: Bé, ja tenim dades de com va afectar esta última onada de calor extrema de la setmana passada. Segur que recorden dimecres, quan un centenar de municipis valencians van superar els 40 graus, amb els termòmetres arribant també fins als 44, doncs les morts atribuïbles a les altes temperatures van pujar a 96. És l'última actualització del sistema de monitoratge de la mortalitat diària MOMO que recompta l'Institut de Salut Carles III. Lorena.
24: És la segona setmana més letal des de l'inici de l'estiu, el 21 de juny. La pitjor va ser entre el 6 i el 12 de juliol, amb 104 morts relacionades amb la calor sobre persones que ja tenien patologies prèvies. Durant este mes d'agost s'ha registrat registrat a la Comunitat Valenciana un total de 166 morts atribuïbles a les altes temperatures, de les quals 58 s'han produït durant la primera quinzena del mes i 107 entre el 16 i el 23 d'agost. En tot Espanya són 668 les morts atribuïbles a les altes temperatures i de les 96 de la Comunitat Valenciana hi ha 40 a la província d'Alacant, 31 a la de Castelló i la resta a la de València. Es tracta de 49 homes i 47 dones, la majoria de les quals tenia una edat superior als 65 anys.
18: I la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana alerta de les pèrdues econòmiques que comporta no participar en l'Imserso, una pèrdua d'uns 15.000 llocs de treball i més de 150 milions d'euros a la Comunitat Valenciana. Pilar Llorca.
0: La patronal hotelera posa xifres al colp econòmic que suposaria no participar en el programa de turisme social. OSBE calcula que si molts establiments deixen de participar es posarien en risc més de 15.000 llocs de treball. El programa paga entre 26 i 30 euros per persona i dia, mentre que l'associació calcula que el cost real puja a més de 35 euros sense comptar l'IVA. Maite García, directora executiva d'OSBE.
1: El programa ahora mismo con esos precios no ha evolucionado ni la forma de los viajes ni la forma en la que se garantiza en cada una de la contratación de las partidas, y esa es una de las grandes dificultades que tiene el programa al haberse quedado obsoleto, porque ni siquiera la forma de viajar de nuestros mayores es la misma que hace 30 años.
0: Un impacte econòmic que també afectaria la facturació directa del sector turístic, arribant a més de 100 milions d'euros, més 50 milions més de facturació indirecta. Un colp que es traslladaria també a les arques públiques valencianes, ja que suposaria una caiguda de la recaudació fiscal d'entre 10 i 15 milions d'euros en concepte d'IVA.
15: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
18: Bé, una setmana més pendents de Ceuta. Per una banda, la situació dels adults que han entrat de manera irregular. Per altra, el futur dels menors. L'oposició alerta de greus problemes de seguretat i retrau la gestió del govern, qui acaba de convocar per a demà, com dèiem, el Consell de Seguretat Nacional. Això conta Belén Barrachina. Bona vesprada.
2: Bona vesprada. Avui, 26 dies després, el futur de milers de migrants a Ceuta continua al centre del debat polític. Per ara s'han habilitat vora 2.000 places d'acollida i s'estudia cas per cas, però el delegat del govern a Ceuta, Miguel Pérez Triano, admet.
3: Como saben, ahora mismo es insuficiente. Hay que seguir trabajando en nuevos espacios.
2: I no és senzill, perquè entre els milers que van travessar la frontera també hi havia menors, als que aplica una normativa diferent, segons ha declarat la ministra d'Inclusió i portaveu del govern, Elma Saiz.
4: Estamos en un estado de derecho y tenemos una normativa en lo que tiene que ver con los menores, con esa prioridad, con ese interés superior del menor, que es algo prioritario, que es la reagrupación familiar.
2: L'oposició parla de degradació. Així s'ha pronunciat el portaveu nacional del PP, Borja Semper.
25: Y es que la degradación política e institucional a la que este gobierno está sometiendo a España sigue sin tocar fondo. Que el presidente Sánchez haya batido otro récord, que haya batido el récord de un presidente del gobierno de vacaciones en 32 años.
2: A més, Semper fa una advertència.
25: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben devolver todos y cuanto antes. Solo así podremos decir que Ceuta ha recuperado la normalidad.
2: Esta vesprada el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, viatja a Ceuta per a reunir-se amb el president Vivas i demà es reunirà el Consell de Seguretat Nacional que acaba de ser convocat pel president Pedro Sánchez.
18: I estem pendents també del resultat de la reunió tècnica convocada entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. El govern d'Espanya vol que es posi en marxa el mecanisme de solidaritat i que les comunitats aportin les dosis de les que Ceuta no disposa per a vacunar-lo. Lola Oliver.
26: El Ministeri de Sanitat planifica a Ceuta una vacunació massiva de migrants, la triple vírica, pallola, polio, tètanus i diftèria, i convoca les comunitats autònomes perquè donen les dosis. La ciutat està desbordada per la situació i no en té prou. Ho explica Òscar Zurriaga, que és investigador emèrit en la Fundació Fisavio.
27: Lo primer que hi ha que fer és protegir-los a esta població de brots que es puguen produir en ells mateixa. I després també està protegint-se a la població de Ceuta.
26: S'han detectat, segons el Ministeri, 3 possibles casos de pallola, un brot de sarna i 55 afectats per E. coli. Els experts, ara per ara, neguen que hi hagi una epidèmia.
27: El perill de contagi de malalties en aquest moment és moderat tirant a baix.
26: Però tota precaució és poca. El Ministeri demana que s'active el mecanisme de solidaritat per a vacunar.
27: La solució és solventar l'habitatge on estan.
26: La situació per la insalubritat i l'acumulació de persones podria agreujar-se.
18: I esta setmana reprèn l'activitat política amb Ceuta com a primer gran assumpte. Demà comença una intensa setmana de compareixences al Congrés i també el primer Consell de Ministres. Guillem Lizarde.
6: Així és, els polítics s'avancen als escolars en la seva tornada de vacances. Pedro Sánchez ja ha abandonat Lanzarote i demà, després del Consell de Seguretat, presidirà el primer Consell de Ministres des del parèntesi estival. La primera assignatura, la gestió de la crisi migratòria de Ceuta, un assumpte que també arribarà al Congrés amb una ronda de compareixences de fins a 8 ministres després de rebutjar fer-ho al Senat, com demanava el Partit Popular. Comença demà el torn de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i tancaran la ronda les ministres de Joventut i Igualtat el dilluns 31. El Partit Popular també es prepara per a l'inici del curs amb la reunió del Comitè de Direcció. A més de Ceuta, l'actualitat política tornarà a estar marcada pel calendari judicial i per l'altra gran assignatura, els pressupostos generals de l'Estat. Els socialistes tanquen files amb Sánchez després que el ministre Òscar Puente hagi matisat unes declaracions sobre el seu futur.
7: Lo importante es que el Partido Socialista tiene líder para este mandato y para el siguiente.
6: Ara, pendents del suport dels seus socis i amb Sumar en plena redefinició, de moment sense candidat, a unes eleccions generals que ja han iniciat el seu compte enrere.
18: Enfrontament polític a Torrevella pels efectius de la Guàrdia Civil que operen al municipi. L'alcalde acusa el govern de l'Estat de desatendre esta ciutat del Baix Segura, mentre que subdelegació del govern parla de descens de la delinqüència. Paula Rico, redacció d'Alacant, bona vesprada.
11: Es tracta d'una de les ciutats més poblades del territori, principalment a l'estiu, compta amb 208 efectius de la Guàrdia Civil. Però Eduardo Dolón, l'alcalde de Torrevella, reclama més agents. L'escoltem.
12: ¿Cuánta población flotante tiene Benidorm? Se estima entre 350 y 400.000. Torrevieja, 450 y 500.000. ¿Los datos sabrán por sí solos? Porque no hay 100, 150 guardias civiles más en la ciudad de Torrevieja.
11: La Guàrdia Civil es defen. Les dades oficials, segons la subdelegació del govern, diuen que la ciutat és segura. Manuel Pineda és el subdelegat del govern d'Alacant.
13: Los hechos delictivos han bajado un 9, más del 9% en lo que va de año, ¿no? Y esto es en todos la tipología que ahora el coronel les comentará. Incluso hay, en una de ellas ha bajado casi un 20%, ¿no?
11: La planta desaladora, la Nacional 332 o l'acollida de refugiats d'Ucraïna són altres de les ferides obertes entre el govern i l'Ajuntament.
18: I polèmica també arran d'un vídeo que s'ha viralitzat en xarxes socials. Són imatges gravades ahir a l'exterior de l'estadi Martínez Valero, a Elx, on es jugava el partit de Lliga entre el Barcelona i l'Elx.
24: En les imatges es veu com uns policies colpegen un aficionat del Barça que exhibís una senyera estelada. El portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras, ha qualificat els policies d'animals i demana que la seva actuació no quedi impune. A més, Junts ha exigit al Ministeri de l'Interior que doni explicacions sobre els fets. Per la seva banda, el subdelegat del govern a Alacant ha justificat l'actuació policial perquè, segons ha dit, l'aficionat va colpejar els agents.
18: I parlem d'hipoteques perquè les fixes baten rècord històric a Espanya en 2026 segons la plataforma especialitzada Gibobs. Creixen 8 punts respecte a 2025 i arriben fins a quasi el 88%. El repunt de l'Euribor fins al 2,85% al juliol ha disparat el model fixe fins al 92% en els dos últims mesos.
24: 9 de cada 10 hipoteques firmades són fixes, mentre que les mixtes representen un 9,82% i les variables només un 0,20%. Madrid i Barcelona concentren la meitat de les hipoteques fixes de tot Espanya.
18: I s'acosta el moment de tornar a escola, toca fer números per a fer front al nou curs. Segons un estudi, la Comunitat Valenciana és l'autonomia més cara, 487 euros de mitjana per alumne, un gasto que enguany a més ha incrementat un 2% respecte a l'any passat. Maria Poveda.
14: Sí, bona vesprada. Per a les famílies, començar un nou curs és cada any més car.
16: Creo que se habrán sido unos 30 o 40 euros más, pues a lo mejor 400, 500 euros.
17: No llegará a 200, pero por ahí.
14: La Comunitat Valenciana encapçala el gasto total de tot Espanya, vora 500 euros per alumne de mitjana. Ana Laveda és del Gabinet de Comunicació d'Abacu.
28: Depèn molt de si tenim un fill, dos, tres, si és un col·legi públic, concertat o privat.
14: La partida del material sol ser la més costosa. Ana Viudez és dependenta de la papereria Abacus.
28: Depende de los cursos, pues sobre unos 80, 100 euros, y luego más aparte ya después ya los libros.
14: Però també els uniformes fan créixer el compte final. Yolanda Méndez, responsable de la secció de llar de Carrefour.
29: No tiene nada que ver el comprarte el precio del uniforme aquí que comprártelo en una tienda especializada en uniformes.
14: Comparar preus i buscar ofertes és clau per a cuidar la butxaca, però també planificar-se bé.
15: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
18: Més coses. Les 3 i 23, unes 800 persones malviuen en el que va ser l'antic circuit de Fórmula 1 de la ciutat de València. ONGs i col·lectius veïnals duen mesos denunciant aquestes condicions infrahumanes i adverteixen, a més, que l'Ajuntament planeja el desallotjament de la zona. El consistori ho nega. Fèlix,
1: enderrocs acumulats, brutícia i barraques construïdes de qualsevol manera. És l'aspecte a dia d'avui d'una zona de l'antic circuit de Fórmula 1 a la ciutat de València. Unes 800 persones malviuen sense les mínimes condicions en este assentament en expansió, segons una plataforma solidària amb els drets d'esta gent. Este matí una representació del col·lectiu s'ha reunit amb el subdelegat del govern. Asseguren que l'Ajuntament té plans per a desallotjar la zona, on està previst un pla d'urbanització. Ana Isabel Martínez és presidenta de l'ONG València es Refugi.
5: Que va haver un desalojo cuando el plan de obras está publicitado y es evidente que el desalojo se va a producir. De hecho, insistimos, nuestra única demanda es que el desalojo se produzca conforme a ley.
1: Però l'Ajuntament nega un desallotjament imminent. María José Ferrer Sansegundo és l'alcaldessa de València en funcions.
8: S'ha dit que va haver un desallotjament imminent i això, bueno, no és veritat, i des de l'Ajuntament de València ho diguem, que no està previst una actuació en aquest sentit en aquest moment.
18: Les 3 i 24 parlem del llac de l'Albufera. Avui la Generalitat, el govern valencià, ha presentat un nou sistema d'intel·ligència artificial que utilitza els drons per a mesurar la qualitat de l'aigua. Marina Palmero.
9: Un nou projecte pilot permetrà controlar la qualitat de l'aigua amb drons i detectar possibles indicadors de contaminació d'una manera més ràpida i precisa. I és que estos drons no sols serveixen per gravar imatges espectaculars, les seues càmeres hiperespectrals analitzen l'aigua i permeten obtindre una radiografia molt més precisa del seu estat. Adrián Plazas, CEO de Salvare, explica com funciona el sistema.
10: Llevamos una cámara hiperespectral integrada en el dron que lo que realiza son ondas, entendámoslas como un radar puro y duro, donde según el choque y los hercios que nos genera vamos a saber si tiene contaminación o no.
9: La informació que capta el dron es combina amb mostres preses directament de l'aigua i s'analitza després amb intel·ligència artificial, un sistema que, sobretot, permet reduir el temps per conèixer l'estat de l'aigua. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, en seu compte.
19: El que busquem és immediates. Nosaltres fem en la qualitat d'aigua, especialment a la temporada de platges, al voltant de 5.000 anàlisis. I ara el que volem és incorporar tecnologia que ens doni resultats immediats.
9: De moment, és un projecte pilot que es posarà a prova durant 6 setmanes en diferents punts, entre ells la Gola de Pujol.
18: I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ha investigat l'assecament del riu València, assenyala que està sec en diversos trams per causes naturals. Per tant, la mort de milers de peixos només és una conseqüència lògica.
24: El Palància preocupa perquè apareix i desapareix. Fins fa unes setmanes portava aigua i ara, a alguns trams, són pedra seca.
20: Baja bastante, pero una vez deja de llover ya hace...
21: Vamos a algunos pueblos a bañarnos por aquí.
22: A mí cuando era pequeño el agua me llegaba por aquí, ahora si bajo me llega por el tobillo.
24: Dili. El resultat de la investigació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és que s'asseca en trams per causes naturals, però per altres es deu als incendis. Sara Jiménez, cap d'àrea de gestió ambiental de la Confederació, i Pere Merino, de l'Associació de Pesca Rius amb Vida.
23: Estamos ante un río temporal. Hay algunos tramos donde la conexión río-acuífero es muy potente.
30: Que quan ploguera, pues tant els arbres com els matorrals, com totes les broses, pogueren haver filtrat i s'aui a poc i haver carregat l'acuífer en condicions.
18: De la informació del món, Venezuela torna a patir els efectes d'un desastre natural només 2 mesos després d'un doble terratrèmol que deixava més de 6.000 morts, ja ho saben. Les pluges torrencials s'han desbordat ara rius i barrancs. Vanessa Gregori.
31: Des de dissabte, els agents de protecció civil treballen sense descans per a localitzar les 6 persones desaparegudes que, de moment, deixen les pluges torrencials a Venezuela.
32: Hay una niña, bueno, que ya fue rescatada.
31: També hi ha 150 vivendes danyades. Yanila Verdi és una de les afectades.
33: Llovió extremadament dur.
31: Les precipitacions convertien les escales del metro de Caracas en cascades ensordidores. Les cadenes humanes han servit de ponts per a rescatar els atrapats en carreteres intransitables. Derian Zamora ha afectat.
34: Dos veces que se desborda la quebrada arrastrando ese basurero, barro.
31: La presidenta encarregada de Venezuela demana la col·laboració ciutadana, Delcy Rodríguez.
35: Trabajo permanente, pero también debe sumarse la ciudadanía.
31: 2 mesos després del doble terratrèmol que deixava 6.000 morts i quantiosos danys materials, Venezuela treballa ara sense descans per a refer-se d'una nova investida de la naturalesa.
18: i Ucraïna celebra els 35 anys de la seva independència de la URSS i ho fa enmig d'una guerra en què està demostrant que no només és capaç de resistir, també de colpejar amb força l'economia russa. Marian Company.
0: I la prova està, Patrícia, en els nous atacs contra gegants del comerç rus. Esta volta el blanc ha sigut quatre plantes de la plataforma de comerç online Ozon, una d'elles a la capital del Daguestan. Atacs que han sigut per partida doble perquè han fet desplomar-se les accions de l'empresa a la borsa de Moscou. I això que dissabte Putin va acusar Kiev d'obrir la caixa de Pandora en triar objectius econòmics. L'exèrcit rus ha atacat avui dos hipermercats de la mateixa empresa a la ciutat portuària d'Odessa, mentre a Kiev es commemora els 35 anys d'independència de la URSS.
2: Slava Ucraïna!
0: Destacada ausència dels Estats Units, però dos presències importants. La del primer ministre britànic, Andy Burnham, qui permet utilitzar a Kiev tecnologia britànica en la fabricació de míssils de llarg abast. També ha estat present el president del Consell Europeu, Antonio Costa, qui du 6.100 milions d'euros per a defensa aèria.
18: Ainhoa Arteta, Plácido Domingo i el tenor alacantí Antonio Gandía actuaren ahir junts per primera volta al Festival Internacional de Música La Verena i el Vi de Requena.
24: Una gala lírica davant 1.400 persones al Teatre Principal de Requena, on es va celebrar el 20è aniversari de l'Orquestra Filarmònica de Requena i la designació de Ciutat Espanyola del Vi 2026.
18: Acabem, no tenim temps per a més. Recordem que a les 4 actualitzem en els butlletins i que nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: A Punt Podcast.
6: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
7: Un 24 d'agost, París era alliberada amb accent valencià de les tenebres de l'ocupació nazi. Yeah. I aquell accent li el va posar Amado Granell. La de Granell és la història d'un home de conviccions sòlides contra el feixisme.
11: Yes.
7: Un borrianenc que seria el primer oficial aliat a entrar a l'ajuntament ocupat de la capital francesa. Així ho testimoniaria l'endemà una foto a la portada del diari Libération, un fet que tardaria a ser reconegut de forma explícita a casa nostra. La ciutat d'Alacant li posaria el seu nom a un carrer, tot i que després li'l retiraria. I el 2017, l'Ajuntament de València dignificaria la seva memòria amb una avinguda. Nascut el 1898, va participar en la Guerra Civil Espanyola, on va arribar a ser comandant de l'Exèrcit Popular de la República. Amb la derrota republicana, Granell es va exiliar a França. Atenció. I lluny de rendir-se, es va unir a la resistència i posteriorment a les tropes del general Leclerc. Formaria part de La Nou, una companyia constituïda majoritàriament per republicans espanyols que veien en la lluita contra el nazisme la continuació de la batalla contra el feixisme a Espanya.
11: Uh-huh.
7: Aquella vesprada d'estiu, La Nou va ser el primer destacament aliat a arribar a l'Ajuntament de París, al cor de la ciutat ocupada. Amb determinació, van plantar la bandera tricolor francesa, un gest carregat de simbolisme que anunciava l'alliberament imminent de la capital. I així és com París va començar a respirar millor, sense l'asfixiant pes de l'ocupació nazi. Amado Granell seria condecorat i seguiria un temps més formant part de les tropes aliades, però deixaria l'activitat militar abans d'acabar el conflicte. A Granell encara li quedava corda per a més aventures, perquè fins i tot va actuar com a mediador per a propiciar la reinstauració de la monarquia a Espanya i posar punt final al règim de Franco. Però la cosa, com tots sabem, no acabaria com s'havia planejat. Ara bé, en la memòria de tots sempre quedarà que fou un valencià el primer soldat de l'exèrcit aliat a alliberar París de les urpes nazis, el 24 d'agost del 1944.
6: Comprimits efervescents.
12: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
13: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: La Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova que romanien a les seues cases a causa de l'incendi forestal de Segorbe. Mentrestant, diversos efectius treballen en la zona cremada per l'incendi provocat per un llamp dijous passat i que a hores d'ara està estabilitzat després de cremar més de 630 hectàrees. Alejandro Molés.
2: Les tasques se centren principalment a refredar els punts calents per a poder donar per controlar l'incendi esta mateixa vesprada. Jesús Almerón és l'alcalde de Gàtova.
3: I por la tarde-noche, si continuen estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
2: El que encara no tenen els habitants de Gàtova és aigua potable. Tornem a escoltar l'alcalde.
3: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está agua en las casas, lo que no se puede es beber.
2: I pel que fa a la xarxa viària, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CD25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per a no dificultar el treball dels bombers perquè l'incendi, com hem dit, encara no s'ha donat per controlat.
0: En qualsevol cas, insistim en aquesta última hora, la Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova. I continuem a la Serra de la Calderona, on la Generalitat ha invertit vora 1 milió d'euros en tallafocs per a mitigar la propagació del foc.
2: Es tracta d'un projecte més ambiciós que es veu retardat en el temps, ja que molts dels terrenys forestals són de propietat privada. Així ho detalla el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus.
4: Una comarca donde se ha invertido bastante, alrededor de 1 millón de euros en el mantenimiento de cortafuegos de esa zona. Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso.
0: La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que comenci ja a netejar el llit nou del Túria i determinats barrancs i rambles, i tot això abans de l'inici del pròxim període de pluges de la tardor.
2: I és que, segons la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, diversos ajuntaments han traslladat a l'entitat la preocupació per l'acumulació de vegetació, canyes, mala herba i restes vegetals seques en diferents trams d'estos llits, una situació que pot reduir la correcta evacuació de l'aigua en el moment que es produïsquen precipitacions d'alta intensitat.
0: Més assumptes. En successos, la Guàrdia Civil investiga el cas del cadàver d'una dona de 64 anys que han trobat quan surava a la platja de Puçol este dilluns. No es descarta un suïcidi.
2: El cadàver de la dona no presenta aparents signes de violència, portava la roba posada i altres pertinències com la seva bossa.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per a analitzar la situació a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
2: La reunió tindrà lloc abans del Consell de Ministres, el primer que es fa després de l'aturada estiuenca. Recordem que durant l'agost Sánchez ha convocat 2 reunions per videoconferència per a coordinar la situació a Ceuta, en les quals han participat diversos membres del seu executiu.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta 25.000 dosis de les vacunes destinades per a combatre, entre d'altres, la diftèria, tètanus, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta que no estiga vacunada com les persones migrants.
2: Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per tal d'evitar la potencial propagació de malalties. Mentrestant, en el PP, el portaveu Borja Sémper reitera que cal aïllar els migrants als quals s'hagi detectat alguna de les malalties contagioses.
5: Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se han detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno decidirá actuar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuando se haya expandido mucho más? Con Feijóo, como presidente del gobierno, se hubiera gestionado de una manera completamente diferente. Nos queda menos.
0: Més coses. Renfe confirma que d'ací 2 dilluns, a partir del 7 de setembre, incrementarà la freqüència del servici de Rodalia València en les línies 1, 2 i 6. Un increment que coincideix amb l'arribada gradual dels 41 nous trens que disposen d'un 30% de capacitat.
2: Uns trens en què Renfe invertir més de 7 milions d'euros en la revisió i posada a punt dels convois que ja s'han utilitzat en la xarxa ferroviària de Madrid. Abans de circular pel nostre territori, s'han sotmès a inspeccions tècniques, s'han renovat en elements interns com externs, a més d'actualitzar els sistemes d'informació al viatger.
0: I en els esports, el Llevant tanca avui la segona jornada de Lliga a Pamplona, amb la baixa d'última hora de Karim Tundé, el jove jugador granota que donava la sorpresa este matí quan no viatjava amb la resta de l'equip, l'han traspassat al futbol anglès en una operació a l'espera de confirmació oficial que deixarà a l'entitat llevantinista 3 milions d'euros més 2 en variables, a banda d'un percentatge d'una futura venda. Mentrestant, a l'espera que aquesta operació puga afavorir la inscripció esta vesprada d'algun jugador més, els de Luis Castro jugaran a partir de les 7:30, com diem, contra Osasuna al Sadar, un partit que podran escoltar, com sempre, en la sintonia del Punt a Punt. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som a Punt. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
7: I ens estem ara un espai de ràdio per recordar aquests moments viscuts durant la temporada de la vesprada d'A Punt als nostres col·laboradors. I també entrevistats. Tindrem temps per al teatre, per a la música, per a compartir històries especials com esta en la que arrenquem este temps. El protagonista és Toni Beneito, un enamorat de la Serra Mariola, que va observar que molts camps amb vinya estaven abandonats. Alguns des dels temps de la filoxera. Això li va fer reflexionar i pensar per a recuperar tots aquests terrenys abandonats. Un home eminentment pràctic va començar realitzant un curs de viticultura i posteriorment un d'enologia. I així començar a forjar en el seu interior el desig de tindre el seu celler i elaborar els seus propis vins. De l'home de Vicent Gil, el nostre expert gastronòmic, el mateix Toni Beneito ens conta la seva història.
6: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
8: I diré, i Ximurro, mira, pues Ximurro irà a cenar a berenar la mona de la llonganissa de Pasqua i el que fa falta, segurament estarà en Gandia, que no deuria dir-ho igual per la seua intimitat.
9: No, pues sí,
8: però
9: pues
8: està
9: sí.
8: De Pasqua, Vicent Gil.
9: Està de Pasqua.
8: Està de Pasqua, fa però bé la persona de profitar.
9: S'han portat pan quemado del Beric o no?
8: Jo crec que
9: és... algun forn local.
8: Se compra el forn local. Sí, sí, però el tindrà bon berenar. Té una cosa, quina alegria. Quina alegria sempre, quan vens. Però quina alegria més quan dus gent tan interessant com la d'avui.
9: És que la d'avui és una història...
8: preciosa, vaig a dir,
9: Claro, és que el gastroturista li agrada contar històries, però sí. És que aquesta no té res a veure en les històries que contem habitualment. No és que parlem d'empreses centenàries, de quartes generacions, sí. de gent que de joveneta s'ha apassionat per la cuina o per això, però no. El cas d'avui és diferent. Tenim, anem a presentar el nostre convidat.
8: Sí, per favor.
9: Que és Toni Beneito, de Bocairent.
8: Com estem, Toni?
10: Hola, bona vespre, molt bé, gràcies.
9: La seva història és molt curiosa. Mira,
8: en Bocairent vaig provar jo l'herbero per primera vegada en la meva vida.
9: L'herbero de la Serra Mariola.
8: Fa molts anys.
9: Molt bo l'herbero,
10: Fan un fantàstic herbero.
9: Sí.
8: Digues.
9: Pues que el vaig conèixer d'una manera... El meu amic Pedro Mocholí me diu un dia... Ja, que tenemos que ir a ver a Toni Beneito. Digo, pero ¿este quién es? Digo, no, es un tío, yo lo conozco de jugar al golf y tal, pero me ha dicho que ha montado no sé qué de vinos allí en su pueblo, en Bocairente. Digo, ah, pues vamos a verlos.
8: Anima a convoyar.
9: Y resulta que el no sé qué de vinos es que Toni había montado una bodega.
8: Ojo, cuidado.
9: De cero. Ell ara m'ho contarà. Ell té...
8: És que la història de com ho va fer també és flipant.
9: Claro, és una empresa tèxtil familiar, molt forta, Hermanos Beneito, que és Euromoda, i ell de repente s'agarra un any sabàtic i diu, aquest any vaig un poc a disfrutar i vaig a viure.
11: Però el que és de cinquet, l'any sabàtico, veuràs tu.
9: Claro, ell ha sigut esportista d'elit tota la vida, ella ha sigut un bon futbolista, i el comença a córrer...
11: Sí, té tipus
9: d'esportista
11: de tota la vida.
9: Sí, segueix fent esport. I ella anava corregents per allí, pels camins, per allí, per la Serra Mariola, i comença a veure camps de vinyes abandonades, que claro, que allí en Boquerent... Sí que és de veres que antigament hi havia molta vinya, però quan a la filoxera allò s'acabà i es quedà... I Toni corria i ve aquelles vinyes i va dir, això què és? I què te va passar pel cap en aquests moments?
10: Bueno, pues això va ser molt senzill. El que li agrada el camp, li agrada la naturalea, pues me va veient i va comprovant coses. I a mi el que em llamava l'atenció és que veia vinyes, algunes d'elles en extensió molt gran, abandonades completament, però perdudes. Però quan vas a vegades per la serra, que aprofites per traure els gossets i tot això, pues entres a la vinya perquè, aunque estiga en la mínima expressió, sempre fa el seu raïmet. És igual que les oliveres. Sempre fan la seva olivera.
9: Se resisteixen a desaparèixer.
10: I això que vas i a vegades, pues, com estem en la naturalesa, vas provant de tot i vas agarrant pues, un raïmet així, vas agarrant que si ara és l'època dels espàrrecs i tot això... I n'hi havia unes vinyes que llamaven molt l'atenció perquè passava per allí i provava un raïm que m'agradava molt. I em vaig ficar un poc a investigar i entonces vaig encontrar una persona ja molt avançada d'edat, que desgraciadament ja no viu, i em va contar pues, tota la història del raïm. I era un vi blanc que ara fem una varietat que es diu... Tortosí.
9: El Tortosí.
10: El Tortosí.
11: I era una varietat... I era el que tu t'estaves i t'encantava.
10: M'encantava molt, molt, molt, molt. Clar, però les vinyes feien raïmets molt xicotius i tot, perquè...
11: Clar, perquè estaven abandonades, no estaven... No traien llustre, clar.
10: I vas començar a contar-me pues, que en èpoques darrere aquestes vinyes eren molt productives i que s'utilitzava molt perquè era un vi molt agradable i tot això. I entonces ja em vaig interessar això. I com en la finca on visc tenia una bodega de 1880, però que estava superabandonada...
9: Una bodega d'eixes caseres, perquè antes qualsevol masia, casa de camp, tenia la seva bodegueta i feien el vi per ells, per l'autoconsum.
11: Clar,
10: sí, i la meva idea era recuperar algo de la vinya eixa i fer
11: un
10: poquet...
11: algo de la bodeguita aquella
10: sí,
11: que tenies.
10: I fer una bodega xicotiva, però per ajuntar-se els amics...
11: Era per entretindre't.
10: I per entretindre's.
11: Però desembolicar.
10: I això era la idea inicial. Ai, problema que va haver. Primera, que a la vinya, quan vaig dir de... vaig parlar en el dony, em va dir, pots fer en la vinya el que vulguis. Quan es van ficar a recuperar la vinya, la van recuperar tota. Entonces això es veia molt gran. Diga, por así.
9: Així, uns quants litres.
10: I després, la bodega, aunque era xicotiua, pues, quan vam intentar recuperar-la, molt va caure. No va aguantar la bodega.
11: Ai,
10: i entonces vaig buscar ja un arquitecte i vaig dir, veges a veure una bodega que ocupa l'exterior tensió de tot això i, bueno, un poquet en plan broma. Crec que se li va anar un poc la mà i la bodega la va fer un poc més gran.
9: Bueno, li se n'anà la mà, però ell va dir que sí.
11: Claro, ahí está la cosa. Perquè jo penso, tot això pensi, imagina la seva família. Sí, que te fa gràcia unes vinyetes, Toni. És la de Toni. I acaba fent una bodega.
9: No, perdona.
11: Espectacular.
9: Agarra la filla i li diu, Sara, se matriculem en viticultura.
11: T'ha seguit.
9: I se matriculen en viticultura.
10: És que
11: Sí.
9: Es que este hombre no te termini. Diu, si hay que ir, se va. Pero ir para nada es una tontería.
10: No, un día, parlant de la meva filla, li vaig comentar un poc el projecte. Dic, Sara, vull que arreglar un poc la bodega i tal i tot. Tu no t'agradaria, no faria il·lusió.
11: Li va fer
10: el meu fill el tinc en l'empresa textil. I jo dic, a la meva filla se li fera gràcia, a mi m'agraço molt. I per això vam fer la bodega un poc més gran. I es van ficar a estudiar. I entonces en aquella època pues, tenia uns 56-58 anys. I recorde, perquè això va ser molt...
9: O sigui, no va ser emprenedor als 16 ni als 26, no? Als 57.
10: Jo sóc enginyer.
11: A veure, l'experiència en el món empresarial la tenia, però clar, en un altre àmbit que no tenia res a veure. No,
9: per supost.
10: Jo sóc enginyer, a mi m'agrada enginyer textil. I a mi m'agrada tota la vida estudiar. Entonces vaig parlar amb la meva filla si es matriculàvem en viticultura. va saber com anava. Sí,
11: i em va dir que sí. Un repte interessant.
10: I va ser curiós que el primer any que estava matriculat en viticultura se'n vam anar de viatge a Toledo amb els amics. I en els museus, la risa és que jo entrava en el carnet d'estudiant.
11: La risa... Home,
10: és que entrava
11: que sí.
10: Gratis al museu perquè tenia el carnet d'estudiants. I els meus amics, clar, es agarrava una risa i dic, però no passa res. Total, que vaig estudiar viticultura i després em vaig matricular en etnologia. El que passa que ja etnologia, entre una cosa i l'altra, ja va agarrar una època que ja la bodega la teníem en marxa i vaig contratar un etnòleg, Antonio Piñero, un etnòleg molt reconegut, i aprenia més d'ell
11: que
10: estudiant. O sea, com aquell que
9: bueno, Antonio Piñero ha sigut enòleg en una de les bodegues més importants de Jumilla, en Juan Gil, que és probablement una de les bodegues que millor traten el Monastrell. O sigui, que no agarram al professor.
11: Que era un gran professor.
9: Però ara sí, continues en el fill.
10: El fill. I el pare encara ve, perquè el pare és molt bona persona. Portem molt bé i tot, en quan ve, almorzem i tal, que... quan en quan ve en el seu fill.
11: I d'aquesta ocurrència d'un any sabàtic en el textil, passejant, d'això quants anys han passat?
10: Pues, home, seria sobre el 2019, anys fent la bodega,
9: sí,
10: el Covid, mos va agarrar el Covid per mig.
11: Ostres, calla.
10: Mos va agarrar el Covid per mig i ja després del Covid pues ja vam ser.
9: Imagina't el que estem parlant. Jo recordo que ixe dia que anàrem allí a conèixer la bodega, beguérem les vinyes, sí, i férem la cata.
11: Sí.
9: Jo quan taste els primers vins...
11: Què?
9: Li dic, anem a veure, Toni, tu això com estàs venent? Diu, no, 4 o 5 euros. Però com que 4 o 5 euros? Però este vi val més de 4 o 5 euros. No, ja, però que... Jo estic al començant, me toca tots els caps de setmana a omplir el maletero del cotxe en caixes de vi, me'n vaig a patejar-me tots els restaurants d'ací de la Contornà, intente col·locar-lo. O sigui, jo de moment no vull apretar en preu, però vosaltres, encara que jo no sóc un expert de vi... Però jo ja em donaria compte que allò valia prou més que això. I de fet ell ha començat d'una manera molt humil, molt senzilla, fins que un dia li s'ocorreix presentar els vins a un concurs i m'ho escrita per telèfon i diu, que m'acaben de premiar els vins, com va ser allò?
10: Ah, això va ser molt curiós. El primer concurs que vam presentar era un concurs que el feien en Barcelona, que es deia Vinos Top 10, que era de menys de 10 euros. I van presentar els vins i quan van veure la puntuació no s'ho creiem. Jo pensava, dic, que seré més únic que s'han presentat? Perquè dic, home, com pot ser que m'hagin donat tan bona puntuació? I hasta inclús vaig tocar a l'organització i dic, escolta, mira, és que estic sorprès per les puntuacions que mos han donat. Que no s'ha presentat ningú més. I dic, oiga, que això és una cosa important i tal i tot... i no crega vostè, digue-me, perquè estic un poc sorprès. I des d'entonces estarà han tingut molts premis.
11: Simplement ara... te van obrir els ulls van demostrar de manera incontestable la qualitat per la que estàveu treballant.
9: Al final els premis, depèn de quins premis, no? Però al final els premis serveixen per obrir-te portes. Ara, a través de la Deo València, s'ha presentat a la Guia Penyín, i la Guia Penyín, dels 5 vins que està elaborant en aquests moments Toni Benito, no hi ha cap que estigui per debaix de 90 punts. O sigui que són unes puntuacions fantàstiques.
11: Parlem un poc de les característiques d'aquests vins. Has parlat d'algun raïm? No sé si només treballes en aquesta varietat, en altres... Expliqueu-me una mica igual.
9: Sí, ell té unes varietats autòctones,
11: sí,
9: que són les que està potenciant, sobretot per exemple que acaba de nomenar el Tortosí.
11: El Tortosí
9: està fent un blanc fantàstic i un orange wine de morir-se. Jo el vaig tastar per primera vegada l'última noche del vino de la Deo València, i allò era una meravella. Però ell també té altres varietats més clàssiques, com el Cabernet, també estàs tratant-les en els teus vins.
10: Bueno, nosaltres, a l'hora de muntar la bodega, la il·lusió que teníem i tot això, me va fer un poc un plantejament també com les empreses, no? És, a veure, nosaltres no podem eixir al mercat a vendre el mateix que estan venent tots. Entonces vam pensar que venent varietats, vins diferents als que hi havia en el mercat, en part això era innovar, i innovar en el mercat del vi, això és molt difícil.
11: Totalment.
10: Però vam pensar que si nosaltres haguéssim eixit venent un cabernet, un tempranillo i tal, seríem el 10.424 del mercat. Ara, hem eixit venent un blanc que es diu Tortosí i un tinto que es diu Bonicaire, que eren varietats mediterrànies, molt ben adaptades a la zona i un vi molt apreciat en èpoques molt arrere. Entonces, clar, nosaltres vam eixir per vendre aquestes varietats en la qual no teníem quasi competència, perquè eren coses diferents. Pues hem encontrat que el món del vi és que és molt clàssicon, que si
11: que els costa entrar en la innovació.
10: El consumidor final, al final va a lo que va, si és Ramon Bilbao, és Ramon Bilbao.
9: Bueno, és la gran lluita dels vins valencians. O sea, la gent està superacostumada al Rioja o al Ribera, y el Rioja y el Ribera finalmente son tempranillos, ahí todo lo que se fa es tempranillos, algún cupás, xicotet, alguna coseta. Bueno, la Ribera lo mateix, encara que se diu la tinta del país, però és tempranillo també. O sea, que estan acostumbrats al tempranillo i a la madera. Entonces, quan tu vols ofereixes moltes voltes varietats autòctones tractades d'una manera diferent, la gent li pareix que aquest gust és raro. Ai. I entonces lo que fa falta és una educació en vi, fa falta veure molts vins per comprovar-ho. Sí, sí, sí. Fa falta veure molt de vi.
11: I com heu reconduït
10: el vi, anem a veure. Avui en dia el que passa que
11: Hi
10: ha molta maquinària molt bona. Avui en dia les bodegues totes fan excel·lents vins ja. Ara, perquè n'hi ha molt bons enòlegs, n'hi ha molt bona maquinària. Antiguament tenien molt poquets mitjos, però ara ja tenen uns mitjos molt bons. I el que destaca allà al final és la varietat. Però, per exemple, jo tinc que parlar de les que tinc jo. El Bonicaire, que és un tinto, és una varietat que es fa molt fàcil. No és com un cabernet, que és un vi molt dur, en uns taninos molt fort, que el proves al principi te se queda a la boca com si t'haveres menjat un caqui verd.
11: Sí,
10: per exemple, igual
11: astra. Sí, sí, sí, sí.
10: Estos vins, no, són molt redondes. Ja, i cada volta sempre pense en els nostres abans passats. I clar, este vi el feien i es agradava molt perquè era fàcil de fer, i entonces el vi el feien en les masies. En les masies que n'hi havia, allí no vivia una família, vivien moltes famílies, que n'és que portaven el camp.
11: Com xicotets pobles,
10: efectivament. I allí tenien les seues bodeguetes i tot, i clar, en aquestes bodegues no tenien els mitjos que tenim ara, ni les premses que tenim ara, ni les despadilladores, ni les barriques, ni estinos. Eren pobres, ni tenien els acondicionaments de temperatura ni res. Era gent molt pobra, i sin embargo feien bons vins. Per què? Jo pense que era perquè el vi, pues, eren bons, eren vins especials. Però que el problema que tenien és que la producció, pues, no era molt gran.
11: Era limitat, claro, la que se podria fer a casa.
10: Entonces, quan va vindre la filoxera, entonces, com aquestes vinyes van quasi desaparèixer, el que va seguir en les vinyes va plantar varietats afrancesades o altres més productives. Perquè al fi i al cap, el llaurador el que vol és que li paguen quilos de raïm, quan més quilos, millor. I com eren varietats no excessivament productives, les van arrencar i van plantar varietats més productives. Entonces, i s'ha segut el problema.
9: Con la cabernet.
10: O sea, Toni, i aquestes varietats
9: Toni té un cabernet,
10: van desaparèixer. I nosaltres hem tingut sort de que en les vinyes, en la famosa vinya que vam anar corrent, vam agarrar, d'ahí vam agarrar els plantonells, vam agarrar i van fer els clons, van clonar les vinyes, i ara en la bodega tenim Bonicaire i Tortosí ja en plena producció, tercer any de producció, i és fantàstic. I és fantàstic. Quina perquè aventura. Damunt és que no tinc que tratar-les molt, estem en ecològic i no tinc que tratar-les molt, perquè és que aquestes vinyes estan adaptades al clima nostre. Estan
9: sí,
10: adaptades.
9: Perquè el que acabem d'anomenar, el Cabernet Sauvignon, que és un monovarietal, que es diu Private Celler, fíjate que modern, Private en anglès i Celler en valencià. Private Celler, damunt, és un vi vegano. O sea que, però després tenim el tinto, el BBM. BBM perquè és Bobal, Bonicaire i Monastrell. que també és un tinto que també vos està donant un resultat fantàstic.
10: Fantàstic, és que són d'unes vinyes que tindran, jo calcule que, no sé si 80, 90 anys o possiblement 100, i estan mesclades, perquè en aquelles èpoques és que no feien les vinyes totes iguals, de la mateixa varietat, les mesclaven. I clar, les vinyes entre elles tant de temps, al final s'hibriden i trau un vi que si el feren per mescla no el aconseguiríem, és un vi molt especial.
11: Diguem que de forma natural elles mateixes s'han hibridat, s'han
10: I els nostres vins tenim que dir de que en un anyà tenen un sabor i en un altre anyà possiblement tinguen un altre sabor.
11: Sí?
10: Que no és com els vins estos de les famoses marques, que tots els anys saben igual, però és perquè avui en dia la química és que fa milagre.
11: Fa milagre. No? Això és veritat. El sabor artesanal, el sabor de veritat,
9: si
11: en comparació...
9: Si el vi és un vi realment natural, o sigui, d'un any a l'altre, el sabor
11: ha de variar,
9: té que variar. O sigui, és impossible que cada any la vinya faça el idèntic raïm. Això és impossible. Això no
11: el mateix sabor és més...
9: Això no pot ser.
11: És Coca-Cola que vi. És, vull dir, en aquest sentit, que és més fórmula química que no... Però, o tenen barreja important de fórmula química.
10: L'exemple és molt senzill. Jo us preguntaria, vosaltres sou capaços de la mateixa pomera tot i menjar una poma que estigui igual de bona?
9: Impossible.
11: No, ni un esprer, ni les cireres.
10: Hi ha un any que són negres, hi ha plogumers, hi ha plogumers, i són més xicotetes, són més dolces. Això canvia. Doncs en el raïm passa igual.
9: I en quin moment te tires al ruedo? Perquè és que també a voltes l'envoltori fa molt. I decideixes canviar l'etiquetatge i el nom dels vins, perquè l'únic que queda viu és el d'Almassana, tot és de més.
10: Pues perquè la meua teoria en el textil, quan jo treballava allí, sempre deia, les coses són sempre molt fàcils, és la persona la que s'encarrega de liar-la, de complicar-ho. I jo sempre he pensat que tenia que ficar algo senzill. Jo anava per els clients, per les tendes o per les vinacoteques i tal, i veia unes etiquetes que deia, mare meva, això, i a mi m'agraden les coses senzilles. I han fet una etiqueta super senzilla.
9: Que has respectat, en tots els casos, la línia de disseny, que a mi jo te vaig felicitar, a mi me pareix perfecte. Només ha permetit ahir unes, no sé com dir-ho, en l'Almassana, en l'Orange Wine, ahir és una miqueta més barroc, és una miqueta, però que està molt bé, que pel tipus de viques està molt bé. I després també un salt qualitatiu en els preus. O sigui, ja no són vins de 4 o 5 euros, que no s'ho mereixien.
10: No, però tampoc se n'anem molt, eh?
9: Bueno,
10: no creia.
9: Però què dic?
11: Però igual parlant... més ajustat al que mereixen.
9: Claro, de 10, 12 euros, però bueno, que això avui en dia tampoc... tampoc
11: no són cars, avui en dia, exacte.
9: Jo el que m'assenyava, el que volia jo preguntar-te és... I quan te pega la revolada de la bodega, allí en Bocairent, que la gent que diu este veleito s'ha tornat gàbia.
10: No, en Bocairent en coneixen. Tu tienes en compte que jo vaig a començar la bodega, l'empresa textil. Imagineu-se, jo era futbolista. I jo acabava els diumenges de jugar al futbol i me n'anava en la meua nòvia a netejar una nave que havia alquilat perquè anava a muntar una empresa textil. I has començat de zero. Vale? I a partir d'ahir ha anat creixent. Entonces, pues a mi, jo tinc molta experiència en el que és muntar una empresa.
11: La gent sap que té això.
10: I allí
11: en
10: Boquerem m'han vist començar de zero, m'han vist creixer. Ara tenim una empresa.
9: Allí no hi havia ningú que dia, este ara quan té 4 duros, ara vol fer el seu botequero, que això està de moda.
10: No, dels 4 duros, jo duro que ha tingut, duro que m'ha gastat tota la vida.
9: M'ha gastat, no, l'ha
11: reinvertit.
10: Bueno, me l'ha gastat pa fer el que farà falta. Entonces, pues, una bodega, pues, home, jo, les opinions que diu la gent, la veritat és que no faig molt de cas, jo vaig a la meua. O sea, jo soc una persona que el que m'agrada és treballar, estar actiu, i jo no sé estar parat.
9: I la gent de la restauració, això és que a primera hora te costava tant de col·locar-los les botelles i tal, ara que te diuen, che, hòstia, però això sí que...
10: Mira, jo ha portat un any i pico o dos anys que criticava molt a la gent de València, a les tendes, restaurants i etcètera, perquè compraven Rioja, Ribera del Duero i València era l'últim. Jo sempre ficava l'exemple. Jo veranege en Múrcia, un poble que es diu Los Alcázares. I vaig a sopar a un restaurant habitualment i tampoc entren, hi ha una taula allí davant que està plena de botelles de vi. I un lletrero que fica, vinos de nuestra región. Tots de Jumilla. Ole. Tots de Jumilla.
11: Pues el salat ve el gust.
10: I, sin clar. Embargo, vaig anar un dia, per fiqui l'exemple,
11: sí.
10: Vaig anar a sopar al Saler,
11: uh-huh.
10: Vale? I mostrauen la carta de vins, i la carta de vins. I la primera pàgina, Rioja, la segona, Ribera del Duero, la tercera, Priorat, i dos vins valencians. Això és el que n'hi havia.
11: Diferència.
10: Això era... Està canviant està molt València, eh? Oh, ojito,
11: bé.
10: Que està canviant molt València.
9: Encara
10: València,
9: no ha canviat prou, eh?
10: Home, ojalà que fora...
9: Estamos en ello,
10: ojalà
9: pero...
10: que fora com els catalans, que vas a Catalunya i n'hi han vist catalans. I en Rioja no falta ni dir. I ara te'n vas a Galícia, tu demana un vi valencià, el diran, vi valencià? Això no existeix. Així són els vins de Galícia. O sigui, que és que és el que està ocorrint en Andalusia. Els vins són d'Andalusia, que tenen excel·lents vins. O en Catalunya tenen excel·lents vins. Jo tinc un company que té una bodega en Catalunya. I en una fira la vaig preguntar, tu on vens els vins? Jo venc tots en Catalunya. I jo em pensava que el nostre futur de la bodega seria ixe, vendre els nostres vins
11: en
10: els nostres alrededors en València. Sin embargo, pues, desgraciadament...
9: Bueno, avui en dia ja la meitat, o un poc més de la meitat de la producció dels vins de Toni Benedito se col·loquen a l'estranger, eh?
10: Sí,
9: Holanda,
10: jo,
9: Bèlgica...
10: Més del 50% de la producció... la venem a l'estranger i és on més estem invertint perquè desgraciadament és on ens fan els pedidors més grans i on ens paguen més ràpidament, que això és important per una bodega.
11: I tant que sí.
10: I damunt pues, la gent és molt agraïda. En Espanya n'hi ha molta competència, ¿vale? Jo, no és que diga que mal, no, al contrari,
11: pues
10: en Espanya n'hi ha grans clients i grans bodegueros o grans vinacoteques o grans restaurants i tot i jo estic segur que acabaran al final comprant.
9: Te vaig a donar un dato que crec que no coneixes. Hi ha un restaurant, l'han tingut així en el programa, a més li acaben de donar una Michelin, i ja hem comentat este tema així en la vesprada d'apunt, que és el de Roger Julián, Simposio a Sant Antoni de Benajever. A mi me va sorprendre moltíssim perquè quan vaig estar allí li demana la carta de vins i absolutament tots els vins que té són de la DO Tirrequena, de la DO València i d'Alacant.
10: I
9: alguns de Castelló. I alguns de Castelló. I els caves, tots els caves que té són de Requena.
10: Olé, pues enhorabona.
11: I això deuria ser un poc l'idea.
9: No, és que
11: escampar.
9: Mira, ell
11: no va... I que la gent que ve de fora ho descobrís quasi,
9: claro.
11: I després...
10: Una notícia que no sé si tindreu coneixement d'ella perquè vaig recibir l'escrit que em va comunicar la DO de València fa poc, és que havien firmat un conveni la DO de València en la restauració.
9: Sí.
10: ¿Vale? Pa que pareixer que...
9: En la Federació d'Hostaleria.
10: Efectivament. Pa que tingueren vins valencians, i això a mi em dona una alegria. Això em dona... És motiu per...
11: Il·lusió,
10: pa que,
11: motivació.
10: Pa que seguisca, perquè... És que al final, anem a veure, som valencians i quan ve així la Dana ens ajuden molt d'altres puestos, però al final tenim que entre els valencians són els que s'ajuden.
11: És casa nostra, sí, sí.
10: I a veure, tenim que ser solidaris entre nosaltres. Ara, jo no sóc valencianista molt tancat, però jo crec que...
9: No, però la caritat ben entendida empieza por uno mismo.
10: Però jo crec que tenim que ajudar-se.
11: Mira,
10: crec que
11: tenim un poc de sentit comú.
9: Este winner,
11: la proximitat...
9: Vicente, diu... Yo tengo que ser consecuente con mi filosofía. Y si yo estoy vendiendo la burra de que yo trabajo con producto de proximidad, pues lo lógico es que los vinos de mi carta sean también vinos de proximidad. Por eso tengo exclusivamente vinos valencianos.
11: Claro.
9: Pues sí, sí.
12: Els millors moments de la vesprada da punt.
7: I d'una història de passió i vocació, com la del celler Benedito, a altres històries quotidianes. Per exemple, què faríeu si tinguéreu l'oportunitat de matricular el vostre fill en un col·legi d'èxit? D'aquells pijo, d'èlit, però de qualitat, que permetera al vostre fill tindre més oportunitats en un futur. Ho faríeu? Vos generaria un dilema moral d'alguna classe? Lo complicat que és ser pare és el tema principal de Altas Capacidades, una pel·lícula de comèdia molt recomanable, de la que parlarem amb el seu director, Víctor García León.
13: Niño... Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
7: Ser pare, estos temps tan canviants i convulsos.
9: Ai. Ai. Senyor.
7: Com vinguen, que és un repte, sí. És un repte. Ja el fet d'afrontar la paternitat, i maternitat, uh-huh. I maternitat inclosa, ja en si mateix és quasi missió impossible per atenció, és que volen i no poden, no?
11: Ai, és que si tenen problemes per l'habitatge, a veure com te planteges aquestes coses. Però, com se sol dir, els xiquets en realitat no venen amb un pa baix del braç, tampoc venen amb llibre d'instruccions. Ai, me diu senyor. I conforme avança la cosa, els reptes són cada vegada més grans, fins que arriba, perquè després ve l'adolescència. Jo estoy ahí. Ho dic al convidat, que ara el presentaré. I són cada vegada més grans els reptes fins que arriba, però arriba un moment abans que plegui l'adolescència, arriba un moment, ai, el bebé, que mono, que bono, bueno, pues que bebé ha d'anar al col·le. I ahí va la pregunta: en quin col·legi matriculem la criatura, Joaquín?
7: Temarro. Temarro. Gran tema, gran tema. Dubtes de tota classe assalten els pares en este moment. El col·le que jo voldria, el que està a prop de casa, públic o concertat,
11: ai.
7: I si poguérem aspirar a matricular-lo en un col·le d'èlit. Pijo, vaja.
11: Sí,
7: això ho faria...
11: Amb projecció,
7: amb futur, tot això. Això, entre altres coses, és el que planteja la peli Altas Capacidades.
14: ¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
15: Bueno, Fer es muy sensible.
14: Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
15: Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
14: ¿Es un colegio público, privado? Es público.
16: Gonzalo Rubial.
17: Yo.
16: Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
15: Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
17: No tenemos ese dinero.
15: Me han dicho que puede tener altas capacidades.
17: Fer.
16: No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso. Normal.
14: Es la mamá de Fer y van a entrar ahora en el colegio.
15: Qué bien.
18: Soy Paz.
15: Hola, ¿qué tal?
18: Tu hijo y el mío se han vuelto muy amigos.
16: Mujer Alicia, ¿qué está haciendo con Paz?
11: Vuelvo a descubrirlo.
7: ¿Sabes?
11: Es que
7: me
11: vaya. Es que es la vida.
7: Es
11: un colegio y hay también gente normal. Es que en la meua época, yo soy de un pueblo, que es una meua que era el cole que te tocaba más cerca de casa. Però la cosa ha anat sofisticant-se. Altas Capacidades està protagonitzat per Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Boto, entre d'altres. I està escrita i dirigida per Víctor García León, que ens acompanya. Bienvenido, Víctor.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Película que ya lleva unas semanas en cartel, porque además nosotros cuando estrenó, así lo anunciamos en su momento, porque tenemos, cada semana hacemos repaso de los estrenos. Aparte de eso, ayer presentasteis un coloquio en los LIS, me parece. Tienes hoy uno en los Babel.
19: ¿Sí?
11: Bueno, quiero que me cuentes el feedback que os ha llegado del estreno hasta ahora y de estos coloquios como el que vivisteis ayer en los LIS.
19: Claro, a ver, claro, yo soy el director, a mí me mienten mucho y muy bien, entonces yo creo que está siendo fenomenal y que a todo el mundo le encanta, entonces yo voy a hacer promoción con gran confianza.
11: Y eso que no querías escribir esta película, nos ha dicho un pajarito.
19: Sí, no, es que esta película surge porque los productores me llegaron con una noticia de un asesinato en un papá en la primera hora de un colegio súper laico, privadísimo, elitista, muy caro, y el papá parece que era narcotraficante, porque los papás narcotraficantes quieren a sus hijos.
11: Los papás narcotraficantes también llevan a los niños al colegio.
19: A unos colegios fenomenales.
11: Ostras, ¿y ese qué noticia dice?
19: Hay un vínculo entre el narcotráfico y el método Montessori que no está estudiado, pero que tendremos que ver. Y yo le dije a los productores, está aquí, yo no creo que haya una comedia, honestamente, yo esto no lo veo muy hilarante.
7: Duro de meterle mano, ¿verdad?
19: Pero luego llamaron a Coveaga, que Coveaga probablemente sea el señor más gracioso que hay en España, y empezamos a hablar de los chats de padres, ¿no? Cuando si habéis estado en un chat de padres, ves, mi hijo ha perdido el jersey, y 150 mensajes diciendo, no lo he visto. Y dices, pero ¿no? ¿Por qué no habla el que lo ha visto? Y después hablamos de los profesores, de los tutores, y Borja estaba justo cambiando a su hijo de colegio, pues estaba mudando, y estaba justo con una cantidad de secuencias que no sabía dónde meter. Y dijimos, esta es la nuestra. Y encontramos una comedia en un sitio donde aparentemente no había comedia, que es en el, bueno, pues en la aspiración que tenemos las clases medias por olisquear a los ricos.
11: Por olisquear.
7: Olisquear a los ricos.
11: Sí, cree que está el handicap ahí, ¿no? En la clase de los que no, que somos casi la mayoría de nosotros.
7: Sí, que andamos en esa cosa un poco aspiracional.
11: Sí, que no puedo, no sé cómo.
7: También venimos de la generación de nuestros padres, de no sé qué y tal. Pero claro, planteas clase media Quiero decir, no sé si realmente está muy instalado esta cosa de que realmente existe, digamos, en estos tiempos, en estos 2000 convulsos, la clase media que había en los, no sé, 70, 80. Claro,
19: yo tengo la teoría de que vivimos todos en un sketch de pantomima full. O sea, todos nos decimos a nosotros mismos que somos clase media, pero si se nos rompen las gafas no llegamos a fin de mes. Pero, dices, ¿pero qué clase media es esta? Dice, no soy clase media porque trabajo con un ordenador. Que dices, hombre, no es más era por eso.
11: Pero a partir del día 20 las facturas las sudas la camiseta en la mayoría de los casos.
19: Por eso digo que normalmente la clase media era otra cosa.
11: Sí.
19: Y luego además las clases altas también fingen que no son clases altas, que son normales, son como nosotros. Que se van unos días a pasar, unos días en Menorca con su barquito. Dices, ¿pero cómo barquito? Si es un yate de cuatro camarotes, ¿qué barquito? O sea, ¿por qué fingimos que somos todos lo mismo? No somos lo mismo.
11: Ya, pero lo que mola es, en este caso además, trasladarlo al mundo de la ficción y reírte de ello.
19: Bueno.
11: O intentarlo.
19: El género de la película.
11: O más bien drama.
19: Claro, el género de la película es te ríes de qué te ríes.
11: De los que te ríes y se te congela.
19: Claro, que estás riendo y dices, yo no debería estar riéndome de esto, a mí esto no me debería estar haciendo gracia. Y creo que es una manera también de analizar nuestro mundo desde un punto de vista así, un poco humorístico, pero que hay algo que dices, hostia, es terrible lo que está pasando con nuestras nuevas generaciones, porque les estamos, o sea, incluso dentro de los colegios públicos, los segregamos. No es lo mismo llevar un colegio público de un barrio que un colegio público de otro barrio. Nos planteamos todos cosas muy racistas y muy clasistas cuando escogemos el colegio de nuestros hijos, aunque no nos lo queramos decir delante del espejo. Y la verdad es que es material para comedia que es oro.
7: Ostras, no quería comentar, digamos, nada, ninguna anécdota personal, pero ya que Borja ha puesto suyo,
11: di que es de un
7: supongo
11: amigo.
7: Que Víctor también habrás puesto, ahora nos, claro. Nos vais contando, ¿no? Porque, claro, yo me crié, mis hijos ya son mayores, pero claro, estoy, digamos, en esta generación también en contacto por personas, digamos, de mi entorno, lo voy a dejar, pareja absolutamente agnóstica, ateos, basta decir basta. Situación de escolarizar a los niños pequeños y pedir las prematrículas, cole público con un variadito étnico estupendo. Ajá. Y sin ningún tipo de aquella idea, ellos que son súper modernos y súper arreu y demás, bueno, están planteándose las escuelas pillas de Gandía. Y aquí lo dejo como testimonio. Claro.
11: En mi entorno también se ve así.
7: Y están en ese choque también. Me resultaba como muy familiar, porque también comparto que por un lado dicen, ay, pero vamos a mirar lo mejor por los niños. Pero por otro lado dicen, ¿cómo lo vamos a llevar? Porque hay una capilla allí del copón y son escolapios de toda la vida.
19: Sí, sí, sí. Y ahí está la frase, es muy buen colegio.
7: Es verdad, y sale, es muy buen colegio. Pero claro, de verdad que la diatriba, o sea, el dilema moral para mucha gente no lo será, personas creyentes y fenomenal, católicas o tal, pero para cierta gente puede ser decir, ¿dónde voy a meter al niño yo?
19: Sí, no te vayas muy lejos, para mí fue un drama. Sí, además lo decía Cobeaga conmigo, que nosotros no hemos inventado nada, es un cortapega de nuestras vidas. Y hemos, o sea, yo he metido a mis hijos en un colegio elitista súper caro, luego no lo pude pagar, les llevé a uno público, y luego se saqué y les llevé a uno concertado, o sea, yo he hecho todo. Yo soy mis personajes, todo, el zumo de las contradicciones actuales, yo todas.
11: Ojo, que también está el caso de, no, yo voy a ser consecuente y coherente, yo la una amiga, yo la llevo al colegio público y te dice en tu entorno, ¿seguro?
7: Y tú dudes.
11: Ella no debería ir, no podría ir, no sería mejor.
7: ¿Y si hicieras un esfuerzo? Porque este es muy buen colegio.
19: Claro, pero también, digo, desde el otro punto de vista, sacrificar la educación de tus hijos en el altar de tu coherencia intelectual, pues tampoco es a lo mejor el
11: lo mejor,
19: paso,
11: seguramente. Claro.
7: Qué frase, qué potente.
19: Digo, que por dar puñetazos en la barra del bar, llenándote de razón, a lo mejor, pues no te da tanto placer como que tu hijo sepa inglés.
11: Claro.
19: El lío es un lío
11: monumental. Y luego el niño o niña que haga lo que, ¿sabes? Que luego tú le quieres dar la mejor educación, pero igual él no sigue los pasos, por lo que sea.
19: Esa es otra de las cosas que nos pasa a todos los padres ahora, que es que pues nuestros padres o nuestros abuelos tenían 5 o 6 hijos. Si salían 2 o 3 mal, no pasaba nada. Pero nosotros no podemos fallar. O sea, nuestros hijos tienen que salir bien. Entonces, pero harán lo que
7: son,
19: o sea,
7: menos, claro.
19: Claro, son menos.
11: Uno seguramente o
19: y
11: dos,
19: hemos invertido
11: o ninguno.
19: Mucho. Claro. Entonces, ¿cómo puede hacerse yonki? No puede ser con la cantidad de dinero que he dejado yo en natación. Claro.
11: Has tocado las naciones, los ingleses, no sé cuántos. Todo eso se te encontre también, claro.
7: Por supuesto, nada garantiza
11: la proyección.
7: ¿No? Recuerdo también al principio de esta diatriba, ya hace algunos años, pero también la tuve, por supuesto, en casa también. Y un amigo, muy amigo, me decía, no.
11: ¿Qué?
7: Si un colegio de pago, estás invirtiendo en seguridad para ellos. Claro, yo me cojoné. ¿Sabes por qué piensas? Güey, ¿pero qué les va a pasar en un colegio?
11: Claro, ni que estuvierais amenazados, desde, yo qué sé.
7: Pero que hay como... Sí, y claro, si te tocan esa cosa como padre, como lo primero,
11: como
7: la seguridad
11: de
7: los
11: la
7: niños,
11: cosa me segura,
7: aunque no llega a fin de mes, lo que haga falta.
19: Es que el oficio de ser padre consiste en estar muerto de miedo todo el día.
7: ¿Verdad?
19: Ay, entonces piensas que tus hijos son imbéciles, porque ese es el oficio de ser padre, prepararles por si acaso son tontos. Entonces, claro, quieres darles más herramientas que a sus compañeros, que es una cosa muy insolidaria, que dices, hombre, pero debería salir en igualdad. Dices, sí, pero si sale un escaloncito por arriba... Yo me aseguro que, mira, pues una oposicioncita y ya se queda tranquilo y ya... Es una falta de confianza en nuestros hijos salvaje.
7: La oposicioncita, que aparece en todos los estudios, digamos, de las nuevas generaciones como un, digamos, una meta también aspiracional de a lo que bueno, dedicarse. Pues,
11: ¿qué verán nuestros hijos en nosotros? ¿O qué les hemos inculcado?
7: Hemos proyectado en ellos.
11: Exacto. Porque realmente es una proyección, ostras. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame un poquito del rodaje. Chocolillo, Israel, no sé cuánto, no sé qué, hazme caso, por el amor de Dios. ¿O cómo?
19: Pues tengo que decir.
11: Hicieron padecer mucho.
19: Tengo que decir que estas cosas a mí me dan un poco de vergüenza, porque siempre en promoción, siempre cuentas, pues hemos sido una gran familia, nos hemos llevado fenomenal, pero es que en este caso es verdad. Entonces me da como pudor decirlo, porque Israel Ejalde y Marian Álvarez son dos actores maravillosos.
11: Son
19: que han hecho de
11: los
19: todo.
11: Padres protagonistas.
19: Son los padres protagonistas de la situación. Pero digamos que en su proyección así pública son dos tipos muy vinculados al cine más dramático, más intenso,
11: ¿sí? ¿Sí?
19: Donde habían hecho, yo creo que una o ninguna comedias en su carrera. Y empezaron a hacer El payaso y se lo pasaron tan bien.
11: Igual les apetecía muchísimo.
19: Claro, sí. También un actor es que hacer comedia, de repente quitarse ese peso de estar siempre al borde del drama mayúsculo y decir, joder, de repente. Empezar a sacarle punta a las situaciones desde un punto de vista más payaso, la verdad es que se lo pasaron muy bien. Y Voto se lo pasó, que vamos, que me inquieta lo bien que hace miserable Voto.
7: Llega a ser inquieto.
19: Lo tiene dentro, ahí lo tiene.
11: Hay un chungo dentro.
19: Hay un chungo dentro.
11: Cuando lo saca, guau, qué bien.
7: ¿Pero hiciste entonces casting? ¿O tenías confianza, digamos, en la misma lógica de Marian y de Israel? O
19: claro,
7: que
19: yo
7: ya
19: no.
7: ¿Conocías? Porque, claro, es una apuesta.
19: Bueno, yo me tomo un café. O sea, lo que yo hago con los actores, me tomo un café con ellos, hablo, veo si ven la misma película, pero yo no me atrevo. Hacerles un casting a dos señores que tienen la trayectoria de estos dos.
7: Casting,
19: o sea, me daría, claro. Vamos a ver si nos entendemos, como qué les hace gracia la película, que no, por dónde lo llevarían.
11: Vale.
19: Nos solemos un poco también ellos a mí y decidimos si queremos trabajar juntos o no.
11: Vale. Pero y hubo comunión en este caso.
19: Hubo mucha
11: comunión.
19: Hubo
11: entendimiento.
19: Y con Voto es que había trabajado con él ya en dos películas y yo sé que tiene un canalla adentro.
11: Escucha, luego la cosa. Bueno, voy a decir la cosa más importante. Pero una de las cosas más importantes de una comedia es el ritmo. Es que esté marcado por un... Que eso vosotros lo imprimís ya desde el guión, entiendo, pero luego hay que materializarlo, ¿no? Y hay que estar todos a una, en el equipo, que también se plasme después en el montaje.
19: Sí, sí, sí. A ver, tampoco esta es una particular comedia muy de mucho mecanismo de relojería, en el sentido de que no es un vodevil en el que entran por una puerta, salen por otra. La frase entra justo en la... O sea, es menos... Se basa más en la incomodidad y en la violencia de lo que están pensando. Es una película de lo que los padres pensamos, pero no nos atrevemos a decir.
11: Pero que se ha de decir a través de la mirada, de los gestos del...
19: Claro.
7: Y en la butaca tú sabes lo que está pensando.
19: Claro.
7: y de ahí te ríes, ¿no?
19: Claro, hay algo de decir, no, sí. Sí, sí lo ha hecho otra vez, Dios santo. Entonces ahí había algo muy de... Sí, efectivamente, es una película muy entretenida, pero se basa más en la maldad del espectador que en la pura...
11: En el
19: metrónomo y el ga.
11: Pinchado.
7: Es un poco marca de la casa también, la comedia, sí, un poquito corrosiva,
19: sí, a mí se me...
7: dejando recao ahí.
19: Sí, yo no sé explicarlo, recao. No sé explicarlo de otra manera, la única explicación que tengo es que mi padre es de Salamanca. En Salamanca no hace
7: frío. A la pregunta, ¿por qué haces comedia satírica? La respuesta correcta es mi padre.
19: Mi padre es de Salamanca. Porque en Salamanca no hace frío, es el aliento de los vecinos. Entonces, claro, tenemos una mala hostia que no es normal. Pero viene dada del entorno, no soy yo por dentro soy bueno.
7: Por cierto, hablando también de lo que Borja y tú habéis aportado, el guión, que dices que es un cortapega, bueno, es un cortapega, es una manera de hablar, habéis currado seguro el guión un montón. Dice que cuando elegimos cole, los padres aflora, tal vez en parte, lo mejor no lo sé, tú has querido retratar, me parece más, lo peor de nosotros mismos. ¿Qué es ese lo peor de nosotros? ¿Qué somos capaces de hacer, claro, sin desvelar qué es lo que hacen los personajes?
19: Bueno, a ver, yo desvelo el punto.
7: ¿Hasta dónde llegan, digamos?
19: Yo desvelo el punto de partida. Esto surge porque en esa noticia que digo que han matado a un narcotraficante a las puertas de un colegio, al día siguiente, en el AMPA de ese colegio tan elitista y tan estupendo, dicen, ¿qué hacemos? Este niño no puede quedarse en este colegio porque es un descrédito, no puede ser el hijo de un narco. Y entonces hay dos personajes de clase media, que son nuestros protagonistas, que ven la oportunidad de meter a su hijo ahí. Y entonces se
11: convierte en el lugar que deja el muchacho que se va.
19: El que va a dejar, sin duda, no por ser colombiano, pero con un cierto racismo que hay inherente a esa frase. Y se convierte un poco en Plácido. Lo que pasa es que en lugar de un motocarro tenemos a un niño. Y van paseando el niño intentando colocarlo en los cumpleaños de los ricos, en las extraescolares de los ricos, intentando acceder a ese colegio por activo o por pasivo.
11: Que el mundo cumpleaños y el mundo grupito de WhatsApp de padres también da mucho de sí.
19: Yo no sé por qué no se hacen más películas de colegios, porque es que es un tema inacabable, inherente a esa frase. Y se convierte un poco en Plácido. Lo que pasa es que en lugar de un motocarro tenemos a un niño. Y van paseando el niño intentando colocarlo en los cumpleaños de los ricos, en las extraescolares de los ricos, intentando acceder a ese colegio por activo o por pasivo.
11: Que el mundo cumpleaños y el mundo grupito de WhatsApp

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: La Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova que continuaven a les seues cases a causa de l'incendi forestal de Segorbe, tot i que encara no podem veure aigua de l'aixeta. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
2: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está agua en las casas, lo que no se puede es beber.
0: Mentrestant, diversos efectius treballen en la zona cremada per l'incendi provocat, recordem, per un llamp dijous passat i que a hores d'ara està estabilitzat després de cremar més de 630 hectàrees de la Serra Calderona. Alejandro Molés.
3: I si no hi ha contratemps, l'incendi es podria donar per controlat al llarg d'esta vesprada nit. Escoltem de nou l'alcalde de Gàtova.
2: I por la tarde-noche, si continuen estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
3: I pel que fa a la xarxa viària, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CB25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals.
0: L'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha fet públic les últimes dades sobre el nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures en la Comunitat Valenciana.
3: Fan referència a la setmana passada en què va haver-hi un episodi de calor extrema. L'estadística parla de 96 defuncions, de fer assegur la segona setmana més letal en el que portem d'estiu. Un estiu que de moment ha registrat a casa nostra un total de 458 morts atribuïbles a la calor.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per a analitzar la situació a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
3: La reunió tindrà lloc abans del Consell de Ministres, el primer que es fa després de l'aturada estiuenca, i de la Moncloa al Congrés, on demà comença la ronda de compareixences de 8 ministres arran la crisi migratòria de Ceuta. La primera intervenció serà la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta 25.000 dosis de les vacunes destinades a combatre, entre d'altres, la difteria, tètanus, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta, que no estiga vacunada, com les persones migrants.
3: Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per tal d'evitar la potencial propagació de malalties. Mentrestant, des del PP demanen el confinament dels migrants contagiats. El seu portaveu, Borja Sémper, ha fet este retrat de Ceuta.
4: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben de volver todos y cuanto antes. Solo así podremos decir que Ceuta ha recuperado la normalidad.
3: I el que està a Ceuta esta vesprada és el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, on fa només uns moments ha explicat, entre d'altres, en què es treballa hores d'ara a la ciutat autònoma.
5: Repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan. También queremos incluir la importancia de garantizar que esta crisis no pase factura a la ciudad autónoma de Ceuta y que su población recupere el ánimo y la seguridad.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà un arancel del 50% a vehicles i acer provinents del Canadà a partir de gener del pròxim any, de 2027, en una nova escalada en la guerra comercial entre els dos països veïns. I en els esports, Karim Tundé ha sigut protagonista en la jornada d'avui, el jugador del Llevant, perquè està a punt de fer-se efectiu el seu traspàs al club anglès del West Brom després d'una operació que suposarà uns 3 milions per al Llevant Unió Esportiva, més 2 en variables, a més d'un percentatge d'una futura venda. Un Llevant que juga precisament esta nit al camp d'Osasuna. Així acomiadem. Més informació a les 6. Així està el món estes hores.
1: Som a punt.
6: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, punt a punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al punta a punta.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
7: Seguim en este recull dels millors moments de la temporada de la vesprada d'A Punt i ho fem parlant de salut i de cuidar-nos. Recordem ara els consells de la nostra nutricionista Clara Llorenç sobre els múltiples beneficis que tenen en la nostra digestió i microbiota els fermentats. Aliments que des de ben antic conformen la nostra dieta i els que pel bé de la nostra salut convé tornar.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. We are fresh strawberries, fresh

0: Estava pensant ahir a Castelló, que tinguérem un dia tan magnífic, dia festiu de la Magdalena, i menjàrem, mireu, les figues al Bardà. Vam fer un elogi de la figa al Bardà, aquest bunyol de figa, que això és un deler, això és una cosa realment fantàstica. Per ací, per la zona del Cabanyal i en altres llocs en diuen pepitos. Allà a Castelló es diuen ximos, però és la mateixa fórmula. És un pa ben rebossadet, una meravella i ben farcidet, d'un mullaor, que allò, allò te xorra, saps, en el millor dels sentits. Allò és una meravella, una meravella. Com se dina en Castelló? Que bons dinars que varen fer. El sopar va ser una cosa, teníem una fam, on menjàvem un xiquet de bolquers pels peus, després tot el dia per allí, bambam. Clar, què ha passat? No ho sé, perquè no m'ha atrevit a pujar-me a la bàscula. Però qui més, qui menys, passes per una paradeta, che, que bons bunyols, bueno, que bons, o no ho sé si bons o roïns, però com m'avellissen uns bunyols, i eixe xurro, eixo xurro, que més que un xurro és un xurrot, que és una manguera del sis, farcida de xocolata, i rodejada de suc, que duta res, això és una bomba de neutrons, és una cosa fantàstica. Què passa? Home, que una de xona i una de llona. Que vas a la falla? Ser una casalleta i mon anem. Qual és una, que és una i mitja? Perquè no, sense voler tallar-les. Una cerveseta. Cuidem-nos una miqueta. Un dia de passar-nos en i uns quants dies de cuidar-nos. Per tant, ha vingut a ser la doctora per a portar-nos una miqueta al sol, perquè estàvem desmadrant-nos, la cosa conforme siga. Encara que ella no és, que, no és la senyorita Rottenmeier, ella ho fa, ens ho conta sempre en pla bé, de cuidar la salut i de fer les coses amb cultura, de dir, de saber lo que estem nutrint-nos i lo que estem alimentant-nos. És Clara Llorenç, la nostra dietista, què tal, com estàs?
1: Després del Pepito dic, no va parlar de mi, és impossible que...
0: Tot està vinculat, el remat és nutrició, tot.
1: Totalment. Home, total. Jo disfruto molt del pepito clàssic.
0: Disfrutes el pepito. A veure, has disfrutat del ximo.
1: El ximo no l'ha provat en la vida, però m'encanta que l'haguem ficat el teu nom.
0: És semblant. Ai, sí, és ideal. Després hi ha un dolç que es diu el fadrí, també, que és una cosa
1: tampoc,
0: fantàstica.
1: Tampoc.
0: La figa al Bardà.
1: Tampoc,
0: és una
1: cosa
0: digna.
1: Ho estaves dient i dic, en la
0: no
1: vida.
0: No has tastat mai. No. És com un bunyol, no és, com un, és un bunyol en el sentit de que està, diguem, el bunyol de vent, diguem, la massa, sí. I està envoltat i dins hi ha una figa aixafada.
1: O sea, era una figa de deberes.
0: Sí, de deberes, una
1: en
0: figa real.
1: En compte de carabassa...
0: En compte de carabassa i una figa aixafada que prèviament ha sigut confitada, segons, escolta, mestres confiters que saben confitar. Jo no sabria dir-te com és això. Això està boníssim.
1: Ve de sucre, de grasseta... Té que estar de mort. De mort.
0: Allò... La mesclaora de Portland la tenim...
1: Claro.
0: Però palatable.
1: Hiper palatable.
0: Bé,
1: per
0: hiper,
1: això, d'aquestes coses, impossible menjar-te una.
0: No, però després has de cuidar la microbiota,
1: sí,
0: i el microbioma.
1: Sí. La setmana que ve parlarem més de falles ahí, de vale, com intentar.
0: Molt bé, com intentar
1: avui,
0: equilibrar un poc.
1: Exacte. I avui anem a parlar d'un món que a mi me pareix superinteressant, el món dels ferments.
0: Perquè els ferments... Són, sí, es podríem
1: estar
0: parlant
1: de la kombucha?
0: M'encanta la kombucha.
1: Pues el món dels ferments és més allà.
0: Exactament. N'hi ha més coses. Bueno, tu parles molt del xucrut, també, totalment, de les cols fermentades.
1: Totalment.
0: Però són vius, diguem, que el ferment és una cosa viva, diguem.
1: Sí, tot lo que ha fermentat, vale? Tots els aliments que han passat per aquesta fermentació, venen de que tenen uns microorganismes vius, vale? Que el que fan és microorganismes vius, que al final poden ser bé siga llevats, bé siga bacteris o bé siga fongs, vale? S'alimenten del sucre que té aquest aliment.
0: Vale.
1: Tots els aliments tenen sucre, vale? La llet té la lactosa, inclús els vegetals tenen fructosa, tenen fructana, o sigui, al final tot és sucre, i aquestes bacteris el que fan és que s'alimenten d'este sucre que té, vale? Fan com una cuina invisible, perquè realment transformen un aliment sense que tu tinguis que fer absolutament res, i el que fan és que transformen el sabor, la textura, l'aroma, o fan més digestible, ara després parlarem d'això, i gràcies a aquesta fermentació que tu no veus, una col pot ser un xucrut, una llet passa a ser iogurt o formatge, i peix passa a ser anxova, que és el que...
0: L'anxova
1: és un ferment.
0: Ah, sí, és un aladroc, diguem, tractat o fermentat.
1: Total, curat.
0: I curat.
1: Claro, i és aquesta curació...
0: I un vi?
1: I un vi, al final...
0: És un raïm...
1: I la cervesa.
0: També... El cava.
1: Claro, per això parlem de ferments, i a voltes... Per exemple, tu t'ha vingut al cap...
0: La cervesa és bona. Bueno, a veure, bona, vull dir...
1: La cervesa sense alcohol és bona.
0: La cervesa sense alcohol, claro, però també final, té sucre, no? O com és
1: sí,
0: això?
1: Sí, i el vi té sucre, vi ¿vale? Té sucre. Sí que és de veres que aquesta part no... Però, bueno, té compostos que no són realment negatius, ¿vale? Quan parlem de la cervesa.
0: Un parell a la setmana.
1: Claro, no passa absolutament res. Ja parlarem un altre dia d'això.
0: Però és de veres que, conforme anem explicant la quantitat de fermentats que n'hi ha, els tenim... en la nevera
1: sí,
0: i no sé si són conscients que són fermentats.
1: Sí, inclús les olives. El passa que al final parlem de fermentats i mira, tu el primer que t'ha vingut al cap és el xucrut.
0: Sí.
1: És com
0: sí,
1: que sí, ens sí, venen sí. al cap és raros, és raros. Que no...
0: És com butxes.
1: I després, a lo millor, és que menges a diari, com és el iogurt, com és el formatge, com és...
0: Uns cogombrets en vinagre.
1: Uns cogombrets en vinagre, també. Que després la recepta és verduretes encurtides per a fer fermentats en casa, que és molt fàcil, i després ho contem.
0: Fer encurtits a casa?
1: És molt, molt fàcil.
0: Rotllo... olives secades?
1: Olives necessita un poc més de temps, ¿vale? Però tipo, ara després ho parlarem de diferents verduretes que queden
0: Floricol,
1: molt bé.
0: Coses així, no?
1: Exacte, ah, i al final, bé. En comptes de comprar en el supermercat, fer-les tu a casa, que és superfàcil.
0: Vale.
1: ¿Vale? Entonces, anem a explicar un poquet què passa durant aquesta fermentació, ¿vale? Per a que la gent ho entenga. Com hem dit abans, ¿vale? Estos microorganismes utilitzen aquest sucre, s'alimenten d'aquest sucre i al final el que fan és que formen diferents compostos. Formen l'àcid làctic, ¿vale? Que és el que formen, per exemple, en el cas del iogurt, del xucrut, del kimchi... formen, si és una fermentació alcohòlica, formen alcohol, com el cas del vi o la cervesa, o també pot ser una fermentació en la que produïsquen diòxid de carboni, que és el que és el gas, en el cas de la kombucha o, per exemple, del pa de massa mare.
0: Ai, però això fa les bambolles. Cluc, cluc, cluc,
1: per això té eixes bambolletes. Vale? Al final, el pa de massa mare és un tipus de pa que, en comptes de llevat artificial, el que té és una massa mare que fa... que fermente esta farina. Estos compostos que se generen, ¿vale? Bé, siga el àcid làctic, bé, siga, són els responsables de el sabor, que canvia realment quan un aliment ha fermentat.
0: Té un
1: ¿vale?
0: punt com aixina àcid, no?
1: Correcte.
0: Aixina, tots els productes que, estos tenen.
1: Saps per què? Quan se produeix esta fermentació, ¿vale? Se produeix glutamat.
0: Ah, però el glutamat no era un xungo?
1: El glutamat monosòdic és un xungo de la vida.
0: Ah, vale.
1: El glutamat monosòdic és l'additiu, ¿vale? Que moltes voltes veiem en pastilletes d'estes per a donar-li sabor al caldo, que realment, com està afegit, ahí sí que és negatiu.
0: Ah, però en este ¿vale? cas, com és natural...
1: És una sal sòdica de glutamat, és diferent.
0: Vale, vale.
1: Però això és un compost que s'ha generat natural en l'aliment per la fermentació. Vaig a explicar un poc més a casa. Al final, esta fermentació ¿vale? també el que fa és que fa l'aliment més digestible, una de les parts és perquè fa que trenca moltes de les proteïnes que té aquest aliment. Al trencar la proteïna es genera un aminoàcid d'aquestes proteïnes i el glutamat és un aminoàcid.
0: Vale.
1: I és un aminoàcid... un aminoàcid és com unes peces xicotigües que n'hi ha dins de la proteïna. Vale? Entonces, tu trenques la proteïna, es solten els aminoàcids i un dels aminoàcids que més se solta en més quantitat és este glutamat. I el glutamat és el encarregat, ¿vale?, de potenciar el sabor umami.
0: Ah, el de la tomata.
1: El de la tomaca. El de la tomaca concentrada. El de l'anchova. El del formatge curat. Mm. El de les salses asiàtiques.
0: Umami mola molt. La soja i això.
1: Correcte, ¿vale? El sabor umami és este sabor que tens al fons de la gola, que és perquè al final umami ve de japonès i realment la traducció és sabor profund, sabor intens. O sigui, són estos sabors que dius, ostres... Només d'olorar-lo ja te...
0: Sí. Que te pica, diguem...
1: En la retronasal, ahí al fons.
0: I te pica aquest toquet tan agradable.
1: Bueno, tu és que t'agrada. Perquè t'agraen estos...
0: Els fermentats és que m'encanten. I a més que... Quan saps, a més, que són saludables i que conformen, diguem, una manera de conservar i d'alimentar-se, vinculada també a la tradició i a l'antigor. Jo, com som que així no tan... M'agraden les coses antigues. Però, i si confonem fermentat en probiòtic?
1: Claro. Ahí sí que n'hi ha que fer un stop, perquè al final han parlat de iogurts, han parlat de kombucha, han parlat de xucrut, i jo crec que la gent així que ens ha sentit ja sap de sobre que aquests aliments són probiòtics. Però també han parlat d'altres fermentats que no són probiòtics. Entonces, ahí ve un poc la confusió de dir, però què passa? Per a que un aliment siga probiòtic ha de tindre els microorganismes vius dins d'aquest aliment, ¿vale? El iogurt té microorganismes vius, sí. La kombucha té microorganismes vius, sí, a no ser que siga pasteuritzada. Per això hi vam parlar que és important que no hagi sigut pasteuritzada. Però, per exemple, n'hi ha altres fermentats que, a pesar de que ve de microorganismes vius, han hagut transformacions de temperatura que ha fet que se perguen. Per exemple, el pa té la massa mare, però després del pa el claves al forn. Eixa temperatura mata els microorganismes, per tant, és un fermentat, però no és un probiòtic.
0: Vale.
1: El xucrut, per exemple, és un probiòtic, vale? Però si eixe tarro, que també n'hi ha que fixar-se en eixes coses, es pasteuritza abans de vendre-lo, deixaria de ser un probiòtic. En els casos de iogurt, lo mateix. Per això, per exemple, n'hi ha... en el supermercat n'hi ha moltes voltes que veus iogurt i n'hi ha altres voltes que veus postre lacti. Si fica postre lacti és perquè ja no té microorganismes vius, aleshores no se pot dir iogurt.
0: Famosos lactobacillus i tota aquesta família, no?
1: Correcte, vale. Vale? Han fet dos tipus de tractament tèrmic, aleshores han matat aquests microorganismes. Va. Per tant, per a que eixa fermentació, eixe aliment fermentat, siga considerat probiòtic, ha d'estar viu encara el microorganisme que tu te menges.
0: Clar, però quan parlem de kimchi, kombucha, el miso, que ara després parlarem una miqueta del miso, dic, però això és molt raro. En l'alimentació, diguem, mediterrània, en la dieta mediterrània de tota la vida, no n'hi ha, ara que parlaves dels encurtits o parlàvem de les olives xagades, podríem incorporar fermentats d'una manera més...
1: Sí.
0: Que no sigui tan exòtica, no sé com
1: dir-ho. Jo crec que els que te vaig anar nombrant i vaig anar explicant un poquet per què són i com s'han format, vale? Per exemple, les olives, com han parlat antes, que jo crec que a la millor a molta gent li estranya un poquet, no?, que les olives siguin fermentades. Has intentat menjar alguna volta una oliva de l'arbre?
0: No mai, però això és, no, això és com dir-ho...
1: Impossible.
0: Això impossible. Un amargor que t'agarra alguna cosa, no?
1: Són dures i amargues. Aleshores, el que se fan és... s'agarren, se claven en salmorra, vale, de aulla i de sal, i lo que fa esta salmorra és que degrada, vale, i degrada la seua textura, vale, se fan molt més baix en l'amargor, se fan molt més blanetes, i apareix eixa lleugera acidesa i eixos aromes, vale? Ahí se produeix eixa fermentació i a partir de X temps les olives són perfectes per al consum humà.
0: Però has d'afegir-li unes bones herbetes també.
1: Bueno,
0: ahí
1: ja,
0: si ja les xaques,
1: per
0: si
1: a donar-li
0: un poquet de l'aromita,
1: per a donar-li ahir l'arometa. En el cas de les anchoves, lo mateix, vale? Al final han passat per processos de transformació microbiana i enzimàtica, vale? Que han trencat aquestes proteïnes del peix, han tret aquests compostos que són responsables del sabor umami que han parlat i han generat l'aroma tan característic. A banda que, com tu has dit abans, esta fermentació lo que fa és que un aliment que tenia una data de caducitat molt curteta passa a ser un aliment que pot durar-te moltíssim temps. Per això, antes, quan no n'hi havia nevera, la fermentació era el que s'utilitzava per a fer que els aliments duraren més. Bé siga la verdura, bé siga els peixos, vale? És un mètode de conservació superclàssic.
0: Mola?
1: I el formatge mola molt.
0: Com a fermentat?
1: Mola molt com a fermentat, perquè al final el formatge és la llet, vale? Ha passat a ser iogurt, i del iogurt ha passat a ser formatge. O sigui, és una fermentació molt més llarga, perquè al final les bactèries làctiques, vale, han fermentat la lactosa, vale, se produeix un àcid làctic que el que fa és coagular la llet en iogurt, i després, quan ja tenim el iogurt, el que fem és madurar-lo per a formar el formatge curat. Com s'alimenta de lactosa, per això quan més curat és un formatge, menys lactosa té un formatge. Per exemple, n'hi ha intolerants a la lactosa que el formatge fresc no el poden menjar, però sí que poden menjar formatge curat, perquè no té pràcticament lactosa,
0: vale.
1: Vale? Perquè s'ha llevat ahí ese sucre.
0: Entesos. Pa blanc de massa mare, sí o no? Di sí o no en el capítol de fermentat.
1: Ja, vale.
0: Ja sé que no és blanc i negre les respostes, però...
1: Exactament. Pa blanc de massa mare, sí, 100%. Sobretot, per exemple, al final la massa mare, vale, lo que fa és que baixa moltíssim el contingut de gluten del pa tal qual, vale, i el fa moltíssim més digestible. Per això gent que a lo millor o no li sentava el gluten o no pot menjar farina integral perquè té problemes digestius, el pa blanc de massa mare seria l'alternativa idònia.
0: I a qui no li passa el pa negre o el...
1: I al qui diu, ai, és que no puc perquè no m'agrada... Sí, així sí que dir... Exacte, el massa mare és el millor a nivell digestiu, però t'ha d'agradar.
0: Li faltarà fibra.
1: No és perquè li falte fibra. Al final, com hem dit antes, tot el que ve de fermentacions té un sabor molt intens. Tu has provat? No has provat alguna volta un pa de massa mare que t'hagi entret a un restaurant que hagis dit, ostres, que intens, que fort, quin olor fa? No t'ha passat mai?
0: Igual
1: jo
0: no
1: una volta sí, i dic, la massa mare d'este pa era terrible.
0: Perquè portava molt de temps en...
1: Perquè a lo millor l'havien deixat fermentar molt de temps. Claro, que era un pa meravellós. Però és de veres que se nota moltíssim en l'aroma característic que té i en la... i en l'olor, vale. Per l'umami este que hem parlat
0: antes. I una copeta de vi, sí o no, doctora?
1: I una copeta de vi... Així és que estàs ficant-me...
0: El diumenge?
1: Sí.
0: El diumenge, sí,
1: sí. Ja saps que jo no
0: vinegre,
1: soc de blanc.
0: Vinegre,
1: de blanc
0: millor.
1: Vinegre millor. Al final,
0: cava
1: no...
0: millor que vi.
1: No, la fermentació...
0: Vi
1: millor que cava. Al final, no per la fermentació, però la uva negra té un poc més d'antioxidants que l'altra. Aleshores, millor el vinegre.
0: Vale.
1: I ja per rematar un poquet i per donar ahí més importància a lo que és la part de la fermentació, han parlat, bueno, ha parlat i ha dit moltes voltes que la fermentació millora la digestibilitat, per exemple, en el cas de les verdures encurtides, ¿vale? N'hi ha moltíssima gent que, per exemple, menja ceba i all i els senta fatal. Al final tenen un tipus de compostos, ¿vale?, que es diu fructanos, que formen molts de gasos a nivell intestinal. N'hi ha gent que és de veres que aquests aliments són com
0: els
1: detonants.
0: Sí.
1: Si tu aquestes dues verdures les fermentes en àuvia, sal, i les menges encurtidetes, o ja les que venen fetes, o les que ara anem a explicar com a fer, t'assegure que no te generen ni un tipus de problema. I ja pots menjar-te quatre alls encurtits o el vinagre. Al final, estos compostos que s'han creat, ¿vale?, este àcid làctic ha baixat un poc el pH de lo que és les verdures. Han trencat molt dels sucres que tenen. Fan que l'aliment siga molt, molt digestible.
0: I l'all i la ceba continuen mantenint, diguem, les seues propietats.
1: Tenen absolutament totes les seues propietats. És com que aquestes bactèries han fet una predigestió per nosaltres. O sigui que molt bé.
0: Per tant, en la recepta avui, verdures fermentades fàcils de fer a casa. I no són olives xacaes.
1: I no són olives. Vale. Anem a agarrar...
0: Aquelles verduretes que mola molt, sobretot per acompanyar-les. Per exemple, quan estic menjant-me un arròs caldós o un arròs en paella, el cos em demana el cogombret, el pimentó en salmorra...
1: Són verduretes perfectes per a aperitiu de cap de setmana o per a tindre-les a la nevera i dir... Tinc molta fam avui, mentre faig el sopar necessite picar algo i genial. Te les fas.
0: I les anem a agarrar. De manera...
1: Sí.
0: És fàcil?
1: És molt fàcil,
0: vale,
1: molt fàcil.
0: Vinga,
1: verduretes que queden ben curtides, perquè jo crec que no totes queden ben curtides, ¿vale? El cogombre, tots sabem que queda superbé. Aleshores, o trobem d'estos cogombres que són més xicotius, o si no, comprem del gran i simplement el tallem a llesques, ¿vale? Agarrem una carlota i lo mateix. O la tallem a rodanxetes finetes, o si no, com a bastonets.
0: Molt bé.
1: Dona igual. Anem a agarrar la col, ja òbviament com hem menjat sucrut, sabem que la col queda molt bé encurtida, o si no, podem agarrar, per exemple, floricol. I la tallem simplement a arbres xicotius, ¿vale? I el que més m'agrada a mi també és ravens i la ceba morada.
0: Ai, ravens?
1: Sí.
0: Ai, mira.
1: Estes verduretes
0: no
1: són les que...
0: ravens així...
1: Les que més queden... Les que millor queden.
0: Molt bé.
1: I ara tenim que fer una salmorra, ¿vale?, que siga aproximadament un 2% de... Que tinga un 2% d'esmolaritat. Aleshores anem a ficar...
0: Un 2% de què, de què?
1: D'esmolaritat, de sal, en funció.
0: Ah, de sal. 2% de sal.
1: Què Aleshores, què tenim que agarrar...
0: Ja m'he perdut.
1: 500 mil·lilitros d'aulla...
0: Mig litro...
1: 10 grams de sal, fin.
0: Vale.
1: Que 10 grams de sal al final serà, per mig litro d'aulla, una cullerada sopera de sal.
0: Vale, mig litro d'aulla, cullerada sopera, així enrasadeta de sal.
1: I ara anem a donar-li un poquet de sabor a estos encurtidets, que ja no s'estaria superbé, però anem a afegir-li un gra d'all, vale, que el anem a laminar.
0: Ho tirem a l'aulla.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Pebre en gra,
0: vale.
1: Gingebre fresc, i fulletes de llorer.
0: Vale. Boletes de pebre negre, gingebre fresc, una llesqueta i una fulleta de llorer o dos.
1: I una fulleta de llorer o dos. Entonces, ja tenim totes les verduretes, anem a preparar esta salmorra i anem a barrejar-la amb les herbetes que tenim i fiquem en un tarro de cristal les verduretes. Fiquem la salmorra i s'assegurem que cobrisca totalment tot el que són les verduretes. Deixem el pot ben tapat a temperatura ambient, ni en nevera, ni en 3-5 dies. A partir dels 3 dies ja ho tenim.
0: O sigui, en una jarrita,
1: en un pot de cristall,
0: exacte,
1: tancadet. Exacte, en un pot tancadet hermèticament.
0: I ho deixes allí, que no li pegui el sol, que no tinga molt canvi allò de temperatura.
1: No, bàsicament perquè... la kombucha no ens va aixir bé, ¿vale? Però era molt important en aquest moment que el canvi de temperatura no trencara la fermentació. En això és igual, a temperatura ambient, per a que ni el fred ni un calor excessiu, ¿vale?, trenqui aquesta fermentació que volem fer. I a partir dels 3 dies, si tu obris el pot i proves la verdureta, veuràs que el sabor ha canviat totalment, perquè este àcid làctic, ¿vale?, ja ha generat com este sabor més avinagrat, més intens... I ja tens així el que és la verdureta encurtida.
0: I tindríem la salmorra. No li afegim vinagre? És a dir, quan els comprem de compra la salmorreta, la vinagreta i això, té vinagre.
1: Però perquè això són en vinagre.
0: Ah, no és igual. No. En vinagre que encurtit.
1: Podria ser perfectament igual, però en aquest cas anem a fer-les simplement sense encurtides.
0: Encurtides.
1: Està.
0: I la col, que és de veres que ens costa incorporar-la entre la pudentina i allò i l'altre.
1: Exactament, però...
0: És una manera de menjar col fàcil.
1: Que no fa olor per a res. I al final, aquestes verduretes, que han de ser molt dures, veus que s'ablanen, que de sabor tenen un sabor superinteressant i molt intens, i per exemple, per a gent que li costa molt clavar verdures al sopar perquè li dona perea, si tu tens el tarro ja ficat, te fas una tortilla i agarres un potet en 4 o 5 varietats d'estes, ja tens a lo millor una guarnició superdigestiva.
0: Ja sé què vaig a fer esta nit, i la setmana que ve, allà el divendres, o el dissabte, el cap de setmana...
1: I per acompanyar la cerveseta o el vi del cap de setmana...
0: No li vaig aixecar i un trosset de floricol en salmorra. Gràcies per acompanyar-nos, Clara, i per cuidar-nos.
1: Adéu, Montse.

Els bons consells de nutrició de Clara Llorenç ens acompanyen cada setmana al programa, en el que també té el seu protagonisme un jove valencià de 36 anys. Lela va aparèixer en la seva vida fa 8 anys. El seu cas no és genètic, és esporàdic, que és el nom que rep si no se sap l'origen de la malaltia. Fran ha sigut protagonista d'un documental sobre la seva vida convivint amb la malaltia de Lela, on escoltem i vivint junt a Fran i la seva família el seu dia a dia, un documental titulat Cada dia és un regal.

0: Que bellesa de cançó, esta cançó tòxica d'Izal. És una de les cançons favorites del protagonista dels següents minuts de programa. I per això, en el seu homenatge, he volgut començar amb esta música. Parlem de Fran Vivó. Fran és un jove valencià de 36 anys que fa 8 anys va aparèixer en la seva vida Lela. Escoltem ara la veu de Fran en el fragment d'un documental. És un documental molt especial sobre la seva vida convivint amb la malaltia, amb la Ela, on escoltem i vivim junt a Fran i la seva família. És un documental titulat Cada dia és un regal.
1: L'any passat, justet per aquestes dates, la meva família i jo farem el nostre últim viatge a la naturalesa en estat pur. Mai oblidaré aquest tormentó que quasi arrenca la tenda de campanya. La ruta que me vaig obstinar a la fer. I jo en la meua moteta. Vos podeu fer una idea del meu nivell de bogeria. Heu vaig disfrutar com mai. Les mans estaven dient les seves últimes paraules i no deixi passar ni una oportunitat per a volar el dron. Eixe viatge marcà l'inici d'una unió més forta entre nosaltres, perquè sabíem que anàvem a haver de remar més. I és que en esta vida està tot mesurat per a que la història quadre.
0: El documental se diu, com vos dic, Cada dia és un regal, ara en parlem d'ell. La veu de Fran la podem escoltar en aquesta claredat, gràcies a l'avanç brutal que ha suposat la intel·ligència artificial. I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este Cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada de punt.
2: Hola, bona vesprada. Bueno, què tal?
0: Encantat de saludar-te, també amb una abraçada molt gran i a tu i a tota la família, i per descomptat també a Fran. Com està el xicón?
2: Igualment, Ximo. Pues mira, Fran està, diguem, estable en quant a la seva malaltia general. El problema més greu que té ara és que la comunicació la té molt dificultat ja. Ell, hasta fa uns mesos, podia comunicar-se a través del lector ocular, parlant a través de les seues redes, comunicant-se i utilitzant tota la tecnologia que ens ofereix l'actualitat i sanitat. Però la dificultat més gran pues ara està en que ja no pot escriure en el comunicador i se fa més difícil la comunicació. Però tant així i tot, ell està més o menys estable i acceptat en la vida que li ha tocat i està molt satisfet de tots els avanços que s'han pogut fer a través d'ell o utilitzant-lo a ell. Això és fonamental per a ell.
0: La tecnologia, ara ens parlaràs, és un... Home, dic un miracle perquè és un lloc comú que utilitzem, no? Però el treball de la tecnologia, això abans que ha suposat, no? Poder tornar a escoltar a Fran a través de la intel·ligència artificial en el documental, ara ens contaràs. Però també volia, Paco, que me contares com esteu la família, perquè crec que ara mateix esteu contents, i no només pel documental, que entenc que és de veritat que és un treball que és una joia, ara en parlarem, però crec que teniu també bones notícies pel que fa a les ajudes en el dia a dia. Conta'ns.
2: Sí, mira, estos dies tenim un cúmul de notícies bones, com fa molt de temps que no hi havia.
0: M'alegro molt.
2: Principalment, pues, que per fi, després d'una gran batalla de 8 anys que portem, nosaltres, al costat de les famílies, al costat de les associacions, especialment la nostra associació valenciana d'ELA, Després d'aquests 8 anys ja podem dir que vam fet realitat que se fiquen en marxa aquestes ajudes en la nostra comunitat valenciana, en algunes més, i esperem que pront ho siga en tots els territoris, però en la nostra comunitat i especialment en el que correspon a Fran, pues, hi ha alguns més, però parlem per Fran en aquest moment. Ja t'he concedit el grau 3 plus de la dependència extrema, que és el que una de les principals demandes de la Lleiela que es comença a veure ara. Després de des d'octubre 24 que s'aprova la Lleiela, pues encara es comencem a veure la llum ara.
0: Claro.
2: Des d'aquell entonces han mort vora 2.000 persones sense rebre les ajudes que la llei es concedeix i no les han pogut veure.
0: Sí, com però no poden ser conscients de veritat, no? Que a l'hora de firmar unes ajudes el patiment, en este cas les vides també, no? Que podien haver-se alleugerit. En este cas, a més, sí. Tinc entès, Paco, que l'ajuda també ve... tot ajuda és bona, però quant a més són mans, no? Són ajudes...
2: Sí, la veritat és que...
0: Són persones que d'alguna manera sí. Se van integrar en el dia a dia de la família, no?
2: Sí, és una cosa que, bueno, ja saps, de moment, pues, som... pioners en la comunitat valenciana pràcticament en posar avant que en funcionament real en posar en marxa aquestes ajudes que són fonamentals per a la vida dels malalts d'ELA que decideixen que puguen decidir lliurement, perquè això és molt seriós, perquè si no existís aquesta ajuda com no existís fins avui, si no existís, les persones que decideixen viure o seguir visquent després de la traqueostomia, quan se necessiten ja l'assistència 24 hores, pues que puguen lliurement triar si volen seguir visquent perquè van a tindre una assistència necessària. De l'altra forma, no se pot triar vida o mort lliurement, s'ha de triar la mort. Per què? Pues perquè saps que no havia cuidados 24 hores posteriors a la traqueostomia. Entonces la gent no podia triar lliurement seguir visquent o no.
0: Estic escoltant, Paco,
2: pas, i... És un pas de gegant.
0: És un pas de gegant, és molt important.
2: És un pas de gegant en, no sol esperar per a la ELA, totes les malalties de curs irreversible, pues també van, quan se desenvolupa això també van entrar ahí i és fonamental, no? Que n'hi ha que això pues posa una dignitat en les persones que se veuen en els ànims de seguir visquent en aquesta situació o en qualsevol, no? Qualsevol situació difícil.
0: Entenc. No me dona, Paco, per a imaginar com un pare transita per este pas tan estret de la vida, no? Quan estàs parlant-me de la decisió, diguem, totes les garanties del teu fill de que vol anar-se o no vol quedar-se. No me puc fer una idea de lo que esteu passant, Paco. No me puc fer una idea.
2: Clar, nosaltres estem secundant la seva decisió de vida, de lliure. Yeah. I no és que no respectem les decisions de qualsevol persona, perquè nosaltres estem secundant la seva decisió a pesar de que fins avui no ha hagut ajudes per a l'assistència per a ell, més que un assistent que teníem per els matins que donava la llei de la dependència que n'hi ha fins ara. Entonces estem secundant-lo a ell, estem i comprenem, nosaltres hem pogut fer això perquè som una família unida, som una família nombrosa i hem col·laborat tots, cada un des de les seues possibilitats, hem portat avant això, que sense esta voltant de família no haguera pogut dur avant.
0: Una unió de família, encara Paco...
2: Encara que sí. Fran haguera volgut seguir visquent, perquè no teníem l'ajuda, i ho hem fet 24-7, tots des de casa.
0: Tot el que haureu lluitat la família, el que haurà fet falta. Absolutament.
2: I això ha sigut a base de desestabilització familiar o de baixes en treball, excedències, una història molt llarga de 8 anys que portem a Xina, no? Però que per a nosaltres ha valgut la pena si podem secundar el seu amor per la vida, que també és el nostre i l'han fet nostre també, i ella ha volgut dedicar esta vida en la situació en la que se troba com un propòsit de donar a conèixer i donar visibilitat a aquesta malaltia i com ser una paraula d'ànims per a moltes persones que no soles en situacions d'ELA, sinó en situacions de grans dificultats que s'atravessen per la vida totes les persones, no soles els malalts d'ELA, ser una paraula ahí per a moltes persones i com ho ha sigut i com ho segueix sent des que obrigué el seu canal d'Instagram on hem clavat allí la nostra vida familiar, l'hem obert allí a totes les persones que han volgut preguntar, consultar i informar-se a lo millor o demanar ajuda o demanar qualsevol referència en quan una persona es comença en la ELA i no sap què fer ha sigut un temps molt de comunicació amb moltes persones.
0: I en aquest propòsit de vida de la família i de Fran està també este documental Cada dia és un regal, sí. que és una frase del mateix Fran, i en el que heu pogut mostrar-nos el seu dia a dia, també el vostre, i a més poder tornar a escoltar la veu de Fran a través de la intel·ligència artificial. Com va ser això per a la família? No?
2: Bueno, pues mira, este equip maravillós de Barre Produccions, en tota la seva delicada i sensibilitat, des de que mos coneguerem per relacions de l'hospital i tot això, per mig d'altres persones, ens preguntaren si podrien destacar-se ahí en la nostra vida i nosaltres els deixarem entrar i en tota sensibilitat han fet esta que porten vora 5 anys gravant-nos, no cregues tu,
0: Claro, 5 anys.
2: I han anat a puestos emblemàtics, allà on els hem dit que és important gravar, allí que s'han presentat. A la muntanya, a l'Alto Tajo, que és on faran a treballar, perquè no sé si vos ho heu dit, que és bombero forestal.
0: Sí, ho sabíem, sí.
2: I a tots els puestos emblemàtics de Fran, allí s'han presentat, allí han gravat, allí mos han gravat, allí han convisut amb nosaltres, i bueno, és una documental ple d'experiències, de visibilitat, d'enllaçar temàtiques d'una forma molt, molt, molt ben estructurada, temàtiques humanes, socials i sanitàries, no? Tot allí junt, perquè parla de tot, dona l'aspecte humà, l'aspecte reivindicatiu, l'aspecte sociosanitari. És un documental, vamos. I la guinda final del documental, que ja vingué en les gravacions ja que ens estàvem fent barret ja avançats, la guinda final va ser que se trobaren en esta persona que es diu Jordi Linares, que és el director del grup d'Ebrahim, de la Universitat Politècnica de València, i se posaren a participar en algo en el documental, com ho comentaren ells, i pensar en fer això, que poder, a través de arxius antics o arxius de WhatsApp, arxius de veu de familiar, de vídeos antics de Fran, pues de a partir d'uns quants arxius pues em poguerem, per mig de la intel·ligència artificial, poguerem traure i clonar la seva veu. De manera que la guinda final que ens sorprengueren fon que el fil conductor del documental el va comentant Fran en la seva veu. I és impressionant.
0: És impressionant. Cada dia és un regal, com diu el mateix Fran.
1: Tinc moltes coses pendents, però estic aprenent a viure la vida amb els límits que m'imposa i agraint cada moment viscut. Intenta disfrutar el present. Cada dia es converteix en un regal.

0: abiertos de vidas.
1: Que cada dia es convertís en un regal. Que això te ho diga el teu fill en estos anys complicats que esteu passant. No sé com se te queda l'ànima. No sé si te cap en el cor més amor, Paco.
2: La veritat és que sempre s'han enamorat d'altres. Ara, pues, és com si a vegades dic, ostres, que ja s'han acostumbrat a això, però és que, sí, és que sempre és nou, no? I veient a ell, veient quan, si veres quan ell ja no pot tindre expressió ni siquiera parpadeja. Però quan mos passaren el primer arxiu que havien passat al programa este i podrem escoltar de nou la seva veu, va ser brutal.
1: I el dia que anem al concert d'Izal, estem escoltant música d'Izal durant el programa, que això va ser un dels moments també, dius, buf, no?
2: És el seu grup,
1: és el seu favorit,
2: el que mos ha fet a tots seguidors d'Izal, i un dia el portarem, el que tenia el concert, l'últim concert que feu en València, ahí en la ciutat de les Arts, mos van clavar allí. I com te di abans, Barret, una cosa important que anem, pues ells allí que vingueren a gravar tot.
1: Bueno, estem comentant, clar, dius Barret és una productora valenciana, molt reconeguda, sí, en col·laboració també amb l'associació de la d'Ela, d'Adela, que també hi ha una gent en Adela. Bueno, què vos vaig a contar a vosaltres, no? Nosaltres també tenim certa connexió també amb ells, i és una gent...
2: Com ja havia dit abans, sí, la nostra associació valenciana Adela, que és en la que hem participat en tot, i ara que volem i apreciem molt en el seu director de CAP, José Jiménez, i la veritat és que a través de l'associació han fet tot el que han instaurat, la carrera solidària de l'Ela, si en Benaguasil, tot el que se recauda, sempre han fet recaudacions per a l'associació, sempre treballant en la visibilitat i acompanyant en el que se pot a través de les redes i a través de les activitats múltiples que han fet en estos 8 anys. Pues ahí en Adela sempre,
1: clar que sí,
2: que ara pues també pertanyeix a la Confederació Espanyola de Conela, que i a través d'ahí pues tota la visibilitat i tota les parlamentació en el govern perquè això se poguera dur avant ràpidament, pues cada un està fent la faena des dels seus àmbits i entre tots pues se porta avant això.
1: Gràcies per obrir la vostra casa, gràcies per obrir la família també, les emocions, el vostre dia a dia en este cada dia és un regal que ha fet Barret en la seva sensibilitat habitual. Seguir espentant les ajudes a investigació. Sé que també es parla en el documental del treball que està fent en la FE, dels avanços que s'han fet i que este regal de cada dia, que és este documental també del teu fill Fran i de tots els Vivó, pues servisca per a continuar espentant la investigació, que és molt important per Fran i pels que vinguin darrere també, no?
2: Sí, sí. Això és el principal, perquè ja saps que, per exemple, en lo de la veu, no? Que és una més meravella.
1: Que és este documental també del teu fill Fran i de tots els Vivó, pues servisca per a continuar espentant la investigació, que és molt important per Fran i pels que vinguin darrere també, no?
2: Sí, sí, això és el principal, perquè ja saps que...

0: el lector ocular, pues puguen escoltar-se en la seva veu cada un. I això se va desenvolupar i aquest programa a través d'aquest equip de la Universitat Politècnica. I, vamos, això per a ells, sabent que no pa gastar directament. L'únic per escoltar-se és pues, que ell mos dicte algun text o alguna frase que se comuniquem en el poc moviment ocular que li queda, assentint sí o no a si li preguntes de lletrejar una paraula, una I si formes un text, pues sí, això ho podem nosaltres passar al programa i ho pot sentir en la seva veu. Ja. Però ell directament ja no ho pot utilitzar en tot el seu potencial, però està molt content de que...
1: Ja. Dels molts llegats, no? Que deixa sí. el vostre fill, el vostre Fran. Vivós, sabem que serà fotut i que serà dur i que serà un pas estret i que sí que... Però en la mesura que esta casa, esta ràdio televisió pública vos pugui acompanyar, pues ahí estarem. També el poble de Benaguasil i tanta gent a través de cada dia és un regal, que continuï sent cada dia un regal en la mesura del possible per al teu fill Fran i per a tota la família, Paco.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres, a Punt i a tots vosaltres.
1: Un abraçament.
0: I esperem que en pronte... Ja anem sabent on se va poder reproduir el documental. Pronto anirem anunciant-ho.
1: Doneu-nos informació i així li farem la difusió que cal, Paco.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies a vosaltres, bonicos. Per a rematar esta selecció de millors moments de la vesprada a Punt, que millor que fer-ho amb bona música. En este cas, en una de les cançons favorites de la nostra Carme Juan, un tema propi del seu repertori, que per al programa va versionar amb lletra en valencià una tendra cançó d'amor que se titula Ocupes el meu pensament.

0: A mi m'agrada més en València.
1: Ai, mira! Ja, això dic, quan s'ha guanyat, he dit el disc en València.
2: Has de canviar el...
0: Que gran de Nacho, que cançó més bonica, eh? Gràcies, quin regal, que xulo.
2: Molt xulo.
1: Gràcies bonico, a vosaltres.
0: Molt bonico, que ben entonada està i que cançó més inspirada, més bonica.
2: I el recorregut per la música de Castelló, hombre... que era el que te faltava, saber empadronar-te allí, Ximo Rovira.
0: Me va encantar, la veritat, és que sí, me faltava este recorregut per algunes bandes que, de fet no coneixia.
1: El punk
0: que...
1: rock de Castelló l'has d'estudiar. Sí,
0: molt molon. Pues moltes gràcies, Carme. Fins la setmana que ve a portar-nos més bona música, més inspiració.
1: Fins dilluns.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta i com a mesura preventiva unes 45.000 dosis de les vacunes destinades a combatre, entre d'altres, la difteria tetan, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta, que no estiga vacunada, com les persones migrants. Alejandro Molés.
2: Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per evitar la potencial propagació de malalties.
0: Comença el nou curs polític després de les vacances d'estiu. El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per a analitzar la situació a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
2: En acabar la trobada del Consell de Seguretat Nacional començarà el Consell de Ministres, on esta vesprada i des de Ceuta el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat el que s'aprovarà per a fer front a la crisi migratòria. L'escoltem.
3: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
2: I al Congrés demà comença la ronda de compareixences de 8 ministres arran de la crisi migratòria de Ceuta. La primera intervenció serà la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Però avui, en les últimes hores, qui ha calfat l'ambient polític ha sigut el ministre de Transports, Òscar Puente. Li han preguntat si es veia com a successor de Pedro Sánchez. No ho descarta, però diu que ara el que controla el joc és Sánchez.
4: Yo no creo que yo sea ese jugador, no creo que yo tenga que jugarme la última pelota, haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara, faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez.
2: Mentrestant, el PP ha reunit avui la cúpula directiva a Gènova per a reforçar l'estratègia a seguir durant este curs polític. Escoltem el portaveu Borja Semper, que parla de degradació institucional.
5: Y es que la degradación política e institucional a la que este gobierno está sometiendo a España sigue sin tocar fondo. Que el presidente Sánchez haya batido otro récord. Que haya batido el récord de un presidente del gobierno de vacaciones en 32 años.
0: La Unió Llauradora xifra en més de 14 milions d'euros les pèrdues directes ocasionades per l'episodi meteorològic de dijous, una sèrie de tempestes amb esclafits tèrmics i fortes ràfegues de vent i pedra que, com saben, van afectar especialment, amb especial incidència, les comarques de la Ribera.
2: L'organització agrària ha dut a terme una primera avaluació sobre el terreny que situa en més de 6.500 hectàrees la superfície agrícola afectada, sobretot de caquis i de cítric. Davant este panorama, esta és la proposta del secretari general de la Unió Llauradora, Carles Peris.
6: La organització propone a Enesa y Agroseguro adelantar al 1 de agosto el inicio de las garantías por adversidades climáticas, incluido el viento, y que la conselleria habilite ayudas para el sector.
0: En l'actualitat esportiva, el Llevant ja ha inscrit el central austríac en Dugwe en la plantilla, quan falten menys de 2 hores per al començament del partit de l'equip granota al Sadar contra Osasuna. El jugador ha viatjat este matí amb l'expedició granota cap a Pamplona, així que tot apunta que Luis Castro podrà comptar amb ell per a este duel, que podrem escoltar en la sintonia del Punt a Punt, en una transmissió que començarà a les 7 i 5 de la vesprada, un partit que començarà a les 7 i mitja. A més d'inscriure en Dugwe, el Llevant, per cert, ha donat de baixa Karim Tundé, que està en la rampa d'eixida cap a la Lliga anglesa, cap a la segona divisió anglesa, concretament cap al West Bromwich Albion. Així està el món a estes hores, així ens ho conta A Punt Ràdio.
1: Som A Punt.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
9: Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som Apunt.
10: Com es transforma el silenci en cançó? Esta és una de les preguntes més complexes que se li pot fer a una música. Si la formulem, descobrirem que estem encetant un recorregut a través de les seues pel·lícules i llibres preferits, de les seues vivències i referències, de les seues emocions. Ara sentiràs el relat d'un trajecte musical apassionant que tractarà de respondre a aquesta qüestió. És hora d'omplir el silenci i viatjar allà on naixen les cançons.
11: Hola, sóc Esther i avui descobrireu d'on naix la inspiració per a fer les meves cançons.
10: Esther va obrir les ales amb 20 anys i 4 cançons. Uns mesos i moltíssims concerts després, la seva motxilla es va omplir amb vivències i emocions per a un segon àlbum que li ha demostrat que el camí serà molt llarg. Abans que continuï, fem una parada per escoltar com ha creat el seu imaginari a partir de 4 temes d'una discografia que s'acaba d'enlairar.

La tristesa ha sigut, confessa ella, el motor de la seva creativitat. Una tristesa pròpia que, quan passa pel filtre de la guitarra, sempre troba un poc de llum. És després de dinar, amb un cafè encara tirant fum i el sol mandrós de migdia, quan la seva inspiració està més inquieta, sobretot si és dimecres.

0: Esther, conta'm, per què volies parlar dels dimecres?
1: És que els dimecres sempre han sigut un dia molt especial en la meva vida en general. Quan era més menuda, d'alguna manera era com el dia que anava a classes de música, no? Sempre passaven coses els dimecres. Però ara que m'he fet més gran i no sé quan, des que me'n vaig venir a València, dimecres era el dia lliure de la uni. I llavors era com aquest dia que tenies, que et prenies de descans en mig de la setmana per a fer totes les coses que no podies fer els altres dies. I ara que treballo, d'alguna manera, és com un dia en mig de la setmana que em dona la possibilitat de respirar un poquet i em dona la possibilitat de, pues, com dia abans, fer les coses que no faig els dies caòtics i de trobar-me amb persones que potser no em podria trobar en aquests dies caòtics i viure més la vida emocional.
0: Tu, a més, vas néixer un dimecres.
1: Sí.
0: I anaves a classe de música els dimecres.
1: Sí.
0: O sigui que és un dia màgic en la teva biografia. Bé, abans de continuar, jo volia dir que la convidada d'avui per a mi és molt especial perquè jo tinc la sort, el privilegi de treballar mà a mà amb ella com a productor de la seva música. No és esta la raó per la que està sentada així perquè Esther és una de les cantants més prometedores de la nostra escena musical, és una de les veus amb més futur de la nostra música i per això, per emocionar-nos amb ella, amb les seues cançons, està així. Comentàvem en la introducció que el desamor o la tristesa t'espenten habitualment a compondre. Esta cançó és un cas prou clar, no? Un bon exemple.
1: Crec que no cal donar massa explicacions. Si escoltes la cançó i et fixes una mica en la lletra, se pot saber perfectament. I tampoc és algo especial, vull dir-te. No és algo que només me passi a mi, però al final, d'alguna manera, l'alegria és algo que expresso molt en el meu dia a dia i la tristesa és algo que em costa una miqueta més. Així que fer cançons com esta m'ajuda una mica a treure-ho.
0: Quan més concreta és l'experiència que contes, més possibilitats hi ha que algú s'identifiqui, encara que sembli contradictori, veritat?
1: 100%, sí. Però perquè al final també t'ho crees en el teu imaginari i t'ho portes al teu lloc. Quan és algo tan general, també passa, però no sentes l'artista tan prop de tu, jo crec.
0: Recordes quin va ser l'impuls que et va fer agafar la guitarra per a compondre esta cançó? Era un dimecres quan la vas compondre?
1: Era un dimecres.
0: No podia ser d'altra manera.
1: No podia ser d'altra manera. I va ser un dimecres que pues, jo havia de quedar amb una persona i no va passar. Entonces, d'alguna manera, me vaig ficar com en eixe suposat cas que no tornés a passar i va sortir això. I, bueno, d'alguna manera va ser una mica premonitori, no? Però...
0: I d'ahir això de dimecres i no estàs.
1: Sí.
0: No? Normalment, compons amb la guitarra i la música i la lletra van juntes, no sempre en el mateix sentit, en la mateixa direcció, que ve primer, cada vegada una cosa...
1: És que de normal me passa que pues, me ve una frase com en una entonació i així, i entonces intento agarrar la guitarra, intentar pues, portar-ho d'alguna manera i intento deixar-me fluir prou en quant a lo que és a la lletra i deixo que passen per mi totes les emocions que m'han portat a aquesta frase o que m'evoca aquesta frase i a partir d'ahir pues, ja vaig construint-ho. Però sol venir una mica tot de la mà, després ja fas modificacions, sobretot en la lletra o en la melodia, més a nivell de producció, però me sol venir tot prou d'una, més que res perquè de normal quan canto, quan compong la cançó, la manera en la que la canto ve derivada de com la sento, no? Entonces, lo que sento és lo que escric.
0: Clar. És com si les paraules portaren enganxat una melodia, no?
1: Sí, me passa una mica així. Després venen i me tiran la casa per la ventana i me posen idees noves, me poses idees noves, sorgeixen idees noves, però al principi l'origen sempre és una mica aquest.
0: L'essència és aixa. I tenim la sort de poder sentir com va néixer esta cançó amb la teua guitarra i la teua veu.

0: És molt bonic poder sentir, no? Com naix la cançó, la seva essència, en el seu format més pur, no? sense artificis, només veu i guitarra. També és bonic veure com ha canviat.
1: Claro. No? Sí, però és guai, l'escoltava, crec que fa temps que l'escoltava este audio. I d'alguna manera té un algo, no? L'escoltes i dius, ai, no sé.
0: Claro, és
1: no, que... Me transmet algo que m'importa com en eixe lloc i...
0: És que la màgia de la cançó ja està en eixe àudio. La gràcia d'aquestes coses és de poder sentir estos documents inèdits, òbviament, perquè després els músics no anem publicant les nostres gravacions del mòbil, però la màgia de tindre accés és poder veure com en eixe àudio, tot i que, òbviament, la gravació està feta amb un dispositiu d'ús diari i està tocada fins i tot a un tempo que va variant i els acords encara estan balegen, però l'essència i la melodia i la màgia ja estan ahí, no?
1: Sí.
0: Tu també ho perceps, suposo, sí, quan la sents.
1: 100%, 100%. És molt bonic.
0: Esta cançó forma part del teu segon disc, del teu primer llarga durada, amb títol Les cartes que mai vaig cremar, publicat a finals de 2022, quasi dos anys després que debutares amb el teu primer EP. En este temps has rodat moltíssim, has fet moltíssims concerts, has eixit de gira, has descobert un ofici itinerant com és la música i... T'ha resultat inspirador tot això que has viscut? Creus que en el teu disc està tota aquesta experiència tan gran que has viscut en este temps?
1: Jo crec que sí. De fet, si l'escoltes, fa molta referència a concerts, a persones que he conegut al llarg d'aquest temps. Inclús hi ha cançons que han nascut dies concrets, com per exemple el dia que vam gravar la cançó de Beta, del disc Beta, Somnis. Uh-huh. Eixe dia va néixer Transversal.
0: Uh-huh.
1: Entonces, és com, sí que crec que d'alguna manera, encara que no sigui tan que no ho pugues comprovar per si, detrás hi ha una història i detrás sí que està molt relacionat en tot aquest procés que jo he viscut, en tot aquest any llarg, bueno, dos anys, mentira, que porto fent música i que porto dedicant-me un poquet a això.

0: Que bonica és la tornada de dimecres, veritat?
1: Per a mi sí.
0: I quina força té el concepte de però és dimecres i no estàs, no?
1: Al final és que és això. Al final arriba aquest dia màgic de la setmana, aquest dia que te transporta algo més que no només el que diem abans, ser productiu, i que no estigui aquesta persona que te transmeti aquesta calma bonica dels dimecres, no? Que t'acompanya en aquests dimecres. Sí.
0: És molt bonic com en la cançó els instruments quasi desapareixen per a centrar tota l'atenció en aquesta frase que és la que major càrrega poètica
1: sí. I
0: emocional per a tu també. Jo crec que és, i que estiga sentint-nos, se n'adonarà, sentint-te parlar, que en les teves cançons estan totes les teves emocions.
1: És que sempre sona així. Al final, les meves cançons parlen de les coses que jo visc. Entonces és impossible que no estiguen totes les meus sentiments i totes les meves emocions ahí clavades. No serien les meves cançons, no seria jo.
0: Doncs jo crec que és hora d'escoltar completa esta meravella que és Dimecres d'Ester.

0: Este era el teu primer disc, el vas escriure amb 20 anys, una miqueta més. Amb quina edat et vas llançar per primera volta a la llibreta a escriure uns versos?
1: Jo era molt joveneta.
0: Com de joveneta?
1: El primer de l'ESO, no sé, 11 anys, 12.
0: 11-12 anys.
1: Més o menys. I era, o sigui, era horrible i alhora era superbonico perquè només escrivia de que m'agradava cantar. O sigui, jo de l'únic que escrivia en aquest moment era de que m'agradava cantar. I a poc us vaig començar a escriure pues, altres coses, no? Que és l'amor, de quan te pilles d'algú i coses, d'adolescent i preadolescent, i de no adolescent, o sigui, ara faig el mateix, no? Però pues, d'una perspectiva molt més innocent. Però va ser entonces, perquè se va juntar amb mi un moment de la meva vida en el que jo portava molts anys fent música, per causes de la vida vaig haver de deixar-la de fer, i va ser la meva manera de continuar en ella.
0: Jo crec que el teu primer amor de veritat va ser la música, sense ningú dubte, de veritat.
1: Sense cap dubte. Sí, 100%.

El primer disc d'Esther està ple de sorpreses com esta. Lluny de la foscor, cançons com El teu llibre preferit construeixen un refugi acolorit i lluminós on es celebra la senzillesa de l'amor i l'amor a la senzillesa.

0: Esther, d'on naix el teu llibre preferit?
1: El teu llibre preferit naix de... Bueno, jo havia passat com un temps una mica mal i era com... Ara m'estava plantejant en aquest moment... Vale, jo ho he passat molt malament a nivell emocional perquè m'han fet saber què és el que no vull, no? Com no vull estimar, com no vull tenir una persona. I aleshores vaig voler com d'alguna manera dir, vale, però què és el que vull? Em vaig intentar posar-li paraules a realment què és per a mi l'amor, com vull estimar i com vull que m'estimen, no? I en aquesta recerca va sortir el teu llibre preferit, que al final, com tu dius, parla de l'amor quotidià, de l'amor senzill.
0: És curiós perquè ho has dit. Va ser pensant què no volies, vas descobrir què volies. De vegades és un mecanisme per a saber el que volem, saber què no volem. No?
1: Claro, al final, si ja estàs cansada de que et facin entrar en bucles horribles, de patir, d'haver de estar tot el rato demostrant que tu eres suficient, això no és estimar a ningú, això no és entrar en una relació, bueno, relació de qualsevol tipus, no? Bé, o sea, no estic a favor d'això perquè el patiment no entra com una possibilitat en el meu cap quan parlem d'amor. Entonces, per a mi lo més important de l'amor i de les relacions afectives és això, anar a les coses senzilles, a les coses quotidianes, a això.
0: I això t'ho plasmes en esta cançó. A més, amb un llenguatge clar, senzill, no? Que no acudís massa a les metàfores, sinó...
1: No sense.
0: És quasi costumista, no? A escenes quotidianes, com tu deies.
1: I tot i així, tot i que pareix tan senzill, realment no va ser gens. Perquè intentar posar paraules a totes aquestes coses que realment estan dins de tu, però que és difícil que surtin, que els has de donar paraules, que els has de donar forma, no és fàcil. I, de fet, en aquest moment quan la vaig fer va ser super alliberadora, però no va ser estar molt de temps després construint relacions amb altres persones que vaig dir, ostres, és que el que estic buscant ara, sense adonar-me'n, és el que deia jo en el teu llibre preferit. O sigui, realment sí ho sento així.
0: Una de les teus grans referents, jo ho sé, és Miley Cyrus. Per què? Conta'ns, què ha suposat per a tu?
1: Ai, és que al final, jo he nascut en el 98, jo m'he criat en Hannah Montana, en Disney, i en totes aquestes referents dels 2000 llargs, no sé, per mi Miley Cyrus, quan jo començava a entendre... Bueno, jo feia classes de música, no? Entonces tornava a casa i a la tele hi havia una xavala que cantava, que es ficava una peluca i cantava cançons que connectaven molt amb mi, que me flipaven i que me sabia sense saber massa anglès, no? I, de fet, un dels primers, si no el primer, el primer disc que jo vaig demanar va ser el primer disc de Miley Cyrus. Que encara el conservo a dia d'avui.
0: Com es deia el primer disc?
1: No, ara no.
0: Jo tampoc.
1: Tinc molta mala memòria per això. Break, no sé què, no sé, sí. Va por ahí.
0: Quines són les cançons que estaven en el disc?
1: La primera és la de Seven Things, Driveway, Goodbye...
0: Sí.
1: I claro, era molt guai, era super inspirador. I veure-la també, com, a mesura que, per exemple, en la sèrie avançaven les temporades, o ella anava fent discos, anava creixent, jo també anava creixent, i entonces creixia paral·lelament amb ella, claro, com de les persones que creixem, no alhora, no? Però d'alguna manera jo la veia en aquest procés. A més, la tia pues, ha passat èpoques molt bones, molt roïnes, més difícils. I tot i així, en totes elles, jo he estat molt connectada en el que ella anava fent. I m'ha inspirat molt també a l'hora del gènere musical. O sigui, la música que ella feia i la música que continua fent a mi m'encanta i me connecta molt a mi mateixa i sempre ho ha fet.
0: Has comentat una cosa que a mi em sembla molt bonica i és que tu creixies com a persona a mesura que ella creixia com a artista. No?
1: Claro.
0: I tu la seguies i és important el que dius, que en totes les seves etapes tu has trobat una complicitat o una referència. No?
1: Sí, i això és molt guai. I al final, jo què sé... no està mal dir que t'agrada Hannah Montana. Jo a dia d'avui, si m'avorreixo un dia, me poso el Disney Plus i me miro un capítol de Hannah Montana. I sí, i m'agrada. I no sé, és que és algo que connecta molt en mi i en l'Esther de més menuda i en l'Esther actual, que l'Esther actual és la que és, però és la que era de menuda. I no sé, és molt guai. I jo no tinc pudor de dir que m'agrada Hannah Montana ni Miley Cyrus. I m'agrada I ho faig públic. M'agrada Miley Cyrus, sí, m'agrada.
0: I fas molt bé. Jo crec que mai s'ha de renegar dels referents que han sigut importants en alguna etapa de la nostra vida i que ens han format com a persones i com a músics. Tot claro. I que, a lo millor, al cap del temps ja no són la música que més escoltem. En el teu cas pot ser fins i tot sí, perquè, com tu dius, has evolucionat en paral·lel. Però jo crec que és important no avergonyir-se de les referències que algú ha tingut. Una cosa que també estava clara en la gravació del teu primer EP era que la composició d'arranjaments havia d'anar molt enfocada a que el que destacara i el que estigués en primer terme fora la teua veu i la teua melodia, no? Jo crec que això era una cosa que tu també tenies molt clara.
1: Sí, sí, 100%.
0: Perquè al cap i a la fi era la millor manera de presentar-te.
1: Claro, al final, si vols que la gent se'n recorde de tu, no? És... Ha de tenir molt fàcil, molt clar, molt a la seva cara, com tu dius. Sí.
0: Però ara la cosa ha evolucionat, no? En el teu disc, en el teu darrer disc, musicalment ha hagut un salt, no? I ja no ha hagut tant el desig de que la veu fora únic protagonista, sinó que ja s'ha fet una instrumentació més completa.
1: Sí, però perquè al final també crec que totes hem crescut, hem madurat i al final tampoc estem en el mateix punt de la vida. Jo no estic al mateix punt ara que entonces, no? I també aspiro a més i si tinc la possibilitat, si tinc l'equip que m'ajuda a fer-ho i que em dona la possibilitat de fer alguna cosa més gran, més potent, és molt guai, sobretot quan comptes un equip de persones amb tant de talent.
0: Tornant a la cançó del teu llibre preferit, tinc entès que aquesta cançó naix d'una conversa també amb una amiga.
1: Sí, amb Paula. Paula és la meva amiga de tota la vida. Des de l'institut. Ara fa temps que no mos veiem i no sé, és com a... M'he ficat trista perquè ella està a Barcelona i jo estic aquí. No està lluny, però el
0: però
1: temps...
0: tampoc està a prop.
1: No està a prop i la vida és una mica difícil, sobretot quan ja comença la vida laboral. Però sí, ella ha estat sempre al meu costat i en el primer EP m'ha ajudat molt en les lletres.
0: Paula ens ha contat com va ser l'experiència d'ajudar-te a fer la lletra del teu llibre preferit.
2: Jo del procés com d'escriure el teu llibre preferit me'n recordo molt com d'anar a casa a Vinaròs i allà sempre com que fem unes sobretaules super, super llargues i just allà Esther em va ensenyar Monstres primer i després em va dir estic mig escrivint una cançó però no sé molt bé com continuar-la i me'n recordo de dir-li com però què vols dir amb aquesta cançó, no? I me'n recordo que em va dir crec que vull explicar com vull que m'estimin i com vull estimar després de tot el procés que va ser també escriure les altres cançons. I crec que en aquell moment va ser com molt fort estar allà assentades a una casa que ens ha vist créixer escrivint doncs, el que volíem saber de l'amor i el que volíem transmitir de l'amor. I jo crec que és una cançó que et fa entendre aquesta manera, no? De jo vull fer això amb tu i vull estar allà. I a mi em va agradar molt poder doncs, formar part una mica, no?, de l'essència d'aquesta cançó.
0: T'emociones sentint a la teva amiga Paula?
1: Sí, claro, moltíssim. Ai, és que jo m'emociono molt ràpid, però al final Paula ha estat sempre ahí i està sempre ahí i és molt bonic, coses.
0: I com ella ho diu, el que volies era fer una cançó sobre com vols que t'estimen. I jo crec que ho vas a aconseguir a la perfecció.
1: Suposo, d'alguna manera.
0: Ara, després d'haver descobert els secrets d'esta cançó, crec que ha arribat el moment d'escoltar completa el teu llibre preferit.

Després de recórrer places, festivals i tot tipus d'escenaris, Esther ens oferia un pont musical cap al seu nou destí. Un bonus track, una finestra oberta al seu futur musical. Entre els seus dos primers discos apareixia esta mostra d'agraïment a la música que es titula 3x4.

0: Esther, quan vas compondre 3x4?
1: 3x4 la vaig compondre fa molt. És que la vaig compondre realment, crec que quan vam acabar de gravar el disc, els LP. Quan vam acabar de gravar l'EP. Just, i d'alguna manera, és que havia passat, no havien passat tantes coses, però havien passat moltes, realment, perquè, ostres, jo porto tota la vida fent cançons, volent cantar, volent, no? Entonces, pues tenir l'oportunitat de fer realitat així somni, no? Era molt guai, i va sortir ahir, va sortir entonces.
0: Va ser quan?
1: Un diumenge al matí, rotllo, sí, saps?
0: Això quan vas començar a assimilar tot el que estava passant.
1: Claro, sí, va ser molt bonic. Jo estava sola a casa aquí a València, i vaig agafar la guitarra, tal. És com, sí, és que el diumenge després d'esmorzar, aquest momentet ahí de migdia, de l'hora del vermut, també...
0: De ressaca
1: també,
0: emocional.
1: Sí, total. També és un moment super especial. I res, vaig agafar la guitarra i pam, pam, pam, vaig fer 3x4.
0: I de què parla aquesta cançó? De què diries que parla?
1: Pues parla de lo que dius, una mica de com... De mi mateixa, 100%, de... Després de tot el que hem viscut, després de tota aquesta oportunitat d'estar construint el que sempre he volgut, de desfer-me les coses roïnes i d'empapar-me de les bones, aprendre a anar al ritme de la vida, aprendre a anar al ritme del 3x4, ser constant i caminar, simplement caminar cap avant, saps? I d'alguna manera, com dius, també és un agraïment, perquè si no hagués passat tot el que ha passat, si jo no hagués tingut l'oportunitat de fer tot això, jo no seria la persona que era en aquest moment ni podria fer aquest camí.
0: Com tu dius, és una cançó molt, molt vitalista, molt alegre. Sembla un cant a l'alegria d'haver descobert precisament aquest camí, no?, del que parles.
1: Sí, totalment. Té un punt una mica melancòlic, no?, perquè pues, això m'he fet els monstres.
0: Però tu aquest punt el tens, pràcticament
1: sempre.
0: Sempre.
1: Soc un poc sad girl, però bien, sad girl bien. I no sé, per a mi va ser molt important aquesta cançó, la veritat, perquè... És com tu dius, jo portava una època que era com... M'estava costant no gestionar... He estat en un estudi, he fet una sessió de fotos, o sea... Anem a veure què està passant. I va ser molt bonico, va ser molt bonico. I la recordo molt, molt, molt de cariño aquest dia.
0: Jo crec que és una sensació i una emoció que deuríem recordar tots i totes. Però tu, amb aquesta cançó, crec que podries posar-te-la... I anar recordant, no?, aquesta sensació. Per a donar-te'n també de totes les coses que aniràs vivint, perquè has anat creixent i seguis creixent i seguiràs claro. Creixent. I 3x4 jo crec que sempre te transportarà a aquesta primera emoció de tot el que estàs vivint en la música.
1: De fet, quan la vam publicar, va ser com, ostres, és que la vaig fer fa lo millor un any, però és que ara tinc encara més sentit que mai, no?, oír-te. Ara, a més, hem començat una gira en banda, o sea, has tocat el teu primer concert a Catalunya, o sea, encara tenia com tot encara més sentit. I era com, després d'un any de gira, publico, o sea, o un estiu de gira, quasi un any, publico esta cançó i encara té més sentit que quan la vaig fer. És com, uau.
0: Hi ha una persona que t'estima molt, molt important en la teva vida, que va dir que esta era la cançó més tu que mai havies fet, no?
1: Sí, ma mare.
0: Ta mare. Doncs anem a sentir què pensa ta mare d'esta cançó de 3x4.
2: Vaig a contar-vos que vaig sentir la primera vegada que vaig escoltar la cançó de 3x4. Ella té un costum... que quan es fa una cançó es fa una videotrucada a casa i es la canta. I nosaltres després li donem el nostre pare. I en aquesta ocasió pues, va ser el mateix. Diu, aneu a escoltar la cançó més bonica que he escrit fins al moment. I recordo en acabar la cançó que estàvem més tres emocionats, estes plorant. I vaig pensar, ara sí, ara per fi comença a ser feliç. Ara per fi està aprenent a alliberar-se de tot allò que li ha fet mal. Està aprenent a caminar mirant, com ella diu, cap endavant sense mirar cap endarrere. El més important, sap d'on ve i on va, sap quines són les seues arrels. Que ara és ella, és Esther. És la cançó, penso que millor la representa.
0: Diu coses molt boniques, ta mare. Pepa.
1: És que ma mare, o sigui, és molt difícil que ma mare faci un audio, o sigui, això és molt fort, el que va aconseguir no va aconseguir ningú en la vida, És que l'estimo molt, ma mare és un pilar molt fonamental per a mi.
0: Les coses que diu són molt boniques i són molt certes. Eres una persona que té molt present sempre les seves arrels familiars, eres una persona molt sensible, com ho són els teus pares, per tant no tenies escapatòria. Això que conta que feu una videotrucada sempre que hi ha una cançó nova, l'escolteu junts, no?, i vos emocioneu junts. Jo crec que això és preciós.
1: Això al final ve de quan jo feia cançons a casa. jo que em feia cançons a casa, jo estava en una habitació i de cop, quan me motivava, era com... Sortia jo al menjador amb la guitarra de... Vaig sentiu, a cantar alguna cosa. Però, claro, ara no els tinc.
0: Clar.
1: Entonces, lo més fàcil és WhatsApp, videotrucada.
0: I sempre responen, no?
1: Sí.
0: Coneixent els teus pares, sempre responen.
1: Sempre responen.
0: I jo crec que això és molt bonic. Jo estic segur que tu valores, no?, com ells estan recolzats sempre. Perquè és un suport sense el qual seria molt difícil que tu... Com, abans has comentat també una cosa que a mi sempre, quan m'ho has contat, m'ha semblat molt dur i m'ha semblat fascinant la forma que has tingut de superar-ho, que és aquestes burles que feien de tu quan tu cantaves. Vull dir, que algú es pugui burlar d'algú que canta em sembla una cosa surrealista, però tu ho has viscut de primera mà, no, això?
1: Sí, però al final intentes pues, no donar-li massa importància. Però mons pares sempre han estat ahí, m'han donat les oportunitats des de quan, en els moments més difícils. Jo me'n vaig anar a estudiar fora a batxillerat, me'n vaig tornar tots els dies de casa i a lo millor en aquesta temporada pagar 2,50 € d'anar i tornar no era el més fàcil a casa. Mm-hmm. I mons pares me van donar l'oportunitat de fer-ho i de poder trobar-me en mateixa. I en aquest moment va ser quan jo vaig començar a passar tota aquesta època de dol de quan m'ho havien fet passar malament, perquè me'n vaig anar a un lloc on realment van acceptar. I m'han acceptat el 100% per fer el que jo feia, per les meves qualitats i pels meus somnis. I era molt bonico.
0: Els teus pares sempre han estat ahí i segueixen estant-ho. Jo tinc la sort de conèixer-los. Els tinc molta estima, també, perquè se'ls veu com els brillen els ulls quan et veuen a l'escenari. Tornant al tema més musical de la cançó, esta cançó és un 3x4 que té aroma de blues, no? Es construeix sobre una guitarra elèctrica que toca Fran Pardo, el teu guitarrista, guitarrista de la teva banda, i que li dona molta, molta personalitat. Tenim així una versió de la cançó on està la guitarra i no està la veu per a poder apreciar bé com sona aquesta guitarra de Fran.

0: És una guitarra que transmet eixa dolçor, no? Eixa alegria continguda, perquè tampoc és una alegria, no és una cançó eufòrica, sinó que és com una, és una cançó molt assertiva.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. És, no sé, jo crec que... És que al final és que és 100% lo que diu la cançó, saps? La melodia de la guitarra és brutal. Fran va saber-ho fer superbé.
0: Uh-huh.
1: I és que li va donar un caràcter molt guai a la cançó.
0: Sí, perquè a més és un tipus de guitarra que és un arranjament relatiu, clàssic, no?
1: Sí,
0: és un blues.
1: És senzill. Ei,
0: exacte,
1: no és...
0: senzill, però al mateix temps acompanyat d'una base rítmica més moderna, no? Que té uns sons més moderns, però transmet aquesta sensació de benestar, de tranquil·litat. Jo crec que transmet calma, sobretot, no?
1: Una paraula molt important.
0: Una paraula
1: que
0: molt
1: estem aprenent molt últimament. La calma.
0: Sí, no? Tu no eres, has de controlar-te, no? Per aportar calma a la teva vida.
1: Sí, sí, sí. Tinc que aprendre a trobar aquests moments i aprendre a trobar-los en el dia a dia, no només un dia a la setmana.
0: Jo crec que ha arribat el moment d'escoltar este cant a la música i a la vida, que és 3x4 al complet.

0: Esther, creus que en este segon disc, el teu primer llarg, ha canviat la teua manera d'abordar la composició de cançons o segueix sent la mateixa de sempre?
1: Jo crec que una mica segueix sent la mateixa, però estic aprenent molt. O sigui, les primeres cançons no crec que tinguin massa que veure en com he composat les últimes. Però estic anant, no sé, crec que ara mateix estic en un bon moment d'aprenentatge d'això i sí que crec que ha evolucionat, però no ha tingut molt de canvi com a tal.

Finalitzem el nostre viatge amb una bona mostra d'en què s'ha convertit Esther en este temps i també del seu potencial com a creadora de cançons. Respirar és el títol d'una autora disposada a menjar-se el món i és també una punxada al cor.

0: Esther, de què parles en respirar?
1: Pues mira, justament vaig a tornar enrere al tema de la calma. Ha sigut este any un any molt complex per mi, en el que he trobat molts pocs moments de calma on no els he sabut trobar. I vaig viure una època en la que respirar se va fer algo difícil, complicat, i vaig estar una miqueta mal. I després de tot aquest procés, plasma com m'havia sentit aquesta ansietat d'alguna manera, va ser molt alliberador i va sortir respirar. Respirar per a mi és molt important perquè d'alguna manera es posa-li paraules a un sentiment o a una sensació o a un estat que va per dins que moltes vegades és molt difícil de descriure.
0: I en aquest estat d'ansietat, en aquest estat de falta de calma, com tu dius, eres capaç de compondre, d'escriure o ho fas després quan ja passa tot això?
1: Hi ha cosetes que sí, que surten en aquest moment però no pots continuar. Justament, saps? No puc continuar. Entonces después les arreplego una mica d'alguna manera i les acabo de donar forma. D'esta cançó justament és curiós perquè la tornada va sortir com descontextualitzada de lo que era l'altre, justament, o sea, dels versos quan vaig acabar de passar aquest procés. Però els versos sí que venien escrits d'aquest procés. Me recordo un dia sentar a l'habitació davant l'espill i dir, es que realment no sé com continuar. Que no puedo, no puc. O sea,
0: la sensació de bloqueig.
1: Totalment. O sea, al final, en aquest moment, jo no estava sent jo mateixa. Jo estava levitant per damunt de les coses. Jo sóc una persona super sentimental, super de viure les coses a flor de pell i ni les bones ni les roïnes. Era com... Jo simplement era un alma en pena.
0: Un robot, no?
1: En mode automàtic, literalment.
0: Crec que és un bon moment per a sentir, ara que estàs parlant d'aquest moment en el qual la cançó brolla de dins de tu, crec que és un moment per a sentir com va néixer esta melodia tan intensa i carregada d'emoció que és respirar, però només acompanyada de la teva guitarra.

0: El mateix que parlàvem abans en dimecres. La cançó ha canviat moltíssim,
1: sí,
0: però l'essència està ahí.
1: Sí, i és molt guai com ha canviat, perquè al final li han donat una... Com tota aquesta força interior que jo portava quan escrivia la cançó, d'una manera més visual, de auditiva, no?
0: Uh-huh.
1: I està molt guai tota aquesta aposta a nivell de producció que vam fer.
0: Uh-huh.
1: Perquè, no sé, és molt potent i és com... És molt desgarradora, però alhora és molt alliberadora, molt de... I jo necessito, quan canta aquesta cançó, que la penya estigui movent-se a saco. O sea, no vull una cadireta i la gent escoltant aquesta cançó aixina. O sea, vull que la gent vote, que criden, que... Saps?
0: Sí.
1: Sí, tal qual, o sea...
0: Conté esta cançó, conté, i la producció va en eixa línia, certa ràbia, no? Com tu dius, vull que la gent es moga, vull que la gent senca este crit desgarrador.
1: Que els hi passi per dins, que deixin que els hi passi per dins un poquet, saps? Mm-hmm. Que deixin que els hi entri i que surti, no? Però que realment se, no sé, que ho visquen així com jo quan la canto.
0: Amb intensitat. Abans parlaves del procés de transformació d'una cançó, de com pot la producció, els arranjaments, aportar sensacions a un concepte que ja existeix quan existeix la melodia. Compta'm tu com és aquest treball en l'estudi, amb la producció, com el vius tu personalment?
1: Pues superguai. Superguai perquè supernerviosa també, com al principi, no? És molt intens. Jo tinc altibaixos, tots ho sabem, que jo tinc altibaixos emocionals durant aquest procés, perquè al final estem parlant de les emocions. O sigui, la música, per mi, la música i les emocions van de la mà, no hi ha música sense emocions. Entonces, és molt intens i hi ha dies millors i hi ha dies pitjors, però el visc en moltíssimes ganes i en moltíssima intensitat, que per mi és la manera de veure les coses i sobretot quan ho fas rodejada d'això, de gent que creu en el que esteu fent, de gent que t'estima i a la que estimes, i doncs, la música, per mi, la música i les emocions van de la mà, no hi ha música sense emocions. Entonces, és molt intens i hi ha dies millors i hi ha dies pitjors, però el visc en moltíssimes ganes i en moltíssima intensitat, que per mi és la manera de veure les coses i sobretot quan ho fas rodejada.

0: que quan estàvem plantejant la producció d'una de les cançons del disc, en un intent de fer una cançó més, més festiva, per dir-ho d'una manera, et vaig plantejar uns arranjaments per a una cançó en una línia molt mainstream, molt de cançó, de grans escenaris i de més. I vas ser tu qui em va dir, Àlex, és que jo això està clar que està molt xulo, però és que no em veig. No em veig i no sé si és el que vull transmetre. I eren uns arranjaments que funcionaven, que segurament haguem fet moure's a la gent, ballar a la gent, però tu volies emocionar. Per a tu era una cosa indispensable.
1: És que, claro, o sigui, aquests arranjaments estaven molt guapos, realment, estaven molt guais. Però jo no m'acabava ben fent, no sé, era com, vale, si jo vull que la gent se mogui, jo crec que en el resultat que tenim, la gent se mourà.
0: Sí.
1: Però no sols això, no? Al final, és el final, tio...
0: Depèn de qui li preguntes, però en el teu
1: claro,
0: cas no.
1: Claro, és que en el meu cas, per lo menos, t'acabo d'escriure una cançó sobre una història en una persona, a més, no?, que és algo molt, molt personal. O sea, no puc deixar de banda la part
0: d'emocionar.
1: No puc. O sea, jo no puc. Que està superbé que cadascú ho faci. O sea, està supernecessari. Vull dir, molt bé, té que haver música per tot. Però la meua no és així. I està bé, també. Saps? Vull dir, té que haver música de totes les maneres. Jo no puc agarrar una cançó que per mi ha sigut superimportant, no? No sé, banalitzar-la. Que potser no seria banalitzar-la. Tampoc. És que no ho sé. És que, clar, és un debat intern.
0: Sí, i està bé que el tingues. I possiblement dins uns anys canviarà, però el més important és que ara tens molt clar això. Abans parlaves de la banda, de la relació personal intensa que mantens amb els seus membres. Escoltem a una de les persones que t'acompanya en este viatge que té unes paraules per a tu.
2: Lo que és molt bonic d'Esther com a compositora, em sembla a mi, és que el seu procés compositiu està estretament lligat a l'emocional. Tot el que fa Esther està lligat a les emocions, al cor, a la veritat... Ella és molt sensible i real i això queda plasmat totalment a el que composa, tot té moltíssima d'ànima. I jo crec que l'últim any i mig ha crescut veient com ella és capaç. I també, claro, poques persones treballen com ella i li posen la passió i l'amor que ella per el que fa. I crec que en el procés d'adonar-se compte que no només és capaç, sinó que tot allò que du dins i que treu cap a fora en forma de música arriba a la gent de la forma que ho fa. Crec que això, entre altres coses, ha fet que les seves composicions siguin més atrevides, que vagin més enllà que potser el que ens podríem haver imaginat fa un any.
0: Ella és Jennifer Bennett, la teua teclista, enginyera de so, a més, productora també, una persona, una música bestial, i diu coses molt boniques també de tu.
1: Sí, no sé, m'alegra molt, que és el que te di al final... Si les meves cançons són tan emocionals, si jo visc la vida de manera tan intensa, necessito que les persones que acompanyen el meu projecte ho entenguin així també. I Genevieve, igual que Fran, quan a vegades hem assajat, jo tinc que parar una cançó perquè estava plorant, perquè el moment me portava estar així, saps? I ells han sabut...
0: Ho han entès i ho han...
1: Igual que vosaltres, ho heu sabut entendre i respectar-me. I és que per mi no hi ha cosa més gran en el món.
0: Mm-hmm. Ella reafirmava just el que estàvem comentant uns instants abans, que és que tu no entens la música sense emoció i que això fa que la gent també s'emocione amb les teves cançons.
1: Sí.
0: I apunta una altra idea molt interessant, que és com has evolucionat i com has après i com t'has atrevit a provar coses. Perquè després d'un primer EP que va funcionar molt bé, podries haver dit, anem a fer una altra cosa semblant.
1: Sí,
0: no?
1: I m'ha agradat molt aquest punt justament perquè m'ha portat a lo millor a lletres que a lo millor jo no hagués fet en un primer EP, no? I a lo millor en el primer EP no. O sea, la capacitat d'haver connectat en la penya i ara poder-li quedar a dormir, no? En plan, ser una mica més descarada. És algo que a lo millor jo primer no m'hagués sortit, però ara després de tot això, pues... També,
0: t'ha donat una confiança, també,
1: sí,
0: no? Este procés.
1: Moltíssima.
0: Una força, no?
1: Una confiança en mi mateixa i una autoestima molt gran.
0: Clar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Arribar a un lloc i que la gent diga, Esther!
1: No, però ja no l'he fet per això, no? Però en general, no? Que també.
0: Clar.
1: No sé, m'ha agradat este punt, Genevieve.
0: Sí, ella diu, de fet, és que literalment diu coses que fa un any i mig ja han sigut impensables
1: sí, sí.
0: I ara les fa, no?
1: Claro,
0: això és
1: com introduir una part una mica reggae en una cançó i m'encanta, vull dir.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És una part de mi que m'encanta, però potser en un altre moment no m'hagués atrevit a fer-ho perquè no m'hagués sentit segura en aquest estat.
0: I acabem esta conversa reivindicant una cosa que a vegades sembla mentida.

0: Esther, creus que m'ha arribat al lloc on neixen les teues cançons?
1: Sí, 100%. Crec que s'ha notat. A més, jo soc tan emocional que no puc evitar que em caigui la llàgrima tot el rato quan estic parlant des de les coses de veritat, des de l'arrel de les coses.
0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en este viatge.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: I seguim a l'espera que es doni per controlat definitivament l'incendi forestal de Segorbes. S'espera que això passi en les pròximes hores. De moment, la Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova que continuaven a les seues cases a causa de l'incendi. Mentrestant, diversos efectius treballen en la zona cremada per a tractar d'acabar de controlar un incendi que a hores d'ara ha cremat més de 630 hectàrees. Alejandro Molins.
2: Sí, les tasques se centren principalment a refredar els punts calents per a poder donar per controlar l'incendi esta mateixa vesprada. Jesús Almerón és l'alcalde de Gàtova.
3: I per la tarda-noche, si continuen estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
2: El que encara no tenen els habitants de Gàtova és aigua potable. Tornem a escoltar l'alcalde.
3: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en agua y en las casas, lo que no se puede es beber.
2: I pel que fa a la xarxa viària, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CD25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per a no dificultar el treball dels bombers perquè l'incendi, com hem dit, encara no s'ha donat per controlat.
0: I continuem a la Serra de la Calderona, on la Generalitat ha invertit vora 1 milió d'euros en tallafocs per a mitigar la propagació del foc.
2: Es tracta d'un projecte més ambiciós que es veu retardat en el temps, ja que molts dels terrenys forestals són de propietat privada. Així ho detalla el conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus.
4: És una comarca on s'ha invertit bastante, alrededor de 1 millón de euros en el manteniment de cortafuegos de esa zona. És verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad, y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso.
0: L'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha fet públiques les últimes dades sobre el nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures en la Comunitat Valenciana.
2: Fan referència a la setmana passada en què va haver-hi un episodi de calor extrema. L'estadística parla de 96 defuncions. De fet, ha sigut la segona setmana més letal en el que va d'estiu. Un estiu que de moment ha registrat a casa nostra un total de 458 morts atribuïbles a la calor.
0: La patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Osbec, ha xifrat en 150 milions d'euros l'impacte econòmic i en uns 15.000 els llocs de treball directes i indirectes que es podrien perdre a conseqüència de l'absència d'hotels valencians en la pròxima edició del programa de turisme social.
2: Els hotelers diuen que ara mateix no poden treballar sense perdre diners. El programa paga entre 26 i 30 euros per persona i dia, mentre que l'associació calcula que el cost real puja més de 35 euros sense comptar l'IVA. Així ho detalla la directora ejecutiva d'Osbec, Maite García.
5: Además de amenazar la viabilidad de los hoteles en temporada baja, y esta situación restaría hasta 15 millones de euros a la recaudación pública autonómica. Osbec exige una revisión urgente de estas tarifas para asegurar la supervivencia del programa social.
0: I els llauradors que depenen del riu Palància per a regar estan desesperats perquè en alguns trams no hi ha aigua.
2: Escoltem el testimoni del secretari de la comunitat de regants, Antonio García.
6: No hay agua, los peces están muriendo y la gente no puede regar ni una lechuga.
2: La Confederació Hidrogràfica del Xúquer destaca que el riu està sec en diversos trams per causes naturals i, per tant, la mort de milers de peixos només és una conseqüència lògica. Siga com siga, fa unes setmanes el Palància, el riu, portava aigua i ara alguns trams són pedra seca. Així ho destaquen alguns banyistes.
7: Baja bastante, pero una vez deja de llover ya hace...
8: Vamos a algunos pueblos a bañarnos por aquí.
9: A mí cuando era pequeño el agua me llegaba por aquí, ahora si bajo me llega por el tobillo.
0: I la borsa espanyola ha pujat avui el 0,69% i ha recuperat la cota dels 20.000 punts, expectant el fet que els Estats Units presenti, per cert, el paquet de sancions econòmiques contra l'Iran que el secretari nord-americà del Tresor va avançar la setmana passada.
2: El principal índex del mercat, l'IBEX 35, ha sumat 137 punts que li han permès fregar els 20.100 punts. Des que ha començat l'any, la borsa espanyola s'ha revaloritzat més d'un 6%.
0: Polèmica política arran d'un vídeo que s'ha viralitzat en xarxes socials. Són imatges gravades a l'exterior de l'estadi Martínez Valero a Elx, on ahir diumenge jugava, com saben, el partit de Lliga entre el Barcelona i l'Elx. En les imatges es veu com uns policies colpegen un aficionat del Barcelona que exhibís una senyera estelada.
2: La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras, ha qualificat els policies d'animals i demana que la seva actuació no quede impune. A més, Junts ha exigit al ministre de l'Interior que doni explicació sobre els fets. Per la seva banda, el subdelegat del govern, Alacant, ha justificat l'actuació policial perquè, segons ha dit, l'aficionat va colpejar els agents. De fet, està detingut Manuel Pineda, subdelegat del govern a Alacant.
10: Fue algo puntual, que es lo que se ve en el vídeo que se ha difundido de forma viral, y lo demás pues, transcurrió de forma normal y sin ningún problema. Pero vamos, que es alguien que incluso agredió al policía, le dio un mordisco.
0: I en els esports, pròpiament dits, en menys de mitja hora el Llevant jugarà a Pamplona per tractar de sumar els primers 3 punts de la temporada. El conjunt de Luis Castro ha presentat ja l'11 inicial per al partit, amb canvis respecte al que va presentar al camp de l'Espanyol. De seguida els companys del Punt a Punt ens donen més detalls. El que sí podem contar és que s'han inscrit avui 5 jugadors en la Lliga per part del Llevant. Són Musuagi, Thiago, Sotelo, Requena i Ndungwe. Per tant, estos jugadors ja estan a disposició de Luis Castro per al partit d'esta nit, que passem a viure ja amb els companys del Punt a Punt de seguida en la sintonia d'Apunt Radio.
1: Som Apunt.
11: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
14: Bona vesprada, són les 7 i 7 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
15: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
14: Són les 7 i 8 i així estem preparats per a acompanyar-vos una jornada més dins del Punt a Punt. En este cas, en la segona jornada de Lliga, avui dilluns es tanca la segona jornada de Lliga, demà es tancarà la primera, el cap de setmana se disputarà la tercera. És la Lliga de Javier Tebas. És un absolut cachondeo, però és la Lliga que admeten i que permetixen la resta de clubs, o la totalitat de clubs de la primera divisió i de la segona divisió del futbol professional, que són els que li paguen el sou al indigne president de la Lliga, Javier Tebas. Avui el Levante juga a l'estadi del Sadar davant Osasuna, i a més amb moltes novetats, perquè, i ho acaba de recordar el company Gustavo Clemente, el Levante a última hora ha pogut inscriure a Ifi Enduque, a Thiago Fernández, a Dani Requena, a Yanis Musuagi i a Hugo Sotelo, que estan disponibles per al partit que l'equip valencià jugarà des de les 7:30 davant Osasuna en el Sadar, i que anem a oferir-lo en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunt Ràdio, de la mà de Indústries Vijusa, higiene industrial. Es torn per al nostre partit de la jornada.

0: El partit del Sadar ens el va narrar Manolo Montalt. Hola, Manolo, què tal?
1: Què tal, Sadar? Bona vesprada. Pues un llevant que, com tu bé deies, ha aconseguit inscriure 5 futbolistes a última hora. Un d'ells, Thiago Fernández, va directe a l'11. Un llevant que, d'aconseguir la victòria, seria la primera dels equips de la Comunitat Valenciana en aquestes dues jornades que duguem de primera divisió. Mentretant, el conjunt granota ha vist com també en la vesprada d'avui s'ha confirmat l'adeu de Karim Tundé cap al West Bromwich Albion, que és el que, entre altres coses, amb la seva aportació econòmica a aquest traspàs, ha fet que el Llevant poguera inscriure tots aquests futbolistes que s'enfrontarà davant un Osasuna en el debut de Luis Miguel Ramis en la banqueta d'Osasuna i en la primera divisió com a entrenador.
0: Ara de seguida escoltarem Luis Miguel Ramis, l'ex del Burgos, i Luis Castro, el tècnic del Llevant Unió Esportiva, però hem de saludar al nostre comentarista per als partits del Llevant Unió Esportiva. Repetís també esta temporada el bo de Vicente La Torre. Què tal, Vicent? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: I preparat, no?, per a viure un nou partit del Llevant, que tant de bo és el que busquem tots, esperem, es tanqui amb victòria.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, bueno, no és necessària encara perquè queda començar la lliga, però sí que seria important les començar sumant i no passar-lo l'any passat, no? El patir des del principi com va en patir, no? La notícia important és que s'han inscrit tots els jugadors, que era importantíssim, i bueno, i esperem que molt pront estiguen ja tots disponibles per jugar i debutar i veure un equip diferent a lo que va veure la setmana.
0: I que es tanque la plantilla perquè encara espera reforços. El bo de Luis Castro és el nostre partit de la jornada, el que començarà a les 7:30. Anem a oferir-los en esta sintonia, la del Punta Punta Punt Radio, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicente La Torre, com sempre, i guany, i en esta temporada de la mà de Indústries Vijusa Higiene Industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Punt a punt.
0: És el nostre partit de la jornada, de la mà de Indústries Vijusa, Higiene Industrial, i de la mà de Caixa Popular. Anem a conèixer els 11 confirmats ja que hi ha per al partit. L'11 en el Club Atlético Osasuna, l'11 en el Llevant Unió Esportiva, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. Així que, de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats.
1: I este és l'onze del Llevant Unió Esportiva que alinearà avui Luis Castro al mat, Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Nacho Pérez per l'esquerra i Manu per la dreta i Manu Sánchez per l'esquerra. En la parella de centrals continuaran oficiant Dela i Aissa Mandí. Tribot al centre del camp amb Oriol Rey flanquejat per Bardell i Yolasa. En els bandes Brugué i Thiago Fernández que va directe a l'onze. I dalt estarà Ivan Romero per part del conjunt d'Osasuna, Sergio Herrera en porteria, Arguibide, Catena, Errando i Bretones en defensa, el doble pivot per a Iker Muñoz i John Moncayola, dreta l'ex del Levante, el de Xàtiva, el socarrà Rubén García, a l'esquerra Imar Oroz en la punta de l'atac, Moi Gómez i Ante Budimir.
0: Són els 11 confirmats de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. Anem a estar en directe fins les 10 de la nit i a les 11 tornarem amb el 90 minuts fins a arribar a ese moment. El punt a punt va oferir-te el duel corresponent a la segona jornada de la Lliga entre el Club Atlético Osasuna i el Llevant Unió Esportiva. Una vegada han plantejat el programa, és moment de conèixer la formació del punt a punt, el nostre 11, per a esta segona jornada de Lliga en primera divisió.

L'alineació de professionals per al punta a punta de Wii la componen Tono Escribano i José Navas. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calat ajuda en producció. Manolo Montalt i Vicent Latorre. En el Club Atlético Osasuna, llevant Unió Esportiva, Clara Alcover, està a les xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Estos son els 11 dels dos equips que se van enfrontar en el Sadar en la jornada 2 que vos oferís el Punta a Punta Punt Radio. Per part del Llevant Unió Esportiva, en la porteria estarà Matt Ryan. Defensa de 4 per a Nacho Pérez en la dreta, Manu Sánchez en l'esquerra, la parella de centrals seran Dela i Aissa Mandí. El tribot en el mig del camp amb Oriol Rey, flanquejat per Olaza i per Bardelli. En la punta de l'atac estaran Brugui en la dreta, Thiago Fernández en l'esquerra, Ivan Romero estarà com a davanter centre. Per part d'Osasuna, voten els dos equips al terreny de joc, Sergio Herrera en porteria, Argivide, Catena, Errando i Britones en defensa, doble pivot per a Moncayola, Iker Muñoz, dreta al socarrat, l'ex de Llevant, Rubén García, el Joker, en l'esquerra i Mar Oroz, en la punta de l'atac, Moi Gómez i Ante Budimir. Xiula, en este cas, el català Víctor García Verdura, Llevant i Osasuna, Folgado, ja estan sobre el terreny de joc del camp del Sadar.
1: Les alineacions de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular, cuidem les persones. Són les 7:28. Hem parlat de les inscripcions que ha pogut fer el Llevant, l'Ato. Abans volies comentar alguna cosa?
2: Sí, volia comentar perquè parla de l'austriac, del que han firmat el Liverpool.
1: Ifi,
2: però és que...
1: Anem a dir-li Ifi perquè el cognom és fotut, No sé si sent Duque,
3: con que...
1: Com?
2: Dubbe. En Dubbe, és difícil.
1: Ifi.
2: I no, que t'estava comentant que ha estat pegant un repàs de la gent que té el Llevant i la veritat és que, salvo Mendy, la gent que ha firmat és molt jove. Jo crec que si és jove i venen en fam, tenen un club així per pa poder triomfar, no? Com li ha passat a Carlos Espí i a Tundé, per exemple, i algun altre jugador més, no? Jo crec que poden reivindicar-se i això és bo per al Llevant.
1: Es va que s'ha trobat este futbolista, torni a dir-vos, se parla molt bé d'este Ifi, així que, bueno, pues anem a veure si té oportunitat, està en la banqueta de suplents, ha sigut inscrit, per tant ha arribat a temps, gràcies a que el Llevant a última hora, l'Ato, pues ha traspassat Karim Tunde, bueno, gràcies o no, al final el Llevant és un club que està obligat a vendre per tots els seus problemes econòmics, va jugar en el West Bromwich Albion, info que en dona avui els companys Salva Gomis i Nacho Sánchez en esta sintonia, al igual que abans ja havien advertit els companys de Superdeporte, concretament Rafa Esteve, que anava a anar-se'n este futbolista cap a la Premier. A la fi, bueno, pues 5 milions, 3 fixes, 2 en variables, i se guarda un 20% d'un futur traspàs el Llevant de Tundé i Lato.
2: Sí que és cert, que part, bueno, tenia una clàusula de rescisió de 20 milions, però bueno, el Llevant tenia molta necessitat, barbaritat, perquè sí. el problema del Llevant és que cada que alcen o obren un caixó apareix algo.
1: Sí.
2: I és un problema greu, sí. No? I hasta que no se solucione, pues bueno, anem a patir. Però bueno, al final s'han inscrit, anem a veure el partit, anem a veure què compten ja els jugadors que han tret. És a dir, jo soc partidari que quan ve un jugador ha de millorar el que n'hi ha, i en principi m'imagino que no estaran bé encara acoplats a l'equip, però això els nous que han firmat no juguen. Mm. Però jo espero voler-los a tots i voler-los que... donant molta guerra, no? I competim molt en la gent que ja està des de l'any passat.
1: Llevant està perdent elements, Lato, per tant no queda una altra que apostar per jugadors de la cantera, no? Al final en la cantera està la salvació, probablement esportiva, però també econòmica del Llevant.
2: Efectivament, a més n'hi ha un jugador, tu has dit, que l'austríac Ifi és un jugador que té molta progressió.
1: Bueno, moltíssima projecció, segons tota la gent.
2: Però n'hi ha un altre jugador que m'han parlat molt d'ell, que debutà la setmana passada. Uh-huh. Que a mi me digueren, debutarà al llarg de l'any, uh-huh, però és que la setmana passada ja debutà, que té 15 anys. Sí, senyor, i m'han parlat molt, molt bé d'ell. Ja veurem, a veure si bueno, les coses externes no canvien l'actitud del jugador, mm, i se fa un jugador en molta progressió, no?
1: Futbolista, sí. Futbolista que pot actuar com a lateral esquerre i com a extrem esquerre, i que a més està perfectament assessorat, representat pel nostre company amic Alberto Santamaría. El partit del Sadar, que està a punt de començar, com estem de gent,
0: pues,
1: en principi sembla que hi ha un bon ambient.
0: Per a ser un dilluns a la set de la vesprada, jo crec que hi ha un bon ambient. dona lo de Víctor García Verdura, ja tretant i podem mirar la primera pilota, el balró darrere per Errando, que la va penjar sobre la canxa del llevant, posava ahí el cap, en este cas Olaza, el balón que torna a penjar Osasuna sobre canxa del llevant, botava Budimir, a mell Olaza, li dificulta el bot, posa el peu, després és Manu Sánchez, un llevant que a la fi ni la primera, ni la segona, ni la tercera equipació, d'una blanquinegra amb dorsals en roig, molt xula, a mi m'agrada molt.
2: A mi també.
0: Sí,
2: lo que no mare es el pantalón, pantalón tiene que ser o blau o negre, pero
0: o
2: bueno.
0: Blau o negre, bueno.
2: Pero bueno.
1: Sí, pero ahí la toco, como es fosc también el de Osasuna, pues ya, ja, sabes que la tele, la lliga, los árbitros...
2: Es que son daltonics.
0: En fin. Bueno, pues ahí está la primera treta de Cantó, pero Osasuna, después de una centrada desde la banda derecha de Rubén García, que ha acabado en la treta de Cantó. Ahí está el propio Rubén García... Al seu costat està Aymar Oroz, alça els braços Rubén García, 4 homes per al remat en l'àrea de Matt Ryan. La pilota que vola, el primer remat de Ryan Corner. Al minut ha arribat el primer despiste defensiu en la rematada de cap de Catena. Qui ha pogut treure Matt Ryan, que acaba de salvar el primer gol de llevant d'una esportiva.
1: Bo, l'ato, això se...
2: Té un col·locador espectacular, que és Rubén García.
1: Això és fonamental,
2: l'ato. I després tenen dos rematadors molt bons.
0: Pues ahí está el córner en curt, però això és una... A Emar Oroz darrere per a Errando, Errando que la va penjar, el balón el trau Manu Sánchez, i... llevan pera a achicar els espais d'Osasuna.
1: I aquestes coses, l'ato, no les entenc. Has tret un córner i has generat perill. I de repente traus el segon que no té res a veure amb el primer.
2: Yeah,
1: per què no has tret repetit córner?
2: Però jo crec que és qüestió d'estratègia d'entrenador.
0: Estratègia de a veure si sorprenem.
2: Claro, desentrenador, però lo normal és que dius, bueno, la tira del segon palo, ara busca el primer palo, busca una traducció.
0: Ha sigut una sorpresa, però ho ha fet mal.
2: Claro, la sorpresa pa ells ha sigut molt bona.
0: Quin tipus de sorpresa? Així és un altre debat, però sorpresa ha sigut. La reventadela, el balón que cae sobre el cerque central, posaba ahí, en este cap, a Íñigo Rabia del cap, intentaba arribar Rubén García, recuperate, llevante una esportiva, no arriba Olaza, el balón sobre el centro del camp, arriba Beara Olaza, en la ayuda después de que recuperara, en este caso el conjunto granota, intenta Isir per banda, perfecte Thiago Fernández, sobre mano a Caiguta Terra, en este caso Manu Sánchez, en la primera... Conexión, Isa, banda izquierda entre Manu Sánchez y Diego Fernández, les del Villarreal, que había contactado a Manu, pilota parada primera para el Levant. En el perfil izquierdo, según se ataca el equipo de Luis Castro, en la derecha, según defensa Osasuna, tres cuartos de cancha, la pilota prácticamente plantada davant de la banqueta de Luis Castro, una miqueta más avant. Ahora es buena para pinchar al área. Ahora aquí la pincha en el Levant, una esportiva. El balón ya cap a l'àrea, però molt curt. La recupera la defensa. I ahí va Olaza a recuperar aquesta pilota. Fa una senya. Posa la pilota llarga. Recuperava Catena de cap. Intentava arribar ara ante Budimir. Per dos voltes Olaza fent un bon treball en les ajudes defensives sobre Budimir, perquè si no ajudes amb este jugador, Plató, té molt de perill, eh? I de moment ahí Olaza molt bé llegint.
2: Que aguanta molt bé el valor i de cap espectacular. I a més és un jugador d'àrea, és un jugador que fa molts gols.
0: Pilota per al Levant. Intenta dur-se-la, ve ara Olaza, perfecte, per Ivan Romero, tres quarts de canxa, frontal de l'àrea, arriba, atenció, aquí està Nacho Fernández, la, li pot pegar, intentava arribar Brugui, el valor que ha tocat en el cos, se'n va cap a fora, primer en el cos, perdó, d'ella, de Boi Gómez, se n'ha anat cap a fora, diu el col·legiat que n'hi ha, banda?
2: No, jo crec que ha pitat fora xoc.
1: Fora xoc, fora xoc.
2: El banderí?
1: Sí, sí, sí, havia salat.
2: Però per què no tira el jugador, el Nacho? Li cau ahí.
1: Ho va pensar massa, l'altre.
2: Ho va pensar massa. Vull retallar, té que pegar-li a gol.
1: No, pues ha xiu la falta,
0: Ha
1: xiu la falta. Sí, de Bardelli. Obstrucció, crec que ha xiu la de Bardelli. Este futbolista l'he vist poc encara. És una de les novetats, l'ato. Encara no el conec amb lo suficient, no? Anem a veure.
0: No,
1: l'altre dia va aparèixer tram final del partit contra l'Espanyol, no? Si no recordo mal, últims 18 minuts, potser.
0: Sí.
1: I avui debuta com a titular en el Levant, Bardelli, una de les incorporacions que
0: Enzo
1: ha fet el Levant. El coneixia Luis Castro, del Dunkerque francès, així que, bueno, pues a veure si dona bon rendiment este Bardelli, l'home del bigotet en el en el Llevant Unió Esportiva. Ja saben que hi ha un home amb bigot, Manolo.
0: L'agarra qui pot, que la trena, que ha tirat la pilota fora, per a no complicar-se la vida davant l'arribada de Llevant Unió Esportiva. Pilota per a Manu Sánchez. Va el jugador novament cedit per al Celta.
1: Jo estic molt d'acord que hagi tornat Manu Sánchez en el dato.
2: Sí. Sí. Sí, és un xor que bueno, comença molt bé, després estigui un poquet...
1: Tengo un maixonet, però sí, jo crec que
2: però acaba
0: bé. Sí, Lato, però la pregunta és què vas a trobar per ixe preu millor que Manu Sánchez?
2: El problema, el problema és el diner, claro.
0: Pragmatisme.
1: A mi per al Llevant me sembla un molt bon lateral esquerre.
0: Un bon lateral.
1: Sí.
0: Un bon lateral, ja més és el que diguem. És que tinca uno millor per menys preu. Vale, fíxalo, però... Tens alguno millor
1: més, te dona bon rendiment, Lato, pues has d'intentar una altra sessió, a veure si el club d'Orixe, que al final, bueno, pues ha acceptat el Celta de Vigo, te'l torna a deixar.
0: Bueno, pues la peta que s'anen a fora...
2: Però és que el Llevant té que anar així.
1: No, està clar.
2: En fitxatge que puga fer de Chen Chove i alguna sessió i trauré de la cantera.
1: Tal qual.
0: A veure el baló. Baló per a Iker Muñoz, que la va a posar sobre la dreta. Intenta eixir des d'ahí. Íñigo Orguivide, el xaval del... B, el Promesas, que s'ha dit tota la vida. Baló per Rubén García, per banda. La para amb el pit, se'n va cap al lateral. Intenta fer-se un espai per assentar-se, la canvia de cama. Intenta jugar-la per Arguivide. Arguivide, que intentava centrar el baló que ha tocat en Manu Sánchez. Serà treta de cantó, la tercera per Osasuna.
1: Comença fort, Osasuna, Lato. Tres tretes des del cantó ja, eh? Sí. Dos seguides, només començar el partit. I ara està, que és la tercera. Dorsal 27 per Arguivide, que és altra de les novetats de Osasuna en guany.
2: El Llevant té que serenar un poquet el xoc i baixar el baló a terra, està jugant massa per l'aire i això li interessa a l'Osasuna.
0: A veure, a treta de cantó, imagina que tornarà des de sempre. Ahí sí. Estan els dos, Aymar Oroz i Rubén García. Li pega Rubén el baló al segon pal, està sol, és novament un home d'Osasuna que rematava de cap per a Gatena. El baló queda mort perquè no ha arribat en el segon pal Budimir, la recupera Osasuna. I un àrbitre que en falta, però el segon córner, el segon pal, en el mateix destinatari, que era Catena, Alejandro Catena, ha estat a punt d'ocasionar-li problemes grossos al Llevant.
2: És que buscava una segon xuga, és a dir, que la deixarà a l'altre palo, però s'ha quedat soles, és a dir, és incomprensible.
0: Jo crec que s'ha vist massa lluny o que la pilota no duia massa força, o que ell no estava ben perfilat.
2: No, ell busca una segon xuga.
1: Sí, correcte.
2: Però no pot estar tan soles.
1: No, estava absolutament a soles. Per ser la Lliga, Lato comunica que hi ha 28 graus de temperatura i un 28% d'humitat. La humitat, Lato, és molt important, perquè l'altre dia al Mestalla, en el partit del València contra el Celta, 70% d'humitat, Lato, la humitat està matant als jugadors i està matant també. No sé com aprecieu el terreny de joc, el de Mestalla l'altre dia no estava bé, el de Castella estava fatal, el del Celta Vigo ja sabem que és el que va passar en la primera jornada de Lliga. Està fent-li molt de mal també el calor i la humitat a les diferents superfícies del terreny de joc en el futbol professional en guany.
0: El que està fent-li mal al futbol és Tebas. La també, pilota... per a... Ahí se Mandí, ahí está Mandí, per a Manu Sánchez, encara canxa pròpia. Manu Sánchez intentarà arribar a la banda, no ha pogut contactar a Molassa, que està mostrant-se molt actiu...
1: La Sagasti que va acabar molt bé la temporada passada, Lato. Va ser dels millors.
2: Sí, va ser
1: dels millors.
2: Una sorpresa per tots,
0: perquè la primera... Home de confiança de Luis
2: Castro. Sí, molt bé. Sí. Va fer gols i molt bé. Manant... Sí.
0: Arguivide, que la penjava, intenta arribar a Olasa, se li han avançat. Rubén García, però també Manu Sánchez, baló que li havia caigut allà de la, intentava jugar de primeres. Atenció, ahí se balón d'Arerí, té que ser Sergio Herrera, el porter de Sassuna li pega llarg, el baló va d'àrea a àrea, arriba tranquil·lament per a que siga Matt Ryan qui agafi la pilota. I allà està, ahí se Mandí, per Adela, el capi del Llevant, bueno, avui és Bruguer el capi del Llevant. Ahí està Adela, amb la pilota, retenint l'esfèric, esperant l'arribada d'algun company, la envia en llarg sobre precisament Roger Bruguer, intentava arribar, però deixava córrer Alejandro Bretones, el lateral 2-1, serà treta de porta per al conjunt navarrès.
1: L'altre que ha tornat és Matt Ryan, Lato. Jo crec que també és una bona maniobra del Llevant, perquè al Llevant Ryan l'any passat també li van donar moltes coses.
2: L'any passat li guanyem molts punts, sobretot en els últims partits, sí. Va fer parades espectaculars. Sí que és cert que també es comença com l'equip, no?
1: Exacte, però a la fi, Manolo, jo crec que va ser un bon porter per al Llevant. Jo crec que és una bona notícia a la seva tornada, eh?
0: A mi este que és un porter que mai m'havia dit sí, res, cert, ni per a bé ni per a mal. He de reconèixer que l'any passat va ser un porter que li va donar, com deia l'Ato, molts punts al Llevant.
2: És veterano, sap col·locar-se, sap manar.
0: I que, per tant, tornem a lo mateix de Manu Sánchez. Què vas a trobar millor per ixe preu? Res, más Ryan. És una qüestió de pragmatisme. També és una qüestió que algun dia la Lliga comença a votar altres normes econòmiques i se t'entén l'import a Tebas. Però, bueno, mentre la cosa sigui així, els equips, sobretot, més pobres, tindran que voler-se les canutes per a inscriure jugadors, per a trobar-ne. A lo llarg cara que buscava Ivan Romero ha acabat en les mans de Sergio Herrera.
2: Però si Ivan Romero és un jugador que a mi m'agrada molt, però no en la posició de davanter central.
0: Jo crec que això és una de les coses que li falta llevar un nou d'àrea.
2: Claro, m'agrada més de mitja punta. El Joan per l'esquerra l'any passat donar, treballar moltíssim, donar passes, va fer gols, però delanter centro nato.
1: Bueno, està Eta i Jong, Lato, però que continua estant en la banqueta. És un misteri, no?
2: No sé.
1: Que finalment ocorre aquesta desconexió entre Eta i Jong i Luis Castro. Evidentment alguna cosa ha passat, o simplement és que no el veu el entrenador, però vamos, tu necessites ahí un davanter més centro, no? No està Carlos Espí, té menys competència en teoria, claro, però no acaba d'entrar en el 11 Eta i Jong.
2: No sé el que ha passat. El jugador des que s'ha anat en la seva selecció no ha tornat a ser el que era.
1: A la Copa
2: d'Àfrica, no ha tornat a ser el que era. I era un jugador que quan el varen voler...
0: Però no és que no s'ha tornat a ser el que era, Lato. És que ni se sembla.
2: No,
1: sí.
2: No sé el que li ha passat al jugador. No sé si és anímicament, físicament, no ho sé.
0: Pilota per a Vela.
2: Però bueno, jo sempre dic el mateix. Si uno ha fet una cosa, és que sap fer-la i pot tornar a fer-la. El que n'hi ha que voler posar-li és condicionants perquè la faci.
0: Balón per a Manu Sánchez, que busca novament Dela. Obert una miqueta més per a dreta. S'endarrereix per a rebre Mandí. Dela no es complica la vida, l'envia a la frontal de l'àrea on està l'australià Matt Ryan. Amb la pilota Matt Ryan jugant en la frontal de l'àrea. Va jugar per a Issa Mandí. Mandí que rebre en la frontal. Mandí que ara obri a la dreta on rep Dela. Dela novament per al porter. Passant-se-la entre el central i el porter, de moment, el Llevant, passant el temps, la pressió alta, 2-1, de l'equip que entrena Luis Birramis. Ara intentava jugar Olaza.
1: Que la passada de Manu Sánchez no ha sigut bona.
0: Sí, no ha sigut bona.
2: Una pedra.
0: Sí. La pilota de Catena darrere, sobre el seu porter, sobre Sergio Herrera. Sergio Herrera amb la porteria, buscant a la dreta novament Catena. Alejandro Catena ve a rebre Moncayola. Catena jugarà en llarg a canxa del Llevant Unió Esportiva per ante Budimir. El rebuig de Manu Sánchez sobre Budimir.
2: Jo crec que fora això.
1: Sí,
0: el assistent que Budimir partia en fora de joc i que per tant serà pilota per a Llevant Unió Esportiva.
1: Té un to de roig més clar en guany, la camiseta també de Osasuna.
0: I el blau del pantaló també.
1: Exacte, sí. Mateixa marca que equipa la Llevant Unió Esportiva. Macron, que està fent equipacions del Llevant molt xules des que va signar un acord com a marca principal en el conjunt granota.
0: En general, Macron és una marca que també... Mira, vaig a dir el mateix que de Barrallan. Al primer principi no m'hi deia res, però cada volta li veig millors equipacions.
1: Sí, estic d'acord.
0: Valo per a esa Mandia amb la pilota. Juga amb Dela en paral·lel. Dela, que va a buscar a Brugué, a veure què fa Brugué, la para bé, la demanava en este cas Diego per aquesta banda, no l'ha vist Brugué, la pilota es començar de nou una miqueta complicada la passada, se l'ha llevat de damunt com ha pogut Mandí, no arriba Diego Fernández, serà pilota al lateral per a Osasuna.
2: Estan jugant els dos a lo mateix, toca darrere i després baló en vertical.
0: A veure que ara intenta baixar la Rubén García després d'haver-li guanyat l'esquena a Manu Sánchez. Arriba Oriol Rey, rebutja la pilota, toca Catena de cap sobre cancha del Llevant Unió Esportiva. Intentava baixar-la Moi Gómez, cau a terra, no era Ivan Oroz. Diu era que no hi ha hagut res. Ara intentava connectar amb Ivan Romero, no ha pogut punxar aquesta pilota. Si la punxa i la controla es queda mà a mà amb Sergio Herrera. Però no ha pogut ser. Errando, ahí va el jugador de Osasuna, Jorge Errando amb la pilota, jugant per Osasuna, la demana a l'espai, ante Budimir, controla amb el pit, perilla la frontal, Budimir que li pega, el balón que se'n va fora, crec que hi havia posició antirreglamentària, altra volta,
2: està del punt està, de Osasuna. Està jugant en el límit, està jugant.
0: Sí, està li, però està ell sempre juga molt al límit.
2: Sí,
0: I ahí veiem Luis Birramis, que debuta com a tècnic en la primera divisió.
1: Tenia fama de ser un tècnic molt defensiu, de fet va rebre moltes crítiques i Braulio quan va incorporar-lo. Veurem quin és el seu perfil esta temporada, Lato, si s'adapta als jugadors, si és un tècnic que és flexible, si ho llega a una altra cosa. El que està clar és que crec que la seva proposta a casa serà una i probablement aquest perfil defensiu
2: fora de casa.
1: Serà fora de casa.
2: De forma és el entrenador intel·ligent és el que s'adapta.
1: El flexible, Lato.
2: A jugadors que té. Tu no pots arribar a un equip que són tècnics tots i que la toquen a dir, no, anem a fer la barraca, anem a fer la barraca arrere.
1: Efectivament.
0: A veure, el balón que intentava controlar Roger Brugué. Ha tocat el balón Jorge Rando, serà lateral per al Levante en atac. Per la dreta, segons ataca el conjunt que avui vestís de blanc i negre, amb la samarreta a franges verticals.
2: I és la samarreta dels ascensos.
0: Sí, ahora el remate, se queda muerta la pelota, balón para Iván Díaz del área, Iván Romero que se está quedando sin spy, Dixa darrere, pilota para Thiago Fernández, Thiago que busca un spy, está perseguido, Pedro Salmes, tendrá que tocar darrere, se fan la pilota, diu el árbitro que no hay sit, ahora sí, en el intent de centrada de Manu Sánchez, la pelota arriba, muerta muy fácil para Sergio Herrera.
2: No es importante que arribemos a portería y fem un poco de perill, ¿eh?
0: La pilota...
1: De moment, Osasuna Lato només ha generat perilla, pilota parada.
2: Pilota parada.
1: Si evites que arriben i que forcen un córner...
2: O una falta...
1: Alguna cosa sí estaràs fent bé ara, eh? De moment, allunyar-los de la teua àrea.
0: El balón intenta jugar, Osasuna el recupera bé, Manu Sánchez, intenta jugar, en este cas...
1: Tiago.
0: Era Olasa.
1: No, Olasa. Perdó.
0: El balón que serà anat a terra, demana falta. Rubén García diu que no. Però la pilota que està clara és que és per al Levante Unió Esportiva.
1: Bon jugador i que bon tipus a més és este Rubén García. Lato,
2: sí, sí. Molt bon tio.
1: Sí.
0: A veure, la rebutja Arguivide, però l'àrbitre diu que...
2: És una llàstima que se n'ha del Levante perquè hauria sigut un suor de club. És un suor de club.
1: Hauria sigut com Vicent Igorra, Lato. Ho tinc claríssim, eh?
2: De fet, en Osasuna és el capità i és el que...
1: Sí.
0: Pues ahí está nuevamente Osasuna, pero atrás desde la seva propia era prácticamente. Es Alejandro Catena, el central, qui l'envia llarga, rebuja ahí, ahí se mandí el balón y cago a Olasa, la contó la dicha en la izquierda para Manu Sánchez, la prolonga Manu, intentaba arribar Iván Romero, no arriba Iván Romero, el mal control de Arguivide, la filla y si ve a malgo de fortuna, fa que la pilota arriba a Osasuna y a Perilla y no ya fuera de joc, se clava Imar Oroza, ¡soles! Y el porter
2: a pita fora xoc,
0: després de mitja hora. Jo, esta norma, de veritat,
2: que no sé, tu imagina't ara que se lesiona algú o que fa gol
0: en la carrera perseguint-lo. L'any passat li va passar un equip,
2: sí.
0: Que un defensa perseguint un davanter se va lesionar.
2: Però és que és claríssim, és que és claríssim.
1: Sí. Però com que ara està el VAR, diu, bueno, pues per si de cas.
0: Correcte. Bueno, pues arribant al 18 i amb 0-0 en el marcador, jornada 2, li ho conta el Punta Punta Punt Ràdio. Osasuna 0, Levante 0, pilota per Oriol Rey. Rep, gira, toca a la dreta per a Brugué, que juga novament per a Nacho Fernández. Este per a Adela i Adela per a Manu. Manu Sánchez a l'esquerra per a Thiago Fernández. Thiago que la juga novament per a Manu. Manu amb pilota al centre per a Oriol, descarrega de primeres. Pero ahí se mandí, que va a hacer el desplazamiento en Yark, buscando ahí Nacho Pérez, que intentaba jugar, ufa, pero a Brugué, a Boris, se puede ganar Brugué, se va a la línea de fons, intentaba la centrada, había tocado el central, será córner, el segundo para el Levante Unió Esportiva. Express.
2: No,
0: això és córner.
1: El VAR, que ara entra en aquestes coses, entenc que ha dit que no.
2: El VAR se n'ha anat al VAR.
0: Pues para mí el córner era muy claro. A veure, Catena, darrere per a Sergio Herrera. Herrera que li pega. La prolonga Budimir en el cercle central. Bota a la meia Oriol Rey, però no ha votat. Ha sigut tu, Budimir. Ahí Nacho Pérez, dos, complica la vida. Li la juga a Max Ryan, Ryan per a Mandí, Mandí a Manu Sánchez, a Petro Sosuna, la intenta treure des de darrere, llevant jugada, el valor per a la Sagasti, o la Sagasti per dalt, intenta anar-se molt bé, molt bé. I se'n va perfectament Thiago Fernández, la juga per a Brugué, la demana en este cas Bardelli, Bardelli amb la pelota en lateral, la pot posar Bardelli, Bardelli que li pega, el valor que rebota en el lateral, dos a una, serà pilota per al Llevant.
2: No sé per què no tirem a gol, eh? Ni hay que tirar a gol.
1: Estan dubtant massa, eh?
2: Sí, claro, sí. Es que tira a gol, no pots entrar en el balón hasta la portería. Tira a gol y a ver lo que pasa.
0: Ahí estava Bardelli.
1: Que li sembla un actor, eh? A veure si era...
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Fas memòria.
0: A veure, serà teta de banda per a Llevant Unió Esportiva. El balón que ja vola, intenta arribar Brugué, ha rebutjat 2-1. El balón que li queda a Adela, no es complica la vida. Puntelló i voleó. El balón per dalt, el guanya 2-1. Era Aymar Oroz, Oriol Ric, que no toca. Novament Adela, que pega voleó a la pilota, intentarà baixar-la Rubén García, que està lluitant, en este cas, Santiago Fernández. La pressió és bona, la recupera Llevant. Ara Manu Sánchez tocava per a Diego Fernández. Massa llarga, finalment, Arguivide no ha pogut tocar la pilota com ell volia. Serà lateral, valor per al Llevant en atac.
1: I a més que a poc està jugant més temps en camp contrari. Lato, bona notícia.
2: Sí, perquè no està pressionant Osasuna. Deixa jugar, el Llevant està tocant, està trobant-se còmode tocant. Ara falta crear un poc més de pedir, tirar a gol alguna vegada.
0: A veure, Manu Sánchez, que intentava eixir, li la furta Moncayola, Moncayola que per banda ja està en canxa de Llevant Unió Esportiva, va a frenar, espera que arriben els seus perquè estava molt a soles, toca darrere, la pilota per a Rubén García que jugava per aquí, per ahí, de Íñigo Arguivide, que ja juga sobre Catena, Alejandro Catena, l'ex del Rayo, que jugarà al centre per a Íñigo, per a Iker Muñoz, perdó, Iker Muñoz per a Bretones, Bretones darrere per a Errando, Alejandro Errando sobre el porter, sobre Sergio Herrera. És bona notícia que li passen balons a Herrera perquè este de tant en tant té un cable pelata que jugava per aquí, per ahí, de Íñigo Arguivide, que ja juga sobre Catena, Alejandro Catena, l'ex del Rayo, que jugarà al centre per a Íñigo, per a Iker Muñoz, perdó, Iker Muñoz per a Bretones, Bretones darrere per a Errando, Alejandro.

0: Bueno, però això és quasi tots esportes.
1: Hi ha alguns...
2: N'hi ha alguns que...
1: En Pamplona se conta la conya de que Braulio, però quan va fitxar un central per a que puga jugar al costat de Sergio Herrera, li demana mínim haver cursat 2 anys de psicologia. Imagina com estarà l'assumpte. La pilota...
3: Era... Aquella derrota li va fer molt, molt bé. Aquella victòria al Llevant contra Osasuna li va fer molt bé, però va matxacar totes les opcions europees d'Osasuna.
1: Sí. Que a la fi quasi se clava en un jaleo.
3: Efectivament, i va patir per salvar al final la categoria, sí.
1: La pilota per a Ivan Romero, la centrada de Bardelli, la trau Catena, el baló que intentava jugar-lo ara, en este cas era ante Budimir, es queixa de la marca de Dela, que jo crec que la toca de ser aixina, eh? Pegat com una lapa.
0: Estarà al costat d'ell.
1: Pegat com una lapa, no deixar-ho ni respirar. I si va, hem perdut pisar, tu darrere.
0: I marcar un poquet i dir, cuidado, que així n'hi ha ferro.
1: Baló per a Osasuna, per a Jorge Rando, que juga sobre Bretones. I intenta jugar Osasuna, a Aymar Oroz, jugant des de darrere. I intentava ara fer-se mitja pilota Bretones. Cau a terra, Moi Gómez. Ara sí, s'assenyala la falta d'Oriol Rey. Falta del dorsal número 20, serà falta per Osasuna.
3: Arribem al minut 23 del partit, no va haver pausa per a la hidratació, tenint en compte així quina és la temperatura, i sí que Montalt amb Indústria Bijusa, higiene industrial. Anem a conèixer el minut i resultat del nostre partit de la jornada.
1: 23 de la primera, el Sadar, segona jornada, li ho conta el punt a punt d'Apon Radio. Osasuna 0, Llevant 0.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Qué mal acaba de interpretar esta contra el Llevant, Montalt.
1: Sí, sobre todo por la pasada final, a Olasa, que se le ha quedado de arriba en la pilota. Yo creo que también ha incidido mucho del estado del terreno de juego, ¿eh? La juga Manu Sánchez, pero Olasa intenta jugarla, la posa dins de l'àrea. Atenció a la passada! Intentava, demana penal, demana Bardelli penal, per la caiguda de, crec que ha sigut el Roger Bruguer, demana Bardelli penal. A veure, la vida diu que res, de moment està en terra Bruguer, i ahí va Sergio Herrera.
0: Està llegint la cartilla. Però a veure...
1: La passada de Bardelli... Pues yo diría que el toca, ¿eh?
3: El 5, es el que si el toca, el toca el 5.
0: Sí que el toca. Sí que el toca en el tobillo, ¿eh?
1: Cada jugada me sembla més complicada. Cada presa veig una cosa diferent.
3: Sí, jo també. Bé, pues 25 ha tingut esta acció el
1: Llevant. Bueno, seguides el Llevant, ¿eh?
3: Sí, perquè la contra no en tingut repe, però la contra ha estat molt mal,
0: I esa contra no pots perdonar.
3: Interpretada, el ato, molt mal.
0: I esa contra tens que acabar-la, que siga gol o no, però tens que acabar-la, és impossible. No, tens dos jugadors, el de banda de Jarre i el de banda dreta. I jo crec que busca la pitjor opció.
1: Catena en el baló, la jugava Osasuna, pilota per a Moncayola, Moncayola que fa... Un regat i toca per a Iker Muñoz, zona ampla del terreny de joc, la pilota per a Argivide, que la penja, la intenta baixar. En este cas era ante Budimir, no ha arribat. En este cas a la segona jugada Rubén García, ha rebutjat el Llevant Unió Esportiva, serà lateral, però Osasuna, 25 de la primera, comença a animar-se el partit, baló per a Catena, la mata amb el pilot, tira a terra, des de la banda, la va penjar sobre l'àrea de Matt Ryan, el baló rematat per ante Budimir, des de més enllà del punt de penal, arriba fàcil a les mans de Matt Ryan, que se fa amb la pilota.
3: Estem acostumats a Nacho Pérez, dorsal 29 en el lateral, l'ato, però també és una bona notícia que el nano estigui jugant i estigui responent, eh?
0: Sí, està fent bé. L'any passat ja tingui la seva opció.
3: De 7 anys va debutar, recordem, la temporada passada, Nacho Pérez. Sí.
0: Està fent bé.
1: Bueno, de moment, dos partits de Lliga, dos partits com a titular.
3: Passa, si no m'equivoque, debutar en el Ciutat de València contra el València, i de va repetir contra el Mallorca també en el Ciutat de
0: No me'n recordo, tu tens millor memòria.
3: No, jo no tinc memòria, però recordo aquests partits, no sé per què. El que té memòria és Manolo, el bandido.
1: Baló per a Osasuna, que toca des de darrere. Joan Catena, buscant el seu company Jorge Rando, va a la pressió. Bardelli, Rando que la posa.

0: Llarga, buscaba a Aimar Oroz, la rebota Nacho Pérez, lateral, pilota pero Osasuna. Pero al equipo, en este caso, de Luis Birramis, que toca Darrere Moncayola, Amelbaló, Iker Muñoz, Rubén García, pero a Catena, Reven, es el que sentar en cancha de Llevant. Obrirá per a Rubén García, que ara està en la dreta. Toca per el centre novament. La pilota per a Moncayola. Moncayola per a Arguivide. Arguivide que intenta guanyar la línia de fons. La posa Arguivide, segon pal, perill. No ha pogut rematar. En este cas, Boi Gómez, de Torres Central, Osasuna. El baló venia per a lluitar-la. En este cas, ante Budimir, no es complica la vida. Manu Sánchez envia al lateral.
1: I si és tan còmode, siga l'entrenador que siga, en aquest tipus de joc, Lato, pilota a la banda, centrada, pilota a la banda,
2: centrada. I bon centro, además, els dos centros espectaculars.
1: No, molt bons. I a més, entren com avions tots,
2: claro,
1: eh?
2: I els delanters van com avions.
1: Sí, sí.
2: I això és la forma de jugar de
1: Osasuna.
2: Exacte,
1: sí, sí, tal qual. Estiga Ramis, estiga Llagoba, estiga qui siga, sí.
0: Catena que l'envia per Arguivide, que venia en posició antirreglamentària. Serà pilota...
2: Per això comentàvem antes que
1: ha d'adaptar-se també al perfil de jugadors, clar.
2: I a la forma de jugar. Sí,
1: està clar que és un club que té, diríem, un model. I aquest club busca futbolistes per a jugar aquest model.
2: Per a jugar aquest model, clar. Bé, perquè està molt anys en primera divisió, sí, pues, sí, fenomenal.
0: El valor per a Eixamandí, l'algerià, que fa la senya. Senyala molt, este Eixamandí. Braceja molt. Pilota per a... Manu Sánchez, mano en pilota, cancha propia, perdís per Oriol Rey, descarrega la banda en la esquerra, on està Olasa que va a penjar a l'àrea, a veure si arribava ahí Brugué, no ha pogut ser, posa el peu, Nacho Pérez, recupera la pilota, baló per a Adela per Oriol Rey, totes són cancha 2-1, Oriol a la dreta, per a Nacho Pérez, novament Adela en baló, jugant la pilota, el Llevant en cancha 2-1, baló per a Bardelli. Bardella en pilota i des de la banda busca el centre a Manu Sánchez amb la pilota, la busca Thiago en la banda, intentarà eixir des d'ahí, Thiago, no es complica la vida, toca el centre, pilota per a Eixamandí, cerca central, tot el Llevant en cancha 2-1, Mandí amb la pilota, espera que vinga algú, no té clara la passada, Mandí que obre per a Adela està en la banda, la va penjar Adela que la penja, la trau Osasuna, el baló queda moro, el tindrà que guanyar ahí Manu Sánchez, el guanya Manu amb el pit bé, però Olasa, banda esquerra, la posa en el piqué de l'àrea, Olasa que la centra, se li queda morta, la té que traure Osasuna, el baló que va a l'afrontar, la pilota per a Manu Sánchez, la pot penjar, la penja Manu, segon pal, la treu novament la defensa, està patint ahí, ara Osasuna, Bretones que trau el baló, Moi Gómez que se fa l'autopassada, cau a terra, moments en els quals el Llevant estava còmode tocant en canxa d'Osasuna, Lato.
1: Sí, és un punt a Grandot i se te la remata.
2: Sí, la remata. El centre és espectacular, perquè a més era difícil pegar-li de primera que li ha pegat a l'Osagastí.
1: Sí, Brugué ahí no ha arribat.
2: Però bueno, és important que el Llevant estiga i que estiga arribat de porteria i que l'Osasuna se trobi incòmodo, eh? No està còmodo.
0: Bretones intentava anar-se'n. Ha posat el peu Nacho Pérez i ara té novament Osasuna, traguem de banda. Pilota de Errando per a Bretones, la posa en cancha del Llevant. La trau de Can Mandí, intenta baixar l'Ivan Romero, la baixa Ivan Romero, lluitant a Míquel Muñoz, Ivan Romero amb la pilota, intenta baixar entre dos, serà molt complicat, recupera Rubén García per al conjunt d'Osasuna, baló de Iker Muñoz, la trau errando, llarga, a ningú, ara sembla una miqueta més còmode de Llevant, eh?
2: Ha pitat algú.
1: Home, la pressió funciona en el Llevant.
2: Sí, la pita
0: falta. La falta d'Ivan Romero.
2: Mira que se engorró el Iván Romero, que le pelea a todos. ¿Qué falta pita?
0: Yo no la veig. La pilota per Osasuna. Baló per a Jorge Rando. Desde darrere. Posa la pilota. Y la envía. On está Bretones, que se fa autopasada. Punantam. Aymar Oroz.
2: Vale, no falta que pita. Sí.
0: Ja toca novament Moi Gómez per Aymar amb la pilota, intenta jugar Osasuna, la pilota darrere per a Errando per a Iker Muñoz, que ha vingut des dels dos centrals per ajudar a treure la pilota, intentava ara combinar per banda però és Manu Sánchez i l'ha enviada fora, Intenta buscar ràpid Osasuna en la teta de banda. En este cas era Moncayola. No ha trobat. El baló que se'n va fora i serà porta per a Matt Ryan.
1: Minuts ja 31 de partit, arribem a la primera mitja hora. Estem oferint-vos este duel, segona jornada de Lliga al Sadar, entre el Club Atlético Osasuna i el Llevant Unió Esportiva, en la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunt Ràdio, muntant la narració i els comentaris de Vicent Latorre.
0: Pues ahí está Matt Ryan posant la pilota en moviment. La juga el Llevant, la pilota, ui, la errada en este cas, i la pilota per al remat final de Rubén García, atrapat bé Matt Ryan.
1: He equivocat en Nacho Pérez, demana disculpes. Uf, però...
0: però la errada era molt greu. Molassa a la banda per a Bardelli, que ha vingut a ajudar. La toca de nou des de darrere. La juga llevant, a veure si la pot taure Nacho Pérez. Amb la pilota li pega llarga per a que intente baixar-la. O Brugueu, Ivan Romero. Ha lluitat Ivan Romero, la recupera Brugué, la deixa per a Olaza, li doblava per l'altre costat Manu Sánchez, però la pilota se'n va a la dreta. Ahí està Bardelli, que la posa al rebot al pal. Atenció, que queda la pilota per a Olaza. Ivan Romero, que no encerta el primer remat del Llevant Unió Esportiva. Ha acabat en el pal, la primera gran oportunitat per a l'equip de Luis Castro, després de que sentara, crec que era Bardelli, i el remat final del Llevant Unió Esportiva, en la persona de Brugué, que ha anat al travesser un dítet més baix, haguera encantat el primer gol del Llevant, Lato.
3: Le ha pegat en la espinilla.
1: Le pega en
3: la pega bé. Sí, i fija la xua està pressionant Osasuna molt dalt, i d'una balona l'agarres i te'n vas, clar, i té superioritat numèrica. I,
0: Bueno, pues ahí está Manu Sánchez, que acaba de rebre una falta del capità d'Osasuna, de Rubén García. Es queixava ahí el mateix Luis Castro, demanava cartolina groga.
3: Jo crec que sí que era cartolina.
0: Que García Verdura ha decidit no assenyalar. Pilota per a Tiago Fernández, intentava eixir, ha perdut la pilota, ara vindrà en l'ajuda, en este cas Manu Sánchez, intentava fer-li creure a l'àrbitre que la pilota havia topat el nom d'Osasuna, no ha sigut, i serà lateral. Pilota per a Osasuna, entrant en quasi els últims 10 minuts de joc, estem en el 34, pilota que trau catena.
3: Que llestima de Chua, perquè després el rechaz, i si la toca, sí. Crec que era Ivan Romero també, el que estava ahí. Si la toca va dins, eh?
0: Atenció, perill. Baló per a Moi Gómez. Moi que deixa per a Aymar Oroz. Aymar Oroz que se fa l'autopassada de taló. Cau a terra, diu gràvite que hi haurà falta. Perillosa. Per la caiguda de Moi Gómez.
1: De Aymar Oroz.
0: En la frontal de l'àrea. Vale. Part central, carril central. Sí, falta. Després que posarà el peu Roger Brugué.
3: Falta perillosa, eh?
1: També hi ha la rep de l'ocasió més clara del partit per al Llevant Unió Esportiva. La rematava el travesser de Brugui.
0: Serà pilota, però això és una. De moment, dos homes en la tanca i tres per a treure la falta. Veiem Catena, veiem Aymar Oroz. De moment, Thiago Olaza
1: i
0: Bardelli. Estan Rubén García, està Catena... Y este Maroloz, ahora que le va a pegar a la pilota. Va a ser Rubén García el que execute. La pilota que ha sigut molt a prop de l'escaire de la porta de Matt Ryan serà a fora. Serà treta de porta per al Llevant. Perill en aquest llançament del Xativí Rubén García.
1: Molt ben llançada, eh?
3: Sí, pega molt bé. A més, està en la distància idònia per ell.
0: Idònia.
1: Sí, correcte.
3: Perquè la caiguda, si cau un poquet antes, és gol, eh?
0: Sí.
1: Sí, toca l'esquena, arriba a tocar quan es gira de Bardelli, però vaja, a punt també de que entrara aquesta pilota, afortunadament no ho ha fet en la porteria de Matt Ryan. Juga el Llevant.
3: Està pressionant ara més alt.
0: Sí, Osasuna, sí. Osasuna l'ha canviat. Baló per a Nacho Pérez, que intenta eixir. Se complica la vida el baló que ha topetat en el jugador d'Osasuna, en Moi Gómez, serà lateral per a l'equip de Llevant Unió Esportiva. que ha vist com en un minut ha pogut marcar i al minut següent pràcticament ha pogut fer també gol Osasuna. Elisa la treta de falta. El valor per dalt, intentarà lluitar-la Brugué per a Ivan Romero. Novament Brugué des de darrere per a lluitar-la Bardelli. El valor queda mort, el recupera Ivan Romero. Ivan Romero en la línia que divideix dos terres de joc. Cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta. Recupera, en este cas era Moy, va a terra. Ivan Romero que ha ficat la trava i que veu la primera groga del partit.
1: La primera, no sé si està dient-li que ja n'ha fet diverses, però acaba d'amonestar l'àrbitre del partit a Ivan Romero, primer futbolista en ser amonestat en el Levante Unió Esportiva, minut 37 de la primera part. Recordem, empat a 0 al marcador entre Osasuna i el Levante Unió Esportiva.
3: Sí, jo crec que la té per reincident.
0: Sí.
1: A més, havia protestat ja diverses accions i entenc que, bueno, pues a la fi, tot ha sumat per a que l'àrbitre amonestar Ivan Romero.
0: La pilota per banda esquerra de l'atac d'Osasuna, recuperat el Levante Unió Esportiva. El baló, però, cau novament per a Jorge Rando, que juga per a Bretones. Bretones juga per a Aymar Oroz, que toca darrere per a Rando, últim home. Escatena, que juga novament per a Rando. Rando per a Bretones, Rubén García intenta arribar la pilota i arriba Aymar Oroz. Oroz que entra per banda esquerra, a veure què fa Aymar Oroz, la servisa al centre de valor per a Rubén García, acomoda el cos, li pega Rubén García, atrapa baix. En este cas, Matt Ryan. Perillós deixar que Rubén García arme la cama des del carril central.
3: Potser la pressió i està xua millor ara, Osasuna.
0: Sí.
3: Du 5 minuts que està intentant fer gol antes de que acabi la primera part.
0: Pilota llarga, intentarà guanyar la guanya bé. En este cas, Ivan Romero, que jugava per a Bardelli. Bardelli no ha pogut contactar bé en la banda dreta amb Brugui, amb Brugué, que aplaudia el seu company. Errando per a Iker Muñoz. Este per a Catena. Catena no ara per a Iker Muñoz. Ahí va la pressió. Levant li pega Sergio Herrera. Busca Moy Gómez, botarà Mei Dela, posa el cap Dela, no ha pogut recuperar el Brugué, valor per Osasuna, valor per a Bretones, va al lateral, toca al centre, pilota per a Moy Gómez, Moy per a Aymar Oroz, Oroz per a Moncayola, Moncayola que toca per a Catena, Catena amb la pilota a través a cancha del Llevant, la servisa a la dreta per a Arguivida, posa el peu perfectament Manu Sánchez, lateral per a Osasuna, Rubén García, que ara no ha pogut contactar novament a Marguivide perquè ha vingut en l'ajuda Thiago Fernández, lateral per a l'equip 2-1, arribant al 39 tram final de la primera part. Empat a 0 en el marcador entre Osasuna i Levante Unió Esportiva. El baló sentat al segon pal, ahí no ha pogut arribar Errando, se'n va cap a la banda, intentarà buscar línia de fons, li posava el peu ara Prugui. Serà pilota novament al cantó per Osasuna.
1: Feia molts minuts que Osasuna no traia un córner. És el quart córner a favor d'Osasuna, que n'ha té 3 molt pronte. Només començar el partit. Va al quart,
0: a veure. Rubén García i Aymar Oroz. No, Rubén no està al final. La pilota per Osasuna, el baló per dalt, el remà de cap, la pilota morta dins de la xicoteta i el remà final l'atrapa Matt Ryan.
3: Que perill tenen.
1: Quan fas tant de mal en aquest tipus de córner, l'altre no entenc el segon córner que ha tret Osasuna.
3: Ja.
1: Perquè tens molta superioritat aèria.
3: És que les toquen,
1: física, inclús, les, en els duels aèris.
3: Les toquen totes. Sí, sí. S'ha quedat mort ahir i no ha pogut rematar en força, però són jugadors de molt de perill.
1: Per cert, en la banqueta d'Osasuna, el porter suplent és Aitor Fernández, ex del Levante Unió Esportiva. Segons apunta el periodista especialitzat en mercat, Mateo Moreto, està molt a prop de firmar pel Rayo Vallecano, que sabeu, desafortunadament va perdre Augusto Batalla, se va trencar la tíbia, no? Si no m'equivoque, sí, en la primera jornada de Lliga. Per tant, Aitor Fernández sembla que va ser el substitut de Batalla, lesionat.
0: Atenció, Osasuna, que ara carrega per la dreta. És Arguivide, intenta arribar a línia de fons. Arguivide que fa la bicicleta, intentava centrar, va a terra Manu Sánchez. Córner, el cinquè per Osasuna.
1: Pues sí, 5 córners en la primera part. A tret Osasuna, cap el Levante Unió Esportiva.
3: Ha tocat Budimir,
0: Budimir. Que hi tenen Budimir, Errando, oh, i Catena.
1: Exacte, sí.
3: Tenen tres torres ahí.
2: I ara veus André...
0: André Betancourt, pilota per a Rubén García, la centra, valor al segon pal, molt passat en passat, que se n'anirà per la línia de fons, se la porta, pilota...
3: És estratègia, Salvador.
1: És que en aquest tipus de córner, Lato, necessites que tres o quatre futbolistes estiguin encertats. Sí, sí. En el passe o en la centrada. De l'altra manera, solament ha d'estar encertat el llançador. Sí, evidentment, després el que remata, però has de posar-la dins, tenint aquesta superioritat com tens.
2: I tenint els llançadors que tens, és dir, que
0: clar. Bueno, pues ahí está Matt Ryan, 42, li pega Matt Ryan, pilota que vola cap a canxa d'Osasuna, l'havia tocat a Ibrugui, intenta jugar-la Iván Romero, balón para Olaza, este para Tiago Fernández, Tiago Diz del área, muere que fa Tiago, se va a línea de fos, la posa Barrele, el rebote de Sergio Herrera, que ha tret esa pilota que se anaba buscant ya la portería para hacer el primer de llevant. Balón para Adela, que la va a pinchar nuevamente, y guayar
2: bola,
0: la
2: bola.
0: Pilota, cago a terra, penal, cago a terra, pero a mí es penal.
2: Digo, yo creo que la agarra el porter, ¿eh? Ahora, ahora.
1: Es muy probable que la hacha agarrar.
2: Yo creo que la agarra Perraere, ¿eh?
0: Yo creo que sí, ¿eh?
2: Hombre. Penalti, penalti va a ser.
1: El suís de Sergio Herrera, sí, sí, sí. Yo creo que digo... Sí.
2: Mira, vole. No.
1: No.
2: No, no, no, se, tira, no. Se tira ahí para Carrere.
0: Sí, yo pensaba que el que le pegaba era el defensa.
2: A vole.
0: No, no, para no, no, Carrere.
2: No, se cae para Carrere.
0: A Chiva falta en ataque, yo creo.
1: Ese que después se choca contra... Contra, sí. Contra Sergio, pero vamos, no, no, no, no. Semblaba no. Que sí, pero no. Es córner, en todo caso. Es córner.
0: Pilota. A vole. Pero a Levant. Es Bardelli, desde la izquierda del ataque ya llevan desde la derecha de la defensa de Osasuna. Bardelli calza la mano, le va a pegar, le pega Bardelli, balón segon par y Herrera en dos temps y atrapa en el punt de penal. La posa amb la mano, buscant la contra rápida del seu equip. En este caso espera Iker Muñoz, que entra per banda dreta, per el centre. Esperaba Budimir y esperaba también la tercera pelota, queda el segundo para el remat Ryan en dos temps. Al remat final, cree que es de Moy Gómez. Y en dos temps, no, de Moncayola. Y en dos temps más Ryan.
1: Te la mencha Nacho, ¿eh?
2: Sí.
0: Sí. Uf. Ha podido almechar esa pilota que ha tenido la sort que en la caiguda le ha caído prácticamente en el segundo mans. Pero ha fet una gran parada de la Matt Ryan.
1: No sé si és Nacho o ja veia algú ajudant-lo en defensa, eh? Tot gas, entrada lateral, se la menja el que tanca el costat oposat i a partir d'ahí, bueno, pues no sé si una llena per ell.
2: Estem atacant en el córner i la torna ha sigut molt lenta.
0: Sí.
2: Ha sigut lentíssima. I això no se pot...
1: La transició defensiva ha sigut molt lenta.
2: Molt lenta.
0: A l'Opera Mandí. Mandí a la banda. Però Olaza. Olaza. Per a Manu Sánchez, Manu Sánchez, per a Olaza, que la centrava llarga, la pilota va a les mans de Sergio Herrera, no s'assuna. Pilota per a Catena, Catena amb el baló. Juga Catena sobre el seu porter, sobre Sergio Herrera. A vore. Herrera que li pega el baló per dalt, intenta baixar-la en este cas. Era Rubén García, pero digo a Petre que no ya te espera más, porque no afechís ni un sol segón. Acaba la primera part tal y como va a comenzar. Es decir, en cuanto al resultado, jornada 2 de Liga en el Sadar. Liu conta el punta a punta por radio. De momento, 1-0, llevando Unión Esportiva 0.
1: Es la teua valoració, Lato, del que acabes de ver. Un partit que ha tingut dins, bueno, una primera part que ha tingut... Com diuen ara, diferents micropartits. Un tram domina per Osasuna, l'inicial, després s'ha refet el llevant, després ha tornat el partit a estar domina per Osasuna, que acaba millor ara que el llevant. Però bueno, una primera part molt equilibrada, això sí, Lato, entra bé laterals o accions d'estratègia, ahí genera molt de perill.
2: Osasuna. Sí, és el xo de Osasuna. Jo crec que bueno, al final el resultat és just. Jo crec que el llevant és diferent a la setmana passada. Està posant millor.
1: Res a veure, afortunadament.
2: Està xuant, està peleant, està, bueno, ha arribat a porteria. Jo crec que li falta el tirar a porta. Té que tirar a porta. Quan veig a línia d'àrea, té que tirar a porta. Però bueno, jo crec que el partit bé, està... No n'hi tenia la qualitat que podia haver en un partit de futbol de primera divisió, però sí que és cert que n'hi ha la incertidumbre d'un Osasuna que busca les xugades a valor parat, i sobretot corners, perquè té grans jugadors rematadors i molt bons passadors, i un Llevant que està donant la talla i que està buscant també l'arribar a porteria en centros, el que passa que no té ixe delanter centro que te puga fer el gol, no? que sigui un rematador de cap, encara que la millor ocasió i més clara
1: sí.
2: La tingut Bruno.
1: Travesser de Brugge després d'una molt bona centrada d'Enzo Bardelli. Les 8 i 18 minuts, el partit que està en el descans és el nostre partit de la jornada, amb Indústries Bijusa Higiene Industrial, amb el marcador d'empat a 0, Llevant Unió Esportiva 0, o Club Atlético Osasuna, millor dit 0, Llevant Unió Esportiva 0. Anem a fer un alto en el camí, en este punt a punt, se n'anem a visitar els companys dels serveis informatius d'esta casa, però abans insistim al descans i gràcies a Indústria Bijusa Higiene Industrial, empat a 0 al marcador.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Hola, Salva, companys del Punt a Punt. Comencem amb una última hora. Un treballador del port ha mort després de patir un accident laboral en les obres de la nova terminal del port de València, on realitzava tasques de manteniment. Mentre els investigadors tracten d'esclarir les causes exactes en les quals s'ha produït el tràgic succés, les primeres informacions apunten al fet que l'empleat portuari hauria patit una caiguda mentre treballava colpejant-se contra un dels vaixells. I nova víctima mortal a les platges de Puçol. Si el passat 9 d'agost moria un home ofegat, esta ocasió ha sigut el cadàver d'una dona, el que ha aparegut surant a la platja de Puçol a primera hora del matí d'este dilluns. I la Generalitat ha acordat alçar el confinament dels veïns de Gàtova que continuaven en els seus domicilis per l'incendi declarat este passat dijous a Segorbe, i també reobri la Generalitat la principal carretera d'accés a la localitat, la CB25. Estem a l'espera, això sí, que l'incendi es doni per controlat definitivament durant aquestes pròximes hores, un incendi que ha cremat 639 hectàrees. A l'incendi, les tasques se centren a hores d'ara a refredar els punts calents per a poder donar, com diem, per controlar definitivament l'incendi en aquestes pròximes hores. Jesús Salmerón és l'alcalde de Gàtova.
6: I per la tarda-noche, si continuen aquestes previsions, podríem dar l'incendi per controlat.
5: El que encara no tenen els habitants de Gàtova és aigua potable.
6: I con les restriccions d'aigua s'han realitzat esta mañana les analítiques i esperamos que con la màxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en agua y en las casas, lo que no se puede es beber.
5: Pel que fa a la xarxa viària, insistim, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CB25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per a no dificultar el treball dels bombers, perquè l'incendi, com hem dit, encara no s'ha donat per controlat. I continuem a la Serra Calderona, on la Generalitat ha invertit vora 1 milió d'euros en tallafocs per a mitigar la propagació del foc. Es tracta d'un projecte més ambiciós que es veu retardat en el temps, ja que molts dels terrenys forestals són de propietat privada. I així ho explica el conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Pus.
7: Una comarca donde se ha invertido bastante, alrededor de 1 millón de euros en el mantenimiento de cortafuegos de esa zona. Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad, y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso.
8: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
5: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta, com a mesura preventiva, unes 45.000 dosis de les vacunes destinades a combatre, entre d'altres, la difteria tetan, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta que no estiga vacunada com les persones migrants. Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per evitar la potencial propagació de malalties. I la delegació del govern en la Comunitat Valenciana ha informat que ha obert una investigació interna en la Policia Nacional per a investigar l'actuació dels agents en la prèvia del partit entre l'Elx i el Barça disputat ahir, i ha desmentit que es requisara cap bandera estelada per part dels policies que van intervindre.
8: Contrapunt en A Punt Ràdio.
5: I la setmana passada van morir 96 persones a la Comunitat Valenciana per culpa de la calor. 96. Així ho diuen les dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, fetes públiques avui respecte al nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures en la Comunitat Valenciana. L'estiu, de moment, ha registrat a casa nostra un total de 458 morts atribuïbles a la calor. I precisament, a esta hora volem conèixer la previsió de l'oratge. Javi Miró, bona vesprada.
9: Bona vesprada, situació meteorològica que tendís cap a l'estabilitat. Avui esperàvem precipitacions, s'han donat durant el matí, han sigut més dèbils del que esperàvem, les tempestes de la vesprada no han aparegut, s'han donat una miqueta més al nord i han afectat sobretot Catalunya i el sud-est de França. Allí s'han donat, per exemple, tornados a Carcassona, un tornado EF2, molt probablement s'han registrat més de 250 km per hora al seu vòrtex, amb molts desperfectes, i també a Catalunya, precipitació, tempestes molt importants que han descarregat més de 50 litres per metre quadrat en una hora i granissades de més de 9 centímetres de diàmetre, per exemple, a Móra d'Ebre, a la capital de la Ribera d'Ebre. Així que ens hem lliurat d'una situació de molta inestabilitat. En este cas, nosaltres tan sols hem tingut este pas de núvols que ha descarregat este matí ruixats, que han acumulat entre 1 i 2 litres per metre quadrat, sobretot a la meitat sud del territori i acompanyats de fang. Avui també podríem destacar que ha bufat el vent de ponent a les comarques del centre del territori i s'ha disparat el termòmetre amb màximes que s'han aproximat als 38 graus en comarques com el Camp de Túria, la Ribera Alta o inclús la Foia de Bunyol. Demà tindrem una situació molt pareguda a la d'avui, ambient assolellat, presència de calitja sobretot a la meitat sud del territori i vent de ponent que demà sí que podria arribar fins al litoral. Així que demà esperem una pujada, un ascens de les temperatures a l'entorn de l'Hort, al litoral central, inclús al litoral sud de Castelló, amb màximes que podrien superar els 36-37 graus, inclús algun observatori aproximar-se als 38 o als 39. De fet, tenim els avisos actius per calor a tot el litoral central, amb màximes que podrien passar dels 36 graus. Les mínimes, per contra, podrien baixar una miqueta, sobretot en punts de litoral, venint de dos nits molt angoixants, mínimes de més de 26, 27, 28 graus, i per tant, este vent de ponent podria fer baixar el termòmetre unes poques dècimes o algun grau, així que tocarà agrair-ho. De cara a dimecres, per contra, l'oratge es tornarà una miqueta més insegur, perquè tindrem pas de núvols mitjans i alts des de l'interior, acompanyats d'alguna precipitació dèbil, màximes més baixes, per a tornar a pujar el termòmetre de cara a dijous, màximes de nou de més de 37-38 graus en punts de litoral, peritoral central, degut a que torna el vent de ponent.
5: Així doncs, màximes més altes demà respecte al dia d'avui. Gràcies, Javi Miró, per la informació. Continuem amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part de l'Osasuna Llevant.
8: Contrapunt en A Punt Ràdio.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.

0: Són les 8 i 27 de la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Oferim-vos des de les 7 de la vesprada este programa amb el Llevantina Esportiva, segona jornada de Lliga. A l'estadi del Sadar, empat a 0 al marcador entre l'equip de Luis Miguel Ramis, nou entrenador, ve del Burgos, enguany per a Osasuna. Luis Castro, que continua en la banqueta del conjunt anota després de l'Obe, que ho va fer el tècnic portuguès en les acaballes de la passada temporada. Empat a 0 en una primera part, la Torre, on no ens ha desagradat el Llevant.
1: No, comparat a la setmana passada, ja ha canviat molt l'equip. Sí que és cert que, bueno, que no ha hagut, el que estàvem comentant, no ha hagut la qualitat que s'espera d'un equip, de dos equips de primera edició. També és cert que és molt prompte, que n'hi ha molta humitat, que els camps no estan bé, que acaben de vindre la pretemporada i que els equips estos se veuen més o menys quan ja ha passat 5 o 6 partits, no? Perquè, a més, no estan definits.
0: No, en absolut.
1: Gràcies a la Lliga, que es comença molt prompte, que n'hi ha jugadors, a lo millor ara, en aquest equip, que després juguen en
0: contra
1: del
0: equip.
1: És a dir, que és un desbarajuste, que va jugar el València, el divendres, el dissabte torna a jugar el Llevant. És a dir, que esto no és normal. I no és normal tampoc que en agost se facin els partits. Jo crec que fa molta calor i cada vegada més perquè els equips juguen a les hores que estan jugant. Ja no sols per el calor, sinó per la humitat. Antes parlaves tu que l'altre dia el València juguen un 70%
0: d'humitat. Sí, sí.
1: La humitat fa... Jo me'n recordo partits que ha jugat en estiu i no feia el calor que feia ara. I jo perdo 5 quilos en un partit. Ah. 5 quilos, I després m'ha dutxat i seguia jugant i m'ha tornat a dutxar 3 vegades i després ha tingut que
0: veure
1: un munt
0: per a recuperar líquids.
1: Claro, és dir, que no és normal lo que està passant. Però bueno, és lo que volen, n'hi ha que traure diners d'on siga i n'hi ha que jugar a hores perquè ho vegin tot el món i això afecta sobretot als jugadors, no? I inclús a l'aficionat, perquè l'aficionat ja no sap a quina hora va jugar, que és incomprensible. Però bueno, és lo que n'hi ha.
0: Lo que no és normal, Manolo, és que se dispute la primera jornada de Lliga, que Espanya comença la Lliga abans que la resta de competicions en Europa, i de nou partits se disputen 4 i s'ajornen 5, que és increïble.
2: Aquesta és la Lliga que tenim, esta és la Lliga que voten els clubs.
0: 4 de nou i s'ajornen 5.
2: Tebas fa lo que es dona la gana amb els clubs. Els clubs ja saben que no poden enfrontar-se a don Javier del Gran Poder i fa lo que vol.
1: Jo l'altre dia li ho comentava a la Morgana, el poder l'han perdut els jugadors. Però el jugador, en el Mundial passa, el Mundial ve Trump i diu, este té que jugar i tal, diu el jugador, hasta si ja hem arribat, se plantem i no juga i s'acaba la història.
2: No, i els mateixos...
1: Això ha passat en Espanya.
2: I les mateixes federacions.
1: Les mateixes federacions.
2: Jo soc la federació belga que tu indultes a este jugador, molt bé. No se presenta
1: no
2: mal.
1: Se presenta,
2: en un Mundial, la que seria...
1: Bueno, la que seria, diu, no, hasta si ja vam arribar, se sentem i s'acaba la història.
2: I això en Espanya...
1: Lo mateix, i així passa en AFE fa molts anys, i que en AFE varen fer dos huelgues, tres huelgues...
2: Però, a mi, però Lato, si el problema és que si en Espanya ja fa molts anys que això ve cuinant-se des que Tebas va entrar en la Lliga per la porta de darrere, Tebas, no ho oblidem, advocat d'un tipus sinistre com Dimitri Peterman, que va comprar i afonar el Alavés i el Racing de Santander, especialista en lleis concursals, que entra per darrere en la Lliga, i com cantava Radio Futura, ja sé que la cosa és molt vella i que demostra la que ja tinc, però és un assumpte molt viejo con este socio traidor, canviar la piel de conejo por una piel de tambor. Això fa molts anys que ve cuinant-se i li ha eixit fenomenal ben bé a Tebas, que ell fa en la Lliga el que li dona la gana i ningú li... No, l'únic que li planta cara és Florentino, però li planta cara, no pot tenir tampoc. Claro. Imagineu-se lo que... Què no tindrà Tebas que un tipo amb el poder de Florentino no pot amb Tebas?
0: No pot. Però... com se'n sent, Manolo, quan parlem
1: sí,
0: de
1: jo, home, jo no sabia el currículum, ja el sé. però
2: I jo... te l'he fet abreviat,
0: te l'ha fet curt, no?
1: Ostres.
0: Te l'ha fet versió lite, xicotet, menudet. Bé, pues va començar la segona part a l'estadi de Osasuna.
2: Al Sadar,
0: i no aprecie canvis en Osasuna, tampoc en el Llevant, ara confirmen, però pareix que són els mateixos d'inici en l'11 de Ramis en Osasuna i en l'11 del Llevant Unió Esportiva, en l'11 de Luis Castro, per al començament d'esta segona part que estem oferint-vos en la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, igual que farem demà també amb la primera jornada de Lliga que juga el València, que repetirà a casa davant el Real Betis.
1: El Betis se quedará así, ¿no? Porque si el dissabte té que jugar contra el Llevant...
0: No sé que sí, però...
2: Lo normal es que se quede.
1: Que se quede así.
0: Però, el cachondeo es que s'ajorna la primera jornada de Lliga, el partit del València, perquè el Betis té la potestat d'ajornar-lo, perquè té un mundialista con lo Celso, que no va a jugar ni un minut en el Mundial, i no està convocat per al partit de demà. És increïble, de veres. És la Liga. Ai, mare.
2: No és futbol, és la Liga.
1: La Liga.
0: Pues tota la prèvia, esta nit a partir de les 11, com sempre... En el 90 minuts va començar, servirà des del cercle central del terreny de xoc el Llevant Unió Esportiva quan determine l'àrbitre del partit, 8:33, i encara no ha començat el Sadar.
2: Perfecte.
0: La segona part entre Osasuna i el Llevant, també empata 0 al
2: Mercat. Està Víctor García Verdura, l'àrbitre, esperant.
1: Què està esperant?
0: Bueno.
2: Ahí veiem, ahí Samandí.
1: A que l'avisen des de dalt o algo?
2: A que l'avisen de la sala Bor, de la sala Bar, de la sala Bir.
0: Birli, birloque.
2: Bueno, pues, ara diu l'àrbitre que comença el partit, ahí està. Iván Romero, darrere Peradela, que ja la prolonga a canxa d'Osasuna, la intentava jugar Brugué. La pilota que va a la banda, la rebenta Bretones.
1: I la toca este sempre. Les toca totes.
2: Oh, sí, no. Les toca totes, de moment sense canvis, ni en Osasuna, ni en el Llevant Unió Esportiva. La pilota per a Nacho Fernández des de la dreta, en canxa d'Osasuna, per a posar la pilota en moviment. Intentarà arribar Ivan Romero, se'n va cap al cantó, li acompanya Nacho Fernández, però no ha pogut fer-se amb ella. La primera ha topetat en un jugador del Llevant, la segona l'ha rebentat errando, però diu l'àrbitre que ja havia eixit. A veure.
1: Que ha pitat banda. No, fora.
2: No, fora de porta. Ha hecho una fora. Ha dit que la pilota que rebenta errando toca en el jugador.
1: Igual ha tocat.
2: Baló per a Bretones. Li pega Bretones, llarga. Buscant Budimir. Atenció, que es clavava en l'esquena ahí de Dela. Però suficientment llarga ha sigut i la pilota com que per arribar fàcil a les mans de Matt Ryan, que ja juga per a Mandí. Mandí per a Manu Sánchez. Manu Sánchez, que envia la pilota llarga. No arriba ningú de Llevant. Si arriba Osasuna per a jugar a Rubén García. Tocant.
1: No se complica. Moncayola. No se complica molt la vida a Mandí, eh? Jo crec que necessitem també un central que trenqui a vegades i isca un poquet el valor.
0: Que s'atrevesca, no? A trencar línies en conducció. Sí. No ho fa Dela, tampoc ho fa Mandí, és cert.
2: Va, l'òpera. Osasuna, Perí, pilota per a Moy, que la posava buscant. En este cas era Aymar Oroz. Buscava ante Budimir. Ha tallat el Llevant, serà primer córner després de que talla la Dela.
0: El partit comença igual que en la primera part, en córner.
2: Mira, Robert García, el baló per Aymar Oroz en el pique de l'àrea. Aymar Oroz que intenta anar-se'n. Intenta posar-la, novament el cap de Dela, baló a la banda, ajuda Brugué, el baló que va a la banda, Aymar Oroz per a Moy Gómez, Moy Gómez que la penja a l'àrea de Llevant, apareix per al Matt Ryan i atrapa.
0: Jo entenc que hi ha ara experts d'estratègia, per cert, Osasuna ha canviat el seu tècnic en l'estratègia, que ha firmat pel València, curiosament, ara forma part del cos tècnic de Carlos Corberán, però torna a dir, Lato, quan eres tan superior... O sea, ¿per què no insistís en lo que te ve?
1: No ho entenc.
0: Estàs guanyant duels aèris permanentment.
1: Jo no ho entenc. I més ara, que ja t'he dit, que ara en el quadro...
0: Home, que per a Llevant és millor, eh?
1: En el quadro tècnic n'hi ha més jugadors quasi que... Més components quasi que en l'equip de futbol. Sí. I ho tenim tot controlat, sí. Tot medit, bueno, però bueno... És així, la millor per a Llevant, eh?
2: Ahora, pilota per a Nacho Pérez, és bona, la pot centrar Nacho, llàstima, no. Molt molleta, a les mans de Sergio Herrera.
1: Este té que fer una cantada, segur, eh? Li toca fer una cantadeta.
2: La pilota per Osasuna, intenta Isir Bretones, toca al centre, pilota per Aymar Oroz, gira, juga sobre Budimir, Perí, Amelle, va, en este cas Manu Sánchez, ve Manu, que posa el cos i l'envia a canxa de ningú, perquè diu que la pilota havia així per banda. Serà banda per dreta, segons ataca Osasuna. Després que rebutjarà la pilota Manu Sánchez. 3 de la segona, 0-0 en el marcador, jornada 2. I compta el punt a punt a punt ràdio. El baló que juga allò Osasuna. La pilota per a Catena. Catena amb el baló per a Iker Muñoz. Rubén García. Intentaba ir Moncayola. Ahora era Argivide. No ha podido contactar Rubén García. O sí que ha contactado, pero estaba la pelota ya fuera. Ya había atravesado la línea lateral. Y será balón para el Levant.
1: El Levant va a presionar para que no niegue en centro fácil. Claro. Me imagino que el entrenador ho haurà dit.
2: Manu Sánchez.
0: És que tot el perit ha arribat. Claro. Per Xavi Alato.
2: Pelota per Adela, no, a veure, Manu. Intentava eixir, ha posat el peu ahí Rubén García. Lateral. Guanya uns metrets el Levant i la treta de banda.
1: Però fixa si n'hi ha un jugador de los Osasuna ahí, que si tu traus llarg el valor i te cau a peure un jugador del Levant, tens una oportunitat perquè té superioritat numèrica. I a vegades una balona ben pegada, una balona ben pegada és important.
0: Un Lato, perquè no perquè li digo que s'acosti més al micro.
1: Sí.
0: Lato és tan gran.
1: No, que estava, el micro se li queda baix. El tenia la brovilla, sí que veritat. Sí.
2: El baló intentava jugar a hores d'ara. El Levant Unió Esportiva no ha pogut contratar l'Oriol Rey, serà Bretones des de la banda, justament davant de la banqueta ocupa Ramis, qui traga la pilota i qui juga per a Errando, que ja ha contactat a Míquer Muñoz.
0: No hem vist de moment, Manolo, ningú episodi d'estos habituals de Luis Castro amb el quart àrbitre.
2: Sí, un al principi, sí. Molt de passada, perquè han tallat la imatge, però bueno, ara la pilota de Errando sobre Sergio Herrera, que la envia a la banda.
0: Molt bé, la pressió ara.
2: Intenta salvar-la Bretones.
1: Té que pressionar.
2: Intenta jugar ara, llevant valor a la banda. Atenció, que se la menjava. I pues mira, així ve Errando, que li ha pegat a l'aire. No pensava tampoc en este cas Ivan Romero, que anava a fer-hi serra del central, el valor ha acabat dixint. Però n'hi ha de fons, porta. Se cal fer ja varios jugadors en el Levant. La pilota per a Bretones, li pega Bretones per baix. Intenta fer la bona Moy. La recupera per al Levant Dela. Dela que juga per a Mandí. Mandí, cerca central. Senyala, lo de senyalar usted, vamos. Mola pena. Mola pena. Ell senyala. Progressar amb la pilota a Mandí li costa. Senyala més que un bon urbà. Pilota per al Levant, que talla perfectament Dela, que juga al centre per a Oriol Rey. Oriol Rey amb el baló, en canxa de Osasuna. Perdís bona per a Bardelli. Bardelli que buscava Ivan, la pilota queda morta a la dreta per a Brugué. Brugué amb la pilota, la juga per a Nacho. Nacho que la jugava, el baló que topeta en Moy, serà córner per al Levant.
1: Bé, la jugada, intentant buscar un centre per carrera bo. Però bueno, i córner, a veure, el que passa és que el problema que té el Levant és que córner
0: no, sí, té rematadors, no té rematadors, com
1: té Dela,
0: sí. Mendy, no sé, Mandí.
1: Mandí també, però no.
0: Ara, Osasuna, Mandí, Manolo, o Mandí?
2: Mandí. Ahí se Mandí. A veure,
1: Dela va bé de cap i Brugué, per ser xicotet, sap col·locar-se.
2: Però sap col·locar-se. Ahí està la pilota al segon pal, la treu Osasuna, que ho ha d'afrontar el
1: bé.
2: Al final de Manu, que se'n va fora.
1: Té que tirar
2: la porta.
1: Acabar xua, important.
0: Minut 50. Sí. 2, Camilla del 53. Amb empat a 0 al marcador, trau de porteria Osasuna.
2: Intentava guanyar ahí Iker Muñoz. La deixa per a Rubén García, que la juga bé per a Bretones. Bretones que li pega buscant l'esquena, en este cas de Nacho Pérez. Va pugnant amb Nacho Pérez. Aymar Oroz se fa amb la pilota d'Aymar. A veure què fa Aymar, a servir al centre en l'arribada, en este cas de Moncayola. Moncayola que obri a l'arribada d'Arguivide i este sobre Catena. Cerque central, últim moment. Ara tot dos a una, en canxa del Levant. Era Errando per a Bretones. Bretones per a Moy. Intentava jugar, però ara ve Oriol amb Rubén García llevant la pilota, vore la contra. Bardelli intentava el canvi d'orientació. Llàstima que no hagi arribat, perquè hi havia un home a soles en la banda esquerra. Crec que era Tiago Fernández.
1: Però és que això no se pot fallar. Vas 3 contra 2. Tens que apurar ahí, sí. I el passe té que anar al teu companyer.
2: Pilota per a Bretones, que la penja, baló per a Budimir de cap! Ryan! En la rematada de cap estava molt a soles ante Budimir. La resposta extraordinària, una volta més de Matt Ryan. Vais traguent una mà miraculosa.
0: Després, Lato, les votacions diran el que diran, però Matt Ryan ja és candidat, sens dubte, a ser el millor jugador del partit.
1: Sí, sí, sí. Ha fet tres parades impressionants.
0: Sí, sí. Està, és brutal.
1: És el que parlem de l'any passat. Va fer parades que te donen en punts. A veure si avui també.
0: Avui t'està donant punts.
2: De moment, te s'han donat punts.
1: Claro, sí, no, sí, segur, sí, sí, segur.
2: Ahí está Moy Gómez, amb la pilota, la va penjar, va buscar el canvi d'orientació per a que aparega Rubén García. Rubén García, amaguen posar-la, li va doblar Arguiví de Rubén García, finalment la posa. Aprofitant que Arguiví havia arrossegat el central, perdó, el defensor, Baló, que li cau errant en el cercle central, en cancha del llevant, la pilota per a Moy Gómez. Moy amb la pilota obrirà per aquí, per a Arguiví. Arguiví va esperar que vinga Moncayola. Arguiví amb la pilota jugarà amb Catena. Catena que rep primer cama dreta, segon cama esquerra. Continua obligant entrar a la pilota per a Rubén García. Rubén García amb la pilota, a partir de deixa banda, juga a Míquel Muñoz, a l'esquena, pilota per Arguivide, que la posa. Bé, ara arribant per escurar per terra,
0: aixa
2: Mandí i envia al cantó.
1: Fija lo que pasa, aixa xuga del remat, hi ha una Tales a l'Osasuna i ara està més posat en el partit.
0: Sí. És el vuitè córner en tot el partit d'Osasuna, dos s'ha tret el llevant.
2: A veure... La pilota per a Rubén García des del cantó. Per la dreta, segons ataca Osasuna. Per l'esquerra, segons defensa el llevant. 55-10 de la segona, 0-0. La posa Rubén García, el baló obert. Catena que li pega de gap, però li pega malament. La rebutja Nacho Fernández. Va per ella Bretones, que toca sobre Sergio Herrera. Herrera, voleu i cap amunt, buscant en este cas que la baixe Iker Muñoz. La baixada bé per a combinar amb Budimir, més mal que s'ha tirat per baix Nacho Fernández i ha enviat la pilota, Nacho Pérez, perdó, i ha enviat la pilota al lateral. Moy Gómez amb el baló.
1: Estem passant mal ara.
2: Sí, ara estan atacant Eche. Bretones, baló per a Moncayola. Moncayola amb la pilota. La juga novament per a Bretones. Bretones per a Moncayola. Moncayola al centre per a Iker Muñoz. Este per a Catena. Tot el Osasuna en cancha del llevant. Pilota per a Arguivide. Va Arguivide, intentava anar-se'n. Posa el peu. Olasa, el córner per a Osasuna.
0: Pues és el nové córner per a Osasuna.
2: Uf.
1: Estan jugant el córner al segon, botar-los al segon palo. Sí. Perquè està sempre Catena soles.
2: Catena soles, sempre. Totes,
1: sempre.
2: Ahí está Rubén García. El valencià, el de Xàtiva. Le va a pegar Rubén García. El baló que vola. La pilota que buscava novamente la variar Catena, que intenta salvarla. I ho ha fet perquè ha pegat una talonada. El baló ha impactat en els peus, en les cames de Nacho Pérez. Y la pelota será, espera que Bretones la pose en moviment. A ver, Bretones, a posar la pelota en moviment. La posa, ¿veis?
0: Pues esto es un córner,
2: la treta, sí, ilegal, porque tenía un peu dins de la cancha.
1: Pero la posa, la posa.
0: Sí, wow, cosa, es un córner, de veras, sí, sí, sí. Catapulta, Bretones.
2: El arma de los Osasuna. Pilota para... Iker Muñoz, que la va a baixar, i a tres homes de la banda, li cau a Moy Gómez. Moy Gómez amb pilota, li dobla Bretones, Is Budimir. Baló per a Bretones, des de la banda, la penja Bretones, el baló es llança amb tot d'ela, el baló fa un siri, cau a la frontal, el remat final per a Budimir, que pot marcar, se'n va Budimir, llança, acaba de traure-la, de manera miraculosa, llevant de baix de pals. Crec que ha sigut d'ela, i després Manu Sánchez, després que Budimir haguera regatejat.
0: Quina doble ocasió tan clara per a Osasuna.
2: Matt Ryan.
1: Algo té que fer Castrova, sí. Canvi ràpid.
2: Ha perquè... de canviar algo, eh?
1: Però se ràpid,
2: està menjant Osasuna.
1: Té que parar el xoc. Té que parar el xoc on siga.
2: Intentarà ahí Arguiví d'arribar a la línia de fons. Arriba Arguiví de la posa. Ryan, que atrapa i que ha vist com entre, crec que primer ha sigut Dela i després Manu Sánchez, han evitat un gol que semblava canta... No, bueno, sé com han dit. O el pal, ja no ho sé. Se'n va i... Budimir.
0: Pal i Mandí.
2: Pal i Mandí. I el rebuig...
1: Manu Riu.
2: i el rebut se'n va cap a Manu Sánchez, que l'ha enviat fora de l'àrea. La pilota per a Brugué, banda dreta, li va doblar Nacho Pérez. Brugué frena, juga, toca el baló per a Vela.
0: Ha de durar el baló, en els peus de jugadors del
1: llevant. Sí, perquè... Tenen que tocar, perquè si no...
0: També,
1: si no,
0: s'ha, en
2: si no Osasuna els va ofegar,
1: I algun canvi.
2: El baló per a Manu Sánchez, banda esquerra. Demana Thiago Fernández. Bardelli. Baló per a Oriol Rey. Alça la mà Vela. En canxa d'Osasuna. Sauri, Nacho Pérez per a rebre. Baló per a Nacho. La demana Brugué. Baló per a Brugué. Al cantó Brugué. Brugué que va intentar la centrada. El baló que ha tocat en Bretones. Crec que és córner.
1: I ara pinta falta.
0: Bretones que ha granat allà Brugui. En esa càrrega, no sé si es falta, l'altre, crec que...
1: Jo ver,
0: o banda o córner.
1: Sí, fou l'àrbitre gran.
0: Nota per ell,
1: Sí, sí, per això t'ho dic.
0: Es córner, es córner. No?
2: Pues a vole. És córner. I ahí va l'Assa a posar-la en moviment. En el 15 de la segona, en el 60 de partit. 0-0 en el marcador. Ha salvat l'oportunitat més clara llevant de que marcarà Osasuna. I ahí va l'Assa a posar la pilota primer per el rebat i va fora! El remat crec que ha sigut de Brugué, que s'ha passejat, no, de Nacho, ha eixit fregant el pal, Brugué. Ha eixit fregant el pal de la porta que defensa Sergio Herrera.
0: He comentat abans, Lato, que tot i la seva alçada, que no és massa gran, rematava bé. No,
2: se col·loca bé per a rematar.
1: Brugué, se col·loca molt bé, sap on va el baló i li pega bé de cap, L'ha tingut també,
2: Bueno, pues...
0: El llevan patint, però...
2: De tant en tant,
0: efectivament, li dona alguna esglaia a Osasuna, com ara en aquesta cabotada de Brugui.
2: La pilota per a Errando per a Iker Muñoz, que juga per a Bretones. Bretones recula, la toca darrere, la pressió de Bardelli sobre Errando sobre el porter. Pilota per a Sergio Herrera, que erra, atenció, que erra Herrera, la pilota per a Iván... Romero, que no ha pogut aprofitar. Quina llàstima. Perquè Sergio Herrera havia fet la cacau habitual.
1: Què pites?
0: És que diu que no és córner i l'àrbitre està dient que és córner, a veure. No sé com és tancar l'acció.
1: El valor no sé.
2: No.
1: Què pites?
2: Sembla com si hagués xiulat penal.
1: Penalti,
2: Jo crec que ha xiulat penal,
1: És penalti, ha pitat penalti. A veure. Se li va.
2: Pues en la, això de la jugada residual,
0: el que jo no entenc és Ivan Romero perquè no es tira a terra.
1: Però si tira a terra, penalti com una casa.
2: Jo crec que ha xula penal,
1: Sí.
0: No, ha xula penal, però...
2: Altra cosa és que rectifique.
0: Però no sé, ho creu ni el mateix Ivan Romero,
1: Si el toca, l'ha tocat, el que passa és que no se tira a terra.
2: Realment està... El joc parat pot ser penal a favor de Llevant Unió Esportiva. Estem en el 62. En el 17 de la segona, errada de Sergio Herrera.
0: El porter s'equivoca,
2: Mira.
1: El porter és el que estàvem parlant, li faltava una.
0: De vegades fa alguna cacauà.
1: Claro.
2: Però és que, a més, quan fa una, és de les sonaes.
0: Està parlant ahí Rubén García.
2: Sí, amb Aïssa Mandí.
0: Mandí, que jo crec que Mandí...
2: està parat.
0: Mandí ni ho ha vist, però bueno, vas a dir, pues mira, si la xiu la pena, pues és penal.
1: Claro.
2: A veure...
0: O és falta dins de l'àrea, què ha pitat?
2: O ha pitat falta dins de l'àrea. Per sessió, Com ha tocat el porter darrere i després a... Dic jo.
1: No sé.
2: Que me ho explico. Jo no sé, jo... Per favor, si ha hagut un congrés extraordinari de FIFA estan i ja han canviat les regles, que algú mos ho diga.
1: Ha pitat falta...
2: Lliure i directe dins de l'àrea per a llevant.
1: Per què?
2: No ho sé. No entenc res.
1: Bueno, a veure si fem gol i per la
2: Vinga, meva... exacte.
0: No entenc qui s'ha jugat.
2: Va la falta, el baló pegat, arranca. Ahí sis jugades han de ser a la primera. La pilota que es queda en la frontal, intenta treure-la. Diu l'àrbitre que n'hi ha falta de Bardelli. Jo no sé què ha xulat l'àrbitre. Si algú m'ho pot dir, per favor. No entenc què ha xulat.
1: I ara pita falta.
2: I ara el que ha fet
1: és al revés.
2: És compensar.
1: És al revés, per l'amor de Déu.
0: Ha generat certa confusió, i aquesta acció primer semblava penal, després no.
1: I ara són manos.
2: Bretones, que fa mans, si l'estiu l'àrbitre. Mansa en la línia que dividís els dos terrenys de joc. Pegadeta a la banda dreta, la trau ja Nacho Pérez, darrere per a Dela.
0: Per cert, ja ho sabien, però el València acaba de fer ara sí oficial l'arribada del porter neerlandès des de l'Eastwich Town, cedit Kane Van Oevelen, nou porter del València, que segons el comunicat oficial ve per a reforçar la competència en la porteria.
2: En fi, pilota per a el Llevant. La juga Manu Sánchez, ja en canxa, 2-1, continua progressant, la juga per a Thiago, cau a terra, i diu l'àrbitre que no hi ha res, es queixa Manu Sánchez, i diu l'àrbitre, a mi no me protestes, que te saco la varilla. La pilota per dalt, la rebenta Bandí, a canxa 2-1, la toca Rubén García, intentarà guanyar a Llevant, la pilota per Oriol Rey, que intenta jugar-la, massa precipitat.
1: Ara tens que aguantar-la un poquet.
2: Es queixa Manu Sánchez i diu l'àrbitre, a mi no me protestes, que te saco la varilla. La pilota per dalt, la rebenta Bandí, a canxa 2-1, la toca Rubén García, intentarà guanyar a Llevant, la pilota.

0: que ha parat el partit, sí. Al final també ha gelat a Osasuna. Sí.
1: Que necessitàvem algo que parara un poquet el partit perquè
2: estava Osasuna,
1: el gol estava ja
2: carregant el tot.
1: Sí, sí.
0: Sembla que lo que se chula es sesió del porter, Manolo. I és lliure indirecte per al llevant, sí.
1: Sesió del porter. Bueno, el defensa la toca i el porter, claro.
2: I el porter ix i teòricament amb la mà tot el balón.
0: Sí, claro. Correcte, amb la mà, sí. Pues 65 de partit, empat a 0 al marcador, tram inicial d'esta segona part, on estava sent millor Osasuna, però després d'aquesta acció, d'aquest lliure indirecte a favor del llevant, s'ha gelat el joc de l'equip navarrès i sembla que reviscola la formació de Luis Castro, Manolo.
2: Sí, ahí está Catena, que juga, novament pilota complicada, li pega Sergio Herrera sobre la pressió de Bardelli, recuperarà Manu Sánchez.
1: Capita falta?
2: No. Manu, però Olaza, rep Olaza en la zona ampla, deixa per a Bardelli, Bardelli de primeres, jugant per a Thiago, Thiago amb pilota, intenta progressar, a veure què fa Thiago, la pilota queda morta, apareix Oriol, la juga per dalt, la pilota queda morta, la torna a jugar Oriol, pilota novament per a... En este cas, diu l'àrbitre que Bardelli venia en posició antirreglamentària. Serà pilota, però Osasuna.
1: Està embolicat el partit ara.
2: Que estarà des de la seva línia de defensa.
1: Torna a dir que el llevant necessita el canvi ja.
2: Sí. Pues...
1: No sé què dir-te.
2: Jo no sé què dir-te, eh. Baló dalt, la pentina Budimir, cau a la frontal, va Dela de cap, Dela, tranquil·lament, cap al seu porter, cap a Matt Ryan. Pilota que baixa Bardelli, Bardelli amb la pilota, no té pressa, la juga darrere, per a Issa Mandí, Mandí per a Bardelli novament, en canxa de llevant, Bardelli des de darrere, ajudant a intentar construir, Bardelli amb baló. Necessita mobilitat en la gent de dalt del llevant. Pilota per a Mandí, que obri per a Dela. Rep Dela en canxa d'Osasuna. Té més a la dreta a Brugui, però va anar al centre Oriol Rey. Oriol per a Manu. Manu en canxa d'Osasuna. Demana Thiago per fora. Per a Thiago va la pilota. Thiago amb el baló, dorsal 24 a l'esquena. Thiago la deixa darrere per a Issa Mandí. Mandí amb el baló per a Dela. Dela a prop de l'àrea. La penxa Dela. El intent de remar la pilota queda rebutjada, la recupera Oriol, la toca per a Manu Sánchez, part esquerra, la demana Nacho en el segon par, intentava, però la pilota queda molt curta, a veure si la pot recuperar el llevant, la recupera Ivan Romero després de l'ajuda de Manu Sánchez i d'Oriol.
0: Ara està millor el llevant, eh?
1: Sí, està jugant bé, està tocant bé. Pues és un no, molt replegat.
2: Per a Mandí, Mandí per a Oriol, Oriol Rey en el cercle central, demana en la part dreta de la, continua Oriol, obrirà a l'esquerra per a Manu Sánchez, Manu té a Thiago per davant, pilota per a Thiago en el carril, a veure què fa Thiago, la posa Thiago, el valor rebotat, li queda Manu, Manu que la intentava posar dins, però ha agafat la idea, bé, Moi Gómez ha ajudat defensivament, el valor que cau a una banda, intenta baixar la Budimir, Budimir amb Rubén García, Aina Perill, des de darrere, això és una en canxa pròpia, però apareix molt bé, en este cas... Aprofita. Era Manu per a furtar eixa pilota, deixa per a Brugué, Brugué per a Nacho Pérez, Nacho Pérez per a Dela, Dela en pilota, baló per a Manu, Manu en esquerra per dins, per a Olaza novament per a Manu, línia que divideix els dos terrenys de joc, baló darrere per a Issa Mandí, a Issa Mandí per a Dela, canxa pròpia, inicia la desmarcada Nacho, però la pilota va per a Brugué, Brugué que intenta eixir per dins a Oriol Rey, Oriol que no la perd, la deixa per Adela. I de moment el llevant lo que fa és mantindre la pilota, perquè la màxima del futbol, l'altre diu que mentre la tens tu, no la tenen ells i no te poden fer gols. Aló, de Nacho per Adela, Dela en la banda, intenta eixir, la demana Oriol Rey, Oriol en pilota, intenta progressar, se fa una autopassada de taló, cau la pilota de Olaza, Olaza per a Nacho Pérez, intenta anar-se en Nacho Pérez, posant el cos Moi, Moi que la furta, i la deixa per a Bretones. Bretones, que l'envia llarga. Arribava Budimir, però la pilota queda morta, posant el cap Olaza. Ja recupera per

0: el Llevant, 70, i ni Llevant ni Osasuna han fet ni una sola substitució,
1: No. S'estrany perquè habitualment els canvis solen ser 63, 64, 65, l'altre, eh?
2: Sí. No, jo pensava que anava a canviar antes, però bueno, ara el Llevant ha reviscolat.
1: Bueno, Osasuna està funcionant. Jo entenc que Ramis no canvie, si les coses van bé. I si no té en compte que Osasuna competirà també el cap de setmana, que és el que molts tècnics tenen en compte. Diríem en este futbol modern, quan disputen dos o tres partits en una setmana. I a més, en el començament d'esta temporada.
2: Però fica que Osasuna està molt tancat.
1: Sí.
2: Pareix que físicament està un poquet...
0: Balo per Enzo. Serenat. Llarguíssima. I era l'àrbitre que ara sí parlàvem de canvis. Crec que anem a veure els primers.
1: Pues mira, ja ho tens. Minut 70, Ramis canvia 2.
0: Va entrar Raúl García de Aro.
1: Sí.
0: I el dorsal 18, que és Raúl Moro. Se'n van Aymar Oroz.
1: I Rubén.
0: I Rubén García.
2: Canvia els dos.
0: Sí.
2: Els dos interiors.
0: Anem a veure.
2: Jo crec que va buscar el xoc més directe encara, eh?
1: Va posar dos puntes, eh?
2: Sí.
1: García de Aro i Budimir.
2: Lleva passadors i entren.
0: Sí, García de Aro i Budimir dalt. Jo crec que Moi Gómez passarà una banda.
1: Sí, segur. Ha llevat Aymar, que anava per dins.
0: Exacte.
1: El que vol, efectivament, l'altre és atacar amb doble punta, eh, sí. Ramis.
0: Pues ese segut. La primera variació, i segur, la primera variació...
1: No canvia Luis Castro, que sol fer els canvis també tard, l'altre, i moltes vegades tampoc he sigut els canvis.
2: Jo a vegades, l'any passat, li passava alguna vegada que esperava que m'oferen el gol per fer el canvi.
1: Sí.
2: I se necessitava el canvi tant.
0: A veure la pilota per el centre. Ui, a punt de furtar-la. El baló que és rebotat. A veure si la pot controlar Brugué. Encanta 2-1. Brugué gira, toca per Oriol Rey. Oriol Rey per a Brugué. El control una miqueta llarg. El fa bo. El deixa per a Dela. Dela en pilota. Cerca central. Deixarà per a Manu. Endarrer en la seva posició. Manu Sánchez. Novament per a Olasa. Olasa per a Manu. Manu que rep la pilota. L'envia darrere a Matt Ryan. Rep Matt Ryan. I va, anava a la pressió Budimir. La deixa per dalt. La jugarà i la guanyarà en este cas Mandí per a Manu Sánchez. Manu per banda esquerra. Intenta trobar i troba molt bé a Ivan Romero, que toca de taló per a Bardelli. Bardelli de taló per a Olasa. Olasa a la dreta, on per a Brugué, que entra Brugué al pico de l'àrea. A veure què fa Brugué des de l'àrea, des de la central. Pega per a Olasa, que llança. I la parada de Sergio Herrera.
2: És que té que tirar a gol des d'ahí.
0: Sí. Ara Raúl García de Aro sobre Budimir. Ha vingut amb tot Mandí, se l'enduia Raúl Moro, però el baló serà anat molt llarg. La pilota ha arribat fàcil a Matt Ryan. I fa gestos com si estiguera marejat.
2: Sí, jo crec que l'ha topetat.
1: Sí, la topetada. Per lateral del cap, sí. En la sien.
0: A veure, baló per a Manu Sánchez. Arranca des de darrere, demana per dins... Però no la tenia clara Bardelli. I Manu Sánchez ha tocat darrere. Per a Mandí. Mandí per a Manu Sánchez. Manu Sánchez d'esquerra, de dreta, perdó, esquerra a dreta. Per a Nacho Pérez, que la mata amb el pit i la tira a terra. La deixa per a Dela. Dela per a... Uf. Dela per a Ryan, que s'havia complicat la vida combinant amb Mandí en la frontal de l'àrea. L'envia llarga. I serà banda per Osasuna. Ahí estem veient la topetada anterior.
1: Sí, és de veres. Sí. Entre cap contra cap, cap. Budimir i Mandí.
0: És que topetar amb Budimir.
1: En carrera més. Ell està igual, ara Mandí.
0: No.
2: Mandem esos 8 punts.
0: O bueno, ahí está Raúl García de Aro, que rep la pilota en cancha del Llevant. Se va cap a l'àrea. Fica bé el peu, en este cas era Olasa. I intentava arribar a rebutjar malament. Bretones, errando, perdó.
1: Sistema algo ya diferent la tu, eh, Aidan.
2: Sí,
0: sí.
2: És que...
1: Algo més físic també, més ràpid, no sé, algo, alguna cosa.
0: Sí.
1: Ha de canviar algo, Luis Castro.
0: Pilota per a Raúl Moro, en Tales de Valladolid i Ajax. Moro en pilota, va per dins, guanya metres, continua conduint.
1: Este és bon jugador.
0: Fa senya per Argivide. Va Argivide amb el baló, Íñigo Argivide, que toca darrere, per a Catena. Alejandro Catena amb el baló per Arquivide novament en tres quarts de canxa, este per a Catena ja en canxa pròpia. Catena per a Errando, i Errando encara buscarà Iker Muñoz per a Bretones. Bretones, que ha tocat darrere per a Errando, i Errando per a Gatena. 75, el valor llarg. Tenia que haver-la deixat passar, sí, claro, perquè haguera arribat a Ryan.
2: Al porter i...
0: 75, i Luis Castro continua sense fer un sol canvi, eh? La pilota la centrava Osasuna, la treu Oriol Rey, la recupera i se rebuig, el recupera Catena. L'obre a la dreta on està Bretones. Bretones fa una senya. Intentarà jugar, sí, ve ara l'ajuda de Brugué, i crec que va un canvi en el llevant.
2: Del llevant, no? Sí. Fora, a favor del llevant.
0: Crec que va un canvi en el llevant. He vist un futbolista que estava posant-se l'equipació. A veure, perquè... me dona que és Víctor García.
2: Lateral, igual lleva Nacho.
0: Probablement. Ahí está. Y también veiem, en este caso, Tolian. Toda la banda dreta.
2: Sí.
0: Ya lo va a hacer también el día del Español, va a cambiar toda la banda. Exactamente la mateixa jugada.
1: De fet, yo recordé a Caballes de la pasada temporada una banda dreta moltes vegades lato amb Tolian y Víctor García.
2: Sí, sí, sí.
1: Pel mateix carril.
0: Baló per a Iván que li pot pegar. ¡Fora! Li ha pegat bé Iván Romero, que buscava porta, llàstima, perquè no se ho ha pesat dos voltes, ha armat bé la cama i havia que llançar a porta a Lato, se n'ha anat obriguent la pilota, no anava mal del tot.
2: No, anava molt bé, buscava l'escaire.
0: La pilota de la pera llevant Raúl García de Aro, el llançament que se'n va fora, se la porta per al llevant, 77. Vist els primers canvis en l'Osasuna, crec que anem a veure els primers en el llevant. Pues Thiago Fernández va fora.
1: Sí.
2: Thiago
1: y Nacho.
0: Y Nacho. Bueno, yo creo que Tolian va...
1: Tolian es el lateral y Víctor va per davant. Pel que va a hacer l'any passat, ¿eh?
2: Yo creo que Chuara per davant.
0: ¿Cambia Brugui de banda?
2: Brugui cambiará de banda.
1: Sí. Sí.
0: Y Víctor García, en efecte, que esperava.
1: Sí, ha estat Tolian com a lateral dret, així que Víctor García estarà per davant, entenc, que és el que passava moltes vegades en la temporada passada.
0: A veure la pilota.
2: Buscarà un centre d'obre, Víctor García, de més.
1: Està Brugui ahí, es manté Brugui en la dreta.
0: Sí.
1: I ara, bueno, està Víctor García, que suposa que està a l'esquerra.
0: No, és que Tolian encara no ha entrat.
1: Ah, és de veres. No. Sí, Tolian va a treure de banda.
0: Vale, Campes.
1: Estoy ya en el que está, va a traer de banda.
0: Vale. Baló. Pero a Bardelli, que intentaba girar. El baló le queda. Uy, la defensa de Osasuna la vez muy insegura, ¿eh?
1: Ahora sí.
0: Baló. Pero a Mandí, que toca. Pero Oriol Rey ya engancha a Osasuna.
1: Es Víctor García, ese, sí.
0: A la derecha. Pero a Víctor García. Víctor que la pincha, sí, yo creo que Víctor.
1: No, está allí Víctor, que ha sentado en la
2: derecha. A cambia.
1: Sí.
0: Intentava ara lluitar Oriol Rey amb Ante Budimir. L'àrbitre assenyalarà la falta.
1: La primera vegada que jo veig a Víctor García a l'esquerra. La primera vegada.
0: Sí. Veiem abans Lucas Torró preparat per aixir en Osasuna. No sé si aquest canvi finalment se farà o no, però sí, estava preparat per a ingressar en el terreny de joc. 79, 10 per a la FIBES de l'afegit, 0-0, li ho conta el punt a punt de Bon Ràdio. Entre Osasuna i Llevant, la pilota queda morta. El baló que juga i que recupera el Llevant, una esportiva, Tolian per a Iván Romero. Iván que va a terra, diu l'àrbitre, que ja falta, sí, clara, de Iker Muñoz.
2: Mira que les pelea totes, no?
0: Sí, no. Uxa. Capacitat de pelea la té tota.
2: I físicament és un portent.
1: Es falta. Una notada ja a l'altura del coll. Falta. ¿Ha plogut ja el que tenia que ploure, Lato? O encara no se podem refiar? Vull dir, ha reaccionat ja definitivament el Llevant, allunyant de l'àrea a Osasuna.
2: De fet, ha canviat molt.
1: Canvia molt el partit,
2: de primer, mira, Budimir fora d'ara. Del primer quart d'hora.
0: Budimir fora, entra Dubasín, l'ex de l'Sporting, I se'n va fora Argivide i entra Lucas Torró.
2: Té molt, molt més complicat el Osasuna per arribar a porteria, com, com estava arribant al principi, eh? El Levante està tocant més, té més la possessió. Sí que és cert que no està fent molt de mal, però de vegades, a vegades arriba, igual com la d'Ivan Romero, que se n'ha per poc fora, i això li fa mal també a l'Osasuna a l'hora de buscar la, la eixida, no?
0: Víctor Peramano i Manu darrere, per a Issa Mandí, Mandí en pilota, a veure què fa Mandí, a la pressió d'Ubacín, Mandí que obri per a Vela, de la que la baixa...
1: Claro, i Dele li diu, passa-li al porter, no a mi?
0: Clar.
1: Que era més fàcil, clar.
0: Ryan, novament per a Vela, Vela en la banda... Amaga per tirar-la, normalment darrere, però la tira al mig. Baló per a Ivan Romero.
1: Que falta.
0: S'intentava anar amb una autopassada amb el pit. Diu la vida que n'hi ha falta.
1: Sí, bon detall, bon gest tècnic d'Ivan Romero.
0: Sí, bo.
2: I és tarxeta perquè se queda soles.
1: Sí, sí, se quedava soles i
2: muntava a centrals.
1: Muntava la contra, sí.
2: Claro.
0: A veure, pilota per a Manu. Banda esquerra, encaixa 2-1. Juga darrere, per a Issa Mandí, en canxa pròpia, prop del cercle central, frena Mandí, espera que vinga alguna passada clara, no la té clara, i l'envia a la dreta, per a Vela, Vela ja en canxa dos a zona, l'envia llarga per a Tolian, a veure què fa Tolian, l'intenta baixar Tolian, intenta anar-se'n, Tolian amb la pilota, posa el peu Bretones, serà lateral per a l'equip de Luis Castro, ja la juga Vela, la demanen dins de l'àrea, el... La sentada la trau Iker Muñoz, cau a la banda, Manu Sánchez en pilota, no la té clara, la juga darrere, per a Issa Mandí, Mandí, cerca central, últim home, obrirà la dreta per a Vela, la demana Tolian, d'ella amb la pilota, la juga per a Mandí, encara que la demanava Oriol Rey, que ve a oferir-se al cerca central per a rebre, davant la pressió de Dubasil, no acaba de refiar-se Mandí, l'havia enviat per a Manu Sánchez, que està a punt de perdre, la dice Sir Víctor García, lateral per a el Llevant.
2: No entenc jo el canvi de Víctor García l'esquerra. Per l'esquerra, no ho entenc. Eh?
1: Jo no ho havia vist.
2: No sé si és que busca una diagonal i un tir a porteria, perquè li pega bé a porteria.
0: A veure, Manu intenta dur-se-la, es queixava Llevant d'unes possibles mans, diu l'àrbitre que no. Baló per a Moi Gómez, que la toca per a Raúl Moro. Raúl Moro que la tira darrere.
2: És que falta claríssima.
1: Sí, sí.
2: I tarxeta.
1: Sí, l'acció anterior a falta sobre Ivan Romero. Claro. Sí, claríssima.
0: El baló per a Lucas Torró. Lucas Torró per a Catena. Catena per a Torró. Este per a Errando. Errando que la envia llarga buscant Raúl Moro. Atenció a la pilota llarga i a la frontal. Matt Ryan ja atrapa,
1: continua
0: la posa a la dreta per banqueta, a Tolian.
1: Eta Young tampoc apareix. Carlos Álvarez, de qui no hem parlat de tot.
2: No.
0: A veure, i la pilota de Brugué per a Tolian, té que vindre Rando per enviar-la fora.
1: Està Paco Cortés també per actuar en banda, però bueno, pues ha decidit per Víctor García. Quique Barja va entrar en
0: nosaltres. Quique Barja.
2: Jo crec que va estar buscant que Víctor García faci una diagonal i li pega porteria. És el que busca, però bueno.
0: A veure, Tolian per a Olaza, novament Tolian per a Vela, molt curta, ha vingut ahí a posar el peu Dubasín, lateral per al Llevant.
1: Últims compassos de partit, 83 per a 84, 0-0 el marcador.
2: I té també a Tiali, que és un extrem, en l'últim partit de Lliga jo me'n recordo que va fer coses que no havien vist i jo dic, bueno, per almenys de jugador.
1: A Tai, vols dir?
2: Sí, a Tai.
1: No està inscrit la tua. No està inscrit.
2: Pues m'ha paregut veure-lo en el...
1: En la llista. En la tercera que ha passat el Llevant, perquè anava canviant conforme s'inscrivia sí. Jugadors, no ha estat allà bé.
0: A veure, baló per a Brugui, qui té de deixar-la. Llàstima per a Víctor García, que no l'ha donat bona, però tot i així, ahí continua Llevant, pilota per a Manu. Manu que va buscar, la va pinxar i va, molt fàcil, per al porter, per a Sergio Herrera. A l'Opera Bretones.
1: El Llevant Lato avui ha donat 3 fulles de partit perquè com ja ven novetats respecte als que escrivia i als que no, pues ha actualitzat 3 vegades la fulla d'alineacions oficial, vaja.
0: Serà per fulles de partit?
2: S'haurà endut a 20 jugadors, no? 20 o 22 jugadors, segur.
0: Pilota per Brugué. Brugué que juga.
2: El Llevant no se li pot escapar com a mínim l'empat,
1: Home, després de tot el que ha patit, tot el que ha parat Ryan...
2: És que no se li pot escapar,
1: I este és un bon punt, eh, Lato?
2: Eh?
1: Este és un bon punt.
2: Home, que serveix un bon, ja ho crec.
0: El Pamplona, tu veuràs. Manu Sánchez, amb pilota, frena, toca darrere per a Issa Mandi. Va a l'Algèria, mundialista. Juga per a Dela. Dela per a Tolian. Tolian nos complica la vida. I la juga sobre Matt Ryan. Matt Ryan, que la juga amb el peu a l'esquerra per a Manu Sánchez. La para Manu amb l'interior, la deixa a terra. La demana Oriol Rey, per ahí va la pilota Oriol, que rep entre tres homes. Gira Oriol, intenta construir, però no veu ningú que isquera a l'espai. Bona ara la eixida de llevant, balop de Víctor. Se la deixa darrere Víctor García. La pilota té perill. És per a Raúl García, a veure que cau a terra. Diu l'àrbitre que serà. Porta, pilota per a Matt Ryan.
1: No, perquè ara el VAR entra i rectifica. Crec que no ha tocat en la puntera. L'últim crec que és el jugador d'Osasuna.
0: No, però és que jo crec que el que rectifica el VAR és...
1: Toca ahí, toca ahí.
2: Toca ahí, toca ahí.
0: Lo que rectifica el VAR és si s'assenyala córner i no és.
1: I al revés també.
0: Jo això ja no ho tinc tan clar. Bueno, no tinc clar encara que assenyala el VAR i no
1: s'assenyala. Mira, ja està el canvi, Manolo.
0: Ahí està el canvi, en efecte, se'n va Moi Gómez.
1: Entra Quique Barja.
0: Entra Quique Barja.
1: 86 de partit. El Sadar, 0-0 al marcador. La sintonia esportiva del punt a punt.
0: Preparats per entrar Hugo Sotelo i Eta de Jong.
1: Pues entra Carlos Álvarez.
2: No, no el trau.
0: La pilota per a Ivan Romero, que la juga o que l'aguanta, per millor dir, entre 3, entre 4 no ha pogut. Ahí està Lucas Torró, que l'envia darrere.
1: En tot cas, Ivan Romero és un dels destacats, eh, Lato?
2: Sí. A vegades se passa, fa la xuga bé i en vez de donar-la aguanta massa el valor.
0: Li sobra un regat.
2: Li sobra, claro.
0: Valor. Però Osasuna intenta eixir per ahí. En este cas és Raúl Moro, que ha canviat de banda amb l'arribada de Quique Barja.
1: Una xula falta,
0: una xula falta, no?
1: Si no tenen la vena a penjar.
0: 87. Baló per a Dela, a la pressió anava Raúl García de Aro, pilota per banda, Víctor García,
2: una contra, ara,
0: la demana Iván, la demana la rep, gira, toca bé sobre la riada de Brugué, li va doblar Tolian a vore, banda, pilota lateral, baló de Brugué, xafa àrea, la dis a dis, pilota per a Iván Romero, Iván per a Cauaterra, es falta, Brugui, acaba de tenir una falta que és mega llevant,
1: Brugui
0: acaba de groga per aquí que Barja, però
1: primera amonestat en Osasuna,
0: però acaba de provocar el llevant una falta, Lato, que és mel, eh?
1: Se va en el 88, eh?
2: En bon minut.
0: Però un dretà és mel, eh? En la mateixa corona de l'àrea, eh? Vull dir, és que és la falta...
1: No, no és falta.
2: No és falta,
0: no és falta, però...
1: I pega a terra,
0: però... Que no mos escolten, ja l'ha xulat, falta.
1: És falta.
2: I targeta.
1: Per cert, me diu Javi Domènech que té raó, Manolo, que sols canvia si pita córrer i no ho és, al revés, no.
0: Gràcies, Javi. Una abraçada. A veure. No sé jo si per a... És que està en el centre, pràcticament.
2: La
0: és que...
2: Segresti...
0: És que...
1: De la que li pega molt fort,
2: De la... Igual li pega, de la,
0: A veure.
2: I ara ixen...
0: El 20. Oriol Rey fora, Hugo Sotelo dins.
2: Sí.
1: El campista que arriba des del Celta de Vigo, crec que és una bona incorporació.
2: Sí.
0: Sí.
2: Xor per xor i...
0: Jo crec que va fora Ivan Romero.
1: Ivan Romero, no.
2: Etallón.
1: Etallón està en el camp, igual que Hugo Sotelo, que és este. S'ha retirat Ivan Romero.
0: Ivan Romero. Pues ara vol que li pega.
1: Dela li pega molt fort, eh?
0: Sí?
1: Lo que no sé qui llançarà.
0: És que jo no sé si està més per a una esquerra per fora.
2: Teòricament millor per una esquerra.
0: Sí, no?
1: No, pues està. Sí.
2: Però...
0: A veure que li pega. Ai, quina llàstima, Hugo Sotelo.
1: Acaba d'entrar i ja és una falta. Olassa,
0: Olassa des del lateral, el balón que rebota en Raúl Moro.
2: No ho entenc.
0: Jo tampoc.
2: No ho entenc.
0: El que ix en fred a pegar-li.
1: S'acaba d'entrar i ja és una falta.
2: Sí. Però jo és que jo sóc el capità, està Brugué ahí i Dela i digué.
1: Ja, però jo crec que fer el canvi tan pront és perquè era indicació de Luis
0: Castro. Jo que també, jo crec que era per a tirar esa pues falta.
2: Si és així, no és
0: el a veure el córner per a Levante Unió Esportiva. Nuevamente Olassa, que señala, li pega Olassa al balón que bola, segon pas, Sergio Herrera en dos temps, y acaba de aventar a Eta de Jong. Claro, es que entre el uno y el otro están para escribir un sketch de Benny Hill. Es que lo de Sergio
1: Sergio está y
2: Groga. Vale.
1: Per protestar, supose, perquè si és per l'acció.
0: Si és per l'acció, seria
1: penal. Clar. Groga per a Sergio Herrera, segona amonestat en Osasuna. Després de que Vera fa 11 minuts la primera groga, aquí que Barja. Ara a l'Ato ja no se te pot escapar el partit, eh? Claro.
0: Ara ja lo que...
2: Saps lo que passa? Que acostumbrats a l'any passat, que en els últims minuts m'ho fem un gol.
0: Dos de temps extra.
1: Soles?
0: Sí.
1: Bueno, pues, aguantar... Millor que millor.
0: No, millor.
2: Que aguantar...
0: Ahora con... no, García de Aro, valor algo. Al cor de l'àrea.
1: Concentra en l'Ato. Se te para el cor, eh?
2: Claro, sí.
0: Ha rebutjat el llevant, intenta lluitar-la. El conjunt, granota, pilota per a...
2: Ara tens que fer la contra.
0: Per a Brugui.
1: No pergués, falta.
0: Brugui, que cau a terra, diu l'àrbitre que es falta.
1: Es que falta, és que es falta.
2: Es falta.
1: Està portant bé el partit, l'àrbitre.
0: Ara lo que no pots és perdre en un minut. Lo que ha guanyat en 80.
2: A veure què ha passat ahí. És agressió.
0: Pues es una agresión penal.
2: Es que es tonto.
0: Pues es una agresión penal.
2: Es penal, digo, como una casa.
1: Se el lleva de damunt.
0: Fes això en el Bernabéu. Fes això en el Bernabéu, igual.
2: Estan dos setmanes parlant d'Ixachua. Però en totes les emissores.
0: La pilota per dalt intentarà baixar la Eta Jong. La deixa per Olasa. Olasa que toca dins. El baló per a Bardelli, que no ha pogut arribar. Serà porta, baló per a Osasuna. Se van a complir ja els dos minuts. 91-47. Esta pot ser l'última jugada. El baló per dalt. No el toca García de Aro. La rebutja per dalt Mandí. Intenta arribar ahí. Olasa. Diu gravemente que n'hi ha falta. Serà l'última.
1: A favor de Osasuna.
0: Favorable Osasuna en el cercle central. La penjarà Osasuna des del cercle central. Crec que entrarà a rematar hasta Ramis.
1: Falta de Bardelli, sí. Se va al bulto. Brugui apreta els dents, sabedor que
0: esta la última,
1: és l'última i que és pilota parada per Osasuna.
0: I que significaria un punt per al Llevant. A vore, 92. La va penjar Moncayola, cerca central. Moncayola, que l'obri. La rebutja Vela, la pilota que li cau a Brugui. Diu l'àrbitre que no hi ha temps per a més, que s'acaba el partit. Trau un punt el Llevant Unió Esportiva en la seva visita a Pamplona. El partit que acaba amb el mateix marcador amb el qual va començar, és a dir, Osasuna 0, Llevant Unió Esportiva 0.
1: La imatge molt gràfica de Luis Castro dient-li al quart àrbitre que hi havia hagut una manotada,
2: claro, una agressió
1: del porter a Eta Jong. I aquestes coses, l'altre, com se piten, pues entenc que ha de protestar el tècnic del Llevant Unió Esportiva, claro. Que supose que se queixarà, no servirà per a res, però va queixar-se en... Va queixar-se en sala de premsa, se'l lleva de damunt d'una manotada en la cara, toca el coll, toca la cara, aquestes coses se xiulen actualment.
2: Però a més, sense sentit...
1: No té estrella, no, però...
2: Tenia el valor
1: i... Sergio Herrera sol fer aquestes coses, ara està protestant-li a l'àrbitre, però és una de les accions polèmiques amb les que ha acabat el partit d'avui a l'estadi del Sadar. Així que final al partit del Sadar, és el nostre partit de la jornada... Partit que amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial, conclou el nostre partit de la jornada amb empat a 0 al marcador.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Coruña està guanyant sorprenentment, o no, el Deportivo de la Coruña per 0 gols a 1. Entrem de seguida en segons, en les 10 de la nit. Tanquem esta edició especial d'avui dilluns amb el Levante Esportiu en el Punta Punta Punta Ràdio. Recordant-vos que demà també tornarem a estar així, en esta sintonia, la del Punta Punta Punta Punt Ràdio, amb el partit que li espera el València Club de Futbol a l'estadi de Mestalla davant el Betis, corresponent en la primera jornada de Lliga. Ja sabeu, s'ha tancat la segona jornada, demà comença a tancar-se la primera i el cap de setmana se disputarà la tercera. Un absolut cachondeo. És la Lliga. Gràcies, senyor Tebas. Se n'anem. Nosaltres, és dels esports, tornarem a les 11 en el 90 minuts.
1: Punta punt.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: Amb tots vosaltres, Amàlia Garrigós i les 5 llunes. Cultura radial.
3: Benvingudes al sistema lunar que xafem en la ràdio d'Apunt Media. La vostra, la nostra. Si estàs enamorat o enamorada de la lluna i de les arts, este és el teu lloc sonor. Al Diccionari dels Sentiments de les 5 Llunes ens hem topat amb la paraula convivència. I ens agrada, i és necessària, perquè si existira una guia turística de les relacions humanes, este sentiment es faria mereixedor del nombre màxim d'estrelles. Contràriament a la Torre de Bori, la convivència té una predilecció pels retrobaments, per compartir. Confinada en una illa deserta, trobaria la manera de fer amistat amb una colònia de formigues o de convidar una piranya a prendre una copa. Si vols conviure amb les arts, vos acollim en les 5 llunes.
1: Sintonitza amb les 5 llunes. Sentiràs emocions sonores.
4: El teatre és moltes coses. És art, és creativitat, és il·lusió, és sentiment i emoció.
5: Avui gira el vent cap a les exploracions de l'autora brasilera Renata Román.
6: Hay siempre la invitación para una experiencia de escucha, eso que busco.
7: Lo resumiría en una palabra, pioneros. Había muy poca escena jazzística.
8: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.
9: La ràdio és cultura en les 5 llunes.
1: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
3: La butaca de Pilar Almeria, l'actriu que ens serveix de guia pel Teatre Valencià, perquè és una disciplina, sense dubte, és un treball que s'ha de fer en equip.
10: Fins al moment de mostrar al públic l'obra, un full de gent molt variada fan la seva faena.
3: Faena d'interpretació, d'il·luminació, escenografia, vestuari, maquillatge, fotografia, producció, comunicació, disseny.
10: Sota la batuta de la direcció es treballa de manera molt artesanal per aconseguir l'objectiu, contar una història, emocionar.
3: Per a poder treballar és imprescindible establir un llenguatge comú entre els equips.
10: Per això els equips estables tenen molts avantatges,
3: encara que també és molt enriquidor treballar amb gent diferent.
10: Intentar entendre's ens obri la ment, amplia els nostres punts de mira i ens fa més empàtics i tolerants. Però els encarregats de comunicar cada dia amb el públic, de donar la cara, com es diu habitualment, són els intèrprets, actrius i actors que treballen diàriament per oferir-se en cos i ànima.

0: Socialment existeix un gran desconeixement de tot el que implica aquest treball. L'ofici del teatre és tan vell com desconegut. La societat en general no acaba de comprendre en què consisteix, si s'estudia o no, si es pot viure d'això, si realment és un treball.
1: Potser esta frase, que segur que en alguna ocasió hem escoltat, ho explica tot. Mira que treballen per no treballar.
0: Potser esta frase tan popular està fonamentada en si treballes i gaudixes no està gens clar. Crea sospites. De segur que este sentiment prové de la nostra tradició judeocristiana.
1: Esta faena està molt lluny del patró de patiment que mana la tradició. Gaudir del treball pot tindre connotacions pecaminoses.
0: Però, encara que no es patisca, treballant com mana la religió, és un treball. I un treball implica normalment una remuneració.
1: Encara que facis una faena que adores, que gaudixes fent-la, és un treball, s'ha de remunerar.
0: Intentarem definir el que es pot anomenar la professió teatral valenciana des del punt de vista dels intèrprets.
1: La professió teatral valenciana, les persones que fan teatre, que treballen ací al País Valencià, és relativament recent. Està relacionada amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i la creació del govern autonòmic l'any 82.
0: Va ser el moment en el qual es va dedicar per primera vegada una partida del pressupost de la Generalitat al teatre.
1: Això va implicar que els actors i actrius, i molts altres professionals per descomptat, que abans havien d'anar-se'n a Madrid o a Barcelona, ara tenien una altra opció, que era quedar-se a casa i, a més, treballar en la seua llengua materna.
0: I l'aparició de la ràdio i la televisió autonòmica en l'any 1989 va propiciar moltes faenes, molts llocs de treball, que abans no existien ací. Fer doblats en valencià, dramàtics també en valencià.
1: Per a viure d'esta professió és absolutament necessari diversificar, o, com se sol dir, tindre un pla B. I si és compatible amb la professió, aleshores és perfecte. The end is near, and so I got to
0: face the final curtain. El glamour, la fama, els diners, realment són cosa només d'un 1% de la professió.
1: La resta som treballadors i treballadores de la cultura, gent que hem triat una professió tan bonica com insegura, tan agraïda com desagraïda. En fi, la gent que ens dediquem a esta professió hem de tindre un punt de passió i de bogeria. Much more than this, I did it my way.
0: Estudiar teatre? Fa uns 40 anys, quan era una adolescent, ni tan sols sabia que es podia estudiar. Pilar, tu vas estudiar, jo també, vas fer art dramàtic en aquell moment, però vaja, que això era una idea prou marciana, no? No estava massa entesa, des del punt de vista familiar i social.
1: No, fa aproximadament uns 40 anys, quan jo era adolescent, ni tan sols se sabia que es podia estudiar. Pensava que feia teatre la gent que no tenia vergonya, la gent que era extrovertida, la graciosa.
0: Sí, allò del concepte titiritero, que ve de molt antic, no? De l'època de Franco, durant la dictadura, en els titiriteros anaven pel carrer i amb un entrepà ja estaven pagats, no? Doncs, aquesta mentalitat l'hem de trencar ja d'una vegada perquè estem en el segle XXI. I farà 38 anys, només, en 1982, desapareix el Departament d'Art Dramàtic del Conservatori de Música. Els estudis d'art dramàtic evolucionen. La declamació passa a ser interpretació. Apareix l'expressió corporal i es crea l'Escola d'Art Dramàtic i Dansa de València.
1: I amb l'entrada en vigor de la LOCSE, els estudis d'art dramàtic adquireixen rang d'estudis superiors i la seva titulació és equivalent a la de llicenciat universitari.
0: Una escola que, per cert, fa temps que necessita un canvi estructural en les instal·lacions en les quals es contempla un escenari, per descomptat.
1: I que hauria de tindre una classe de dicció valenciana. Mm. Parlar bé la llengua en la qual t'expressaràs teatralment és fonamental.
0: I una seu com cal i amb un escenari per a l'escola d'art dramàtic és un deute històric que els polítics valencians, els nostres gestors públics, tenen amb la professió valenciana.
1: També apareixen moltes escoles privades i municipals, que és una manera fantàstica d'apropar el teatre a la gent.
0: Bé, en prop de 40 anys s'ha conformat la professió teatral valenciana.
1: La primera generació que es va quedar al País Valencià per a dedicar-se professionalment al teatre.
0: Que ha fet teatre, que ha exercit la seva professió, el seu treball, així, a sa casa.
1: En estos anys s'ha aconseguit una majoria d'edat professional, però realment encara ens queda molt per fer.
0: Malauradament, en estos 40 anys no ha existit una continuïtat, una política teatral que apostara pel creixement exponencial de la professió teatral. Han existit èpoques on semblava que alguna cosa estava a punt de canviar, alguna cosa creixia, i de sobte venia la paràlisi, la involució, la destrucció d'infraestructures, tornar a començar.
1: Les polítiques teatrals van lligades als canvis polítics, clar, i aquests canvis afecten moltíssim esta professió. És un signe d'una societat avançada, la que inverteix en cultura, la que considera el teatre com una necessitat social.
0: I com a tal, s'hauria d'entendre i protegir com es protegeixen les coses que formen part del patrimoni cultural d'un poble.
1: Pensar en una inversió per al futur i no en una despesa, una inversió en identitat, en autoestima, una cosa imprescindible per a la vida d'una societat avançada.
0: El teatre i la manera de fer-lo és inherent a la idiosincràsia d'un poble. Apostar pel teatre propi seria l'única manera de créixer i no estar abocats contínuament al constant començar.
1: I per acabar la butaca d'avui, ens preguntem si és necessari el teatre per a la societat. Hem volgut recollir opinions d'espectadors i espectadores de diferents edats.
2: Jo crec que el teatre sí és necessari per a l'espectador, perquè és una mena d'escapar del que està passant i de totes les coses horribles que estem vivint ara. I és una mena de forma d'expressar-se, d'una forma de ser lliure dins d'una sala fosca que pot ser. I és una... és una mena de llibertat per a moltíssimes persones que no es deuria acabar mai.
3: Avui en dia, el teatre és més necessari que mai. Com a espectador, rebem entreteniment i diversió a un preu raonable i en un espai molt segur. L'espectacle ens transmet emocions i ens allibera de les tensions que ens genera la pandèmia. Hem d'oblidar-nos, ni que siga per uns moments, de les pressions de la sobreinformació i de les noves restriccions que patim. Necessitem eixe distanciament que retorna el somriure o desperta la passió, la reflexió o la pena de nou, en un estat natural.
4: El teatre és moltes coses. És art, és creativitat, és il·lusió, és sentiment i emoció. Segurament, si ens preguntem quina és la funció del teatre, pensarem en l'entreteniment o pensarem també en la crítica, no? En la crítica social, en la crítica a la realitat en la que vivim. Ens fa qüestionar-nos aquesta realitat i, sobretot, es fa posar-nos en altres pells, viure altres històries diferents a la nostra i potenciar un sentiment molt humà que és l'empatia. Perquè el teatre et permet posar-te en la pell d'una persona refugiada que ha creuat el Mediterrani en una pastera o et permet posar-te en la pell d'una mestra republicana que va ser rapada, per exemple, o de tantes altres vides, i d'això sempre es pot aprendre i traure alguna cosa molt positiu. Així que és molt important anar al teatre i sobretot traslladar-ho a totes les branques de la societat. Jo com a profe també penso que és una ferramenta fonamental per a treballar des de l'educació i per a que els xiquets i l'alumnat es qüestionen la realitat en la que viu i per a treballar, com ja he dit abans, l'empatia.
0: I el manifest del Dia Mundial del Teatre de l'any 2016, que el va fer Anatoli Vasiliev, es preguntava precisament això, es preguntava sobre la necessitat del teatre. Vos oferim un fragment de les seues paraules.
1: És necessari el teatre? Per què ens fa falta? Què significa per a nosaltres? Què és capaç de dir-nos?
0: El teatre ens ho pot dir tot.
1: Com habiten els déus al cel? I com llanguixen els presoners en coves subterrànies? I com ens pot enaltir la passió? I com pot ser destructiu l'amor? I com les bones persones no caben en este món? I com regna l'engany? I com viu la gent en pisos confortables mentre els xiquets s'apaguen als camps de refugiats? I com, dia rere dia, ens veiem obligats a separar-nos de les persones que estimem? El teatre ens ho pot dir tot.
5: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
6: Escolta el que ens conten les 5 llunes.

0: Soc el David Bid i sóc un apassionat de la poesia, de la rapsòdia, de l'oralitat, en definitiva, i també sóc un apassionat i un enamorat de l'Ovidi Montllor, de la seva vida, de la seva obra i de tot el que va suposar. I de fet, va estar un abans i un després el fet de conèixer la seva obra i el seu potencial artístic.
1: Aquest poema es titula Em preguntes, mare, i pertany a la producció poètica de l'Ovidi Montllor. Em preguntes, mare, com és Barcelona, el món dels artistes. Em preguntes si parlant com a casa m'entenen a Catalunya, si tot va bé, si ja menja una miqueta més. Em preguntes el que sent viatjant en avió. Em preguntes si estic aprenent, perquè dius que mai no se sap tot allò que és necessari saber. Em preguntes si me'n recordo de vostè, del pare, dels germans, de la família, dels del coi, companys, amics, novietes, si m'agrada encara el coi. Em preguntes, ets dels nostres? No ens oblidaràs als pobres? Per a ella el món és clar, pobres i rics. I em preguntes, ets feliç?
2: La ràdio és cultura en les 5 llunes.
3: L'estetoscopi. Un espai per a l'auscultació del món radiofònic experimental.
4: L'estetoscopi. Huracà Irma. Unes 10 hores abans de la seua major aproximació a l'Havana. Registre sonor del 9 de setembre de 2017. Renata Román es trobava gravant a l'interior d'un balcó envidriat a l'Havana. Hui gira el vent cap a les exploracions de l'autora brasilera Renata Román. Resident entre São Paulo i l'Havana, Renata realitza peces radiofòniques, instal·lacions, poesia sonora i enregistraments de camp. A més, encara que passa molt de temps a Cuba, s'ocupa de fer créixer i mantindre l'arxiu del mapa sonor col·laboratiu de São Paulo. Ella mateixa ens conta com és viure entre dos països.
5: Bueno, estar con la vida entre dos países de Latinoamérica en una situación compleja, sobretot en el contexto de la pandemia, y el proyecto de destrucción de Brasil que ya viene desde 2016 y ahora alcanza su máxima fuerza y horror. A veces esa complejidad me paraliza, otras veces me impulsiona porque siento que mi trabajo es mi única manera de existir y estar en el mundo.
4: De nou, la recerca de nous llenguatges està molt present en el treball de diverses dones al voltant del so. A les peces de Renata trobem una constant deconstrucció de les paraules. A partir dels intents de comunicació amb un llenguatge completament desconegut, crea un llenguatge gairebé no idiomàtic. Per exemple, a la peça Siren, l'experimentació vocal busca el diàleg amb la musicalitat de l'aigua i els seus moviments. Com sonaria el teu propi dial de ràdio? La peça Her TZ planteja una escolta personal de ràdio en diferents contextos culturals. Renata va imaginar un nou dial radiofònic fet de talls d'ones sonores, sorolls, paraules i discursos deslocalitzats i col·locats en capes. Renata convida a escoltar novament un altre llenguatge desconegut com a recurs per a la valoració del so. Una ràdio entre tantes altres ràdios.
5: Hay siempre la invitación para una experiencia de escucha, eso que busco, principalmente, una experiencia. no tengo guiones, tengo la idea. Empieza con tiempo de reflexión a la deriva, para la idea madurarse como un fruto hasta que puedo cogerla y morderla con apetito. Entonces hay siempre, después de ese tiempo de reflexión y silencio, la fase de investigación más objetiva, escritura, organización de un banco de sonidos, grabaciones de campo, y mucha experimentación. Neste jardín todas las estaciones están siempre. Un día de otoño no verão, muchas primaveras no inverno. Há flores y espinhos en todas las horas, no norte no sul, o sul no norte.
4: En este jardín totes les estacions estan sempre. Un dia de tardor a l'estiu, moltes primaveres a l'hivern. Les flors i les espines en totes les hores. El nord al sud i el sud al nord.
5: 4 direccions en cada direcció infinitament.
4: Sona Ornitorrinco. Una obra que partís del pensament de l'autora al voltant de les persones que viuen en països del sud. Fa referències a autors que varen qüestionar els sistemes de classificació com George Perec, Jorge Luis Borges o Humberto Eco. Ornitorrinco proposa escoltar sons que engloben esta complexitat d'identitats i els reflexos d'esta dicotomia en un país com el Brasil. Quant hi ha de nord al sud? I quant del sud es troba al nord? Estem a tot arreu? Escoltem ara Female Voices. A Àustria va ser en novembre de 1918 quan es va proclamar la Primera República i es va definir una llei electoral basada en la representació proporcional i el vot universal i igualitari. Per a celebrar el centenari d'este moment històric, Renata Román va ser convidada per tal de produir este collage de veus de dones de la història, que inclouen material d'arxiu de les seues pròpies veus.
6: Que soit très satisfaisant de sortir individuellement, parce qu'individuellement, si on voit que tous les êtres à côté de vous ne sont pas libérés, on ne peut pas dire qu'on est libéré soi-même. Je ne pense pas au salut individuel.
4: La peça es compon de samplers de veus femenines que van fer història, anònimes o conegudes. Són els referents personals de l'autora. Algunes de les veus que apareixen són les de Valentina Tereshkova, la primera dona a viatjar a l'espai, Simone de Beauvoir, Marielle Franco, l'activista brasilera que va ser executada en eixe mateix any de producció de la peça, Angela Davis, l'activista Rose Mapendo, Louis Bourgeois, Clara Setkin, Guerrilla Girls, Isabel Allende o la jove de Palestina, Hannah Jihad. Amb totes elles, ens acomiadem fins a la pròxima auscultació.
7: See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions.
4: L'estetoscopi, una secció de Laura Romero Vairecabres per a les 5 llunes.
2: Les 5 llunes. L'escolta atenta de la cultura.
0: El poema que ve tot seguit es titula Els cucs es moren, també de l'Ovidi i també pertanyent de la seva producció poètica. Jo et dic a tu que no hi ha cuc que pel seu suc no es mori mai. i em diu el cor que sense por, si el cuc no és mort, hem de matar-lo. Per matar el cuc no sigui ruc, inventa un truc d'una vegada. Jo sol no puc, hem de ser molts, s'ha de fer pols. I faig un crit, ple de neguit a tot aquell, rima en vermell, que amb el desig a flor de pell vulgui lliurar-se ans de cervell d'aquest farcell.
3: La llum de les cinc llunes és el nostre far.
8: L'escena de jazz valenciana és una de les més riques d'Europa. Comptem amb un circuit que destaca per una nodrida comunitat de músics d'alt nivell i per les nombroses oportunitats de gaudir dels millors projectes, tant locals com internacionals. Podem dir que sumem 40 anys de jazz a València. La nostra història jazzística començà a finals dels anys 70, quan uns músics joves, amb set d'apertura i noves experiències estètiques, van començar a endinsar-se en esta música lliure. Jorge García, cap de documentació i direcció adjunta de música de l'Institut Valencià de Cultura, explica els factors contextuals que van propiciar el desenvolupament de l'escena jazzística valenciana.
9: Bueno, yo creo que el crecimiento y consolidación de la escena del jazz en Valencia coincidió con la transición política, que sin duda alguna influencia tuvo por lo que supuso de menos trabas administrativas para la organización de conciertos, etc. Luego también la aparición de una primera generación de músicos valencianos y desde luego las giras de músicos internacionales. Primero actuaciones en sitios como el Valencia Cinema o el Club Tres Tristes Tigres y luego las actuaciones en el Teatro Principal y en el Club Perdido. El primer festival de jazz que hubo en Valencia estuvo organizado por el Club Tres Tristes Tigres en 1977, pero digamos que no tuvo una gran repercusión porque tampoco los músicos que vinieron fueron grandes estrellas. Los festivales realmente importantes son los que empiezan en 1980, ahí sí ya con figuras grandísimas y primeras estrellas del jazz internacional, como Chick Corea, como Dizzy Gillespie, como Hank Jones, entre otros. Esos son los festivales que casi desde entonces se consolidan y de manera ininterrumpida, salvo algunos años, se siguen realizando hasta hoy en día.
8: I quin podem considerar com el gran concert catalitzador? Tots els protagonistes d'aquell temps coincideixen que va ser el del saxofonista nord-americà Stan Getz l'any 1979 al Teatre Principal, el qual va estar organitzat pel programador Julio Martí.
10: Efectivamente, todo empezó de manera ya exagerada en el famoso concierto de Stan Getz en el Principal. Okay, nos tiraron las puertas abajo, estaba lleno dentro, ya lo rebosaron, vas a reventar y nada, decidimos ir adelante, también la dirección del teatro ir adelante y bueno, el concierto fue un exitazo, hubo intermedio, o sea, imaginaros, o sea, paramos con toda aquella gente allí que no cabía en ningún lado, todos los pasillos ocupados, parecía una gran meeting, ¿no?, de otra época. Y luego el día siguiente, pues en la portada del periódico, son los cristales rotos de la entrada, escándalo en el Principal, lo que parecía que era el final del jazz fue el gran comienzo del jazz.
8: Escàndalo en el Principal, titulaven els diaris. Sense xarxes socials, els mitjans de comunicació van jugar un paper fonamental en la difusió del jazz. Entre tots va ser bandera la cartelera Túria, la qual va tindre un paper dinamitzador amb el seu director Antonio Vergara i el càustic crític de jazz Federico García. Jorge García ho recorda.
9: En cuanto a los medios de comunicación, es verdad que tuvieron mucha importancia, pero sobre todo cartelera Túria. Cartelera Túria fue una revista cultural tremendamente influyente en esa época y dedicaba muchísima atención al jazz. Los músicos de jazz muchas veces ocupaban la portada de la Turia, y no solo músicos que fueran a actuar, sino hacía especiales sobre Keith Jarrett, sobre Bud Powell, sobre Charlie Parker. Entonces aquello, quienes estábamos interesados por el mundo de la cultura, nos hacía interesarnos también por el mundo del jazz.

0: Però parlem dels autèntics protagonistes, els músics. Quins van ser els precursors, els clubs i les iniciatives musicals que van mobilitzar el desenvolupament de l'escena valenciana?
1: En los años 80, que fue cuando yo empecé a conocer el mundo del jazz en Valencia, había muy pocos medios, pero muchísimos músicos de calidad y un movimiento muy importante en torno al Club de Jazz Perdido. Recuerdo a José Luis Granell, a Ricardo Belda, Perico, Eladio, Ramón Cardo, Richie Ferré, Carlos González, Paco Aranda, Mickey Bennett. No sé, había un montón de gente muy interesante y muy buenos. En esa época, aparte de Perdidos, estaba Planta Baja, Barro, en el Carmen, y luego Genaro Tabarca en la Playa Malvarrosa. Los festivales en el Teatro Principal eran una pasada y había una big band que se formó en Carcaixent, que la dirigía José Luis Granell, la Chove Big Band, que también fue impresionante. Y más tarde se formó en Sedaví la Valencia Jazz Big Band, dirigida por Ramón Cardo, que fue el comienzo de la actividad didáctica y el taller de Sedaví. También había algún seminario que se organizaba en Bancaixa.
0: Acabem d'escoltar el saxofonista Francisco Blanco Latino, director de Seda Jazz, col·lectiu de músics que van néixer als anys 90 seguint este camí. I com recorda aquells inicis el saxofonista i arranjador Jesús Santandreu quan només era un xiquet?
2: Arrel de la Jove Jazz Band, que el 83 es va formar, és la primera, estem parlant de la primera orquestra de jazz que es va fundar a la Comunitat Valenciana per iniciativa d'uns músics del poble de Carcaixent. I gràcies a aquesta orquestra pues, vaig conèixer a Joan Soler, a Jordi Vila, a Donato Marot, a Latino, a Jordi Montserrat, a Paco Aranda i a Granell, qui la va dirigir un temps. La seu de l'orquestra era un hort que es deia La Gavatxa, i de vegades en quan ahir en La Gavatxa pues, venien els professionals del jazz, de la ciutat, i que hi ha alguna jam que altra. I a veure, respecte a l'escena d'aquella època en Carcaixent, per exemple, recordo a Perico haver vingut allí a la plaça del poble a tocar, que per cert una nit li vaig demanar el saxo, una d'aixes nits que li vaig demanar el saxo i em preguntava si tenia alguna cosa a la boca, jo no. I així i tot em va deixar el saxo per a tocar, ja veus el que són les coses, eh? Ell no ho recordo això, ell no recorda haver-me deixat el saxo, però bueno, per a mi va ser una flipa. I després, ja veus, jo tenia al voltant de 12 o 13 anys, en aquella època. I després també recordo anar al Sida a un bar que es deia el Bar Ben Invisible, i recordo allí tocar a Ramón Cardo, al Cebo. I jo anava perquè li ho demanava a mon pare. I papa, dus-me ahí, que esta nit toquen i tal, ja, jo vull que anar a voler.

0: El saxofonista Ramon Cardo també comparteix la seva experiència fent la mirada enrere i coincideix a destacar com a referent a Carlos González. Com recorda ell els començaments?
1: Hi hauria que situar-nos en els finals dels 70, 77, 76, 77, 78, que és quan començaren els concerts de jazz. N'hi hauria que parlar de Carlos González, que va ser el primer músic de jazz autòcton, en lletres majúscules, i la gent que l'acompanyava, Paco Aranda, Lluís Llario, Miqui Benet o Donato Marot. N'hi hauria que parlar del club Tres Tristes Tigres, que va ser el primer club de València, un club que era increïblement bonic i preciós. N'hi hauria que parlar de les quedades, evidentment, per transcriure en la plaça Espanya, en el pis de Nacho Ros, on transcrivien directament dels vinils. I, en fi, un barri del Carme que en aquells moments estava molt, molt deteriorat, però que ens va permetre doncs, tocar en un munt de garitos, com per exemple el Café Metropol, després la Jungla, després Caballo, Barro, en fi, hi havia una sèrie de garitos impressionants on nosaltres vam poder, d'alguna manera, posar en pràctica tot el que estàvem rebent dels discos. Els meus referents més propers van ser, com no, Carlos González, que per mi és el primer músic de jazz valencià. El meu professor de saxo, el tio Bruno, que em va ensenyar coses molt, molt bàsiques, però molt increïbles. I després un personatge també molt curiós que li diuen Salvador Caballer, alias Tarín, trompetista de la banda de Godella, que, bueno, recorde com ja en aquell entonces, sense tindre ni idea de lo que era improvisar, doncs nosaltres ho fèiem d'una manera totalment intuïtiva en lo que són els trios dels passodobles, quan fèiem un passacarrer, doncs es dedicàvem a com improvisar a sobre de la melodia, no? Evidentment, quan ja vaig començar a escoltar jazz al voltant del 76, vaig començar a flipar, com no, amb tots els grans artistes de jazz de l'escena americana, com podia ser Coltrane, Johnny Griffin, Sonny Rollins, en fi, tot el seguit de gent increïble que tothom coneix.
0: La primera escola que van tindre els nostres músics va ser la transcripció dels discos de grans figures nord-americanes. Unes transcripcions que tenien caràcter socialitzador, ja que eren col·lectives a casa de qui tenia la sort de gaudir d'una bona col·lecció de discos. Encontres per escoltar música, transcriure i tocar totes les nits. Un sistema d'autoaprenentatge que va donar ales als nostres saxofonistes. Ramon Cardo, Perico Sanbeat i Eladio Reynón eren coneguts com els buitres.
1: Bé, l'anècdota dels buitres, que és com s'anomenaven a Eladio Reynón, Perico Sanbeat i un servidor, doncs és molt senzilla. Nosaltres, fet que aquests dos anys abans d'anar a Barcelona a estudiar, que això va ser en el 81, vam estar tocant pel barri del Carmen pràcticament totes les setmanes, doncs va permetre que, bueno, arribarem amb unes condicions molt òptimes, diguem, a Barcelona, i, bueno, pues el que va passar simplement és que vam arrasar. Què li farem? Arribarem allà i bueno, pues anàvem de sessió en sessió i la veritat és que la gent pues va flipar moltíssim, perquè el nivell que portàvem era realment increïble, tenint en compte que la informació de la que havíem partit era pràcticament zero.

0: Les 5 llunes.
1: En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix Amàlia Garrigós.
2: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
3: Tira-li, enxufa-li!
2: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
4: Un tratge que doni alegria per on passe.
2: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
5: Clar que sí!
2: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta. I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
6: M'encanten!
2: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
7: Quin comboi!
2: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot! Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
8: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al... Punt a Punt.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb José Navas, al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui acabat al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i xe 90 també en xifra, també en número, i Instagram, 90 minuts ràdio. També, en este cas, sense xifra, sense número, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, un àudio en la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp, ja sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit front del Betis? I això és la pregunta que vos fem. Què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit front el Betis? Deia Corberán divendres en la prèvia de l'empat a Res front el Celta que les paraules sense fets irriten. Veritat palmària la pronunciada pel renovat entrenador del València, que va quedar reflectida en el càntic protesta amb sorna del públic de Mestalla entonant el "un tir a porta, volem un tir a porta". Ara tornaré a la frase de les paraules i els fets i la irritació, i començaré pel que va córrer contra el Celta. La primera part, probablement condicionada o condicionat un servidor per lo poc que espere de l'equip, me paregué estable. Ho sent, però és l'adjectiu més positiu que a dia d'avui puc emetre de l'actual València. Això sí, al minut 40 s'acaba tot i l'equip acaba demanant a crits el descans. La segona part ja me va semblar més reconeixible. És la manera més suau que tinc per a descriure la mediocritat de l'actual equip. Ja hi entren molts factors. Jugar un lateral a cama canviada perquè fins dijous no vinguem a feo, sols fa 5 mesos que saps que feia falta un lateral. Alinear una defensa de 5, no sé jo fins a quin punt treballada com toca, a la que afegeixis un pivot defensiu, el qual fa un total de 6 de 10 jugadors de camp de vessant defensiva. Els moviments de l'entrenador rival per a neutralitzar-te, no tindre extrems i a més jugar amb la davantera amb un senyor que, com ha demanat la titularitat, perseguia el seu golet. No sumar per a l'equip, que seria normal. Danjuma perseguia el seu gol, per a d'ell. Danjuma dissabte va jugar en el Danjuma Futbol Club. Però, tornant a la frase de Corberán divendres passat, un servidor interpreta una andanada directa a la línia de flotació de Mr. Ronnie G. Això sí, avui ha fet equilibris en l'aire per a matisar les seues paraules, senyal inequívoca que el missatge de divendres no ha tingut una bona acollida en el CEO i el seu cercle més pròxim. Però qui va parlar d'Europa, Carli, és el mateix que sap i coneix la realitat del club en el mercat. La Third Transfer Window deixa de moment una plantilla més limitada, per no dir-ne pitjor, que la resultant de la First i la Second Transfer Window. I això és una responsabilitat directament atribuïble a Ronnie G, tenint en compte que ell és la representació del club davant la única aparició del president en any i mig en la llotja, únicament en un partit amistós. A esta plantilla li falten moltes coses i li sobren jugadors, a falta d'una setmana per a tancar el mercat. Desconeix si això forma part de la millora que ha demanat Kia Dream, entre altres coses perquè ningú s'ha parat en explicar-nos en què consisteix la millora que The Chosen One ha demanat a la plantilla, segons explicar en Corberán divendres i avui Mafeo. Millorar és salvar-se en la jornada 36 en lloc de en la 37? Millorar és quedar-te en el 8è lloc en lloc de en el 9è? Millorar és fer 50 punts en lloc dels 49 de la temporada passada?
Millorar és marcar 47 gols en lloc dels 46 de la campanya anterior? Millorar és encaixar-ne 54 gols en lloc dels 55 de la lliga anterior? És rebre 70 targetes de grogues i dos roges per les 71 i 3 de la temporada passada? Quants paràmetres d'això s'han de complir per a millorar al respecte de lo fet? Millorant un paràmetre ja val per a considerar que has millorat al respecte de la temporada passada? Mentretant, el que va parlar d'Europa en reunions privades amb periodistes està amagat i calla. Sap que ja no té credibilitat i que ja no suportaria una roda de premsa amb preguntes no preparades i, a més, segons les seues pròpies paraules, li queda un any per a jubilar-se. O siga, allò de a lo que me queda en el convento, ja saben vostès com acaba la dita. Postdata. Els videohomenatges que està fent el club a Mestalla, els eslògans, la cartelleria, són una oda al cinisme i a la hipocresia. Després d'haver maltractat l'estadi durant 10 anys i deixar-lo que es deteriorara i es plenara de desperfectes causats per la falta de manteniment i en perdó de merda, ara eixen amb vídeos emotius i cartells per a tractar de construir una imatge empàtica amb l'aficionat que sí plorarà de veres la destrucció d'un estadi que Meriton està boig per tirar a terra per a plenar la butxaca de l'amo. Eixe cim del cinisme i l'hipocresia que se'l crega qui vulga, igual que lo donarà a Europa, amb que no compten. Amb mi, perdó, que no compten. Fa molt de temps que no me crec una trola que vinga de Singapur. Fa anys que un servidor els té calats. Mestalla és etern, diuen. Etern, sense estar fent... És com a nosaltres, sense estar fent el pas de l'IM i la seua colla d'un palumpas per València. Les 11 de la nit i 11 minuts. Grans i benvinguts, benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Saluda ya a Sala Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estem?
0: ¿Cómo estás?
1: Molt bé.
0: Bueno, pues ya hem debutat esta desplada.
1: ¿Podría estar mejor?
0: Sí, ¿no?
1: Sí.
0: Yo también. Vull dir, jo fins bueno, ahir, a aquestes hores...
1: Estem. Sí.
0: Bueno, hem debutat avui amb el partit entre el Llevant i l'Osasuna.
1: Sí, hem debutat.
0: Jo he reaparegut.
1: Bueno, tu ja vas desaparèixer.
0: Sí, bueno, és que aparec i desaparec com el Guadiana. Ja saps. Sí. La eterna desaparició. Ja hem presentat amb el Feo, ja ha vingut el porter este que venia, però no venia, i ara fi bé, però com si no vinguera. I encara resten 8 dies de mercat i com a mínim fan falta com a mínim 2 jugadors més.
1: Bueno, Manolo, no sé com tancar el València la plantilla, queda moltes coses encara per tancar, per fer. Futbolistes de banda, per a mi, 2 futbolistes de banda. Falta un central, falta un altre lateral dret, Manolo, encara falten, i si m'apures, inclús un punta, per tant, Manolo. Falten moltes coses, el València no va incorporar tants futbolistes, la planificació esportiva continua sent negligent, i al mateix temps, pues, encara falten per eixir jugadors de la plantilla, volem que és el que corre amb Danjuma, i volem que corre també amb André Almeida, és a dir, que 8 dies de mercat, i pràcticament la casa encara està per agranar.
0: I lo que queda. I lo que queda. Les 11 i 12. No perdem massa temps. Te pregunte. Fa temps que no ho feia. Entre les teves vacances i les meues, te pregunte. Com venen les fotos?
1: No ho sé. Buscant la primera victòria, el València rere demà, el Betis a Mestalla en partida jornada de la primera jornada. Corberán recupera Luis Rioja, però perde Justin de Haas per un partit en el que s'espera que l'equip mostri una millor versió després de la pobra imatge oferida davant del Celta. L'entrenador, qui va dir divendres passat que les paraules sense fets irriten, avui ja ha oferit un discurs més conciliador i assegura que el club està treballant per a dur-li els futbolistes que queden per arribar.
2: No, para mí el club es consciente y está trabajando para que las necesidades ofensivas y defensivas del equipo se cubran.
1: A més, mercat contra rellotge, una volta més el València apura les seues opcions en el mercat en els últims 7 dies de traspassos. Mentre es fa palesa la necessitat d'un central, després del problema amb de Haas, el club també necessita futbolistes d'atac. L'opció Arnau Martínez continua congelada a l'eixida d'André Almeida, encara està a l'espera del Celta. S'ha fet oficial l'arribada de Kane Van Oevelen i ha sigut presentat Pablo Maffeo, qui ha assegurat que va rebre una telefonada de Corberán per a convèncer-lo.
3: Y con el míster tuve una llamada y con eso ya me bastó. Sí que es verdad que bueno, pues ha sido todo muy rápido, pero muy contento y creo que adaptado.
1: Bon punt a Pamplona, el Llevant treu un empat a 0 del Sadar. En la segona jornada de Lliga millora molt la imatge del passat cap de setmana a Cornellà. Els de Luis Castro, que han pogut inscriure tots els seus fitxatges abans del partit, han disposat d'un tir al travesser per a guanyar-lo, mentre que Osasuna, que ha tingut bones oportunitats, s'ha trobat amb un esplèndid Matt Ryan. L'entrenador granota diu que cal seguir pel camí de millora que avui ha mostrat el seu equip.
4: Has peleat per els resultats, has intentat ganar, has tingut oportunitats. Penso que les més clares han sigut nostres i avui sí, tenim la identitat que hem de tenir. Hi ha coses a millorar, com sempre, però con esta identidad, mejorando un poco las situaciones estáticas y algunas cositas, los jugadores que han venido teniendo un poco más tiempo con el grupo, pienso que vamos a mejorar en el futuro.
1: Sabor agridolç, el d'un Villarreal que convenç per joc, però que encara no coneix la victòria després de les 2 primeres jornades de Lliga. Ahir l'equip va generar suficient futbol com per alçar el gol inicial de Marc Pubill, però la seua falta d'encert cara a la meta rival li va privar de rematar la feina. Íñigo Pérez va mostrar-se satisfet de l'evolució del seu equip, però va admetre que falta encert en la part de davant.
5: Hemos realizado todas las fases del juego, diría yo, que con nota, pero en el acierto es donde todavía no estamos obteniendo lo que pienso yo, en mi opinión, que merecemos. Bueno, pedir acierto es como pedir hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al proceso, analizar por qué, intentar ayudarles porque este equipo, estos mismos jugadores, el año pasado se hartaron a tener acierto. Entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo.
1: L'Elche vol oblidar el passó, l'equip de la Franja Verda, que va perdre 0-5 davant el Barça. Ahir el Martínez Valero va rebre la segona major derrota de la seva història com a local en primera divisió. La més contundent patida per l'equip il·licità, el Martínez Valero, va ser també davant el Barça, temporada 2014-2015, quan va caure per 0-6 en la primera jornada de la segona volta de la competició. Anselmi vol passar fulla ràpidament.
6: Todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
1: Ja roda el València Bàsquet de Javi Torralba. El primer equip femení taronja ha realitzat el primer entrenament en pista amb només 3 jugadores del primer equip per la coincidència amb la NBA femenina i la preparació per al Mundial d'aquest estiu. Només 3 del primer equip, Leti Romero, Kendra Sherry i Camila Borskova. Han treballat avui amb el nou tècnic, Alisa Jenkins. Està pendent encara de passar les proves mèdiques. 5 jugadores estan amb la seva selecció i 4 en la NBA femenina. Ha parlat Leti Romero.
7: Nosotras vamos a seguir teniendo nuestra identidad. Nuestra identidad siempre es competir por todo, intentar luchar por todo más allá de los resultados y creo que se va a intentar construir un equipo muy competitivo que lo va a dar todo en la pista y que va a intentar que bueno, se conecte, ¿no?, con la afición y que seguro que le gustará ver, ¿no?
0: Les 11 de la nit i 10 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. També se 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01, el nostre WhatsApp. 6-9-42-18-01. Per a la pregunta que vos estem fent el dia d'avui, què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit davant el Betis, 11 i 18. I a més tenim càtedra, si voleu enviar-li alguna pregunta a Migui, també la farem. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. Pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
14: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
14: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 20 minuts, Salva, demà a les 9, València-Betis, que és el segon partit, però és la primera jornada.
2: Sí, bé, acaba de tancar-se avui. Bueno, està tancant-se perquè estan jugant ara el Màlaga i el Deportivo de la Coruña. Està el partit en el descompte. Empata un al marcador. Per cert, als seus 37 tacos ha tornat a marcar Aubameyang, portat dos gols en dues jornades de Lliga, la figura del Depor, i bueno, pues apunta a ser una de les grans sensacions també del campionat de Lliga. Torna a dir als seus 37 tacos. Avui se tanca amb este partit la jornada número 2. Demà se tancarà, o a partir de demà se tancarà la primera, més partits que estan pendents d'aquella estranya i sorprenent primera jornada de Lliga, i de seguida divendres ja començarà la tercera jornada de Lliga. Bueno, un autèntic cachondeo la Lliga espanyola, però sí, demà el València a les 9 en l'estadi de Mestalla rep la visita del Betis, que per cert jugarà altra vegada dissabte a València.
1: Sí.
2: Ja veurem si tornen a Sevilla o si es queden, suposo que tornaran, però jugarà el Betis al Ciutat de València dissabte contra el Levant Unió Esportiva.
1: Bueno, pues amb tot això, ara escoltarem les paraules de l'entrenador, de Carlos Corberán. ¿Mateix sistema de joc, Salva?
2: Jo, a mi el que me conten és que va utilitzar el mateix sistema de joc. A mi me sorprèn. Per tant, Manolo, l'11 serà l'integral per Dimitries, qui en porteria. Maffeo entrarà a la dreta com a carriler. Tàrrega, Pepelu, Diacabí es mantindran com a tripleta de centrals. Gallau, uh-huh. Jesús Vázquez estaran en banda esquerra, que ja veurem. Guido, Guerra estaran de mig centres. Va fer Corberán esa famosa caixa que monta en el mig del camp, que ja la va posar en pràctica la primera temporada en la que va arribar i la passava temporada. Va saber que Guido i Guerra estaran com a mig centres, per davant d'ells, en ixa rectangle, uh-huh, o en ixa caixa, estaran Danjuma i Sato, és a dir, per dins, i dalt en punta estarà Hugo Duro. Este és el 11 i el sistema que va utilitzar demà Corberán en l'estadi de Mestalla. Has parlat tu de Rioja, o hem parlat de Rioja, que estarà, però no està encara per estar en la formació inicial, en l'11. Uh-huh. A mi me sorprèn, ahir ja ho vam parlar també en tertúlia en companyia de Pepe Pla, que aparega amb tres centrals, perquè si se lesiona un, què ocorre? Pues tirarà de Iker Córdoba, forces a Diacabí, que ja va jugar prou minuts en la primera jornada de Lliga, i demà li dones 90 minuts a Diacabí. Per tant, es poses a tornar a lesionar un futbolista que tots sabem, bueno, quin és el seu estat físic, però vamos, en tot cas, Manolo, aquests són els preparatius de Corberán per al duel que li espera demà a Mestalla davant el conjunt del Betis. No estarà de Haas, que ahir ja parlarem, ja veurem per a quant de temps és la lesió. Bueno, pues a la fi, Manolo, la lesió de Haas, diuen que és un esquins important. No estarà, evidentment, esta setmana. Ja veurem quan torna Justin de Haas, el que provoca que el València ja vagi amb més presses i amb més urgències al mercat a buscar un central.
1: O sigui, que estaran esperant-nos l'escopeta. Ara parlarem del mercat del València. Si et sembla, escoltem ràpidament Corberán, el que ha dit, i després entrem en els temes de mercat que queden per abordar.
2: Bueno, pues Corberán ha parlat sobre la plantilla, que encara està per definir, i ha preguntat si està enfadat per esta situació.
3: És una bona pregunta. Requiere pensar la respuesta. Te diría que lo ideal siempre es tener la plantilla y todas las necesidades cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así. Aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
4: Un poquito irritad, yo creo que sí, pero bueno.
3: No, yo tengo una respuesta de adaptación a la realidad.
1: Es que la pregunta de la fe del compañero de la tele, José B. Sánchez, vos te va a llegar el otro día que paraules sense fets irriten. Vostè està irritat per com està el club afrontant el mercat, i per allà ha vingut la resposta.
2: Sobre el Sergi carències davant del Celta, es va defensar molt bé, però això no ha d'implicar que s'ataque pitjor, és el que ha dit Corberán.
3: Bueno, a nivell de juego el partido La última jornada nos dejó sensaciones, algunas sensaciones fueron positivas y otras sensaciones apuntan a mejora que tenemos que hacer a nivel de juego. Nuestro objetivo es que el equipo defienda mejor, pero que no conlleve el coste de no atacar. Queremos que atacar mejor no conlleve defender, defender mejor no conlleve atacar peor. Eso es lo que queremos. Veo que el equipo tuvo un nivel de compromiso colectivamente muy grande. En las ocasiones de ellos veías la cantidad de jugadores del Valencia que estaban por detrás de la línea de balón, de cuando fueron encima transiciones, del esfuerzo que hizo el equipo para reorganizarse, para estar siempre en disposición de ayudar al compañero que enfrentaba a un rival con espacios abiertos, y para mí eso es un síntoma muy bueno que me gusta muchísimo. Me gusta ver que el equipo sufre, que el equipo se compromete, que el equipo tiene deseo, que el equipo quiere ayudarse. Y ahora, esas son bases que tenemos que mantener siempre. Y a esas bases, pues hay que darles color, hay que mejorarlas. Y sobre esa base hay que construir, eso es crecer. Coger bases que te ayudan y aportarle o añadirle conceptos que nos van a hacer mejores. Entonces nuestro objetivo es que el equipo defienda bien y ataque bien. Que defender bien no conlleve atacar peor y que atacar mejor no conlleve defender peor.
2: Bueno, una de las respuestas de Corberán este matí en la sala de prensa. Corberán no le agrada la data en la que juega demà davant el Betis. Considera que ja ser desavantatge respecte al rival el Betis, que va a jugar divendres. Recordem que el Valencia va a jugar dissabte, Corberán.
3: Es absolutamente incomprensible la situación que va a tener el Valencia. Pero no porque el Betis sea el culpable. El Betis para mí se ha cogido una norma que los responsables permiten que el equipo aplace la jornada 1. Pero el único equipo de la primera división española que va a jugar partido, dos días partido, es el Valencia. Es decir, vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones, no en igualdad de condiciones competitivas. Porque 24 horas menos, con solo dos días entre un partido, es un 33% de diferencia a nivel de recuperación física. Si le sumas que es agosto y que es la primera semana competitiva, pues me es difícil de comprender. Y es una situación donde para mí el Valencia sale perjudicado.
1: Bueno, pues parlemos también el club y que el club alguna volta, no totes, alguna volta. Cuando la Lliga diga algo, el club se queixe. Alguna volta. Pasa res, ¿eh? Pero algún día no mostrarte sumís a don Javier del Gran Poder, que algún día acabará traguénsela y pichándonos en la cara y estos aplaudirán. Folgado, este matí se puede presentar Pablo Maffeo, que le han preguntado per l'objectiu y hem tornat una miqueta. Siempre es como se llama el estiu, parlant de Europa, y conforme se acaba el estiu, Europa se diluís.
2: Bueno, al final yo creo que es un futbolista que arriba nou y que ya ha rebut la pertinent lliçó de part del Departament de Comunicació del València.
5: Al final, cuando venimos aquí, es todo para mejorar. El año pasado, al final, se quedó noveno, creo que es para mejorarlo. Pero tenemos que ir paso a paso, obviamente. Una casa no se construye por el tejado, entonces vamos a empezar primero todos juntos. Y obviamente la máxima ilusión del mundo para poder, ojalá algún día, jugar en Mestalla en Europa con el Valencia.
1: Folgado, això és el que ha dit Pablo Maffeo, que sí que ha arribat, al igual que ja ha fet oficial de València lo de Kane Van Evelen, lo del porter este, espero que era un llibre, i ara mateix està pendent el València també d'alguns noms propis. Un d'ells continua sent Andrea Almeida en l'eixida, i de les arribades, què sabem?
2: Bueno, acabes de comentar lo de Almeida i espera que se tanque la seva arribada cap al Celta de Vigo. Tot estava molt a prop, però a última hora, bueno, pues, ha patit un... s'ha frenat aquesta operació perquè demana més diners el València, o és el que està traslladant el conjunt de Mestalla al Celta de Vigo, una quantitat semblant a la que el Swansea oferia per este mateix jugador. I a hores d'ara, després de la lesió de Dejas, el València ja va contra el rellotge buscant un central. Estan oferint-li un fum de centrals al València en les últimes hores, i a la fi el conjunt de Mestalla haurà de decidir-se. Podríem esperar que el central, que a més pot actuar en banda dreta com a lateral, fora Arnau Martínez, però ja donarem ahir la informació de que este mateix futbolista, Arnau, i el seu entorn ja veuen complicada la seva arribada al València, i ja contarem ahir en 90 minuts que la seva agència de representació està oferint a altres clubs a este futbolista, lo que no vol dir que finalment, bueno, pues pues arriba un acord amb el València i la seva agència de representació està fent el que ha de fer. Però des d'ahir, que ja contarem en 90 minuts, l'entorn o l'agència de Arnau Martínez està oferint-lo ja a altres clubs i la situació, Manolo, entre el València i el Girona no s'ha manejat en les últimes hores.
1: Bueno, pues això pel que fa a este jugador, veurem, perquè a més ja ha dit també l'entrenador que li fa falta un jugador d'atac. Ja veurem si li fan falta, si li fan cas o no li fan cas. Ell ho ha dit avui la roda de premsa.
2: Bueno, li fan falta a diferents futbolistes que ne seran més si és Almeida i fonamentalment si és Dan Jum o Manolo. Fan falta un parell de futbolistes com a reforços per banda, i el perfil que volia Corberan és un futbolista, si xira a última hora Dan Jum, que poguera actuar en punta d'atac i al mateix temps que jugarà en banda. I a l'espera, bueno, pues continua Ramazani, que continua pensant des d'Anglaterra que la operació d'una nova sessió amb el València encara és factible.
1: Bueno, ho veurem. 11:31. Alguna cosa més que dir?
2: No.
1: Se n'anem a la càtedra, vinga.

Tornem a pujar al tren de la música valenciana. Un tren que avui ens porta fins unes dècades que ja hem tractat. Els anys 80 i els 90. Però contemplant ara un altre paisatge. Per a que ens entenem, les cançons de la nostra vida té avui dos parades essencials. La primera, a Benetússer. I la segona, a El Camp.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: Dos parades inicials, clar. Perquè des d'estos pobles, les carreres musicals dels dos grups van viatjar per tots els continents. Dos autèntics casos d'èxit a la valenciana. Diferents, però amb algunes característiques comunes. Parlem de Revólver i Carlos Goñi i Seguridad Social i José Manuel Casany.

0: Les nostres comarques van ser testimoni d'èxits comercials aclaparadors amb Bruno Lomas, Nino Bravo i Camilo Sesto. Tots tres a les dècades dels 60, 70 i 80. Supervendes que ja hem analitzat en esta sèrie.
1: I els 90 estaven reservats per a Seguridad Social, Revolver i també per a Presuntos Implicados. Però ens aneu a permetre que d'estos últims en parlem en un altre capítol i ens endinsem en la trajectòria de Sole Jiménez i de Nacho Mañó. Ara tornem a Goñi i Casañ. Els dos comencen a la dècada dels 80, quan només eren uns adolescents i cadascun en un estil del que van acabar renegant per entregar-se amb els braços oberts a la música comercial i al gran públic.

Parlem primer de Carlos Goñi, un artista que, a pesar d'haver nascut a Madrid, és un veí més de les comarques valencianes. En este cas, les del sud, perquè ell comença la seva carrera a El Campello, amb la banda Garage. Pronte fa el bot a la ciutat de València, on va entrar de ple en l'escena New Romantic i Comitè Cisne.

Però de Comitè Cisne ja n'hem parlat molt i avui ens centrem en la carrera personal de Carlos Goñi, des que va deixar la banda l'any 1988 i va formar Revolver. Però per què la va deixar inicialment? Resulta que Goñi apostava per les sonoritats nord-americanes, en contra de la resta de membres de Comitè Cisne, que volien continuar fent tecnopop d'ascendència britànica.

I amb Revolver comencem amb aquesta cançó que sentim de fons, País del Sur, que estava inclosa en el primer treball homònim de la banda de 1990 i que va editar Warner Music. La companyia ja havia fitxat l'artista uns mesos abans i, segons va comentar el mateix Goñi, este disc mostrava per primera vegada les seues verdaderes intencions musicals.

0: les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Un disc on s'aprecien clarament les seues influències, amb sonoritats de Bryan Adams, Bob Seger o Tom Petty. Un començament bo, però que no es va traduir en vendes. Dirien que va arrencar discretament. 2 anys després va arribar el seu segon treball, Si no hubiera que correr, amb pepinassos com este.

0: i és que Si és tan sol amor és un dels grans temes de la seva discografia. Este segon treball també el va editar en Warner Music i el va gravar a Londres, Zúrich i Madrid. Tot de la mà de Nacho Mañó com a productor.
1: Un disc que va vendre més de 20.000 còpies i on l'artista es va quedar a gust després de l'escàs interès que va produir l'anterior disc. En este segon treball hi havia temes d'autèntica connexió valenciana, com el que va cantar a dúo amb Sole Jiménez, dedicat a la ciutat de València.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I per a presentar este treball va començar una gira de concerts acústics. La cadena Los 40 Principales va aprofitar per fer-li l'oferta d'imitar els discos que aleshores editaven els artistes americans auspiciats per MTV, els coneguts com Unplugged o Desenxufats. D'eix acord amb Los 40 va eixir Básico.

0: El disc en directe Básico de 1993 és el seu tercer treball i suposa l'arrencament definitiu d'una carrera d'èxit. Va aconseguir el primer lloc al llistat de los 40 principales i va suposar l'eixida del que havia sigut la seva banda en els dos primers discos. Carlos Goñi i Revolver són la mateixa persona. Si no ho havien sigut des de sempre, clar.
1: Amb este projecte personal consolidat, Goñi se situa en el més alt de les llistes de vendes, amb més de 250.000 còpies i un disc de platí. El Dorado va ser el seu tercer treball d'estudi, un nou gir estilístic i musical que el va emparentar amb un dels seus ídols de sempre. La premsa va arribar a dir que Goñi era el Bruce Springsteen espanyol. Ell sempre va dir que era un grandíssim admirador de l'obra del Boss i que fer un disc inspirat en el seu estil era vital. El Dorado, este tema autobiogràfic, va ser el gran hit.

Es va gravar a Londres sota la producció de Mick Glossop i amb la participació d'una secció de vents de Champions. Quatre músics que havien col·laborat amb els propis Rolling Stones. Res podia eixir malament, no? Tenia tots els ingredients. Es va gravar a Londres sota la producció de Mick Glossop i amb la participació d'una secció de vents de Champions. Quatre músics que havien col·laborat amb els propis Rolling Stones.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: És en esta època quan comencen les gires infinites, una cosa que l'artista sempre ha valorat positivament, ja que en l'escenari és on es troba més còmode. I per a gravar el següent treball, creua l'oceà i se'n va a Los Angeles, des d'on va néixer l'àlbum Calle Mayor.

0: Esta cançó que escoltem de fons, Mi rendición, va ser un dels temes d'este quart treball que va arribar a aconseguir un disc de platí l'any 1996. La carrera de Goñi era ja imparable i, com ha fet curiós, va ser ahí on les lletres començaren a destilar la seva verdadera personalitat amb un caràcter més activista i de denúncia social.
1: I després d'una gira extenuant, l'artista decideix parar i s'enfoca en dos objectius. Crear un segell discogràfic propi i un estudi de gravació, Mojave, que s'instal·la a l'Eliana, inspirat en el que tenia Jackson Browne, on va gravar Calle Mayor. Ja amb el nou segle i quatre anys després, apareix el primer disc gravat a casa, Sur.

0: I podríem seguir fins a demà, perquè Revolver és un projecte molt, però que molt viu. En estos últims 26 anys ha gravat 14 discos. L'últim, Playlist, de l'any 2024.
1: Però ara és el torn d'un altre cas d'èxit. Per a parlar de Seguretat Social i José Manuel Casany, comencem amb este tema que fa de nexe d'unió dels dos artistes.

fuera de lugar es un tema de básico. Aquell primer disc desenxufat de 1993 on van cantar els dos artistes junts. Però fem un gir de 360 graus i viatgem fins als anys del punk valencià, on una banda de Benetusser venia pegant fort amb temes com Come Ranas.

0: Recordem breument la història. José Manuel Casany i Seguridad Social editen el 1982 la seva primera maqueta, Conspiración, un clar exponent del punk valencià en la seva branca del protoska. Però quan poden, s'anyunyen i busquen la seva pròpia sonoritat. I sí, i tant que la van trobar.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

0: Però fugir totalment del punk i trobar el seu camí encara els va costar una miqueta. Este tema que escoltem, Condenado, va formar part del seu primer disc d'estudi, Solo para Locos. Un mini LP de 1985 editat per la discogràfica independent valenciana Hitra.
1: Eren els temps de la movida i a València triomfaven més els sintetitzadors que les guitarres. Comencen els primers concerts fora de les comarques valencianes. De fet, la primera volta que van actuar al Rockola de Madrid, el públic pensava que era una banda basca per la indumentària i per l'estil de música. Dos anys després, el 1987, van publicar el disc Vino, Tabaco i Caramelos.

0: Esta cançó, Que te voy a dar, és el primer rap amb bases de metal que es va fer a Espanya, a l'estil dels Beastie Boys. Este disc és el punt d'inflexió entre el punk primigeni escatalític i el rock dur, on comencen a militar de forma conscient.
1: Com a dada curiosa, este disc inclou la primera col·laboració amb el mític Bruno Lomas, una col·laboració que Seguridad Social va recuperar per a les noves generacions quan la seva popularitat ja havia decaigut. El següent disc, Introglicerina, arriba 2 anys després, el 1990, i es va gravar al Boralla, als estudis Tabalet.

nitroglicerina són ja paraules majors, ja que el disc el produeix Andy Wallace, un dels responsables del Nevermind de Nirvana i d'altres discos de bandes com Bad Religion, Sonic Youth o Rage Against the Machine, i guanyador d'alguns Grammy. Un disc on predominen principalment les guitarres.

Però José Manuel Casany tenia molt clar que no volia repetir fórmules i havia de buscar la seva pròpia sonoritat. Volia pegar-li una volteta més al so, sempre amb la vista posada en The Clash i en com ells havien jugat amb el reggae i altres estils. I esta necessitat va produir la primera gran escissió de la banda. Ell es va quedar sol per defensar el seu discurs i va haver de refer la banda sencera per gravar mesos després Que no s'extinga la llama.

0: Esta cançó, Solo tu eres mi pasión, és un dels temes que formen part d'esta nova aventura, amb un objectiu molt clar. Mesclar el rock amb la rumba i tot el que fora possible. Portar eixes influències anglosaxones a la tradició musical pròpia. I la mescla no va decebre a ningú. Cada any va saber apretar el botó adequat en el moment precís.
1: Que no s'extinga la llama és també el disc on apareix, per primera volta, el gran himne d'esta banda.

0: xiquilla podríem dir que va començar tot de veritat. I això que Cassany sempre ha dit que la va escriure en 15 minuts. El cas d'èxit de Seguretat Social es fa més que evident i el mercat es rendeix als seus peus. En només uns mesos aconsegueixen un disc d'or.
1: Amb este disc actuen a Nova York junt amb Héroes del Silencio i el videoclip de Chiquilla és un dels més vistos a l'MTV. I així comença una gira interminable que va durar un any i mig. La fita ineludible d'eixa gira va ser un concert durant les festes de les Falles on aconseguiren reunir més de 250.000 persones.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La carrera cap a l'èxit havia començat de manera fulgurant. Ja així, en acabar la gira, entren a l'estudi de nou per gravar un altre disc mític, Fúria Latina. Esta volta, sense restriccions estilístiques. Van arribar a provar amb el jazz, el blues, la bossa nova o fins i tot el reggae.

El disc Fúria Latina es va gravar l'any 1993 als estudis Ocean Way de Califòrnia i ho van fer de la mà de Kissy Porter, productor de Sting, Bon Jovi, Scorpions o fins i tot de Santana. En este disc és on millor s'observa ja la fusió d'estils i la incorporació definitiva de la banda en el rock d'arrel llatina.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I a partir d'ací, la banda s'instal·la en una lliga on només juguen els millors i on cada cançó està predestinada a ser supervendes. 10 discos d'estudi, un directe i més de 5 recopilatoris després, la banda encara continua en actiu, celebrant cada dia que passa. I acabem amb esta versió de Toquinho. Aquarela és una de les moltes versions que la banda ha fet durant tota la seva trajectòria, sempre adaptades al seu estil. Un estil exitós i propi que enriqueix i li dona valor a la música valenciana. José Manuel Casany i Seguridad Social i Carlos Goñi i Revolver. Dos casos d'èxit a la valenciana i per a tot el món. Cançons de la nostra vida que han salvat a milions i milions d'oients a tots els 5 continents. Adeu.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A.Punt Ràdio.
7: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7. De tu

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
3: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: I ens tenim ara un espai de ràdio per recordar aquests moments viscuts durant la temporada de la vesprada d'A Punt als nostres col·laboradors. I també entrevistats. Tindrem temps per al teatre, per a la música, per a compartir històries especials com esta en la que arrenquem este temps. El protagonista és Toni Beneito, un enamorat de la Serra Mariola, que va observar que molts camps amb vinya estaven abandonats. Alguns des dels temps de la filoxera. Això li va fer reflexionar i pensar per a recuperar tots aquests terrenys abandonats. Un home eminentment pràctic va començar realitzant un curs de viticultura i posteriorment un d'enologia. I així començà a forjar en el seu interior el desig de tindre el seu celler i elaborar els seus propis vins. De la mà de Vicent Gil, el nostre expert gastronòmic, el mateix Toni Beneito ens conta la seva història.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: I diríeu, i Chimorro, mira, pues Chimorro irà a cenar a berenar la mona de la llonganissa de Pasqua i el cafè de falta, segurament estarà en Gandia, que no deuria dir-ho igual per la seua intimitat.
4: No, pues sí,
3: però
4: pues
3: està
4: sí.
3: De Pasqua, Vicent Gil.
4: Està de Pasqua.
3: Està de Pasqua, fa bé la persona de profitar.